0: viari. A Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals, segons les previsions. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i de llarga distància. Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que aportaran el pas del Tour de França per Catalunya.
1: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que serà positiu també de cara al futur.
2: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
3: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
1: La part negativa seran els problemes de mobilitat pel pas del Tour.
0: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els 700 de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadens són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns a jugar el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai.
1: El japonès Ai Ogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant del Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
0: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Max Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
1: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra la Argentina.
0: I en ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. És la primera victòria professional de Camprubí que, a priori, no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
4: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
7: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolores?
8: Que maco.
9: Eh? Ah, mira, jo com si fos ahir, seria internacional.
7: Exacte.
9: No?
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Llegeixo en un article de Llucia Ramis en què parla de les paretes de Sant Joan, que gairebé ningú recorda l'olla fresca amb pareta de Sant Joan. I penso realment que no n'havia sentit mai a parlar jo d'aquesta olla, així que rebusco aquí i allà, i sembla que aquesta és una recepta antiga en perill d'extinció a les cases, i ja no diguem als restaurants, una mena d'escudella d'estiu que se serveix tèbia, amb cigrons, patates, ceba, carbassó, mongeta tendra i paretes de Sant Joan, una recepta de Mallorca que connecta directament amb moltes altres escudelles amb peres d'hivern a zones de la Cerdanya, del Berguedà o del Ripollès, i anant més enllà, al Piemont italià fan la sopa minestrone amb peres i fesols, o a Corea, sopes de vedella o de porc endolcides amb peres. Quina meravella tot plegat, però cap amb paretes de Sant Joan, una fruita entranyable, potser per la seva mida petita i pel diminutiu. Són extraordinàries les paretes de Sant Joan si són bones, però és veritat que cada vegada s'avança més la collita i aviat les deixarem de veure com tantes altres coses del calendari agrícola que ha quedat una mica trastocat per les altes temperatures. Sí, com sigui, les paretes santjoaneres, efímeres, estimades, que venen a celebrar l'estiu, com les figues, les nous verdes per fer ratafia, els préssecs amb la pell que surt sola o una síndria collida al punt.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Encara que no t'ho creguis, estava sí. El cas que era època de les peres de Sant Joan.
1: Saps per què? Menys, sí.
2: Perquè en Cesc Bertran, que és el tècnic del Matí de Catalunya Ràdio, ara últimament fa dies que et menja cada dia.
1: Ah, té horta o no les deu comprar?
2: No ho sé d'on les treu. No sé d'on les treu, però cada dia ve amb aquelles paretes i cada dia diu, està boníssim això, aquella entonació que té ell.
1: No li conec l'entonació, però bé, si ho dius tu, però són boníssima, sí, ja té raó ja de comprar-se-les. Qui convidem avui al restaurant caníbal, va?
2: Doncs mira, em venen al cap unes quantes persones que podríem convidar per aquest tema, però mira, de totes em quedo amb la Rosa Gil de casa Leopoldo.
1: Sí, home, parlem de la Rosa Gil, la neta de Leopoldo Gil, que és el fundador d'aquest històric restaurant barceloní que es diu Casa Leopoldo.
2: Sí, això d'històric ho serà també per les vegades que ha passat a la història, ja que, si no ho sabíeu, avui Casa Leopoldo tanca les seves portes una altra vegada.
1: Sí, diem una altra vegada perquè si no anem mal comptats em sembla que ja en van 5 de vegades que ha tancat,
2: sí, diguéssim. Sí, 5 vegades ha tancat o s'ha traslladat. Aquest restaurant inaugurat el 1929 i que per 3 anyets de res no arribarà al segle de vida.
1: Mira, ja,
2: si l'haguéssim aguantat una mica celebraríem el centenari. Actualment la propietat de Casa Leopoldo és un grup de restauració barceloní que en va assumir la gestió el 2024. Van comprar un negoci a uns xinesos que el van adquirir el 2022, que va ser l'any que Romain Fornell, Òscar Manresa i Rafa Penya es van desprendre del negoci a causa dels estralls de la pandèmia. Ells el gestionaven des de 2017 i el van convertir en un bon restaurant de cuina catalana, però allunyat del que havia sigut Casa Leopoldo.
1: Sí, de fet, el restaurant, mític restaurant, va deixar de ser de la família del fundador el 2015, quan la Rosa Gil en va baixar la persiana, deia, cansada de fer jornades de 12 hores.
2: Clar. Doncs, bé, avui el restaurant torna a tancar i en part la causa és aquesta motxilla històrica que ara explicàvem. El seu propietari actual explica en una entrevista que molts comensals volien respirar aquest misticisme, informar-se, i que això suposava molta feina i moltes hores al personal, i avui en dia el sector de la restauració no està per gaires romanticismes.
1: Sí, una entrevista Time Out amb Ricard Martín, que també llegim allà que la seva ubicació històrica, que està al Raval, doncs òbviament genera inseguretat i frena alguns clients. En fi, el cas és que Casa Leopoldo torna a tancar, no sé si a l'espera que algun valent el vulgui tornar a ressuscitar, no sé jo.
2: L'actual propietari ho deixa a l'aire, diu, bueno, si algú vol agafar...
1: No crec, la Rosa segur que no, o sigui que nosaltres aquí sí que la convidarem, òbviament a que vingui, li servirem, bueno, el que tu vulguis que li servim.
2: Li fem cua de bou, veure com ens queda a nosaltres.
1: Marca de la casa.
2: Sí, a veure què ens en diu.
1: De la seva casa.
2: Sí.
1: I qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
2: Doncs hauria de venir un home del temps, en Francesc Mauri mateix.
1: Sí.
2: Que vingui en Mauri mateix i parlem del temps, de la calorada que fa i de les que vindran. Un fet que han de tenir en compte tots els treballadors que fan la seva activitat a l'aire lliure, com per exemple els agricultors i els treballadors que acullen la fruita a aquesta època.
1: I tant, bàsicament cal adaptar, doncs, això, als horaris, al clima, a les temperatures que farà, equipar adequadament el personal que està treballant allà a ple sol i quan calgui, doncs, aturar l'activitat, és a dir, para màquines.
2: Para màquines. Això és el que ja apliquen diverses explotacions agrícoles de les Terres de Ponent. Aquesta setmana llegim al Segre que els responsables de camps de fruita comencen la recollida a les 6 del matí per evitar les hores de més calor. I a partir de llavors treballen de manera intensiva fins a les 2 del migdia, si el temps ho permet. Si s'ha de parar abans, es para abans.
1: Es para abans. I tot això, doncs, amb subministrament abundant d'aigua, gorres, protecció solar, roba de màniga llarga, encara que no vingui gens de gust, però sí.
2: Sí, sí.
1: El Francesc Mauri, que el convidem.
2: Doncs el podem convidar uns préssecs, uns paraguaians de la zona d'Aitona, on vam anar fa cosa d'un any, acompanyats també per pics de calor.
1: Sí, però bé, nosaltres què vam fer? Re, mitja horeta de collir préssecs, no ens queixem ara,
2: eh? I en vam tenir prou.
1: I en vam tenir prou. Ara tenim un últim convidat.
2: Ui, mira, em vull pensar bé el tercer convidat, perquè és per parlar d'una de les notícies que crec que m'ha apassionat més d'aquesta temporada.
1: De tota la temporada?
2: Ha arribat ara cap al final.
1: No de la setmana.
2: No. De la temporada crec que està en el top 3 de notícies que més m'han apassionat.
1: Jo crec que ja sé per on vas. Digue'm, va.
2: Mira,
1: convidaré
2: l'Enric Calpena.
1: Ah.
2: Saps? De l'Enguàrdia.
1: Sí, home, clar, que el conec. Sí,
2: eh?
1: Està
2: doncs,
1: aquí.
2: Doncs que vingui l'Enric Calpena. Perquè estic segur que el tema l'interessarà. Igual que molts ramaders catalans. Atenció, pareu l'orella. Llegeixo el titular. Un pastor austríac, cansat dels atacs de llop, posa una armadura a les seves ovelles.
1: A totes les ovelles?
2: A totes les ovelles.
1: Totes amb armadura?
2: A totes amb armadura.
1: Uah, sí.
2: N'he vist la fotografia, i ja t'ho dic, les ovelles porten una mena de malla, com de reixa negra, per tot el cos, amb unes punxes que van sobresortint per tot arreu. Més que un ramat d'ovelles, sembla un grup de clients d'un club de sadomaso posats
1: ben
2: a quatre grapes.
1: Ben vist,
2: Joan. No, tenen aquest aspecte.
1: Sí, no sé com us coneixes tan bé, però ho has clavat ara mateix.
2: M'ha sorgit, sí.
1: Sí, ho has clavat,
2: Està. És una reixa que fa 1,5 metres de llarg per 1,6 d'ample que embolcalla l'animal. És com si ovelles quedessin embolicades per aquesta d'allòs.
1: Haig de buscar la fotografia ara, a veure si la trobo.
2: Quedaràs impactada. I pesa això només 2 quilos. Vull dir, tampoc és una armadura de ferro colat que pesi 30 quilos. Vull dir que les ovelles tampoc pateixen un excés de pes. Diu el pastor que si un dia el llop clava queixalada a la malla, se li passaran les ganes de tornar-ho a fer mai més.
1: Mira, ara l'he vist.
2: Estàs flipant o no?
1: És impactant. Home, tu has dit això del club de Sadomaso, però també podria ser un vestit del Paco Rabanne.
2: També?
1: Tu saps que el Paco Rabanne feia aquells vestits? Home, doncs també.
2: Si Paco Rabanne tingués un ramat d'ovelles...
1: Segur que les vestia així, seguríssim. Sí. I a l'Enric Calpena, que ens l'imaginem vestit així?
2: Em costa molt.
1: Que vingui vestit com vulgui i que el convidem.
2: No, doncs li fem una mica de xai a l'estil austríac, però que vagi en compte amb les espines.
1: Amb les espinetes i els ossets. Doncs ja els tenim a tots. Rosa Gil, convidadíssima. Francesc Mauri també. I Enric Calpena, tots avui, que gaudirem d'una bona conversa i de la Dolors, que ara ens cantarà el menú, va. Dolors, què tal? Bon dia.
3: Bon dia i ben tornats.
2: Gràcies.
3: Penúltim menú de la temporada.
1: Ostres,
3: la setmana vinent, últim dia que obrim.
1: És veritat. Programa especial, eh?
2: Sí.
3: Us hem preparat una sopa freda de meló amb pernil de periodista. Uns lletons amb salseta de cuiner igualadí i una amanida de temporada que servim amb gelat de mostassa i dissenyador.
1: Gelat de mostassa, tu.
3: Sorprenent i boníssim.
1: Tan creatius a la cuina avui.
3: I per començar, què us vindria més de gust? Tenim cuixetes d'arqueòloga guisades amb birranci i cebetes, cocotxes de jardiner al pil-pil o bé una rosa banda amb lloms de pagesa.
2: Què fem? Les cuixetes d'arqueòloga?
1: Les ovelles i tot això... Sí. Avui hi ha nyapotop, per cert, eh? Vull dir que no marxis molt lluny. T'has de menjar tot això, però que ho sàpiga la gent, que és l'últim nyapotop de la temporada.
2: I ja veuràs què porto.
1: Sí, què fem? Les cuixetes d'arqueòloga, llavors?
2: Cuixetes d'arqueòloga.
1: Això.
3: Bona tria, aquestes cuixetes d'arqueòloga amb birranci. Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'1 a 2 del migdia a Catalunya Ràdio. amb Paula Molés. La resta de dies, tancat per descans del personal.
1: Òscar Guayabero i Sandra Lozano, ben tornats a la taula del caníbal. Com esteu?
4: Molt bé, aquí estem.
5: Molt bé, Paula.
1: Conscients que és l'última secció de la temporada, sí?
5: Sí. Quina pena.
1: Una mica de tristor, un aplaudiment.
4: Una mica, eh? Bueno, ja ho allargarem d'alguna forma.
1: Sí, home, aquest duet no es pot acabar aquí, això, no es pot acabar aquí. Bé, amb l'Òscar Guayabero després parlarem de disseny, i avui la cosa fa estiu, ja us ho avancem ara, però anem primer als principis de tot, sempre. Història, antropologia, gastronomia amb la Sandra Lozano.
0: Sopa prehistòrica amb Sandra Lozano.

0: I com ja sabeu, Sandra Lozano, doctora en arqueologia a la Universitat de Barcelona, ha treballat com a historiadora al Bulli Foundation i també ha estat docent d'història de la cuina a diverses universitats. A més, co-creadora del podcast Gastromovides, és a dir, l'escolteu aquí i també allà, i monologuista. Déu-n'hi-do tot el que hem après amb aquesta sopa prehistòrica aquesta temporada, perquè hem passat pel paleolític, pel neolític, per tot arreu. I, clar, bàsicament hem parlat, oi, Sandra, de menjar, és a dir, de teca, de coses físiques, no líquides,
1: sí.
0: Però avui acabarem justament una mica brindant perquè ens endinsarem en els orígens del vi, el com i quan comença aquesta relació dels humans amb les vinyes, que jo no en tinc, no sé si l'Òscar, absolutament cap mena d'idea sobre això. És a dir, que t'escoltem, a veure.
1: Sí, avui vinc a parlar una mica de beguda, perquè és veritat que hem parlat molt del menjar, i vinc a parlar-vos de la fascinant història de la domesticació de la vinya. La Vitis vinifera silvestris, que és la versió salvatge de la planta que coneixem avui, ja apareix a Europa fa 2 milions d'anys en zones a tocar del Mediterrani, com ara els Pirineus, els Alps o el Caucas.
0: 2 milions d'anys, acabes de dir, i si alguna cosa és pres és a ubicar les coses, paleolític inferior, vol dir
1: exacte.
0: Això, més o menys.
1: Sí? Més o menys, sí.
0: Més o menys.
1: Exacte, la història de la vinya corre paral·lela a la dels homínids, i quan els homínids van arribar a Europa, com els heidelbergensis, els neandertals i més tard els sapiens, se la van trobar i van conviure. Ara bé, d'aquella època no en sabem gaire res més, no tenim proves directes de cap mena d'interacció.
0: El que sí que sabem, que a mi això m'ha fet molta gràcia, és que aquesta connexió entre els nostres avantpassats i els fruits, que ja començaven a fermentar, té com un nom curiós, no?, en el món científic, que és la hipòtesi del mico borratxo.

0: crisi del mico borratxo. A veure, explica'ns això, Sandra.
1: Sí, aquesta és una proposta del biòleg Robert Dudley. Uh-huh. Ell explica que als homínids tenim un olfacte dissenyat per detectar els fruits en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més calories. El cas és que en aquest punt els fruits tenen tant de sucre que comencen a estar una mica alcoholitzats a causa d'una fermentació espontània. De fet, està demostrat que aquella època vam desenvolupar l'enzim per metabolitzar l'alcohol. Aquesta habilitat era un avantatge evolutiu fantàstic per als caçadors-recolectors, perquè recollir les fruites una miqueta alcoholitzades els despertava la gana, cosa que feia que mengessin més i es nutrissin millor. Una estratègia fantàstica, però clar, també t'alegra una mica el dia.
0: Sí, sí, no? O sigui, jo vol dir que podria ser, no?, que en aquest paleolític que ara dèiem ja es consumissin begudes semblants una mica al vi, no?, o sucs de raïm, que al fermentar-los es convertissin en vi, ni que fos de manera, això que deies tu, accidental. Vull dir que ningú, òbviament, ho buscava, això, però hi era, no?
1: És clar, és clar, podria ser que els neandertals i els sapiens ja gaudissin d'uns sucs de raïm una mica alcoholitzats, el que avui en diríem vins de fermentació salvatge,
0: home,
1: o de maceració carbònica,
0: sí,
1: no?, que diria
0: sí.
1: Les Antelles.
0: Vins naturals, sí.
1: Sí, però la part realment increïble arriba amb el neolític, perquè la vinya es domestica.
0: El neolític ja vam aprendre, oi, que es domesticaven cereals, moltes plantes, en aquest cas la vinya.
1: Ja, però és que la vinya silvestre era una planta molt complicada, molt complicada, perquè a diferència dels cereals, era una planta dioica.
0: Dioica, què vol dir això?
1: Dioica significa que els sexes estan separats. Hi ha plantes mascle, que fan pol·len, i plantes femella, que donen fruit. A més, a la natura, la Vitis vinifera silvestris no fa gaire pol·len, així que la domesticació era un repte gegantí, perquè veien que hi havia plantes que donaven fruits, no massa, i altres plantes que no donaven gaire fruits. Llavors, imagineu-vos, si seleccionaven les plantes femella, només aquestes es quedaven sense la pol·linització, i aquestes plantes no donarien fruit. Si ho feien bé i sembraven les llavors del fruit, tindrien 50-50% de possibilitats de femelles i mascles. I llavors tindrien un camp amb la meitat de plantes que donen fruit i l'altra meitat que no donen fruit. I això no és el que passa avui dia.
0: No,
1: no? Exacte. Amb les vinyes?
0: No, no. Avui ens assegurem el fruit, no?
1: Exacte. Clar, no tenim mig camp estèril com hauria sigut amb la Vitis vinifera silvestris, no?

0: O sigui que la cosa no devia ser... Devia tenir una certa complexitat, vaja, no? Però com es passa d'aquesta vinya salvatge i gairebé impossible de domesticar a la vinya que coneixem avui, eh? Mm-hmm. I com van arribar a aquesta conclusió de mascles, femelles i tot això.
1: Exacte. Doncs a mi això em sembla una bogeria històrica, mm-hmm, que volia explicar-vos, perquè us podeu creure que es va aconseguir domesticar perquè els humans van seleccionar els pocs exemples de vinyes hermafrodites que existien com una mutació genètica estranyíssima. Oh. S'estima que hi havia únicament un 2 o 3% de vinyes hermafrodites i són aquestes específicament les que han trobat i es van seleccionar. Sí, és a dir, vam actuar els humans com una mena de filtre radical de selecció, replicant massivament un error genètic per canviar la biologia de la planta. Pensar-ho bé, bàsicament vam fer un copiar i enganxar d'un mutant de la natura fins a convertir-lo en la norma. I això vol dir que el vi que bebem avui existeix gràcies a aquest hackeo genètic prehistòric. De fet, avui dia totes les vinyes del món són hermafrodites i venen d'aquesta mutació raríssima.
0: I els hi devem a ells que, bueno, tampoc sabem com ho van deduir, no?
1: No ho sabem, no ho sabem.
0: Una cosa...
1: No ho sabem, però això ens parla de l'interès que tenien en aquesta planta. Tot i que, com deia, a la natura dona pocs fruits, però potser ja havien comprès el potencial d'aquests raïms.
0: Això que deies abans, aquesta alegria una mica, no? I que s'havien detectat perfectament, eh?
1: Sembla que aquells primers micos borratxos en sabien molt més del que pensàvem.
0: No, això ens ha quedat clar durant, diguéssim, tot l'any, mare de Déu, tot el que els hi devem, tot i més.
2: Aquesta necessitat de fugir a nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, amb el vi o amb qualsevol altra cosa, també es parla de l'ús dels fongs i d'altres històries que diuen que va suposar salts evolutius, bueno, no sé ben bé.
1: De fugir o de connectar, eh, Òscar, què penses?
2: Bueno, fugir, connectar, no sé ben bé. Jo diria que en segons quins casos... Però bueno, de fet, ara les vinyes encara són més estranyes, perquè si sabeu, totes les vinyes estan empaltades.
1: Sí,
2: és a dir, totes les vinyes del món, no, del món no, d'Occident, neixen com d'una forma, les empelten amb una altra perquè no puguin tenir la filoxera i llavors d'aquí surt la... A mi, com m'ho van explicar, em va semblar una bogeria absoluta.
1: És que el vi és un miracle. És un miracle que el tinguem, sí, efectivament. Sí,
0: sí. Interessantíssim. Ha sigut un plaer escoltar la Sandra Lozano aquesta temporada del Paleolític sense foc fins a totes les grans revolucions de la cuina que hem descobert. Ens retrobem al setembre, segur. Gràcies, Sandra, ens quedem
1: a vosaltres.
0: Ja hem dit que la cosa va de... que fa estiu, amb guayabero.

0: igualment diferents. Amb Òscar Guayabero.
1: I ara arriba el moment, diguéssim, d'endolcir una miqueta aquesta prehistòria. Hem dit que avui la cosa feia estiu, i és que avui amb l'Òscar Guayabero, dissenyador de capçalera d'aquest programa, anem a un dels grans invents també de la humanitat, déu-n'hi-do, que són els gelats, o la nostra relació amb el gel, que una mica aprofitarem per parlar de tecnologia, perquè és que, clar, hi ha molta tecnologia al darrere, no?, de poder menjar-nos aquest gel, no?, de menjar coses gelades. Com ens ho farem, això? Avui toca parlar de gel, eh?
2: Doncs sí, de fet, qualsevol xerrada sobre menjar acaba sent una xerrada sobre moltes coses, sobre política, sobre sociologia i també sobre tecnologia, clar.
1: Sí, sí.
2: I els gelats són una excusa per parlar de tecnologia. Quan diem gelat, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred. I aquestes màquines acaben produint textures completament diferents. Per això m'agrada pensar que els gelats són una mena de mapa tecnològic del món, no? Els italians, els nord-americans, els japonesos, els indis o els mexicans, no només mengen gelats diferents, sinó que han inventat maneres diferents de congelar, no?
1: Els primers gelats, no?, el començament de la gelateria eren aquests sorbets, i que els italians, ara començarem amb ells, perquè hem de començar amb els italians, són una mica els inventors del gelat, però allò a mitges, ara ho entendrem.
3: Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limón, è vero limón, ti piace?
1: Paolo Conte deu ser la persona que ha cantat més vegades el gelat, o que més vegades, no?, s'ha posat per cantar el gelat. Però a veure, expliquem això de la innovació italiana, amb el món dels gelats.
2: Doncs sí, la gran innovació italiana no és el fred, sinó és l'aire. És a dir, la màquina tradicional del gelato, del gelato al limón, que diu el Paolo, la mantecatore, congela i remena i la barreja alhora, però ho fa molt lentament. I això significa que incorpora molt poc aire. Quan mengem un gelato artesà, estem menjant una preparació molt densa. Hi ha més matèria i menys aire que en molts altres gelats. Per això, el gust és més intens. De fet, podríem dir que la història del gelato italià és la història d'una màquina pensada per evitar que entri massa aire.
1: Però un bon dia arriben els nord-americans i decideixen que, sabeu què, farem tot el contrari que els italians, no?
2: A veure. Doncs sí, el gelat suau, o el soft serve, és gairebé una enginyeria de l'aire, però al contrari. Les màquines injecten aire mentre es congelen la barreja. Això produeix aquella textura lleugera, esponjosa, gairebé de mousse, no?
1: Ja.
2: I a partir d'aquí apareixen les empreses que desenvolupen màquines específiques. La gran revolució arriba als anys 40 i 50 amb fabricants com la nord-americana Taylor Company, que és com la, diguéssim, la icona de les màquines de fer gelats,
1: sí,
2: que encara avui domina gran part del mercat, almenys als Estats Units.
1: Aquest, el soft serve que ara deies, és el que se serveix perquè la gent tingui una referència a les grans, i no vull dir marques, però ara tots ho sabrem, les grans multinacionals d'hamburgueses.
2: Efectivament, hi ha aquella cosa que tu fas així amb la palanca
1: i
2: surt
1: un
2: una barreja que va fent com aquella espiral.
1: Exacte, cap amunt, que es
2: cap
1: queda
2: amunt.
1: Cap amunt. Però bé, aquesta màquina és força sofisticada.
2: Sí, perquè dins hi ha un cilindre metàl·lic refrigerat a temperatures molt baixes, la barreja líquida de llet i sucre i greixos entra en el cilindre mentre una hèlix o agitador va contínuament girant, però la clau és que al mateix temps una bomba injecta aire de manera controlada. És congelar, batre i airejar simultàniament. Quan prems la palanca, el gelat surt directament del cilindre amb aquella forma helicoidal tan característica que dèiem ara, sí. I la diferència és que un gelato artesanal pot tenir aproximadament un 20 o un 35% d'aire, i en canvi un soft serve arriba fàcilment al 50%.
1: Ja, els americans estaven fent... És capitalisme, amic meu, vull dir, estan guanyant molts diners aquí. Si un 50% és aire, o sigui, estem menjant aire. No del tot, però gairebé.
2: Sí, però no, això no és necessàriament dolent.
1: Ja.
2: M'explico. L'aire modifica la percepció de la temperatura, la textura i el gust. Fa que el gelat sembli més lleuger i es fongui més ràpidament a la boca. Però sí, fa gràcia perquè és una demostració perfecta de com la tecnologia també expressa valors culturals, no? Si el gelato italià diu més gust,
1: clar,
2: el soft serve diu més volum. Val?
1: Ara anem a veure com s'ho fan, ens ha quedat clar, com s'ho fan els italians, que la revolució dels nord-americans, però anem a veure ara com s'ho fan al continent asiàtic. I, home, la primera parada és al Japó, on hi ha uns gelats que, déu-n'hi-do, ja fa uns quants anys que trobem aquí, que són els famosos kakigori. són fascinants, oi que sí, no? Aquelles muntanyes gegants de gel, ho podríem descriure així, us sembla, no? Com una muntanya de gel. No hi ha crema aquí, com a Itàlia.
2: No hi ha crema.
1: I a priori, si no hi posem coses, tampoc hi ha gust, eh? Ara estava pensant. Una altra família de gelats, diguéssim.
2: Aquí són una família nova, que són els gelats raspats, que els hi diuen.
1: Uh-huh.
2: El Japó, com trobem, com tu has dit, el kakegori, i la màquina no congela la barreja làctea, sinó que parteix d'un bloc de gel... massís,
1: mm-hmm.
2: sí, aigua congelada,
1: mm-hmm.
2: i es raspa amb una precisió extraordinària, com tots els japonesos, fins a obtenir una mena de neu molt, molt, molt fina. El rodat és gairebé eteri. No tens la sensació de menjar gel, tens la sensació de menjar una mena de núvol fred, no?
1: Mm.
2: I aquí són on els kakegori es converteixen gairebé en una arquitectura efímera, perquè el gelat raspat es va acumulant en forma de muntanya molt lleugera dins d'un bol, i a diferència d'un granissat o d'un gel picat occidental, les escates són tan fines que pràcticament no es perceben individualment.
1: Mm-hmm.
2: La sensació, com dic, és d'una neu acabada de caure.
1: Mm. No sé si l'heu tastat, aquest gelat, perquè ara dèiem els nord-americans ens venien aire, bueno, aquí, déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm. Perquè això és aigua gelada i raspada, vull dir.
2: Bueno, però aquí el kit són els xarops.
4: És molt efímer, no?
2: És molt efímer.
1: Sí, les
4: de...
1: No?
4: Sí, sí. Que les de menjar...
1: Rapidet.
2: Sí, mes d'agost o juliol aquí a Barcelona, precisa gràcia, dura...
1: 30 segons.
2: Menos d'un gelat a la porta d'un col·legi, que diuen, no?
1: Sí, sí. Es poden afegir coses, diguem-ho, això. Vull
2: sí.
1: dir, xarops, un sabor...
2: Tradicionalment eren xarops, però no eren uns xarops qualsevol. Els més antics eren de matcha, el té verd japonès, també n'hi ha de maduixa, de meló, de yuzu o de sucre moré.
1: Mm.
2: El líquid no es posa només a sobres, sinó que es va incorporant per capes perquè el gust es penetri en aquesta muntanya de gel que estem prenent.
1: Com un pastís. Una mena de pastís.
2: Com un pastís, exacte. Sí. De fet, els kakegori contemporanis es construeixen com pastissos.
1: Sí.
2: A dins hi porten, hi poden amagar crema, fruita fresca, pasta de mongeta vermella dolça, que es diu lanko, o mochi. Quan els talles, amb la cullera descobreixes que té diferents com estrats.
1: Aquí,
2: no?
1: Això ja m'agrada més.
2: Això és una mica més office, eh?
4: Sí,
2: més
4: sofisticat.
1: Una mica de cosa. Va, deixem el continent asiàtic i encara ens queda una última parada i la farem a Sud-amèrica.

0: Òscar, em sap greu. O sigui, a mi i a la Sandra ens agrada Bad Bunny. Sí, tu no, Òscar. Que te, dius que te'n vas, on has d'anar?
1: No, el Biel Benito em cau molt bé. Ah. Que no tinc cap problema. No, mai he entès el que diu, però em cau estupendament.
0: Sí. I la música, que no et fa moure una mica el cos, és una
1: mira,
0: cosa meravellosa.
1: Mira, l'altre dia que el reggaeton és com la música que ajuda més el cervell a relaxar-se, una cosa d'aquestes. Sí, perquè és tan previsible que el cervell es posa en mode automàtic, diguéssim.
0: És per això que l'hem posat. Jo l'havia de colar, encara que fos el penúltim programa de la temporada. I benvingut sigui Bad Bunny, que clar que sí. Bueno, tot això és com a excusa, perquè el pobre Bad Bunny ja sabem que és de Puerto Rico, però anem a Mèxic.
1: Anem a Mèxic.
0: Que està un amic, no acaba d'estar a prop, però bé. Què passa a Mèxic amb els gelats, va?
1: Doncs a Mèxic, i a bona part d'Amèrica Llatina, hi han els raspados, que els hi diuen, no? Mm-hmm. Que és una cosa semblada al que hem dit dels japonesos, però encara més manual. És una màquina que és força elemental, és altre cop un bloc de gel, una raspadora manual o mecànica i tiramilles. Llavors el gelat es converteix en encenalls i després s'afereixen xarops pues, de fruita, de tamarindo, d'hibiscus, de, en fi, llet condensada, del que sigui, no? M'agrada perquè ens recorda que una tecnologia no ha de ser complicada per ser eficaç, no? De vegades, clar, un raspador manual pot competir amb una màquina industrial molt sofisticada que injecta gel i aire, que dèiem abans, no? Mm. Sempre es tracta de trobar la tecnologia adequada, un concepte que ja n'hem parlat aquí, en aquesta secció.
0: I, encara que soni Bad Bunny, anem a l'Índia un moment, perquè no sé com es diu el gelat allà, que ells fan aquests batuts, no?, amb iogurts i coses així com molt especiades, entenc que deu anar per aquí la cosa, no?
1: Doncs sí, és el kulfi, que sembla que jugui a una altra lliga. El kulfi gairebé comença amb foc en comptes d'en fred. No? A diferència del gelat, el kulfi no és un batut, cosa que resulta en unes postres sòlides, denses i congelades, similars al gelat tradicional occidental. Així que de vegades es considera una categoria diferenciada als postres làctics. A causa de la seva densitat, el kulfi triga més a fondre's que els gelats normals, els occidentals, i per fer-lo, la llet es cou durant hores i hores perquè es redueixi i es concentri. Mm. I després s'hi afegeixen cardamomo, safrà, pistatxo, i es congela amb motlles. Mm-hmm. Els resultats són molt densos perquè no hi ha batut ni hi ha aire, i de fet, si l'italià i el nord-americà controlen l'aire i el japonès controla el gel, l'indi controla l'evaporació.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, ja quina complexitat.
0: Dit, sí, ara, mira, això del motllo em feia pensar que no n'hem parlat, però amb els gelats domèstics, clar, que sempre acabem fent, no?, una mica a casa, sí, sobretot si hi ha nens, potser, que hi ha aquests motllos fantàstics que poses coses i al final dius, mira, ja ho hem fet, no?
1: Però em fa pensar, a mi m'agrada molt els de iogurt.
0: Veus? Clar. Exacte. Pots afegir coses, frites...
2: Jo faig de plàtan. Tot l'estiu faig de plàtan. Sí? Totes les bananes que es queden així com
0: més madures,
2: les congelo i faig gelats. Mm.
1: I, de fet, acabar la temporada amb aquest tema em sembla molt xulo, perquè, bueno, seguim amb els paral·lelismes en la teva secció, Sandra. Mm-hmm. Tu avui has parlat de beure en comptes de menjar, doncs jo avui parlo de fred en comptes de calor, no? És a dir, sempre hem parlat d'escalfor i de com cuinar, no?, en foc, i avui, l'últim programa, pues, parlem de lo contrari, perquè la civilització no només consisteix en dominar el foc, sinó també consisteix en dominar el fred.
0: Escolteu, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer, com hem après, realment, interessantíssim. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: I ara va, escoltem el nostre estimat Salvador García Arbós, que també és molt, molt fan de Bad Bunny, a veure qui haurà vist avui a la sala d'un restaurant. Penúltim programa de la temporada i acabarem, com no podria ser d'una altra manera, amb un nyapo top. Vinga, fins ara.
3: Un restaurant caníbal a Berlín, a Catalunya Ràdio, amb Paula Molés.
4: Vaig veure que demanava el mateix que l'altra taula. Un xic per curiositat i una mica per enveja, una mica i força, desitgem allò que tenen els altres. El talent, la riquesa, la parella, les amistats, la casa, les vistes, el vi, fins i tot allò que mengen amb tanta afició i silenci. Hi ha coses que es poden somiar i d'altres s'han de tastar. En flaire nas que no en tastaràs. Una foto o un vídeo a les xarxes socials pot desencadenar el desig. Llegint silenci a la llista de plats de la carta no sol fer ni fred ni calor. El cant dels plats fora de carta pot ser seductor si és molt insinuant. Però no hi ha res tan persuasiu com l'espectacle just davant dels teus morros oliosos. La litúrgia de preparar un còctel, l'elaboració des de zero d'un steak tartare, flamejar els taps de Cadaqués o la crep siseta, quan et pelen una taronja sense tocar-la amb cap dit, o la preparació minuciosa, hipnòtica i elegant d'un cafè de filtre o d'un espresso manual. Fascinant. Què els ha portat aquella taula? Doncs això, jo vull el mateix.
3: Restaurant Caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés a Catalunya Ràdio. Nyap o top?

0: alerta, perquè avui per última vegada aquesta temporada, és a dir, allò que podríem dir per rematar-ho com Déu mana, arriba el servei de verificació gastronòmica del restaurant Caníbal, encapçalat, creat, dirigit per Gerard Jubany, més conegut com a Nyapo Top. Què tal?
1: Dirigint un equip format per mi.
0: Sí. Tu t'ho fas tot, eh?
2: Els millors equips són aquests.
0: Ah, mira, la voluntària d'avui ja ho sabem, el gènere, per aquesta veu. Qui tenim aquí?
1: Doncs, mira, la propietària, anava a dir, d'aquesta veu, segur que no és la paraula correcta, no. Però avui s'ha ofert com a voluntari una persona que està molt al dia en tot això que ens agrada del món de la cuina i que ha vingut al restaurant Caníbal molt feliç i contenta perquè està d'aniversari, està de celebració, concretament celebra els 25 anys de la revista Cuina, de la qual ella n'ha estat directora els últims 5.
0: Sí, i aquesta veu era la de Judit Càlix per molts anys. I felicitat, Judit, què tal?
2: Moltes gràcies. He parlat abans d'hora.
0: No. Quin goig que fa, quin goig que fa sempre la revista, que nosaltres he de dir que la rebem a la redacció i és una cosa que fa molta il·lusió, treure-li el plàstic i fullejar i tot això, però aquesta fa especialment goig. 25 anys, eh?
2: Moltes gràcies. 25 anys, 300 números.
0: És veritat.
2: L'altre dia el cap de redacció, el Ferran Caldés, va fer un exercici de... Bueno, de fet, surt aquí,
0: a la
2: secció d'infografia.
0: Sí, és veritat.
2: Més de 1.000 entrevistes, no sé quantes, tropecientes mil també de receptes. Els ingredients que més... Això és curiós, que de totes les receptes, els ingredients que més sovintegen en les 4.000 receptes que tenim són l'oli, l'arròs, el tomàquet i la ceba. O sigui, coses ben senzilles.
0: Doncs aquest número, com dèiem, fa molt goig. Hi ha hagut diferents redaccions, al darrere d'aquests 25 anys, diferents també direccions. Tu vas agafar el relleu dels Socarrats, me'n recordo quan van venir allà a Sants, que encara teníeu la seu a la, de la revista Cuina, ara fa 5 anys, però quin és allò que podríem dir el segell Càlix? Allò que dius, això em fa especialment orgullosa de la meva etapa com a directora.
2: Bé, cada director al final imprimeix el seu segell. Jo el que sí que he mirat d'incloure és el màxim de dones possibles en el món de la gastronomia. A nivell de cuiners, de artesans, costa més que es vegin, no? Perquè no hi sigui, moltes vegades ens falta aquest cop de mà, i això és una de les primeres coses que vaig voler fer, no? Que hi hagués molta presència femenina, després també reivindicar sempre i encara més la cuina catalana, evidentment passada pels sedars de les modernors actuals i de les tècniques i de la maquinària, dels utensilis, que això no ho neguem pas, i que sigui... Sobretot, Cuina no és una revista només de cuina, no hi ha només receptes. Sí. És cultura gastronòmica, al final. Al final, quan menges i veus, això que diem en el lema, tenim un lema aquí sota del títol, que és menjar, beure i viure, no? Mm-hmm. El viure, no? Tot això que ens fa compartir les estones més importants de la vida, que al final passen al voltant d'una taula.
0: I saps què? Ara estava pensant, això no ho hem explicat mai, i jo no sé si la Judit no ho sap, però el Jubany sí. Jo vaig conèixer el Jubany gràcies a la revista Cuina.
1: Ah, sí?
0: Recordes d'això?
2: És que tu vas ser
0: molt fort, això. Jo em vaig enamorar d'ell gràcies a llegir-lo a la revista Cuina.
2: Sí. O sigui, els dos heu estat col·laboradors de Cuina.
1: Sí.
2: Perquè tu també.
0: Sí, alguna vegada. Però és veritat que el Jubany, crec que va ser el Socarrats, que et va encarregar un article sobre què?
1: Les paelles, no? Sobre com eren les paelles, les que complien tots els cànons, exacte.
2: El recordo, aquest reportatge.
0: Jo també el recordo.
1: I quan necessitava el Socarrats un article una mica més així estriparet, deia, escolta, per què no m'escrius alguna cosa sobre...
0: Sí. Llavors jo vaig veure la revista, vaig llegir i dic, qui deu ser aquest Gerard Jubany que ha escrit aquestes coses? I llavors vaig descobrir que rondava per aquí, per la ràdio.
2: T'haurem de recuperar, com a destraler i com a punt irònic, tinc un altre col·laborador teu, que és...
0: Quin de tots?
2: El Salvador García. Una abraçada des d'aquí.
0: Sí. Home, és que val a dir que moltes de les signatures d'aquesta revista compartim allò que es podria dir plantilla. Salvador García Arbós, ara l'has dit, Carme Gasull, Marc Casanovas, Toni Massanés, però va, confessa. O sigui, quin és el pitjor, és a dir, el que et fa patir més? Aquell que es publica demà a la revista i encara no ho ha entregat, o sigui, el gandul que espera a l'últim moment.
2: T'ho puc dir perquè, a més, és el Toni Massanés.
0: Què dius?
2: Sí, sens dubte.
1: És un home molt ocupat, el Massanés.
2: I li perdonem sempre, evidentment.
0: Ah, el Toni, però sí, vaja.
2: A vegades ens fa patir. Bueno, són dels dos. El Badó és molt de discutir els temes que tracta i de parlar-ho tot molt.
1: Et diuen, demà a tal hora ho tindràs. I tu ja saps que no. Li dius que sí, però tu ja saps que no i ja comptes que serà una mica...
2: Exacte, sempre li dius uns quants dies abans del tancament perquè així t'arribi a l'hora.
0: Permetem que ho faci, això. Ara ho comentàvem. La versió digital està fantàstica, meravellosa, però allò que dèiem, el valor del paper, i pensar en les fotografies, no? Perquè aquestes revistes, sobretot, hi ha molt contingut, però entren pels ulls, i hi ha fotògrafs fantàstics aquí dins, com és la Becky Lawton, que em sembla que ha fet la fotografia de portada, Enrique Marco, Mariona Villavieja, Pep Montoya... algun secret inconfessable, perquè tot quedi tan maco, ben posat, tan bonic i tan ben fet, que després nosaltres anem a fer aquestes receptes i no sé jo.
2: Bueno, de vegades...
0: De vegades sí, però
1: carinyo,
0: bueno, aquest pastís de...
1: El carinyo
2: sempre és el secret. Sí. Però a banda d'això... Compte que aquests fotògrafs que s'han anomenat doncs, també tenen un equip d'estilistes i cuiners, o sigui que aquí darrere hi ha gent que són cuiners.
0: I que fer una foto pren molt temps.
2: Molt. Per exemple,
0: no sé quanta estona fer una foto a la revista
2: cuina. Potser el pastís, bueno, tot un matí, una sessió doncs, d'un reportatge central poden estar ben bé doncs, des de la primera hora del matí doncs, fins al migdia. L'estilista més et diuen no, i que hi hagi una mica doncs, d'aquí perquè és una coberta molt neta, però a vegades que diuen una miqueta de sucre per aquí o una
0: branqueta
2: de canyella,
0: no?
2: Sí que sigui tot així com improvisat, doncs que doni aquest toc casolà. Uh-huh. I bé...
0: Però qui cuina aquests plats? Cuineu vosaltres des de la revista Cuina per fer les fotografies o qui ho fa?
2: En aquest, per exemple, per inspirar-me, en el de la Carme Ruscallera...
0: La Carme, uns fideus.
2: Sí, això és...
0: Fideus a banda.
2: Exacte, això és cuinat per la Carme i la Becky fa la foto.
0: Ah, ella mateixa, la Carme, ho ha cuinat?
2: Sí.
0: I on ho ha cuinat, a casa seva?
2: Ah, sí, al seu estudi. Ah. En aquest cas, sí.
0: Molt bé, a l'estudi de la Becky.
2: Sí, i ella al seu estudi, doncs, té ja els plats, una cuina... Cada reportatge és un món. Uh-huh. I cada reportatge necessita una intervenció diferent.
0: I hi ha una picada d'ullet sempre a la revista Cuiners. Una mica, jo sempre m'he pensat en Llapotop, perquè hi ha aquí al final, no?, que feu productes nous, sí, que llença al mercat, que a vegades jo sempre m'inspiro amb això, dic, mira, el Jovany t'ha enviat alguna vegada alguna fotografia d'això per un Llapotop.
2: Sí. No saps la il·lusió que em fa estar aquí, perquè
0: segur?
2: A més...
0: Segur?
2: Sí, però és que a més a la Paula li he dit més d'una vegada, a mi el Llapotop és el...
0: Mira, veus?
2: El caníbal és... és 80% Llapotop.
0: Mare de Déu, escolta, no ens passem tampoc,
2: Jo
0: trobo que...
1: La Judit té molt bon criteri, com ha demostrat la direcció d'aquesta revista.
0: Va, ja explica-li, perquè és que no pot tardar més, la Judit. Està ansiosa ja per saber que t'està...
2: Tinc molta gana.
1: Avui he portat un producte que potser ens serviria per una festa d'aniversari.
0: Ah.
1: Potser una mica més infantil que els 25 anys d'una revista, però serviria per celebrar un aniversari. El que segur és que és un producte cinematogràfic, perquè avui tastarem unes crispetes amb gust de plàtan.
0: Oh.
1: Les porto...
0: Ai, a veure, saps,
2: el plantejament...
1: Atenció a la sorpresa. Sí. Palomites dulces, sabor plàtano.
2: Bueno, el color denota que és plàtan, són ben groguetes.
1: Sí.
0: Jo no t'havia dit mai que l'única cosa del món mundial que no he tastat... Bueno, que és que no puc tastar, que no suporto és el plàtan.
1: Això és una cosa
0: veritat,
1: molt estranya que et passa
0: a
1: tu.
0: A dins del control, la Gisela i l'Albert fan cara de sorpresa.
1: De com pot ser que una persona no li agraï
2: no
1: el plàtan?
0: Em pagueu 1.000 euros i no em menjo plàtan. Però menjaré les crispetes amb gust de plàtan.
1: Ja veuràs. Doncs escolta'm, us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, que els he trobat, tres arguments en contra, i després vosaltres em feu el tast i dicteu sentència.
0: Doncs comencem pel bo i millor, que són els tres arguments a favor.
1: El primer argument a favor és la innovació, la creativitat, que diria el Ferran Adrià. Sempre està bé innovar i explorar nous gustos i noves versions d'un producte, sempre i quan no parlem d'un plat o d'una recepta arrelada a la història i als sentiments d'un col·lectiu, que llavors ja entres en el terreny del sacrilegi. Les crispetes permeten això, permeten innovar. En fem unes amb gust de plàtan? Doncs mira, ho tirem endavant i no seran pitjors que les crispetes aquestes de colors dolces que ja fan, que a mi em sembla un producte... Tinc el mateix trauma que tu amb el plàtan. m'encanten, jo el tinc amb les crispetes dolces.
0: El millor del món, les crispetes dolces.
2: Home, les crispetes... On vas a parar?
0: Les heu de mesclar amb les salades.
1: Tenim aquí una sibarita de les crispetes. Doncs el primer argument a favor seria la innovació. Anem. Segon argument a favor. En aquest cas, com a mínim, cap xef ha posat en risc el seu prestigi apadrinant una animalada d'aquestes, tal i com hem vist tantes vegades abans, com el David Muñoz fent dònuts, el que fa els torrons de mil gustos, els de totes aquestes coses. Per tant, aquí ningú s'hi ha jugat al prestigi. I el tercer argument a favor, per dir-ne un, perquè m'ha costat una mica, és que és un producte català, posats a buscar-li coses bones.
0: Ja.
1: De vegades portem coses molt estranyes que venen de països llunyans. Recordem, per exemple, aquella beguda de soda amb gust de bacon que vam tastar en aquest espai.
0: Sí.
1: Però aquesta vegada no ens ha calgut anar gaire lluny, perquè això està fet per aquí a Girona.
0: Per aquí, a prop, sí. Avui tastem crispetes amb gust de plàtan amb Judit Càlix, directora de la revista Cuina, i aquests són els tres arguments en contra.
1: El primer, que això és una mena de campanya de màrqueting, eh? Veiem que a la bossa de les crispetes hi ha un Minion, el veieu aquí?
0: Sí.
1: Això és perquè l'1 de juliol s'estrena una nova pel·lícula d'aquests personatges, dels Minions, que tenen el plàtan com a aliment preferit. D'aquí el gust de plàtan d'aquestes crispetes.
2: Va, jo l'entenc.
1: I a veure si amb la tirada de la pel·lícula doncs la gent s'anima a tastar això, que potser t'ho vendran a fora de les sales de cinema, alguna cosa d'aquestes.
0: Minions i Monsters.
1: Sí, perquè és la nova pel·lícula
0: i Monsters està escrit en blau i a dins hi ha algunes blaves, de crispetes.
1: Sí, però de moment el gust que ha de tenir això és de plàtan. De tota manera, això ho venen a les botigues normalíssimes.
0: Sí,
1: això t'ho trobes allà. Segon argument en contra. El gust de plàtan pot arribar a cansar. O sigui, les crispetes són un aliment molt lleuger, no atipen, però el seu consum requereix temps. Són lentes de menjar, perquè te les vas menjant una per una, no sé que te les fotis a grapats, que tampoc seria el cas. Això vol dir que si optes per aquestes crispetes que tenim aquí, estàs consumint, no sé, quanta estona estàs consumint crispetes amb gust de plàtan. Que una et pot fer gràcia, dues, tres, quatre, però quan portes un quart d'hora menjant crispetes amb gust de plàtan, pots dir, saps què? I el tercer argument en contra seria els ingredients. En principi, unes crispetes són una elaboració senzilla de fer, només intervenen dos o tres productes, no? El blat de moros, i poses una cullerada d'oli, i si ho remates amb una mica de sal al final... Però en aquest cas la llista d'ingredients creix molt i ho fa a base de sucre, fins a 6 lletres S, d'aquelles que... Sí, són colorants, emulgents, antioxidants... Sempre diem que sospita de les llistes d'ingredients molt llargues, aquí és llargueta, la llista dels ingredients...
2: És tot pel plàtan, això.
1: És tot pel plàtan.
0: La culpa
1: tot és
0: dels Minions i del plàtan.
1: Per tal de no posar-hi plàtan de veritat, han hagut de posar-hi moltes coses diferents. Tres arguments a favor i els tres arguments en contra estan exposats, ara arriba el moment, si em permeteu, obrir aquesta bossa i que l'aroma de plàtan inundi l'estudi.
2: Gràcies. Jo espero molta olor a plàtan, a veure.
1: No sé què dir-te.
0: Encara, no us ho dic jo, que encara m'agradarà. Si no fa... Tasta.
2: Ai, no fa olor.
0: A sucre, de moment, oi?
1: Sí.
0: A sucre.
2: Una crispeta, una mica.
1: Una crispeta endolcida.
0: Tu primer.
2: Jo primer,
0: sí, clau.
1: Menjar crispetes i parlar per la ràdio són dues activitats que no es porten bé.
2: S'ha sentit el soroll i tot.
1: No, perquè després et queda una crispeta al mig del coll. Això passa.
0: Cruixents són.
2: A veure, el punt de plàtan...
0: Una mica hi és,
2: però és... Jo m'imaginava, saps aquelles llaminadures en forma de plàtan?
1: Sí.
2: Que tenen molta, fan molta olor a plàtan i tenen molt sabor de plàtan, però no és això.
1: Hi ha alguna diferència entre les crispetes blaves i les grogues?
2: A veure, deixa'm tastar.
0: Sí. Jo m'he tastat una blava.
1: La Judit ja està bevent aigua, perquè és que això se't queda al mig del coll.
0: La blava és com de carmel.
2: Com de carmel normal i corrent.
0: I l'altra és la dolenta, la de plàtan. Sí.
1: La de plàtan, eh? Però tu veig, Paula,
0: si
1: que ho estàs,
0: blaves,
1: però ho estàs tolerant bastant bé.
0: Ho estic tolerant bastant bé.
2: Perquè el tant % de plàtan... està molt equilibrat, podríem dir.
0: Sí.
1: Jo no vull influir en la decisió. Comencem, anem a dictar sentència, no?
0: Va. Sí.
1: A veure, li pregunto primer a la Judit. Si haguessis de situar aquestes crispetes dolces amb gust de plàtan en un punt de la línia que va del producte top, el producte nyap, on el situaries?
2: Ai, per poquet.
1: Recordo que tens la sortida diplomàtica del PSE.
2: Sí, jo que he dit un 4, si és de 1 al 10, un 4 i mig.
0: Un C baix.
2: Sí, sí. Seria un nyap, però comestible.
0: Un nyap comestible, està bé, sí.
1: Val. I tu, Paula?
0: Faria un C, també.
1: Un C, o sigui, tenim un C baix i un C. Per tant, podem arribar a la conclusió que ens trobem davant d'un producte...
0: C! Ho hem salvat, més o menys.
1: Però
0: mira que ve plàtan a l'últim llapotop de la temporada, mare de Déu. Judit Càlix, de veritat, moltes gràcies. I llarga vida a la revista Cuina, eh? Com a mínim 25 anys més. Li desitgem, eh?
2: I el caníbal ho pugui veure, també.
0: I tant, esperem. I avui, mira, semblarà fet a posta, això, fet a propòsit, però la Judit, ho hem dit, és d'Igualada. I avui l'especialitat anem a Igualada, amb un restaurant que em sembla que coneixes, el restaurant Caprici d'Igualada, sí?
2: Sí, a pes. Ple centre d'Igualada. Sobretot les nits d'estiu a la fresca són fantàstiques i s'hi menja molt bé.
0: I a nosaltres ens ha agradat especialment perquè cuinen i saben tractar molt i molt bé els menuts. En parlàvem fa poc, eh? I el Jordi Marcinyà, que és el seu propietari, que és el seu cuiner, en recomana aquesta especialitat, aquests lletons de vedella a la brasa amb piparra fresca i maionesa de llima i alfàbrega. És que aquí no es menjaria aquests lletons, mare de Déu. Del restaurant Caprici, va. Adéu, Judit, una abraçada.
2: Gràcies, adéu.
0: Adéu, Jovany.
1: Adéu.
3: Els lletons formen part d'aquella cuina de menuts que ens agrada reivindicar perquè és una cuina que aprofita el producte i que ben treballada pot ser molt elegant. En aquest cas els fem a la brasa perquè agafin aquest punt torrat i profund, mantenint alhora una textura molt melosa i delicada. Després hi afegim la piparra fresca, que dona cruixent i un punt vegetal, i lleugerament picant, i una maionesa de llima i alfàbrega que porta frescor i equilibra el conjunt. És un plat que representa bastant la nostra manera de cuinar, respectar productes tradicionals i portar-los cap a una versió actual, directa i molt gastronòmica.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Ens veiem diumenge vinent, últim menú de la temporada, amb un programa especial dedicat a la pesca, als pescadors i a les peixateres i als peixaters. Serà, com sempre, a la una del migdia. Canviarem el menú, òbviament, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
4: Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.
5: Aquesta necessitat de fugir a nosaltres mateixos ve de lluny, eh? És a dir, que amb el vi o amb qualsevol altra cosa, salts evolutius, bueno, no sé ben bé.
6: De fugir o de connectar, eh? Òscar, què penses?
5: Bueno, fugir, connectar, no sé ben bé. Jo...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb un possible maltractament.
3: Dos morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles.
1: Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada. Aquest dilluns continua prohibit el bany a la platja de l'Almadrava, a Ventallós i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, mentre es descontamina la zona de les restes d'una balena en descomposició.
3: El cetaci va ser retirat ahir de l'aigua amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret l'animal, els treballs se centren en la neteja de la sorra i de l'entorn per garantir que la zona pugui reobrir-se al públic.

0: i que amb totes les garanties sanitàries. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat quins seran els següents passos.
1: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
0: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins.
2: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai.
0: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
2: Encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
0: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
2: I aquest dilluns arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número del món i vigent campió Jannik Sinner i del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
6: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
4: Per orelles fines i cors oberts.
6: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
4: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
6: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
6: Però què pensava que era la intel·ligència?
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal, com esteu? OpenAI, Google i els seus models d'IA han resolt problemes matemàtics que feia dècades que ningú resolia, i això fa plantejar a molts experts en tecnologia i en educació. Està perdent sentit estudiar matemàtiques si les màquines ja en resolen els problemes? Que el que fan és obrir encara més interrogants. És una pregunta que de seguida traslladarem al nostre primer convidat, perquè avui comencem el programa conversant amb Jani Roca, un gran expert en cultura digital i, sobretot, jo diria que un home ple de sentit comú. I també parlarem del Mundial de Futbol amb Jordi Urbea. Continua sent un gran aparador publicitari per a les marques. Amb Elisabet Colobardes parlarem de si la IA ha de ser molt més humana. I, per acabar, revelarem coses que probablement no sabeu de la digital Papa Catalunya. Quin desplegament tecnològic va ser necessari per garantir les telecomunicacions amb Àlex Carballo. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Xantal Llavina. Desena temporada.

0: Avui estem molt contents que el Genís Roca torni al programa, però és que sempre és un plaer i sempre és necessari escoltar la seva opinió raonada i meditada sobre l'actualitat lligada a la tecnologia i la innovació, però sobretot lligada a l'ésser humà, com el que ha de ser, el centre al voltant del qual girin els invents i la tecnologia. Jo diria que és l'home del sentit comú davant dels gurús, els visionaris i la gent que gairebé anuncia la fi del temps amb tanta intel·ligència artificial i tanta innovació. S'agraeixen veus com la del Genís, que ens diguin calma i no ens posem nerviosos. Genís Roca, què tal? Com estàs?
1: Hola, feliç.
0: Molt bé, estàs d'acord amb aquesta frase que deia?
1: Sí, sempre em fa vergonya quan parlen de mi, però t'ho agraeixo, es notava el carinyo.
0: Es nota calmat, no? Jo crec que ets l'home que parla fa més anys aquí a Catalunya de tecnologia amb d'altres, però com ho fas des de la calma i des del sentit comú?
1: És que passen els anys i es demostra que tot això demana un temps i que la gent ho... Una cosa és el ritme en què te presenten la tecnologia i una altra cosa és el ritme en què nosaltres l'anem assimilant i l'anem incorporant. I com que el destí de tot això és que l'anem assimilant i l'anem incorporant, fem-ho bé. Ara estem tots hiperventilant amb la intel·ligència artificial.
0: Aquesta histèria digital que vivim.
1: Tot això, que ja ho veuràs, però tenim 4 anys parlant-ne. I va molt ràpid. Bueno, va molt ràpid. Porto 4 anys parlant-ne i tot just estem anunciant què passarà, o què està passant, però que no s'ha completat. Si porto 4 anys, portem 4 anys parlant-ne, jo crec que encara faltaran 4 més. Això hauran sigut 7, 8, 9, 10 anys. Calla que no siguin 15... Agafa't, corda't bé el cinturó i condueix per la carretera, que això és un cotxe, no és un coet.
0: Pep Guardiola diu, corda't el cinturó, que ens ho passarem bé. Jo crec que no sé si ens ho passarem bé amb la intel·ligència artificial. Ens ho passarem bé?
1: Sí, i tant. I donarà problemes, com tantes coses, però podria valdre la pena.
0: Podria valdre la pena. Expliquem que el Genís Roca fa moltes coses, eh? És consultor, és president d'Accent Obert, una fundació dedicada a impulsar la cultura catalana en el món digital, que n'hem parlat, participa i participava en governs d'entitats com el RAC, Museu Picasso, i assessora governs, institucions, i ha escrit un llibre sobre la IA. És a dir, és cert que ja teníem calculadores a les escoles, continuem aprenent, multiplicant, dividint. Quan parlem de la intel·ligència artificial que ho resol tot, no? Per tu què és aquesta intel·ligència artificial? L'altre dia parlava, si t'escoltava, una xerrada de software. Com li expliquem a algú ara mateix que viu a Berga i que no té idea de la intel·ligència artificial?
1: És una baula més en el procés de digitalització de la societat. És a dir, nosaltres vàrem començar primer digitalitzant el que és la gestió, amb els primers ordinadors vam començar a posar informàtica a la comptabilitat, les nòmines, el magatzem, l'inventari, vàrem fer tot aquest viatge. Avui no queda cap empresa que no tingui digitalitzada la gestió, ja no es pot presentar una factura en paper. La factura ha de ser electrònica, la recepta de la farmàcia és electrònica, vull dir que hem anat informatitzant les coses de gestió. Ara són dies, no? La declaració de la renda se presenta online, ja no pots presentar la trimestral d'IVA en el taulell, l'has d'anar a presentar online. Les coses de gestió, fem-ho fàcil, factures, comptabilitat, nòmines, tot això va per internet.
0: La nòmina, transformació digital. No?
1: La nòmina t'arriba al banc, ja no hi ha allò que et donen un sobre el dissabte i si ho fan té pinta que és il·legal. Vull dir que les coses oficials passen per internet. Això va ser la primera transformació digital. La segona transformació digital, el que vàrem endreçar són els punts de contacte, el relacional. Ara li dius a la teva parella que arribaràs tard al dinar amb un WhatsApp, tens xarxes socials, envies correus electrònics, el que és venda, prevenda, postvenda, atenció al client, tot això passa amb suport digital. Les trucades telefòniques són suport digital. Hi ha molta gent que ja no paga en efectiu, pagues amb targeta, però tant cada pagament és una transacció econòmica. Però de cop i volta, la gestió és digital i la relació, les converses també són digitals. Quan tot és digital, tots són uns i zeros, i quan tots són uns i zeros, tot és susceptible d'aplicar-li matemàtica a lo bèstia, de començar a fer sumes, restes, multiplicacions, estadística inferencial. La IA és això. La IA és agafar tota la informació que tens, que és tot, aplicar-li models matemàtics i deduir què passarà, inferir quin serà el següent pas.
0: Que és la revolució inevitable, que de fet doncs, la IA és la protagonista, el llibre que el Genís va publicar ho va fer fa gaire, amb aquest títol, La revolució inevitable, no? Aquesta revolució en la que tu dius que passem d'una societat industrial a la societat digital i que era inevitable, no?
1: Per això que et dèiem, si tot es va recolzant en informàtica, tot va generant rastre digital i la IA, insisteixo, és un punt més d'inflexió. Al final, si tot està digitalitzat, deixem-ho operar. La intel·ligència artificial no podia haver arribat abans, perquè abans hi havia coses que no estaven digitalitzades. Però ara comença a estar-ho tot. Hi ha gent que això, amb això s'esgarrifa. I fan bé, d'esgarrifar-se. Tenim problemes. Però també és veritat que amb aquesta tecnologia poder no... poder et podran atendre millor la teva salut o poder podran personalitzar-te millor...
0: Tu ets dels que estàs a favor o estàs en contra? És a dir, la IA, alguns diuen, no? La IA és la fi de tot el que coneixíem, som els orígens d'un nou món, el qual potser els humans ni tan sols formaven part. I s'han dit moltes coses, però tu com dius, a la pel·lícula futurista Blade Runner succeïa el 2019 i els cotxes volaven, no aquí no volen, el 2021 els ordinadors es revelaven. Doncs, a veure, jo crec que passen coses, sí que estan canviant algunes professions, no? I ens està traient aquestes tasques rutinàries, però no està canviant tant la IA, no? Com diuen alguns experts.
1: Canviarà molt. El que passa canviarà és que hem caigut amb la trampa aquesta de blanc o negre. Aquesta bipolaritat ciutadana de, o estàs a favor o estàs en contra.
0: I tu estàs a gris o estàs Geni Roca? M'interessa saber.
1: Pues depèn. Ja, això té greus problemes i grans oportunitats. Llavors, el que no s'hi val és ser càndid i només voler veure les oportunitats, o no s'hi val ser un plom i només veure els problemes. Això tocarà estar atents. Això és com dir-me, els cotxes què? Bé o malament? Home, depèn. Mira, em posaré estupendo. Val? Quina és la tecnologia més antiga de la humanitat?
0: El foc.
1: El foc. I el foc dona pel sac? Molt.
0: Home, ens ajuda a cuinar cada dia.
1: Ens ajuda a cuinar, ens dona llum, ens escalfa, però també ens crema. Ens han cremat amb la planxa, ens han cremat amb el tub d'escapament d'una moto. Els meus pares, els teus pares, els nostres pares durant generacions. Cuidado! No toquis, que et cremarà. I ens hem cremat igualment. Hem perdut patrimoni, es va cremar Notre Dame. El foc és una tecnologia que ens ha donat molts problemes, però no hem estat mai disposats a prohibir-la o a impedir-ne l'ús. Això sí, tenim cos de bombers, tenim regles antiincendis, tenim extintors, tenim mesures, tenim lleis contra els piròmens. Vull dir, una tecnologia pot donar problemes i el que fem és formació i regulació. Però el que no fem mai és prohibir-la i abandonar-la. No crec que abandonem la IA per por que et faci. El que haurem de fer és posar-la sota control i administrar-ne els usos, però això podria acabar bé.
0: Deies, hi ha coses que ajuda molt, d'altres no tant. Diferenciem una mica avui amb tu, Geni Roca, els problemes que hi veus i les oportunitats. Comencem pels problemes. Creus que es perdran dels llocs de treball? Seria aquest un problema? Digue'm els altres problemes que veus tu
1: no,
0: en aquest cas.
1: Sempre que et vegi un problema t'hi posaré l'avantatge al costat.
0: Val.
1: Anem a aquest dels llocs de treball.
0: Els llocs de treball.
1: Tu ets un empresari i veus que fent servir IA te pots estalviar 4 hores d'una persona. Hi ha dos tipus d'empresaris. El que diu, buah, si són dues persones, estalvio 8 hores, em foto una al carrer. I això és una manera de pensar. Però hi ha una altra manera de pensar, que és, acabo de guanyar 8 hores al meu equip. A què ho dedicaré?
0: A ser més creatius.
1: Hi ha gent, hi ha gent que quan veu 8 hores de temps disponible, pensa en estalvis. Hi ha gent que quan veu 8 hores de temps disponible, pensa en inversió. Hi ha gent que amb aquestes 8 hores pensa el meu equip, què més pot fer? Què més podem fer? Volem créixer, volem ampliar, volem nous mercats, volem nous productes, volem noves idees. Acabo de guanyar temps per pensar. Hi ha gent que pensa així. Hi ha gent que pensa, ui, 8 hores, em foto un al carrer. Són dues actituds davant de la vida. No és culpa de la IA, és que tu tens una manera d'entendre els negocis. La IA el que està fent és posar-nos davant del mirall. Hi ha gent que em diu, hem posat una IA en la policia de Chicago, l'hem entrenada amb l'històric de la policia de Chicago i ens ha sortit insuportablement racista. La IA és racista. Dic, no. L'històric de la policia de Chicago és insuportablement racista. La majoria de les coses que li estem veient a la IA ens estan posant davant del mirall. La IA no treu llocs de treball. Hi ha gent que només pensa en retallar despesa, retallar despesa, retallar despesa.
0: Retallar costos.
1: I aquest tipus de gent no fa créixer un país.
0: Digue'm tres professions que segur que es mantindran i digue'm tres que desapareixeran a llarg termini per culpa de la IA.
1: No t'ho sé contestar. Jo diria que els llocs de treball que persistiran són els de la gent que sap pensar, que sap entendre el que passa i que sap prendre decisions. I una decisió pot ser aquí hi posaria o aquí no hi posaria. I pensa una altra cosa. Per molta IA que tu hi posis, la responsabilitat sempre és d'una persona, física o jurídica.
0: Sí, però estàs d'acord, i aquí no m'ha explicat, Jani Roca, ara no cal recordar a una empresa molt coneguda que m'explicava que el Departament de Comptabilitat els hi va dir als seus comptables: escolteu, a partir d'ara les factures ho fa molt més ràpid una IA, posarem a una IA a fer factures i per tant ens agradaria que aprenguéssiu a programar, d'acord?
1: Sí, però
0: ja que els hi diem als comptables.
1: No,
0: és a dir...
1: però això és la història de la vida, eh? Quan l'Ajuntament de Barcelona va posar semàfors, van fer falta menys guàrdia urbana, perquè abans n'hi havia una a cada cantonada i ara hi ha un semàfor. Quan tu truques al telèfon aquell d'assistència, hola, i te diuen premi l'1, si vol no sé què, premi el 2, això és un punyetero robot, i abans hi havia algú atenent. Totes les tecnologies de la història de la humanitat treuen llocs de treball. El meu pare era pagès i quan va arribar el tractor eren menys gent a segar. La descripció de tecnologia és una eina que t'ajuda a fer una feina. Totes les tecnologies de la història de la humanitat treuen feina. Quan va arribar a la primera comptabilitat, la primera comptabilitat va treure feina als comptables. Vull dir que tu ara em dius, en el Departament de Comptabilitat ara les factures ho farem diferent. Bueno, és que abans del programa informàtic de comptabilitat hi havia 20 persones escrivint coses en llibretes. Totes les tecnologies de la humanitat treuen feina. Si voleu, ens posem a lamentar-ho, però insisteixo.
0: M'agrada molt.
1: Totes...
0: T'he de preguntar sobretot també sobre la IA agèntica, com el ChatGPT. Tu dius, ChatGPT és com l'oracle de Delfos. Tu li preguntes el que et dona la gana i et contesta el que li dona la gana i no saps d'on ho ha tret, no? Aquesta és la part més rellevant en aquesta... Ho parles amb ironia, no? En aquest sentit, no? D'aquesta IA generativa.
1: Hi ha dos tipus d'IAs. A mi no m'agrada parlar de generativa i no sé quin rotllo, aquestes coses tècniques. Hi ha dos tipus d'IAs. Amb les que pots parlar i les que fan coses. Llavors, ChatGPT és una IA amb la que parles. Tu parles i ella contesta.
0: Molt
1: i clar,
0: simpàtica, per
1: sí,
0: cert.
1: Ha de contestar sempre, eh? Vull dir, té la necessitat de contestar. Aquesta és una màquina per contestar. I, en canvi, per exemple, Claude, que també se'n parla molt últimament, està més orientada a fer coses, més que no pas a tenir converses. Claude, hi ha dos tipus d'IA. Per depèn de quines feines jo en vull una que faci coses, investiga'm cada dia la competència i fes-me un resum del que has vist, investiga'm cada dia el BOE si ha sortit algun concurs públic que jo m'hi voldria presentar. Aquest tipus d'IAs que fan coses em porten a un camí, i el tipus d'IAs que contesten coses s'han de fer servir diferent.
0: Que es diuen agents, que se li diu agents d'intel·ligència.
1: M'agraden més les que fan coses.
0: Els agents, els que et contesten correu.
1: Les que fan coses.
0: Tu, Genís, ho fas servir per contestar correus? T'he de preguntar, sí?
1: No, per contestar correus, no.
0: No?
1: No, però per analitzar tendències, sí.
0: Val.
1: Si agafes i dius, aquestes són les meves fonts d'informació. De què vam parlar ahir? Què hi ha més? Què hi ha de destacable que em pugui interessar a mi? Buah. M'ho assenyala amb el dit i després jo llegeixo, però acabo de guanyar molt de temps, eh?
0: No, jo també l'he fet servir per investigar, és a dir, tu li pots preguntar el futur de com veu el futur del català d'aquí 10 anys, com veu el futur del canvi climàtic d'aquí 10 anys, és a dir, totes les preguntes, l'únic que, clar, li has de fer...
1: Això em posa nerviós.
0: Sí, perquè li has de fer recerca profunda, després li has de passar dades...
1: En base a què? En base a què em contestes?
0: Amb totes les dades que té.
1: Ja, no, totes les que té és una merda. Totes les que té hi ha molta porqueria en aquest món de Déu. Això és com... L'altre dia un polític m'ha deia, he preguntat a la IA sobre mi i el que diu, dic, home, el que diu és la mitjana del que hi ha de tu, i de tu hi ha gent dient de tot. Hi ha preguntes que contestar-te amb la mitjana no és satisfactori.
0: Ja. Un altre tema, avui amb Jani Roca parlant d'intel·ligència artificial. A tu també et preocupa, n'hem parlat moltíssim al Revolució, si Europa continua depenent tant tecnològicament dels Estats Units i la Xina, estem perduts. Quina és la teva opinió de la sobirania digital i de que anem una mica, com sempre, lents, no? Sempre ens passen per davant, no? Per tot arreu.
1: He estat repassant la documentació i enlloc està escrit que Europa tingui el privilegi de dirigir eternament l'univers. No està escrit enlloc que nosaltres tinguem superioritat sobre la resta de pobles del món. Llavors, no està escrit enlloc que nosaltres tinguem que dominar la tecnologia i que la gent ens hagi de demanar permís per fer coses. Mira, fa poc vaig estar a Xina acompanyant una expedició de la gent de Comertia.
0: És veritat, ho vaig seguir, sí. I què tal? I... Va impressionar?
1: Sí, clar. I la sensació que vaig tenir és, a Xina, l'estat d'ànim és, buah, amb aquesta tecnologia dominarem el món. I el nostre estat d'ànim és, buah, amb aquesta tecnologia ens donaran pel sac. Són dos estats d'ànims. I el seu estat d'ànim, amb aquesta tecnologia dominarem el món, em recorda el que van viure els meus pares als anys 50-60. Que Europa, amb la revolució industrial, deia, buah, amb aquesta tecnologia dominarem el món. Serem la fàbrica de cotxes del món. Serem... O sigui, teníem el domini d'una tecnologia que ens permetria dominar l'economia. Teníem aquesta sensació i ens menjàvem el món. Exportàvem a tot arreu. Ara els hi toquen ells. Et recordo que mentre nosaltres ens forràvem amb la revolució industrial, els teníem en ells fent samarretes per un euro al sud-est asiàtic.
0: És veritat. Vull dir, la robòtica de la Xina, no? Et va sorprendre molt, la robòtica que tenen?
1: Em va sorprendre que tenen lideratges joves de gran ambició en projectes estratègics. Aquí nosaltres tenim... La nostra economia està dominada per gent de 60-70 anys i dubto que ells em portin a liderar el nou cicle tecnològic.
0: Carai, frase per acabar, Geni Roca. Ens ho he passat molt bé. És que s'han passat 20 minuts superràpid. A un jove que t'estigui escoltant, un futur incert amb aquesta IA i amb el que ve, què li recomanaries?
1: Llegeix i escriu a mà.
0: Llegeix i escriu a mà.
1: Sí. El truco sempre ha sigut el mateix.
0: El cervell, perquè així el cervell treballa millor.
1: Si se'n surten els que llegeixen i escriuen. Hi ha gent que llegeix, hi ha gent que escriu, hi ha gent que llegeix i escriu.
0: Només se'n surten els que llegeixen i escriuen?
1: Els que llegeixen i escriuen...
0: A la perruqueria que se'n surti, no llegeix ni escriu.
1: Els que llegeixen i escriuen tenen una avantatge competitiva. I si escriuen a mà, més. Fes servir la IA que et doni la gana. Però llegeix i escriu a mà. Si em demanaves un consell... faig aquest.
0: Has vist? És que el Genís així ens agrada. Un home que parla del foc, un home que parla de l'origen, que parla del que és essencial, escriure i parlar i abraçar, perquè també, no?, i emocionar-nos, no?, al final també tanta tecnologia. Jo a vegades estic cansada de tanta tecnologia. Tu no et passa, tu i jo, que ens dediquem a parlar-ne? És a dir,
1: no,
0: trobo jo, faltar la humanitat.
1: Gràcies a la tecnologia tinc més abast de gent a la que li puc recordar que els estimo, tot
0: això
1: i que estiguin
0: sí,
1: lluny.
0: Això sí, però sempre una abraçada millor que un emoticó.
1: I penso una altra cosa, la tecnologia és una característica dels humans. O sigui, la diferència entre un lleó, un niu de formigues i nosaltres és que nosaltres ens recolzem sistemàticament en tecnologia. Vull dir, gràcies a la tecnologia som humans. Tota aquesta tonteria de la tecnologia humanista. Però si és un oxímoron, tecnologia igual a humà. Els peixos no fan servir tecnologia.
0: Molt bé, recomanem molt el teu llibre, aquesta revolució inevitable.
1: Cinquena edició.
0: Cinquena edició.
1: Estic sorprès.
0: Molt bé, això vol dir que molta gent li agrada el que fas i et segueix,
1: bueno,
0: Geni Roca.
1: Agraït.
0: Un luxe, com sempre, escoltar-te. Ja saps que ens agrada que vinguis al Revolució i t'esperem a l'onzena temporada, que tornis a venir i a pensar en tu i a pensar des del foc.
1: Fins on te toqui.
0: Fins ara. I on anirem? No sé, el futur és incert, però intentarem explicar-ho. Gràcies.
1: A vosaltres.
2: S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.

0: Segur que heu reconegut la cançó una vegada més. Shakira posa banda sonora a la Copa del Món de Futbol, l'aparador esportiu i publicitari més gran del món, oients. Aquesta edició serà històrica, eh? 48 seleccions, 104 partits i 3 seus als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Però també arriba marcada per ingressos rècord, preus a l'alça i crítiques d'aficionats que senten que el torneig s'allunya de la graderia tradicional. En aquest context, les marques tenen una gran oportunitat i també un repte, connectar amb l'afició. Parlar de marques, de publicitat. Qui? El nostre col·laborador estrella en publicitat és Jordi Urbea, CEO de Gilby. Espanya, què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Aquí gaudint del Mundial, alguns partits, eh? Amb aquests horaris és una mica difícil, però de tant en quan me n'escapo i en veig algun i gaudint-lo, que és
0: molt
1: important.
0: Bé. I de la crack de Shakira, eh? Perquè, escolta, aquesta dona no para de fer coses. A més, ara el Mundial. I continua sent una aposta segura per moltes marques, aquest espai. Jordi.
1: Mira, el Mundial de Futbol, jo crec que és un dels events més bèsties que hi ha a nivell mundial i, per tant, et diria que ha anat evolucionant i així com abans et garantia que tu estaves sorties en el Mundial i la teva marca feia anava com un coet, ara sí que va igual de bé, sí. Però el context ha canviat una mica i ja no té prou que hi siguis amb que hi estiguis present, sinó que ara has de lluitar per el soroll mediàtic de moltes marques que hi participen. Clar. Tenint en compte que també estan a molts països, doncs hi ha moltes marques. I aquest soroll, les marques tenen que treballar molt fermament i molt bé perquè la seva inversió econòmica doncs sigui rentable al 100%. I cal afegir-li que hi ha gent que no sponsoritza oficialment les marques, però s'aprofita de que hi ha soroll del Mundial de Futbol per també afegir-s'hi. Amb la qual el que era abans un gran soroll mediàtic i fàcil de resoldre, ara és molt més complicat perquè has d'invertir-hi molts més diners que abans.
0: Que, per cert, deixa'm dir als oients que la persona que cantava és Shakira, que s'ha dit a les xarxes socials que era una doble perquè anava amb ulleres de sol. No era Shakira. I, a més, els que som molt fans sabem que té una marca aquí al front. És una marca, fixeu-vos, una fotografia, i és ella. Per tant, no hi havia cap doble. Per cert, aquestes marques, Jordi, xifres d'enorme inversió. Invertir, però significa impactar, i explica'm una mica aquest concepte. No és el mateix comprar que visibilitat per construir significat,
1: clar,
0: no?
1: És que, clar, abans la gent doncs allò que tacant amb la seva marca una determinada activitat, en aquest cas un campionat del món de futbol, no és aquella marca que ja tenia una repercussió mediàtica garantida. Ara el que no hi ha suficient en sèrie, sinó que ja has de crear-hi un relat allà dins. Has de participar del relat. I has d'aconseguir que la gent que hi participa, que s'hi faci teva el relat de la teva marca, s'identifiqui amb la teva marca i vulgui estar treballant amb la teva marca. Perquè, si no, acaba sent una marca que passa desapercebuda on no hi ha soroll. I crec que això és tremendament important. I, per tant, el que has de fer és, d'alguna manera, afegir-te a l'emoció del Mundial. És a dir, lograr que hi hagi una interacció entre la marca i els consumidors perquè allò tingui l'èxit necessari.
0: Explica'm lo d'Adidas, per exemple, el bon exemple en aquesta batalla publicitària, la campanya que fa, i a més hi ha figures públiques, Messi, no? Yamal, etcètera, sí?
1: Sí, però fixa't, el més curiós és que en aquesta acció que es diu Backyard Legends, no és limitat a dir som la marca del Mundial perquè tenim la pilota i molts equips vesteixen la meva marca, sinó que intenten crear algun tipus de relat que vagi molt més enllà. I fixa't que, a més d'agafar figures futbolístiques com el Messi, el Lamine, el Bellingham, busquen també altres d'altres sectors, no? El Bad Bunny, el Timothy Chalamet, o gent que ja està retirada...
0: Beckham,
1: que sí que està relacionat amb el futbol, per suposat, o Zidane, però els col·loca fora d'un altre context, els treu del context d'un estadi, els porta a un barri, els fa estar presents amb la gent, els transporta al món de la música, els transporta al món de la moda, els transporta a altres tipus de records, més enllà de l'emoció d'estar dintre d'un estadi o de veure una activitat esportiva que, per suposat, ja dones per fet que fan aquests senyors. Però la porten a un lloc molt, molt curiós. Ja no parlàvem d'on t'ho van rodar-ho, que a sobre tenim la sort que va ser rodat per aquí, no? Sinó que el que estan intentant és que hi hagi aquesta manera de connectar amb la gent, que hi hagi connexió amb el públic i que faci que allò sigui una experiència que la gent tingui ganes de viralitzar, compartir, explicar
0: per
1: i transmetre.
0: Per tant, no? Una mica la comunicació esportiva, Jordi Urbea, no aniria tant en l'èpica i en les estrelles inassolibles, sinó una mica recordar per què et vas enamorar, no?, del futbol, sí?
1: Bueno, és el que intenten en aquesta campanya, però si et fixes en els seus companys, competidors, Nike va per una altra línia,
0: Nike,
1: no?
0: Nike
1: ha optat per una altra... És aquesta idea que acabes de treballar, no? De dir, escolta, Nike ha dit, escolta, anem a fer alguna cosa en el que hi hagi un ritme molt més reconeixible del públic futboler de sempre, no? I per tant, ha buscat crear una acció que sigui contrapès a el que estava preparant Adidas. Adidas ha entrat en la base i, en canvi, els altres han anat a tocar el cor, a les aficions, al soroll, a l'activitat pròpiament esportiva. Per tant, hi ha com un contrast en les maneres d'apropar-te, no? Uns recorren l'emoció i els altres recorren a l'acció d'apropar-se en cadascun dels elements en els quals hi participen, no?
0: I parlem també de l'experiència de l'espectador al Mundial, no? Com ha canviat la forma, Jordi Urbea, que vivim al Mundial? Perquè jo t'he de dir que fins i tot de veure la meva filla, ara m'explico, 12 anys, estem amb els cromos al Mundial.
1: Això és una bogeria.
0: És una bogeria, que s'acaben a tot arreu.
1: Bueno. M'han dit que hi ha alguns països que hi ha tal nivell de bogeria que alguns d'ells ja són peces de col·leccionista. És a dir, arribat... Bueno, són aquestes coses que no les controlar, però fixa't, és quan toques l'emoció. Un cromo. Pensa tu.
0: Però està molt bé que els nens digital, estiguen, no tant de pantalla, i jo estic encantada que estiguem fent cromos i enganxant cromos.
1: Que l'altre dia estava el meu fill, que té 23 anys, estàvem amb uns amics a casa, i de cop i volta veig que treuen feixos de paquets de cromos.
0: Ah, també, ja?
1: I se'ls canviaven.
0: Amb 23, jo, també?
1: Però amb 23, 25 i 27 anys, que eren els seus amics.
0: Està bé que
1: però què m'esteu dient, això?
0: Sí.
1: I sí. Per tant, les marques van molt més enllà, transgredeixen, van molt més enllà.
0: Jo dic que va molt bé perquè la meva filla d'11 anys aprengui tots els països del món.
1: Bueno,
0: o
1: trobar on està Curaçao, no?
0: El Mundial serveix, a part del futbol, de saber tots els països del món.
1: I trobar algunes capitals i tal. No? Que és una... Això és un món de curiositats que és un altre dia ho treballarem. Però, clar, tu fixa't quantes marques hi han abocat calés, tal, i ara, quan acabem el Mundial, diré, digue'm algunes marques del Mundial i et costarà dir-me'n tres.
0: Clar,
1: perquè realment al final, hi ha tant de fressa que al final, si aquestes marques no logren que el seu soroll vagi més enllà, viatgi per les xarxes, es bellugui per les xarxes, queda impactat per les xarxes. Si no, això no funciona de ninguna de les maneres, no? I a més, avui en dia, tot es retalla, no? Aquests ja estem veient els resums dels partits ja, que es veiem més abans amb les xarxes socials que no mirant-los per la tele amb altres notícies, no? Per què? Perquè, senzillament, la gent ja busca ràpidament què ha passat, què ha succeït, que algú m'ho expliqui als comentaris. Però les marques també hi volen ser-hi, participen del soroll, i, sens dubte, el que ara volen és estar presents en el quasi en el minut de cadascun dels usuaris en el món del futbol. I com a anècdota, mira el que és bèstia a les xarxes.
0: Sí, una pregunta final, sí?
1: Sí, mira el que és bèstia.
0: Què?
1: No sé si saps que va haver-hi un cas de que va haver-hi un influencer que va dir, escolta, agafaré un jugador random del món,
0: sí?
1: I de cop volta diré que vull que sigui famós. I va agafar un jugador de la selecció neozelandesa, i era un jugador random, un jugador que no el coneixia ningú, i de cop volta va dir, tothom seguim aquest noi. I aquest noi de cop volta es va posar amb 5 o 6 milions de seguidors, i aquest noi ha començat a vendre campanyes per marques estant a les jocs... Però espera't, el remate... El millor de tot és el porter de Cabo Verde, que va fer un partit l'altre dia, fa uns dies, amb la selecció espanyola. Sí. Doncs de cop i volta, en un vespre, 6 milions de seguidors.
0: Va guanyar. Clar, és que ho mira tanta gent al Mundial.
1: Però clar, però que era un porter de la selecció de Cabo Verde, i que de cop i volta juga amb Espanya, i de volta no el coneix ni el Tato, i 6 milions de persones el comencen a seguir perquè va fer un bon partit. Això, com ho pots controlar? Això, com ho pots controlar? Com pots portar-ho?
0: Jordi, tu, si fossis també el porter ara, ja tindries també 6 milions.
1: No sé si tindria 6 milions. Ja m'encantaria a mi tenir 6 milions, però no els tinc ni els tindré.
0: Per acabar una frase, si una marca et pregunta si invertir el Mundial, què li diries? Que sí, no? Suposo.
1: Jo li diria que sí, però que pensés no solament en invertir, sinó que pensés clarament en com ho voldria explotar.
0: Molt bé. Doncs escolta, Jordi Urbea, com sempre, ensenyant-nos a veure el món amb ulls d'analista de la publicitat, que hi ha darrere del Mundial, quines marques són importants. Moltes gràcies, Jordi Urbea.
1: A tu, bona nit.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Tech Talks.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. but deliberately chosen because this moment needs words.
0: La intel·ligència artificial ha de ser desarmada, és una paraula forta, però la dic expressament perquè cal cridar l'atenció. Això deia fa uns dies el papa Lleó XIV després de publicar la seva encíclica magnífica Humanitas, i avui en volem parlar amb una gran dona TIC, és la doctora Elisabet Golobardes, professora catedràtica de la Salle Universitat Ramon Llull i vicerectora d'Ordenació i Qualitat Acadèmica de la Universitat Ramon Llull. Què tal, com estàs,
4: Elisabet? Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
0: Elisabet, aquestes que escoltàvem són paraules importants que n'hem parlat. S'ha parlat molt d'aquesta encíclica sobre la intel·ligència artificial, centrada aquesta reflexió sobre la dignitat humana, els humans, no? Com es pot garantir que una tecnologia tan poderosa que ens està canviant estigui al servei de les persones, no? I sigui més humana, què en diries?
4: Uf, quina pregunta tan bèstia. Primer, deixa'm dir-te que l'encíclica no va tant de tecnologia, sinó de repensar què és el que ens fa ser humans donada la tecnologia. Per tant, la pregunta vindria aquí, és a dir, què és el que ens fa ser humans realment? Des del moment que ens fem la pregunta, que tu deies el verb garantir, vol dir que hem de posar lleis, hem de posar un marc legal, hem de posar prohibicions perquè la gent en faci un bon ús d'aquesta tecnologia. Si anem una miqueta més endavant, doncs haurem d'aprendre a usar-la correctament, que és el que està passant avui en dia. Haurem d'aprendre a saber què fan els algoritmes, per què ho fan, i la paraula educació, però l'educació des d'avui.
0: Clar. A més, és cert, atenció, oients, que aquesta encíclica que parla de la intel·ligència artificial fa referència a una recerca de la que és coautora l'Elisabet Golobardes, oi que sí?
4: Així és, sí.
0: Quin és aquest tram?
4: Bueno, aquí he portat el llibre avui, que no el podeu veure, però bàsicament se'ns va demanar de diferents científics i recercaires que féssim una reflexió de com podia afectar la intel·ligència artificial en el dia a dia, és a dir, a la indústria, a les finances, a l'educació, a la comunicació, etc. Jo en concret em vaig dedicar a la comunicació, és a dir, com podia afectar a la desinformació i a la polarització de les opinions, a l'ús de les xarxes socials.
0: Val. I què deies exactament? Que tindrem més fake news que mai? Estarem més desinformats?
4: Bueno, ja ho estem, no? És a dir, tota la vida s'han explicat mentides, però ara el problema és que n'hi ha un ús massiu. Si ens posem a les xarxes socials en què tothom pot fer tuits, o al xat GPT en què tothom pot xerrar i generar textos, ens n'adonem que la gent només escolta allò que li agrada. Si la gent només escolta allò que li agrada, doncs ens anem separant les opinions blanc i negre, és a dir, els que volen blanc només escolten blanc, els que volen negre només escolten negre. I portat al límit, podria fer perillar la democratització.
0: La doctora Golobardes investiga intel·ligència artificial des dels anys 90. Tu ets una pionera i tu aportes una perspectiva de com ha canviat, perquè clar, ara parlem molt, però és que fa 3 dècades, no, de la recerca abans del boom, no?
4: Així és a dir, la intel·ligència artificial com a terme és de mitjans del segle passat i està instaurat ja com a docent i a recerca a les universitats des de fa 30 o 40 anys. Què ha canviat? L'ús massiu, és a dir, ha canviat que ara tenim eines més potents en quant a ordinadors, tenim més dades a la nostra disponibilitat i, per tant, podem accedir a més persones. Això és el que realment ha canviat.
0: Clar. L'AI és una tecnologia que s'hauria d'usar amb més esperit crític, em diries, del que s'està utilitzant?
4: Totalment. Mira, si em permeteu, posaré un exemple de l'universitat, però que és inventat, però que pot passar a qualsevol lloc. Imagineu que de cop i volta hi ha un atemptat en un país del món, a l'altra punta, Honolulu, als Estats Units, i el vicerrector d'Internacionals ens demana quants alumnes i professors tenim en aquests moments a Honolulu i quines són les seves adreces. I nosaltres agafem totes les dades de tots els estudiants de la nostra universitat, els posem al xat GPT, li preguntem quants tenim a Honolulu i ens dona la resposta. Haurem fet un mal ús inconscientment i segurament sense voler-ho fer, perquè hem regalat totes les dades als nostres estudiants i professorat a les xarxes socials, han passat a ser públiques a tot arreu, això sí, he obtingut la resposta en segons. Aquest és el risc que tenim com a societat.
0: Ah, Avui parlant amb l'Elisabet Golobar des de la Salle dels problemes reals de la societat doncs que hauria d'ajudar a solucionar la IA, o quin risc important creus que la IA estigui en poques mans. Què destacaries tu com a experta i que portes tants anys, no?, treballant en això, no? Què diries? Quins problemes reals pot crear? I que estigui en poques mans també serà un altre perill?
4: Jo crec que és un problema que estigui en poques mans i en moltes mans. Temo a separar. En poques mans, en el sentit de que estem pensant en poder. Vol dir que el poder el tenen poques persones, en volen fer un mal ús, es poden incrementar les desigualtats, la gent pot no accedir a la tecnologia i poden dominar la part econòmica de quant costa accedir a aquestes eines. Però també pot ser un perill a l'ús massiu, com comentàvem abans, és a dir, és una eina molt poderosa que pot generar, pots fer consultes i posar dades massives i personals sense tenir-ne cap coneixement, i tothom l'està usant sense saber-ne si en fa un mal ús o un bon ús, i això pot anar en contra de tots nosaltres. Ens estem despullant a les xarxes socials.
0: Clar. A més, un altre gran problema són els biaixos, no?, amb què aprèn la intel·ligència artificial, no? També per això es perdia aquesta humanitat, no?, que diem, la humanitat, no?, ser humans, aquests valors, no?, que potser els valors de la intel·ligència artificial, quins són?
4: Bueno, justament el valor que pot tindre la intel·ligència artificial és que ens pot ajudar a ser millor humans. Què vull dir? Que si entrenem un sistema, per exemple, de diagnòstic mèdic, on l'usuari final seria el metge especialista amb aquell diagnòstic mèdic, sí, ho puc fer amb dades que siguin representatives i que no tinguin capisme, és a dir, que tracti per igual el gènere, les cultures, les relacions, el sexe, l'edat, etc. Per tant, la intel·ligència artificial podria ser més objectiva perquè podria tractar d'una manera honesta les dades i ens podria ajudar, per exemple, si l'usem per seleccionar persones en una empresa, a fer-ho de manera més justa. Aquesta seria la part humana de la IA i que al mateix temps potser ens faria més humans tornant als nostres principis.
0: Clar, és que la IA hi ha un impacte, no?, que afecta 360 graus, no? I quin impacte tindria la diversitat de la recerca, no?, i el desenvolupament de les tecnologies com la IA pot ajudar moltíssim, no? Encara ens queda per descobrir molt, no?, del que passarà.
4: Certament, depèn de l'ús que en fem, és a dir, el que hem de tenir clar és per què podem usar i per què no podem usar la IA. La podem usar per fer sistemes d'ajuda en medicina, tothom ho té clar. La podem usar per llegir un llibre? Home, no. El temps de la lectura d'un llibre va bé. Volem que la gent segueixi llegint un llibre i que pensi, que tingui consciència. Llavors jo entenc que la IA l'hem d'usar per tot allò que permeti millorar tot el dia a dia del ciutadà i ciutadana.
0: Als teus alumnes què els dius, tu?
4: Això mateix. És a dir, amb exemples molt, molt, molt clars, com de medicina, com d'ús i mal ús de les xarxes socials, els hi faig veure pel·lícules, els hi faig veure vídeos, els hi faig fer vídeos. Llavors, a vegades alguns es molesten perquè, clar, si els hi faig veure una pel·lícula, dura com a mínim 90 minuts, ja no volen veure pel·lícules.
0: Volen veure, la gent vol veure
4: coses molt curtes. I clar, és el temps de madurar l'argument, una història, etc.
0: Què ens està passant amb el cervell? Et preocupa? És a dir,
4: sí,
0: el nostre cervell vol la immediatesa, vol els àudios ràpids, no li agrada, li agraden els vídeos de 5 minuts, 10 màxim?
4: Jo crec que està creant addicció, i això és terrible, tot i que jo no sóc experta en salut mental. Està començant a passar que amb gent experta en intel·ligència artificial i tecnologia vulgui deixar la intel·ligència artificial i tecnologia perquè estem corrent massa i no sabem per què correm. Hi ha un acudit que corria per les xarxes que és, a veure, un embaràs dura 9 mesos, si posem 9 dones embarassades no durarà un mes. Hi ha coses que necessiten el seu temps, necessiten madurar, necessiten créixer, i el fet de fer-ho tan accelerat, amb una resposta tan ràpida, fa que molta gent s'estigui i angoixant i estressant. Aquest seria el mal ús principal.
0: Molt bé. Doncs el darrer titular, què em diries sobre la intel·ligència artificial, sobre el que es va dir amb aquesta magnífica Humanitas? Estàs d'acord, per tant, en part? Quin seria el teu titular final?
4: Bueno, tornar a recordar què és el que fa que realment siguem humans, independentment de la tecnologia. Això també està passant a les universitats, no? És a dir, ja no sabem si hem de fer de caça fantasmes amb detectors als exàmens o hem de canviar la manera en què eduquem. Per tant, qui és el que volem ser com a humans, com a persones i com a ensenyants.
0: Molt bé, doncs doctora Elisabet Golobardes, la IA sens dubte ens canvia la vida, però també es posa deures, no? Potenciar vocacions a les noies, desenvolupar l'esperit crític, no? I dedicar aquesta tecnologia també a solucionar els problemes de la societat i sobretot a no deixar mai de ser humans, no?
4: Totalment.
0: Sobretot, no? Jo crec que l'ànima i la humanitat és més important que mai. Gràcies, de veritat, un plaer escoltar-te, gràcies.
4: Gràcies. Alors on danse.
2: Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Punt de xarxa.
0: Anem a recordar un dels moments més recordats ja per Barcelona. Sonora de l'espectacle de Llum i So després de la benedicció que va fer el papa de la Torre de Jesús de la seva família. Àlex Carballo, tu també pell de gallina, suposo.
5: Gallina de piel, com deia el Johan.
0: Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia Vodafone, benvingut a la Revolució. I amb Àlex volem parlar d'aquesta visita, però ho volem fer, atenció, des d'un punt de vista tecnològic, perquè tu el vas viure des d'una posició molt concreta, no? Anem a PAMS, és a dir, ha estat un esdeveniment històric, però des del punt de vista de telecomunicacions, com es veu un acte d'aquestes dimensions? Què és el que ha passat i que no hem vist?
5: Pues, bon dia, Chantal. Es veu des d'un punt de vista de moltíssima responsabilitat. Pensa que, per exemple, la vigília a Montjuïc amb més de 50.000 persones o la Sagrada Família plena a vessar, i tothom enviant fotografies, fent vídeos, enviant whatsapps, trucant, i tot sí. Va funcionar molt bé i, per tant, un orgull també des del sector.
0: Clar. Com es preparen aquests operadors? Comencen a treballar un dia abans, explica en concret quin desplegament tecnològic van fer els operadors de Barcelona, com funcionava?
5: Doncs la veritat és que vàrem estar mesos preparant aquest esdeveniment. De fet, va haver-hi una coordinació inicial en el qual vam intervenir quatre actors. Va estar la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, Mossos d'Esquadra i els tres grans operadors, coordinant-nos. I he de dir que la coordinació, Chantal, va ser de manera molt honesta. De fet, els operadors no competim en aquests grans esdeveniments. I, per tant, cap improvisació i molt treball previ.
0: Parlàvem de xarxes privades de 5G, quin és exactament, el salt en situació d'emergència del 5G, és a dir, també estava molt vigilat, és a dir, no va passar res, i també el papa estava vigilat, i que ningú de les persones que es trobaven al carrer, Àlex, tothom també es sentís més protegit, no?
5: Sí, de fet, la tecnologia va ser un dels aspectes claus també de la seguretat. De fet, com a màxim representant de l'empresa Vodafone aquí a Catalunya, vàrem fer una fita, jo crec que espectacular, amb els Mossos d'Esquadra. Bàsicament el que vam fer, Chantal, és vàrem crear una xarxa privada pels cossos de seguretat per tal de que es poguessin comunicar en entorns d'altíssima densitat de població. És a dir, Sagrada Família, Montjuïc, els Mossos d'Esquadra tenien una comunicació segura, fiable i independent de la xarxa pública, en el qual tu i jo estàvem connectats a la xarxa pública.
0: És secret el nom d'aquesta xarxa?
5: És secret el nom d'aquesta xarxa, i és complementària a la xarxa Rescat que utilitzen els cossos de seguretat, però el que es demostra és que el 5G és la tecnologia complementària a les xarxes d'emergència per tal que els cossos de seguretat puguin parlar en situacions com la de la visita al Sant Pare.

0: xarxes van aguantar durant la visita del Papa, però fa poc més d'un any i l'apagada en van parlar el 28 d'abril, que ens va ensenyar que les xarxes doncs, tenen límits. Com es concilien les dues coses? I també, no? Què em diries, no? Sobretot, com es concilia i quan la connectivitat és tan important en esdeveniments com aquest, no? Que no pot fallar res.
1: No pot fallar res. I de fet, aquesta és la clau, no? O sigui, tu ara em parlaves de l'apagada. Per mi la diferència entre un escenari com l'apagada com un escenari de la visita del Sant Pare és... La paraula per mi és preparació. No? Quan tu tens un esdeveniment global d'aquestes característiques, els operadors tenim mesos per preparar la xarxa perquè estigui, diem, ready per aguantar tot el tràfic que es va suportar. No? En canvi, amb una apagada, al final és un esdeveniment sobtat i no programat, i aquí és on es veuen les carències que també tenen les xarxes de telecomunicacions. No? De fet, ara fa poc, des del Ministeri, se'ns proposa que el 75% de la xarxa pública estigui redundada en bateries per si hi ha un esdeveniment com el que va passar amb l'apagada. En canvi, quan hi ha un esdeveniment global, com pot ser el Mobile World Congress, també, tenim mesos per preparar i que tot funcioni com ha de funcionar.
0: He pensat una cosa, Anna, és una idea que tinc. Per què no tenim més carregadors públics al carrer? És a dir, com tenim a l'aeroport... Explica'm aquesta. A l'aeroport, oi que tu estàs i pots carregar? I llavors, per què no ho tenim, això, al carrer?
1: Jo crec que no ho tenim al carrer. Primer, perquè has de demanar permís a l'Ajuntament i, per tant, hi ha permisos per instal·lar via pública, que no és fàcil ni és de termini curt. És llarg, t'ho dic jo, perquè al final nosaltres, els operadors, instal·lem antenes.
0: Sí, sí, però, però quanta gent es queda sense bateria? Doncs estaria
1: moltíssima.
0: Bé, no?, que hi hagués la Diagonal per carregar, no?, mòbils. No sé, és una idea, que deixo anar.
1: Chantal, estaria ple, però igual que no hi ha tampoc molts carregadors de cotxe encara elèctric, ja. Al final jo crec que hi ha molt d'ordenança d'ordenança pública, que no és senzilla.
0: Clar. Una altra pregunta que tinc. Quines lliçons s'emporta el sector de les telecomunicacions, no?, d'un esdeveniment com aquest? Perquè ara tindrem l'any que ve, el Barcelona, el Mobile World Congress 2027, molt important, ja sabeu, que hi serà zona, aquesta fira de telecomunicacions la més gran del món. I suposo que Barcelona ha d'ensenyar aquesta connectivitat, no? Ja l'ha ensenyat amb la Sagrada Família.
1: L'ha ensenyat.
0: L'ha ensenyat també el Mobile 27.
1: Doncs mira, lliçons que ens emportem de la visita del Sant Pare, jo et diria, un, i ho comentàvem al principi, quan ens coordinem els grans operadors, sumem molt i no competim, val? I per tant aquí els tres operadors vàrem estar molt coordinats entre nosaltres, i va ser tot un èxit, perquè al final els ciutadans de Barcelona comparteixen les tres grans companyies i per tant no tenia sentit que competíssim aquí, no? Per altra banda, el 5G clarament com a tecnologia complementària de les xarxes d'emergència TETRA. Tercer, un esdeveniment d'aquest tipus té un efecte molt positiu i és el següent. I és que ens empenta a tots a innovar en un curt espai de temps, no? Que moltes vegades aquesta innovació no succeeix si no tenim, no?, aquest petit estrès de tenir un event global com la visita del Sant Pare.
0: Molt bé. Per anar acabant, Àlex, jo tinc aquesta idea, dels carregadors.
1: Idea? Dels carregadors?
0: Sí, et sembla bona idea
1: jo
0: o no?
1: Jo crec que toparàs amb l'administració aquí. No és senzill instal·lar nous elements a via pública, és força complex, és força complex, però la idea té tot el sentit del món. De fet, els carregadors allà on vagis, a l'aeroport, a l'estació de Sants, estan tots plens. La gent necessita estar carregant tot el dia.
0: Clar.
1: Per tant, mira, pots patentar la idea i parlar amb els de l'Ajuntament, no, no, a veure si agilitza el tràmit.
0: Jo soc periodista, ciutadana, penso idees, no? Però a vegades fem la vida més fàcil.
1: Està ben tirada, està ben tirada.
0: I la connectivitat forma part del nostre dia a dia, ens agradi o no, no? I per tant, és que en cas d'emergència, perquè pots carregar el cotxe, pots carregar la feina, però a vegades, si una persona doncs, té una emergència i no pot trucar...
1: Jo aquí...
0: 112?
1: He de dir que jo recomano sempre portar un powerbank a sobre. Saps? N'hi ha petits i de grans, eh? Però això, en cas d'emergència, tu el connectes al mòbil i et dona bateria. Jo sempre em porto una a sobre, eh? Petitet, però això que mitja horeta d'emergència, per si he de trucar, a mi em serveix molt.
0: Molt bé. Algun titular per acabar de tot el que vindrà amb mòbil? Què tindrem? Què creus que passarà, per exemple, al mòbil del 27? De què parlarem?
1: Jo crec que la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se, jo crec que en parlarem molt. Jo crec que el mòbil de l'any que ve, la part de robòtica, si ve el 2027, 2026 va treure la seva puteta, el 2027 vindrà amb força, i la combinació d'intel·ligència artificial i robòtica jo crec que serà el titular del Mobile de l'any que ve. Abans, Chantal, em deies si Barcelona s'havia convertit, no, en referència en aquest tipus d'esdeveniments. Mira, jo et diria, i això ho acostumo a dir quan parlo en públic, crec que Barcelona és una combinació de quatre pols perfectes. Una és una infraestructura de telecomunicacions de primer nivell, de debò. Dos, talent tecnològic de primer nivell, també. Tres, i això no se'n parla molt, un dia et proposo, Chantal, fer un monogràfic d'això, perquè és molt interessant, la gent no ho coneix, i és la connectivitat submarina que existeix des de Catalunya al món i que ens permet connectar amb el món. I quart, per mi, és que hem demostrat que Barcelona respon quan hi ha grans esdeveniments.
0: És veritat. Doncs escolta, en parlarem segur, eh? Àlex Carballo avui ha desvelat alguns dels secrets de la logística que hi havia darrere d'aquest viatge del Papa i aquesta connectivitat important. Gràcies, Àlex.
1: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels atacs creuats dels últims dies. L'acord confirmat per un alt càrrec de Washington arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control del pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons i que ha posat contra les cordes l'alto el foc pactat el 17 de juny. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs creuats. Els Estats Units van tornar a bombardejar objectius iranians i ahir l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts tornen a la taula de negociació. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia.
1: L'onada de calor que ha sufocat a Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus, mentre que Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'OMS xifra amb més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada d'Europa.
2: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que ha rebut.
1: Han mort 11 persones en estavellar-se a l'avioneta on viatjaven poc després d'enlairar-se a Nancy, a l'est de França. Els ocupants, estudiants d'infermeria, anaven a fer el seu primer salt com a paracaigudistes acompanyats de monitors. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents sobre l'ecologia, nous materials de construcció, reutilització dels espais en desús o habitatge públic, per donar resposta també a un món en transició amb reptes socials i climàtics.
2: Per participar en aquests debats vindrà la capital catalana Arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va recordar que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
3: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
2: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de les

0: Sagreda in La Marina.
1: Esports, aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són els primers classificats per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai.
0: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi de Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara a motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.
0: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I en ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats pel seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
2: Fins aquí les notícies.
3: Som el dia.
4: Som la nit.
5: Som dos programes amb el mateix objectiu.
3: Saber què està passant.
4: Què ha passat.
5: I també per què ha passat.
3: Tant a casa
4: com al món.
5: Què ens fa diferents?
3: El ritme.
4: El ritme.
5: El ritme.
3: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
4: Perquè al Catalunya nit som pausa.
5: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: A tota hora
4: i a tot arreu.
6: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Som diferents.

0: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El mallorquí Joan Batista Picornell, un personatge culte i polifacètic, va sortir de l'illa de ben jove, la segona meitat del segle XVIII, i no hi va tornar mai més. La seva va ser una biografia amb moltes etapes. Pedagog, influït per les idees de la Il·lustració, defensor convençut de la igualtat de tots els éssers humans, escriptor, metge, activista, revolucionari. En tot allò que va fer, el va guiar la lluita contra els privilegis de l'antic règim, que el va portar a liderar el moviment independentista d'algunes colònies espanyoles del Nou Món.

0: Joan Batista Marià Picornell i Gomila va néixer a Palma el 1759. De jove es va mostrar especialment interessat per la renovació pedagògica, amb unes idees que va posar en pràctica amb el seu propi fill i que aspiraven a acabar amb el monopoli de l'educació en mans de nobles i de capellans. Però ben aviat va quedar decebut de les possibilitats reals d'evolució a Espanya i va apostar per assolir els canvis a través de la revolta. Al llarg dels anys va moure's entre Espanya, el Carib, Venezuela, França, els Estats Units i Cuba, sempre arrossegant un bagul carregat de llibres com a únic patrimoni. Va rebre dues condemnes a mort per haver liderat la conspiració revolucionària fallida de Sant Blai a Madrid el 1795, inspirat per la marxa de la Revolució Francesa. La sentència va ser commutada per un desterrament perpetu que el va separar per sempre de la família. Va ser enviat a Amèrica en un moment especialment turbulent per les colònies. Només dos anys després, el 1797, Picornell va prendre part a la rebel·lió de La Guaira, a Venezuela. Algunes de les seves proclames d'aquell temps van ser incorporades posteriorment a la Constitució i al futur himne de Venezuela. El 1812 va ser proclamat primer president de la República de Texas, o de les províncies internes de Mèxic. En la trajectòria s'hi van acumular les traïcions, les decepcions i els fracassos, però moltes de les causes que va defensar van acabar imposant-se dècades després. Encara va consagrar els últims anys de vida a la medicina, enfrontant-se a una violenta epidèmia de febre groga a Nova Orleans l'any 1817. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Avui parlem d'un, allò que es diu popularment, un personatge, de realment un tot un personatge.
1: Un personatge mallorquí, de allò que es diu una personalitat calidoscòpica, absolutament, perquè té tots els colors del verd, tots els colors del blau, del blanc, del lila, del negre...
0: Bueno, i del vermell, i del revolucionari,
1: I del vermell, perquè realment és una persona que... En certa forma podem dir que gairebé és un innovador i un avançat al seu temps amb totes les coses. Potser no triomfaran gairebé en cap que ho vegi ell, però el que ell va defensar, després tot es va complir anys després. I això és important. És a dir, és important a la vida, quan un té un sentiment polític, social, ideològic, cultural, el que sigui, que deixi una llavor i germini de cara al futur. Aquest és el seu gran triomf. Ara, Déu-n'hi-do també la nostra història. És a dir, que un personatge amb aquestes característiques internacionals, a banda i banda, diguem, de l'Atlàntic, no hagi estat una persona molt reconeguda per la historiografia...
0: Parla malament de la historiografia, no del personatge, eh?
1: I ens podem tirar uns quantes bufetades als historiadors.
0: Clar, perquè realment la història de Picornell no ha estat especialment tractada. Segur que hi ha coses, però no especialment.
1: Jo la primera vegada que em van parlar d'aquesta història, que em sembla que t'ho vaig comentar, al dir per Cornell jo pensava, en fi, amb els fets de la Guerra Civil, dels assassinats d'això de Manacor i totes aquelles atrocitats que es van produir. Vaig pensar després en algun altre Picornell, amb referència a algun atleta que és de l'estadi de les piscines Picornell. Sí, alguna relació Catalunya a les Illes, Catalunya a Mallorca, però no en tenia ni noció. I ara, bueno, la veritat és que m'he entusiasmat pel personatge, estic tot el dia llegint certes coses de Texas, a veure què passa.
0: Doncs anem a entusiasmar-nos, perquè és el que ens pertoca. Avui tenim la sort que ens acompanya en Joan Maiol Serra, naturalista, que ha estat diputat i també exconseller d'Agricultura a les Balears, i que ha debutat en la narrativa. Nosaltres no acostumem a portar autors de novel·la, en aquest cas una novel·la tan ben documentada i tan ben tramada que no ens hem pogut resistir a la tentació. La novel·la s'anomena El sediciós, molt adequadament, vera història del revolucionari mallorquí Joan Batista Picornell, que ha publicat la nova editorial Moll. Senyor Maiol, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Estic molt, molt content de ser a Barcelona.
0: Doncs escolta'm, així estem tots contents del fet. Picornell és conegut a Mallorca o som nosaltres principatins que no ens assabentem de res?
2: A Mallorca també és molt desconegut. Hi ha hagut moltíssima gent que s'ha sorprès en la publicació de la història. Jo som el primer que me vaig sorprendre fa uns anys quan vaig descobrir casualment aquest personatge. Afortunadament, avui dia, internet facilita molt aconseguir informació molt ràpidament. Vaig contactar amb una historiadora veneçolana que li va dedicar la tesi doctoral i vaig reunir prou material i me vaig posar a redactar la novel·la. Alguns sí que el coneixien. Per exemple, el meu amic Tomeu Mestre, que és autor d'Espròleg del llibre, ell el havia...
1: Tomeu Mestre Balutxo.
2: En Balutxo, sí, sí. El havia considerat...
0: No, Balutxo amb el nom o Balutxo?
1: No, no, de motiu, no amb el nom, no, de motiu.
0: No. Sí.
1: D'afecte.
0: No.
2: Sí, i doncs en Tomeu el coneixia i ell havia fet un recull de mallorquins il·lustres i havia... pensat, havia decidit no incloure'l, no? Perquè al final de la història d'en Picornell demana perdó a Fernando VII i, bueno, pareixia, en certa manera, que hi hauria hagut una traïció en els seus ideals. Tanmateix, és vera que la trajectòria d'una vida s'ha de veure en conjunt, no només per la darrera etapa. I, a més, la novel·la explora la hipòtesi de que realment té molta verosimilitud, que quedés enlluernat per la Constitució de 1912 i que això el fes... 1812, perdó, i això el fes intentar la reconciliació i
0: també que Espanya hi havia
2: les ganes de tornar a Mallorca, qualsevol mallorquí els apeteix.
0: Sí. Doncs anem a parlar una mica del personatge en qüestió. Hem comentat que ell neix a 1759 a Ciutat. No sé com devia ser la ciutat de Palma aleshores, no? M'imagino molt petiteta i molt poca cosa.
2: Bueno,
0: com a tot arreu, eh?
2: Era una ciutat... a l'edat mitjana havia estat el casc urbà més important de la Mediterrània Occidental, per davant Barcelona.
0: Poca broma.
2: En un moment en què el comerç havia estat superintens, Mallorca estava una cruïlla de les rutes nord-africanes, europees, etc., molt importants. Per tant, la ciutat emmuradada, que naturalment encara hi estava, era relativament extensa. Ara, era una ciutat molt provincial, molt afectada per l'entrada dels borbònics.
1: El pes de la religió.
2: Sí, el fet de la religió. Per tant, probablement en Picornell no hagués tingut la mateixa història si hagués quedat.
0: L'hagués quedat petita. Petita també mentalment. No només físicament, sinó mentalment. D'on venia? Venia d'una família il·lustrada?
2: No, era una família de comerciants de ciutat. Que petit terratinents, per tant, en aquell moment sí, era una família ben situada, amb inquietuds intel·lectuals. Ell va estudiar l'Estudi General Lulià, va començar allà. Probablement era nebot d'un clergue il·lustrat, un canonge Picornell de la Seu, i per tant va tenir una certa formació inicial a Mallorca bastant positiva, no? Mm-hmm. Ara, realment, els seus estudis els culmina ja a Madrid i sobretot a Saragossa, i és a Saragossa on comença...
0: L'envia la família o és ell?
2: Sí, que... sí, ell parteix cap a...
0: Jovenet,
2: primer a Madrid, se casa amb una madrilenya més gran que ell, i se'n van a Saragossa,
1: a Salamanca.
2: I allà ja fa carrera, perquè...
1: La Salamanca era una universitat, aleshores, la de més prestigi.
2: Probablement, sí. I allà triomfa, ja
0: comença. És una ciutat universitària, en aquest sentit. Estem parlant d'un moment, al segle XVIII, complex per la monarquia espanyola i per tot l'entorn, i per tant Salamanca havia de ser un cert alleujament amb respecte a altres llocs de l'estat.
2: I tant.
0: No devia estar malament, en aquest sentit.
2: I devia arribar molt més a ressò del que passava a França que a Madrid.
0: Els critiqués i tot el que es volgués. Però en tot cas, arribava amb més notícies més fresques i es podia discutir més, segur que no pas a Madrid.
2: Ben segur.
0: Per tant, és positiu per ell, aquesta formació.
2: Sí. I a més, ell agafa molt de prestigi, no només com a pedagog, que s'episodi que viu a Salamanca de fer un examen, sotmetre en el seu fill de 3 anys a un examen d'un tribunal de la universitat, és realment cosa al·lucinant. Sí, el nen no sabia llegir ni escriure. Però el pare, per demostrar l'eficàcia dels seu nou mètode pedagògic, el havia preparat i el va sotmetre a un examen d'un tribunal de professors de la universitat, convocat massivament, perquè fins i tot va imprimir un pesquí per anunciar aquest examen, i hi van anar molt de centenars de persones. I Snin va contestar més de 200 preguntes sense saber llegir ni escriure, perquè...
0: Per tres anys és clar, molt petit, clar,
2: efectivament.
1: Campi Cornell era un home particular.
2: Era un home particular, sí.
0: I quin era el mètode aquest tan meravellós? Ho dic per aplicar-lo, aviam si... perquè, esclar, si era tan magnífic...
2: Però... Sí, ell explica que lo important és fer entendre, no fer aprendre, sinó fer entendre, no? I, per tant, ell procurava que Snin assimilés tots els conceptes a base de, evidentment, repeticions, contínues, però, sobretot, intentant que ell copsés el sentit de cada una de les coses que li ensenyava.
0: Però clar, això en una època abans d'internet i abans de Google, per tant, perquè ara pot tenir molt sentit això d'entendre abans de captar una acumulació de coneixements, perquè tens una base relativament senzilla d'accedir-hi i, per tant, ho complementes, però en aquell moment no.
2: No, i tant.
0: Clar, això és...
2: Fins i tot les fonts escrites eren limitades, no?
0: Per això, que Déu-n'hi-do.
2: I tant.
0: Clar,
2: i tant.
0: Això li devia causar, d'una banda, un gran prestigi com a pedagog i, al mateix temps, una malfama d'excèntric que Déu-n'hi-do, perquè això és bastant sorprenent.
2: Una mica
0: sinistre, diguéssim, portar el nen allò a passar un tribunal. No,
2: sí, sí.
0: No sé com es devia viure,
2: sí,
0: això.
2: Sí, sembla que sa mare ho trobava un poc estremat.
0: Clar, clar.
2: Però era una operació, ell ho planteja com una operació publicitària de primer nivell, no? Perquè ell aconsegueix que se'n faci ressò l'escassa premsa del moment i que arribi aquesta notícia a sa cort i intenta que Florida Blanca el comissioni per implementar aquest mètode educatiu.
1: És el gran marquès i autoritat a la monarquia borbònica.
2: Efectivament.
0: De Carles III, ja, en aquell moment. No sé si no ha arribat encara Carles IV.
1: Carles III, sí.
0: Clar, és un home molt interessant, Florida Blanca, i un personatge de primer ordre, dels pocs que se salva d'aquella època, vull dir que Déu-n'hi-do. Florida Blanca, per tant, s'interessa en Picornell. Un Picornell jove, estem pensant en una persona no gaire gran.
2: S'interessa i li encomana implementar el mètode pedagògic a la partida de Talavera, per començar per alguna banda.
0: Que és una prova, gairebé, no?
2: Sí, és una prova, i ja ell recruta alguns dels seus col·laboradors que se mantindran amb ell bastant d'anys, en Manuel Cortés especialment, i fan aquest intent de posar en marxa el sistema, però la por que té la corona espanyola de la situació francesa fa que enviés govern, en Florida Blanca no l'havien trobat prou dur, i el substitueixen pel Conde de Aranda, que és més reaccionari, que immediatament acomiada en Picornell i acaba la història de s'intent.
0: Clar, hem de pensar que l'esclat de la Revolució Francesa, nosaltres ara ho veiem tot com un... tot junt, no? I, en canvi, va ser una cosa molt gradual i cada cop la gent s'anava espantant més, la gent que no ho veia clar. O sigui...
1: I tot quan quan li van tallar el coll.
0: Sí, però el 1689, el primer moment és, ui, una revolta més de tantes que hi ha tot arreu del món i que després s'acaben amb un munt d'execucions i tres canvis cosmètics, no? Això no estranyava. Però, clar, el procés es va accelerant i va espantant de cada cop més, i la reacció de la monarquia hispànica en aquest sentit és la mateixa que...
1: Va tenir pànic.
0: A tot arreu fan el mateix. Comencen a destituir els ministres més o menys liberals, més o menys, i introdueixen encara més reaccionaris. Per tant, no és estrany que això passés. Clar, Picornell també devia estar una mica marcat, perquè encara que no s'hagués decantat políticament per res, era evident que la seva manera de veure el món era, que ara diríem, progressista.
2: Sí, efectivament, i tenia contactes reconeguts en gent d'aquesta banda, i ell, sobretot, queda molt decebut de l'evolució política de la monarquia, de l'entrada d'en Godoy, i...
0: Això és Carles IV, ja és el següent.
1: El ministre de Carles IV, Godoy.
0: Sí, i amant de la reina, ja posats a fer...
1: Sí, perquè Carles IV era un...
0: No ho tocava bé.
1: Un ningú. Un ningú, i es veu pel que...
0: Perdona, era molt bon rellotger, les coses com siguin. No, no, clar, els mèrits de cadascú s'han de dir. O sigui, a part d'això, no se sap cap mèrit més, però era bon rellotger. Ja, està bé.
2: Doncs ell aconsegueix contactes, probablement ja a través de la maçoneria, i...
0: O sigui, era maçó, aquest també és...
2: Sí.
0: La maçoneria estava prohibidíssima.
2: I tant, però... Sí, estava prohibida, però hi havia notables que estaven afiliats.
1: Perquè aportaven idees, progrés, sí, llibertat, i clar, sí, la gent, el món evolucionava.
2: Doncs intenten muntar la Revolució Francesa a Espanya. No? Que és,
0: muntar la... Aviam, això estem parlant d'una cosa molt gruixuda.
2: Molt, sí, sí, sí. Ja se coneix com la conspiració de Sant Blas, perquè se va descobrir el dia de Sant Blai, no? per una traïció d'alguns dels quals havia captat en Picornell per participar en aquesta revolta. Però, bé, fins i tot tenien armes i tenien disposició de bastant diners, i és quan cau... És el primer gran fracàs d'en Picornell i els seus, perquè són descoberts, empresonats, torturats, fins i tot torturen sa dona d'en Picornell, de sa qual ell s'havia allunyat per prudència, però no va servir de res. Es nin, es governa el segrestre i l'envia a un hospici, el separa de sa família, i hi ha un procés relativament ràpid que acaba amb una condemna per sedició, amb aquestes paraules, d'en Picornell i d'algun del seu còmplex, però sembla que per pressions de l'ambaixador francès, probablement d'algun dels notables que podrien estar involucrats amb aquella sonada, i tal vegada la maçoneria, el rei finalment li commuta la pena per un desterrament de perpetuïtat i l'envien cap a Venezuela.
0: Clar, hem de pensar el sistema que va fer servir Picornell, que és molt del segle XIX, però no del segle XVIII, o sigui, el del cop d'estat. Això sí que es produiran amb maçons i derivats, allò amb carbonaris i tota aquesta colla, diguéssim, es produiran molts cops d'estat durant, sobretot, la primera meitat del segle XIX, d'aquest tipus, conspiracions d'una elit que utilitzen... Però això, la Revolució Francesa no havia anat així.
2: No havia anat així. No.
0: Havia anat, i l'americana tampoc. Vull dir que potser s'avançava a l'època, no?
2: Sí, potser sí. Potser sí. Tanmateix, jo crec que va ser descobert amb un estadi bastant primerenc, i va, clar, va constituir això una crisi increïble. És curiós que es fiscal, en el seu al·legat, quan ja retrat en Picornell i l'insulta en tots els apel·latius que li pot dedicar, diu que és un home que ha tingut una vida tan extraordinària, digne d'una gran novel·la.
0: Ah, ja ho diu,
2: i era el començament de la vida d'en Picornell, perquè tot el que va venir després supera amb escreix en els episodis anteriors.

0: Tal com comentàvem, la primera vocació de Joan Baptista Picornell va ser la pedagogia. Reclamava una educació basada en l'experiència i no pas en la memòria. Per ell calia entendre més que no pas repetir. Per posar a prova les seves idees, va decidir formar el fill de 3 anys abans que sabés llegir en història, geografia i catecisme per no incomodar els religiosos més del necessari. El 3 d'abril de 1785, davant d'unes 3.000 persones reunides a Salamanca, el petit Joan Antoni, que encara no sabia llegir, va respondre correctament unes 300 preguntes, tal com recollia el notari designat per donar fe d'aquell acte de renovació pedagògica.
1: Els doctors nomenats per la universitat per testificar sobre l'examen públic al general major d'escoles menors el dia 3 d'aquest any per don Joan Antoni Picornell i Obispo, nen de 3 anys, 6 mesos i 24 dies d'edat, diuen que assistiren a l'esmentat examen del principi al final, tan moguts per la curiositat com desconfiats per semblar-los quasi impossible, es reduís a altra cosa que respondre algunes poques i fàcils qüestions de doctrina cristiana. Els semblava també massa tendre l'edat per sostenir en públic un examen i recelaven no sense fonament que el batibull i la confusió la covardissin o el sorprenguessin. Però tots els temors varen ser sobrers. Es va demanar a l'infant tota la història de l'Antic Testament segons el catecisme històric de Flaurí i a totes aquestes preguntes va respondre amb puntualitat. Se li va demanar amb extensió la doctrina cristiana i va respondre també la divisió general del globus terraqui i la d'Europa més particularment, les principals muntanyes i rius, els estats, capitals i els seus sobirans actuals i diversos governs. A tot va satisfer amb suma prestesa, amb respostes tan breus com oportunes. Se li feren moltes de preguntes sobre el mapa d'Europa, preguntant-li per diversos llocs sense cap ordre i els va assenyalar sense aturar-se. De manera que, tot i que no va ser interrogat amb igualtat sobre tots els punts que figuren impresos a l'examen, creuen els comissaris que a tots ells els hauria satisfet de la mateixa manera. El temps que aquest va durar va ser d'hora i mitja, amb pocs minuts de menys, i les preguntes en la nostra estimació passaren de 300, tal volta amb prou accés per la velocitat amb què se li feien i la suma brevetat amb què les responia. Tanta que algun cop es va fer necessari manar que les preguntes fossin més detingudes per no fatigar-lo. Va assistir un concurs considerable de personal a escoltar-lo. Per 2 o 3 vegades va haver-hi avalot i veus que clamaven amb gaudança i aplaudiments per fer impressionar qualsevol. Però el nen es va mantenir sempre serè. Va demanar aigua diverses vegades i, en una ocasió, va brindar molta de gràcia a la salut de tots. Va acabar l'examen pels aplaudiments i els visques de la gent, havent insinuat el nen que es fatigava, tot i que el pare insistia encara que se li demanés més i més. En fi, creuen els comissaris que el nen don Joan Picornell és un prodigi, ja que no sap llegir, cosa que fa encara més digna d'alabança la sol·licitud i els espatllaments dels pares a cultivar-la. Signo a Salamanca, a 15 d'abril de 1785. Diego García de Paredes.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb en Joan Maiol Serra i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de Joan Baptista Picornell, un revolucionari, molt revolucionari, mallorquí, no sé si molt mallorquí, també, senyor Maiol, allò també.
3: Havia nascut a Palma d'una família illenca.
0: Per tant, molt mallorquí, molt revolucionari, molt mallorquí. Per tant, el tenim marcat. El tenim ara, pobre home, condemnat primer a mort i ara a exili. La resta de companys de la conspiració també els hi van commutar la pena?
3: Sí, algun va col·laborar en sa justícia i va sortir més ben lliurat, i altres no, i van ser tots commutats i deportats, i finalment alguns d'ells se trobarien a Venezuela, a La Guaira.
0: Els van enviar tots cap allà.
3: Els van enviar cap allà.
4: Ens castiguen d'un fet insòlid, perquè no s'havia produït això.
0: O sigui, un intent de cop d'estat...
4: Un intent de cop d'estat... Sí,
0: no deixa de ser-ho,
4: és més un un Puig que no intenta cop d'estat, però normalment el cop d'estat el fa una força militar.
0: Sí, tens raó. Sí, sí.
4: És un grup de gent que diu, escolta, avancem els principis de la Revolució Francesa i els drets de l'home i del ciutadà, que més endavant s'hi posarà, no?
3: S'hi posarà. Va ser el primer que els va traduir a l'espanyol per publicitat a les seves idees. O sigui, que li devem es transposar aquest text, que realment és importantíssim.
0: Molt, clau.
3: Per fer-ho entendre. A més, amb un sentit de sumó molt peculiar, ell els imprimeix a les illes del Carib, no? Quan aconsegueix fugir de Venezuela després de s'intent de...
0: Sí, ara parlarem de l'intent de la Guàrdia, sí.
3: I els imprimeix i es peu d'impremta, diu que estan impresos a Madrid en la impremta La Verdad. No?
0: Això no succeeix.
3: Però,
0: no, no.
3: I estaven impreses a Guadalupe o qualsevol de les illes per on se va moure, i evidentment per ell mateix, no hi havia cap impremta darrere.
0: De la Verdad de res. Tornem-hi. L'hem enviat al pobre home a Venezuela, que a més els viatges aquests eren terribles. Vull dir que aquesta tampoc no estem parlant d'un viatge de plaer precisament amb una certa comoditat, sinó que, de fet, molta gent s'hi deixava la pell per les males condicions del viatge. Ja no perquè naufragués el vaixell, que també passava, sinó perquè, clar, les condicions eren, a més, de presoners.
3: I tant. Clar, ells surten encadenat de la Corunya. I sí,
4: li dediquen... Home, hi porta uns quants mesos de presó, no?
3: Clar. Després, de mesos de presó i de tortura.
4: I ben escalfat.
3: Sí. I bueno, jo m'he entretingut a reconstruir les condicions del viatge, perquè m'apareixen que realment avui dia són difícils d'imaginar, no? Però, clar, passar-se mesos un vaixell que, si les tempestes eren dolentes, les calmes podien ser pitjor, no? Yeah. I amb unes condicions d'alimentació i d'higiene nules. Sí,
0: sí, una aigua deteriorada,
3: etcètera.
0: Sí, horrorós. Però aconsegueix arribar i teòricament salvar-se. Quan arriba allà, és alliberat? Perquè què els passava? O sigui, els empresonaven? Què
3: ell
0: passava?
3: és tancat a un penal que està en el port més pròxim a Caracas, La Guaira, però ja, quan t'has tancat, contacta amb emigrants mallorquins allà, o descendents de mallorquins, i ben aviat amb un grup de criolls que se plantejaven s'independència de Venezuela. I és el primer intent, s'intent de Gual i Espanya, se diu Gual, és un llinatge molt estès a Mallorca, i és el primer intent separatista d'una colònia espanyola. I ell des de la presó ja prepara materials, redacta documents, engresca gent i protagonitza una fuga molt, molt curiosa, també, perquè segurament d'acord amb el director d'Espenal, que pensava, si aquests guanyen, me convé haver estat amic seu. No? Sembla que el bisbe també estava una mica dins la conxorxa i aconsegueix escapar, però pot dies després són descoberts, i ell tanmateix fuig a Curaçao, s'embarca i posterguen s'intent perquè han estat descoberts i molt d'ells empresonats, no?
0: Pensem que moltes d'aquestes revoltes inicials de les colònies espanyoles no són, com ara diríem, anticolonialistes. Mm. És una altra cosa, vull dir que no és els sistemes d'alliberament que veurem al segle XX a moltes colònies, per exemple, africanes. No té res a veure, no són separatistes en un sentit. Fins i tot alguns es plantegen mantenir la monarquia, cosa que, òbviament, encara és més complex, no? Però que és una altra cosa.
3: Eren èlits criolles, sí. No? I Picornell té una diferència molt important amb els capitots revolucionaris veneçolans, i és que ell defensa la llibertat pels esclaus.
0: Clar,
4: vol ser independents per mantenir els seus privilegis.
0: Sí, i sembla que no els empipin i que
3: protegeix la gestió. I sobretot aconseguir més llibertat comercial, perquè les colònies estaven lligades a un comerç exclusivament en la metròpoli. Clar, per tant, clar. Quan ells volen comerciar amb Anglaterra, amb els Estats Units, França...
4: El problema que té Anglaterra amb els Estats Units és el problema que tindrà en tots els països que són colonitzats per les potències europees. Els ofeguen i, clar, per això se'n volen anar.
0: Clar, però no són revoltes anticolonialistes en el sentit d'emancipació. No. És una altra cosa, volen mantenir. Picornell, de tota manera, no es devia sentir molt còmode, llavors, amb els seus col·legues de revolució.
3: Bueno, supos que devien dir, mira, tenim un camí a fer plegats i ja... Però ell, cap moment s'amaga de la seva, dels seus principis antiesclavistes, i aconsegueix que en els principis que pacten els revolucionaris, els esclaus que participin en la revolta seran alliberats després de la revolta. Això sí que és un avanç en aquest
4: sentit. Un avanç molt important, sí, perquè sí, encara estarà fins als anys 80 quan Espanya aboleix l'esclavitud a Cuba, imagina.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: El nou fracàs, ja en portem dos, d'intent revolucionari, sí, sí. Portava una mala ratxa, portava en Picornell, cap on el porta?
3: A una altra condemna de mort. El jutgen en rebel·lió, el jutgen en absència, però queda...
0: El jutgen a Venezuela.
4: S'ha refugiat a Curaçao, has dit, no?
3: Sí, a Curaçao, i llavors comença un viatge atabaladíssim per totes les illes del Carib, que en aquell moment... Clar, en aquell moment era ja l'empori del sucre, no? I el sucre era un element econòmic extraordinàriament important.
4: L'or blanc, que deien.
3: Exacte, exacte. I a més també, com que també se feia melassa per fer el col, encara més, no? I per tant, totes les potències europees tenien alguna illa del Carib com a base per aquest tipus de negoci. I per tant, ell va passant d'illa en illa, quan se fa mig dels anglesos, o després dels francesos, o després dels holandesos, i se va moguent, fugint dels espies espanyols que intenten fer-se amb ell, i passa uns anys de 70 en Porcel, de tabalades navegacions, no? És difícil seguir en detall tota aquesta trajectòria.
0: Tot això, la família és a Espanya, diguéssim.
3: Sí, finalment, sa dona és indultada, perquè no havia tingut cap participació directa en l'intent de rebel·lió, li permeten anar-se'n a Mallorca i establir amb el fill.
0: Amb el fill. O sigui, el treu de l'hospici.
3: Sí. I va a sa família política a Palma i s'estableixen a Palma.
0: Tenim a Picornell, ho dic perquè anem centrant-nos, perquè si no, Picornell saltant d'illa a illa intentant salvar. Estem parlant de 15 anys en aquests moments.
3: Estan parlant de finals, final des de
0: 98-99, 1800, sí, més o menys, al voltant. Per tant, ja tenim una situació de crisi important a la monarquia borbònica, perquè ja han perdut la primera guerra de coalició contra els francesos, i la situació econòmica és un desastre d'aquells salvatges. Sí. Clar, això és una oportunitat revolucionària per en Picornell, m'imagino, no?
3: Sí, sí, sí, efectivament. Ell llavors passa en els nous Estats Units, no? S'estableix a Baltimore i comença a rodar pels Estats Units, i en aquell moment té contactes amb en Monroe. I en Picornell havia...
0: La doctrina Monroe, aquella, sí, d'Amèrica pels americans.
3: És que aquesta frase és d'en Picornell. Aquesta frase és d'en Picornell. Aquesta frase l'havia escrit en Picornell a les seves proclames. I per tant, jo crec que és verosímil l'hipòtesi de que si va tenir contactes amb en Monroe i tenia aquesta idea tan clara, fos ell qui contagiés en Monroe d'aquesta idea, que els yanquis transformen, perquè...
0: Clar, Amèrica
3: són ells. Nord-americans, no?
0: Sí, sí, sí.
3: Però segurament l'origen de la frase és picornellesc.

0: El fracàs de les insurreccions de Sant Blai a Madrid el 1795 i La Guaira a Venezuela el 1797 no van fer desistir Picornell de l'activisme revolucionari. En el canvi de segle s'havia establert a Baltimore fent servir el cognom Altamira. Va exercir com a professor de física i química, tot i ser conscient que els espanyols oferien una recompensa pel seu cap. En una carta dirigida al seu deixeble Manuel Cortés, que havia estat enviat a Londres per conspirar amb el general veneçolà Francisco de Miranda, Picornell continuava sospesant les possibilitats que les colònies americanes assolissin la independència de la metròpoli.
1: Agost de 1800. Els negocis m'han duit fa pocs dies a Filadèlfia. Una estada breu, però atrafegada i profitosa. Ha estat la capital de la nova república fins fa poc, que s'ha traslladat al districte de Colúmbia i continua sent el graner del Carib. S'hi embarquen contínuament incomptables carregaments de blat. He fet nous amics que saben i volen empènyer pels nostres tractes. Aquest és un món nou, obert al comerç, amb idees que bullen alimentades pel foc de la llibertat. He conegut un advocat molt actiu i intel·ligent, molt ben situat entre els capdavanters del govern, James Monroe. He discutit amb ell llargues hores i ha rebut amb interès la meva idea que els afers d'Amèrica els han de resoldre els americans. Manté que deuen gratitud a la corona espanyola, que els ha ajudat a lliurar-se del jou britànic. Però entén que ho ha fet per odi als anglesos, no per amor als americans. La política no pot ser una cadena de favors. La política ha de perseguir la justícia i la felicitat del poble. I els pobles que pateixen el colonialisme espanyol no han de pagar més les factures dels governs de Madrid. Monroe ho entén i veu que els interessos de la nova república americana estan en la llibertat de les províncies espanyoles d'Amèrica. M'ha promès defensar aquestes propostes davant els poderosos, però insisteix que cal temps, que la fruita ha de madurar, que tenim el vent a favor, però no sempre prou intens. M'alegra saber que has aconseguit penetrar en el cercle d'en Miranda, tot i que t'aconsella anar alerta. És ben segur que l'ambaixador espanyol el fa vigilar de prop. Ara desconfien del seu heroi. I si sabessin dels nostres contactes, la ràbia els revoltaria. Has d'insistir que treballi la voluntat dels anglesos. Si aconseguim que yanquis i britànics ens donin suport, la victòria està assegurada. Dels americans me n'ocupo. I ja et dic que els he fet veure que els seus interessos estan a foragitar els espanyols d'Amèrica, obrir els ports al comerç amb totes les nacions, afavorir les indústries que la metròpoli ofega. En Miranda ha de fer veure als anglesos que és l'hora de passar la factura a Espanya pel seu suport a la independència americana, encara que sigui col·laborant amb els seus antics colons. Han d'entendre que de res servirà mantenir-se ressentits per la seva derrota. Ha arribat l'hora d'assumir quin és el món nou i de veure que val més reconciliar-se i col·laborar amb els seus antics súbdits per aconseguir avantatges en un procés que saben, millor que ningú, que no s'aturarà.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Joan Maiol, ja veiem com escrivia en Picornell. Clar, com a bon fill de la seva època, l'escriptura per ell devia ser bàsica i devia preocupar-se, i pedagog, etc etc. Per tant, tenim molts escrits d'ell explicant les seves idees revolucionàries.
3: Sí, sí, hi ha molts escrits. Aquesta carta no, aquesta carta és però civil, però imaginada. Però no, hi ha moltes proclames d'en Picornell i fins i tot algun dels seus escrits, algunes de les seves frases, han estat incloses literalment a la Constitució vigent de Venezuela, encara ara. Per tant, va deixar una herència
0: important.
3: Escrita molt important.
0: Val, el tenim als Estats Units, ha contactat amb Monroe, suposo que conversen prou perquè es filtrin idees mútues. Cap a on va Picornell? Què desitja en aquell moment?
3: En aquell moment ell passa a Europa, torna a Europa, va a França per formar-se en medicina i en farmàcia.
0: Cap a aquesta època, napoleònica, llavors.
3: Estàvem en època napoleònica, efectivament.
0: Sí, Napoleó ha arribat al poder,
3: i ell va a París per formar-se amb un metge militar, que no havia l'Arrey.
0: Molt important, era el metge bàsic de... És el que s'inventa les ambulàncies, per exemple.
3: Ah, sí,
0: és el que... Les ambulàncies militars. O sigui, fins aleshores, quan hi havia una batalla, els ferits quedaven allà, alguns els arrossegaven literalment o els posaven a coll i bé per retirar-los, doncs l'Arrey inventa això, unes ambulàncies que s'apropen i que per tant poden fer un servei directe.
4: I els més malferits demanaven que els acabessin de rematar.
0: Sí, clar, era una cosa terrible. Doncs l'Arrey és un dels grans, a més l'Arrey era dels pocs que amb Napoleó es va barallar, i que Napoleó li aguantava, o sigui, cosa que tenia en compte, sí, l'Arrey els hi deixava anar ben fortes i Napoleó s'ho en passava perquè li tenia molt de respecte pel que feia. Perdó, parèntesi,
3: jo,
0: eh?
3: Jo vull, sí, vull fer-ne un de parèntesi.
0: Vinga, va.
3: En aquest moment, si jo faig feina amb una Larry, una descendenta des metge que està que viu a Mallorca i que és el cap de comunicació de Oli de Mallorca, on també col·labor, i curiosament el món és petit, no?
0: Sí, sí.
3: I
0: tant. Em sembla que són descendents irlandesos que havien
3: crec
0: anat
3: que és d'origen irlandès, efectivament.
0: Que eren catòlics irlandesos que van fugir d'Irlanda i van acabar matar, com van passar molts francesos protestants que van passar a Anglaterra.
3: La globalització no és un invent.
0: No, és una cosa molt, molt antiga. Sí, tornem-hi.
3: Sí,
0: llavors,
3: torna-hi.
0: Contacte amb l'Arrey, per exemple, o té contacte, sí.
3: I després, a la novel·la, ficcion una entrevista amb en Fuché, amb el ministre perpètu de policia de França.
4: Sí. Que tenim ara d'interior, de governació, el que executa.
0: Però que arrenca, té els primers contactes amb els Borbons, després durant la convenció de Robespierre, continua amb Napoleó, amb Lluís XVIII, quan torna Napoleó i continua, i quan arriba Carles Desem, sembla que és quan plega.
4: Perquè ell no té idees, ell només té una idea, s'ha d'estar amb el poder.
0: No, i ho aconsegueix, eh? Ell i Talleyrand són els dos personatges més fascinants d'aquell moment.
3: Sí, i tant. Ara, aquest dia es va llegir una frase seva que venia a comptes de la història d'en Zapatero, deia: "Donau-me una carta manuscrita de qualsevol i el portaré a la guillotina." Era capaç de manipular qualsevol.
0: Déu-n'hi-do. És bona aquesta.
3: Sí.
0: Llavors, contem. Fa contactes allà.
3: Sí, fa contactes. És cert que en Fuché va negar a l'ambaixador espanyol s'entrega de Picornell. O sigui, l'ambaixador espanyol sap que Picornell és a París, el reclama i en Fuché diu que no se li entrega, posa l'excusa que convengui i, bueno, jo faig intervenir en Fuché amb el retorn de Picornell cap a Estats Units i el seu establiment a Nou Orleans, que és on s'implicarà amb els intents d'independència d'una part de Mèxic, que és Texas, i on serà proclamat president després d'una de les batalles les que va intervenir i que aquí varen tenir èxit. Però va ser un èxit molt efímer. No? Perquè va durar molt poques setmanes, allò era un continu traïcions entre les diferents faccions i en Picornell, decebut, abandona.
4: Texas és una història molt curiosa perquè està en un territori tan gran, és el segon estat més gran dels Estats Units, gairebé té 700.000 quilòmetres quadrats. I és el segon territori més ric dels Estats Units. O sigui, però Mèxic ho feia tan malament, no controlava el territori, tenia plantejaments absolutament heredats, diguem, d'Espanya, tradicionals, i el món anglosaxó era més avançat cap a la modernitat. I aquests tenien la idea d'aquell territori, d'alguna forma o altra, l'havien de controlar. Quan se'ls va produir l'oportunitat, primer Texas i després tot el que és els territoris, diguem, de Nou Mèxic fins al Pacífic, Estats Units,
0: s'ho van passar.
4: Sí, sí.

0: El 1811, Pi Cornell va participar en la insurrecció veneçolana liderada amb èxit pel general Miranda, que acabaria sent traït pels seus col·laboradors més joves. Decebut per la manera com la naixent república veneçolana s'havia rendit, el sediciós mallorquí es va refugiar a Nova Orleans, on va trobar-se amb el filibuster francès Jean Lafitte, que va informar Pi Cornell d'una conxorxa en marxa a les terres orientals de Mèxic, les terres de Texas. Li va faltar temps per sumar-s'hi.
1: Sí, don Joan. A Mèxic, cada dia que passa, més i més gent està farta de greuges i espolis dels espanyols. La pólvora és eixuta, bastarà una espurna. I jo conec qui té un foguer. Sóc a port per un negoci que tal vegada us interessa.
2: No us vull enganyar, Lafitte. A mi el que m'interessa és la llibertat dels pobles.
1: D'això es tracta. Alguns comerciants i advocats de Nova Orleans volen alçar-se contra el rei d'Espanya a l'orient de Mèxic. Les terres de Texas. Oi que en James Monroe, el secretari d'Estat, és amic vostre?
2: És un home cabal. Hem mantingut llargues converses, certament. En moltes ocasions li he fet veure que Amèrica ha de ser per als americans.
1: Doncs en Monroe ha paraulat 10.000 mosquets a canvi de futurs drets miners de la Texas independent. Alguns comerciants i advocats de Nova Orleans pretenen organitzar un alçament contra el rei espanyol a la part oriental de Mèxic, el que es coneix com les terres de Texas. El riu és la porta a un país immens, don Joan. És la frontera amb Louisiana i són moltes terres per poblar, pasturar i conrear. I Cornell, us vull presentar el cap de la conxorxa, José Álvarez de Toledo. Veniu aquí, José. Seieu amb nosaltres. Segur que el senyor Álvarez sabrà apreciar el vostre domini de l'oratòria.
3: Bona tarda. La vostra fama, Pi Cornell, ha transcendit arreu.
2: Caram, començaré a pensar que una estranya força magnètica em fa viatjar allà on hi ha una revolta en marxa. Però ja us en fieu dels americans? No voldran cobrar la factura a tard o d'hora?
1: Tenim interessos comuns. Nosaltres tindrem el comerç. Ells volen el comerç. I necessitarem els negocis. Però ara lluitem per la llibertat, pel progrés, per fer fora els paràsits espanyols.
2: Comandant, els homes i els muls són imprescindibles, però també ho és una impremta. Hem de poder difondre les nostres idees i les nostres victòries.
3: M'agrada molt això que dieu. Vos ens pot fer bon servei per donar contingut als escrits i a les proclames.
2: Faré el que calgui per veure triomfar una insurrecció, finalment.
4: Això és En Guàrdia.
0: Joan Mayol, per primera vegada crec que Pi Cornell té un càrrec, no? Que és president d'una república independent. Això és magnífic. No li dura gaire, no?
5: No li dura gaire. No.
0: La seva vida, em sembla que això és bastant constant, el no li dura gaire.
5: Sí.
0: Crec que és una cosa allò bastant reiterada. Sí. Què passa amb el de Texas? Com es produeixen els fets perquè no li duri gaire aquest càrrec?
5: Hi havia diverses faccions que tenien baralles entre elles tan dures com... Amb...
0: Devien ser catalans.
5: I els yanquis de darrere, jo crec, sí, que també van manipular molt. I ell abandona amb una decepció completa, és captat per un personatge molt curiós, que era un capellà de caputxí, que el convenç de demanar perdó a la corona espanyola, intentar tornar a Espanya, cosa que no aconsegueix.
0: Però arriba a demanar perdó
5: i fins i tot arriba a delatar alguns dels seus col·laboradors.
0: Sí,
5: és una pàgina fosca.
0: Clar, estem parlant, si això és 1817, no? Era 1800 i escaig, diguéssim.
5: Sí, en tot cas.
0: És un relatiu, ja és madur, però no és tan gran, tampoc.
5: Efectivament. Clar, ell, 1815, és quan renuncia a la presidència. El 17 té una altra decepció molt gran, perquè el seu fill intenta venir a anar des de Mallorca a Nova Orleans o a Mèxic i mor. desgraciadament, i això suposo que també el digué afectar moltíssim.
6: I no el va veure mai més, el fill.
5: No el va veure
0: Lògic,
5: mai més.
0: Sí, una cosa més trista.
5: Sí. I va ser quan llavors té un període molt important a nivell sanitari, perquè intervé en s'intent de controlar una epidèmia de febre groga a Nova Orleans i redacta la primera farmacopea que es publica en els Estats Units. Per tant, també sobre... amb això sol ja apareixeria un carrer Palma, no?
0: Sí. Però és curiós perquè, a més a més, estem parlant dels anys, per exemple, l'epidèmia de febre groga a Barcelona és de 1821. Uh-huh. Per tant, estem en aquesta època, més o menys, i ve també d'un vaixell que ve de l'Havana, probablement va ser el vector que va
6: introduir. I que no es va respectar la quarantena.
0: El Gran Turco, es deia el vaixell. Sí. Doncs, esclar, estem parlant d'uns anys en què el tema de les epidèmies, això es dispara, però per ara no hem sentit res d'una formació mèdica de Picornell.
5: Sí, quan va anar a París.
0: A París amb l'Arri. Ara jo ja estava perdut.
5: Sí.
0: O sigui, el resultat és que ell s'hi posa per al control de l'epidèmia a Nova Orleans i se'n surt bastant bé.
5: Se'n surt. I després és quan ja definitivament marxa i se'n va a Cuba, on continuarà exercint sa medicina i especialment ell s'interessava per parts, per ajudar ses dones que tenien dificultats de parts.
0: D'aquesta època, que potser és una època ja més trista en molts sentits, encara que potser per ell va ser molt plena, s'han conservat escrits o ja va perdre l'ímpetu revolucionari?
5: Sí, una vegada abdicat de president de Texas, no li conec més escrits polítics. No? Però sí que va anar a Cuba amb intenció de fer-hi feina de política en minúscula, i ell acabava sent regidor de San Fernando de Nuevitas, que és el poble on va morir. O sigui, que ell va continuar sempre un poc implicat amb els afers.
6: Hem de tenir en compte que en aquesta època Cuba és de les zones més riques del món.
0: Mm-hmm. Gràcies
6: al sucre, al tabac, als esclaus...
0: Sí, els caure directament perquè és la font que genera tota l'altra riquesa.
6: Però, el licor, els cuiros, amb tot això, i després exportacions, en fi, exportacions, una zona molt rica en aquells anys. No arriba amb 800.000 habitants.
0: Cuba formava part del tot del Regne d'Espanya.
6: Absolutament.
0: I no tenia problemes en aquest sentit, o ell estava d'incògnit?
5: No, amb això, diguem que el perdó real havia arribat a aquest nivell, no? que el mort batia a estrobar-se.
0: Amb el qual es podia permetre això. Quin record ha quedat? Ell mor allà, diguéssim. Quin record ha quedat de Picornell allà? Ja hem vist que aquí no gaire cosa.
5: A Veneçuela sí, que hi havia un monument en els llibertadors, i hi havia una llista dels llibertadors, i en aquesta llista en Picornell hi consta. És allò que on ha quedat més memòria pública d'ell. No? A Cuba no. Vaig fer un intent d'intentar esbrinar si havia deixat cap tipus de record, i no vaig aconseguir resposta. I, bueno, encara tinc pendent d'anar a fer un intent de recerca sobre el terreny.
0: I a Houston, als Estats Units, ni a Baltimore,
5: no,
0: ni a Nova Orleans...
5: Sí, és anomenat amb alguns treballs que he pogut consultar d'historiadors locals que conten en detall aquesta rebel·lió amb Lafitte i tota aquesta història. Sí que està documentada amb estudis dels anys 30-40. Estudis recents no en conec.
0: Mm. En Lafitte em sembla que va ser interpretat al cinema pel Víctor Mature, amb la qual cosa crec que no deu ser gaire dient el personatge de Picornell acusat del Víctor Mature. Joan Mayol, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. Ell és l'autor d'aquesta novel·la molt ben documentada, El sediciós, vera història del revolucionari mallorquí Joan Batista Picornell, que ha publicat Nova Editorial Moll. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: A Josep Maria Soler, un personatge, allò que dèiem,
6: sí. Sí, són aquests personatges que, en fi, que és una de les raons per les quals la gent s'interessa per la història i per la novel·la històrica quan està ben feta.
0: Sí, perquè realment t'enganxen i et fan ganes de llegir més i de saber més d'una època fascinant, com és aquell cavall de segle, és una cosa...
6: És coneguda totalment.
0: Home, una meravella. Això és l'Enguàrdia.
7: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Josep Lluís González, Cristina Serra i Albert Cortés.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents espanyols afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts en total. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
3: Avui hi ha una vaga a Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís un altre vehicle a Poblenou de Barcelona.
3: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
4: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
3: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a la xarxa social X que tot apunta que el conductor fugitiu anava drogat.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-Àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són el primer equip classificat per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i també l'Alemanya-Paraguai.
3: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez...

0: Encara motor George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer.
1: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
0: I acabarem dient que avui arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
2: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Matinada, ho estareu notant segurament tòrrida al Vallès i la costa barcelonina. Mínima aquí entre 24 i 27 graus i a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. La temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus, excepte a la costa. Marta Ariana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns. Avui a Torredembarra, al Tarragones, el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 6 minuts. Això són, ai, ja 3 minuts menys que fa una setmana.
0: Ai, d'aquí dos dies a les 6 de la tarda serà fosc.
1: Calla.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. D'avui, 29 de juny, hauria fet 33 anys el cantant, raper i compositor estatunidenc Oliver Tree. Ens va deixar el passat 14 de juny en un tràgic accident d'helicòpter. Sempre ens quedarà la seva música i cites com aquesta. No necessitem un milió d'amics, només necessitem una persona que ens escolti de veritat.
0: Oh, escolta,
1: molt maca aquesta, Quina profunditat. Ai, jo no, l'Oliver Tree.
0: Sempre tu l'has agafat.
1: Ah, però per a les seves.
0: Què passarà a casa de la Garcia? Bé, com si res, en un obrir i tancar d'un, realment hem arribat a l'última setmana de la temporada. A l'equip dels matiners ens queden 4 despertadors, el d'avui ja, evidentment, ni el contem, i no us negarem que, tot i que ens ho passem molt bé fent el programa, també tenim unes ganes irresistibles de desconnectar la maleïda alarma i poder allargar les tardes i alguna nit. Aquests dies ens despertarem amb cançons que precisament donen la benvinguda a un nou dia, i la d'avui és tot un himne. Que s'aixequi el taló i que soni la música.

0: És, evidentment, Good Morning Baltimore, del musical Hairspray, que, per cert, arribarà a Barcelona de la mà d'Àngel Llàcer i Nostromo Live. De fet, des d'avui fins l'1 de juliol engeguen els càstings per trobar la companyia que donarà vida a un dels grans musicals de Broadway. Hairspray és un musical ple d'energia, humor i música que transcorre la ciutat de Baltimore als anys 60, una època marcada per la segregació racial i els canvis socials. Però Hairspray és molt més que un musical d'entreteniment. És una obra que parla de la importància d'acceptar les diferències, lluitar contra els prejudicis i creure en un mateix. El seu missatge continua sent actual i fa reflexionar sobre la igualtat, la diversitat i, el més important, el respecte. I el cert és que engegar la setmana amb aquesta cançó només pot vaticinar un bon dia. Us diem, evidentment, bon dia des de la Diagonal de Barcelona. Intentarem afinar-la bé i que aquesta primera hora del matí sigui com un musical. Tenim la companyia preparada per sortir a escena. No desconnecteu els telèfons mòbils i menys encara si ens escolteu des de l'app de Catalunya Ràdio. I només ens queda dir Good Morning, Catalunya.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, estimat, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, tranquil.
0: Tranquil. Tranquil,
2: reposant una miqueta, sí,
0: sí. Agafant energia.
2: Agafant energia per aquesta última setmana de temporada, que s'ha de fer i s'ha de fer bé com totes les que hem fet fins ara. Per tant, hem de seguir endavant.
0: Una última empanteta per preguntar-te què passarà a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: Doncs mira, tornarem a Venezuela, on segueix a l'alça aquesta xifra de morts, aquest recompte oficial, i ja no hi ha esperança, diguem-ne, de trobar supervivents. Sí, encara hi ha molts desapareguts, que per tant hem d'anar seguint. Seguirem i anirem en directe des de les 6. Després de l'agenda política del cap de setmana, ens fixarem en una mena d'apropament del PP a Junts. Cada cop les declaracions del Partit Popular són, diguem-ne, menys hostils cap al partit de Carles Puigdemont. Intentarem interpretar què vol dir això i què ens aporta. I després, d'una història que relaciona amb Aliança Catalana i el seu candidat a Figueres. Per què ha apartat el candidat a Figueres? Perquè té 30 anys i s'ha conegut que té una parella que en té 16. Per tant, amb aquesta història tancarem l'hora del matí. Després també actualitzarem el recompte de successos. Van detenir una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa. En parlarem amb la Rebeca Carranco i farem una mica d'agora esportiva perquè ja han començat els 700 de final del Mundial, que sé que els està seguint amb molt d'interès.
0: No t'ho pots ni imaginar.
2: I ho farem amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la gran final de l'Enigmàrius, avui des del Mercat de les Flors. Sí, home, dia gran, dia divertit, per tant, important. A les 11, final de l'Enigmàrius.
0: Escolta, encara m'ha enviat un missatge al Freddy, que avui el Ricard, que avui ve l'Ostrell.
2: Avui ve Ricard Ostrell, sí. Doncs ha deixat descansar una mica i avui torna.
0: Doncs d'aquí uns moments, res, d'aquí pràcticament 40 minuts, 45, engegarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I nosaltres, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, el món no s'ha aturat mentre dormíem. Què ha passat al món, precisament, Carola Gil, mentre estàvem fent un petit cop de cap?
3: Bon dia. Mira, us porto una previsió de que avui França declararà la guerra a la moda ultra-express, aprovant una llei que vol acabar amb el model de negoci que ha convertit plataformes com Shein o Temu en gegants mundials a base de catàlegs infinits, preus ridículament baixos i una renovació constant de productes. No sé si us ha passat mai que ho entrat en una aplicació per comprar un vestit i n'heu sortit amb 3 samarretes, una fregidora d'aigua...
0: Sí, passa.
3: Doncs per això, França vol evitar aquesta situació. La idea de fons és simple. Si una empresa posa al mercat milers i milers de peces noves a un ritme frenètic i ven roba tan barata que sovint doncs, costa menys comprar-ne una de nova que no pas arreglar-la, doncs hauria de pagar per aquest impacte ambiental normal, no? Perquè sí, darrere d'aquella samarreta que costa menys que un cafè, segurament doncs hi ha una petjada important per les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle. A més, bona part d'aquesta roba, que té qualitat molt qüestionable, acaba a la brossa. De fet, al cap de poc temps. No sé si n'heu comprat alguna vegada.
0: I, de fet, veure les imatges aquestes de tones de roba a segons quins punts del planeta és realment un desastre.
3: Totalment.
0: Que hem de començar a posar fil a l'agulla perquè la contaminació és absoluta, vaja.
3: Doncs precisament per això la nova llei preveu un sistema de penalitzacions econòmiques que anirà augmentant progressivament. l'Ajuntament. Els diners recollits es destinarien, entre altres coses, al tractament i reciclatge dels residus tèxtils. Però el més cridaner és que França no només vol tocar la butxaca de les empreses, també vol tocar-ne la visibilitat. El text inclou una prohibició de la publicitat d'aquestes plataformes, inclosa la promoció feta per influencers.
0: Molt bé, molt bé.
3: És a dir, aquell vídeo de 30 segons on algú ensenya una muntanya de paquets acabats d'arribar i assegura que ha comprat 15 peces per 20 euros, podria tenir els dies comptats. La pregunta és si la resta d'Europa seguirà l'exemple francès, perquè darrere d'aquella ganga que arriba a casa en 2 dies, França hi veu una fractura ambiental que tard o d'hora pagarem tots,
0: Doncs veurem si la resta d'Europa segueix aquesta iniciativa de França. Merci beaucoup, Carola, et bonjour.
3: Respondria en francès, però no en sé.
0: Però bonjour, sí.
3: Merci, bonjour.
0: Bonjour. I mentrestant, perquè avui el món serà en lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor gràcies a iniciatives com les de la Universitat Rovira i Virgili, que ha atès 14 persones dins el programa pilot d'acompanyament a estudiants extutelats que volen accedir a la universitat. La prova va començar fa 3 anys amb la voluntat d'oferir suport econòmic i acompanyament personal als estudiants. L'objectiu del projecte no és només que aquests entrin a la universitat, sinó que acabin amb èxit els estudis.
0: Hem arribat ja a 6:15 del matí i un minut. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I mira, estàvem parlant fa uns moments dels influencers i precisament de què parlarem poc, Marta?
5: Doncs de la nova proteïna dels influencers. Ja sabem que hi ha una febre boja per consumir proteïna i més després de fer exercici i tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la massa muscular. Doncs recordem, hem vist batuts, barretes de tot tipus i ara arriba, atenció, a la nova proteïna, que és el formatge parmesà.
0: Va.
5: Els dietistes diuen que té fins a 3 vegades més la porció de proteïnes que té un ou o un iogurt grec, i tant és així que el Daily Mail, per exemple, explica que Taylor Swift emporta un sempre a sobre, un petit trosset de parmesà sempre a sobre, o actrius com Sydney Sweeney té un segon congelador només per tenir rodes de parmesà a casa seva.
0: Val. D'aquesta calorada, tu et fots al bolso un parmesà i mates mentira, a tota la gent,
5: això,
0: a tota la gent que passa pel teu costat.
5: Home, hi venia.
0: Potser ho has de portar amb una mini nevareta, perquè és que fotre una pudor el parmesà amb aquestes altes temperatures.
5: Infàstic.
3: I que estàs tan tranquil·la, jo què sé, pel carrer i li fas una mossada al parmesà.
5: Sí, sí, sí, nena, és el que es porta ara.
3: Quina marranada.
0: Demà. Demà tots amb un trosset de parmesà als nostres bolsos.
5: Anar rosegant.
0: Ho pot fer la Taylor Swift, ho podem fer nosaltres.
5: Som ratolins.
0: Som ratolinets.
5: Posarem la cançó de Ratatouille, que sabem que t'agrada molt.
0: M'encanta, m'encanta la banda sonora. Vinga, va, una bona notícia per engegar aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, que Calafell reduirà el rebut de les escombraries als veïns que millor reciclin. El municipi està a punt d'obrir un punt net on els veïns hi podran portar tot tipus de materials i objectes per reciclar. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús d'aquest punt de reciclatge, els usuaris aconseguiran rebaixes de fins al 20% de la taxa de residus en funció de les vegades que vagin al punt net, el tipus de material que hi dipositin i els quilos de deixalla que deixin.
0: Està bé, perquè el tema del reciclatge és important, però el cert és que hauríem de reduir una miqueta més els impostos a tot arreu si recicles com Déu mana.
5: Sí.
0: Perquè els impostos de brossa no serien precisament baixos.
5: No.
0: I quan m'arriba la factureta dic que hi tornem a ser.
5: Sí, sí, sí, és que no es pot ser bon ciutadà.
0: No es pot ser bon ciutadà. Ara, això sí, tenim motius per saltar del llit i un d'ells ens el porta com cada matí l'Ot Serra. Bon dia, estima tot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fer servir l'esport per cultivar altres aspectes de la nostra vida. Aquest és l'objectiu de 14 Futbol Club, el primer equip de futbol exclusivament femení del Camp de Tarragona i que està naixent a les Borges del Camp. Més enllà de la competició i el futbol, la idea és posar el focus en la confiança en una mateixa, saber gestionar la frustració, fomentar els hàbits saludables o incidir en l'educació emocional. Que el futbol sigui un entorn d'acompanyament per a les noies que els suposi un creixement personal.
0: Bones notícies, us celebrem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, ara sí, com batega el cor aquest matí, despleguem la revista dels matiners, va.
5: Batega amb Manuel Carrasco.
0: Ara, com estàs avui?
5: No,
0: setmana de programa.
5: Us diré una cosa, i és que no conec cap cançó de Manuel Carrasco.
0: Per favor.
5: No,
0: hi
5: he posat aquesta.
0: A veure, però, a veure, Lara, com
5: no
0: pots conèixer, per favor?
5: No m'agrada, no m'agrada. Ui, a mi m'havien agradat,
0: eh? A mi també, hi ha cançons que estan molt bé.
5: No. I m'agrada la seva veu.
0: I ell és que estem simpàtics.
5: A mi em cau molt bé, però, o sigui, és que m'interessen molt poc.
0: Per què?
5: No sé, no m'ha interessat mai.
3: No t'acaba, eh?
5: No m'acaba, no.
0: Doncs t'interessarà molt el que ha fet Manuel Carrasco, Carrasco perquè ha enviat un missatge contundent aquest cap de setmana.
3: I, de fet, t'ho he posat jo.
0: Sí, sí, jo també ho vaig veure per Twitter.
3: No, ha estat molt bé les paraules de Manuel Carrasco en el seu últim concert a Madrid aquest cap de setmana, en què ha respost als atacs constants que rep de haters de les xarxes que li diuen que és massa afeminat i que sembla gai.
7: Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido vengo demasiado femenino para ser un hombre. Aunque parezco gay, que yo me pregunto, que parezco femenino. Y todavía vamos por ahí a la altura. ¿Quiénes somos los demás?

0: una cançó que és pura cafeïna, Crazy in Love, de Beyoncé. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui del 2003, Beyoncé entrava directament al número 1 de les llistes d'àlbums tant del Regne Unit com dels Estats Units amb el seu àlbum de debut, un àlbum en solitari. Després d'estar amb Destiny's Child, i aquell àlbum la va convertir en una superestrella internacional. El disc, de fet, va guanyar diversos premis Grammy i més tard va ser inclòs entre els 200 àlbums que han marcat la història del rock and roll. Per cert, una curiositat, i jo no, almenys jo no la sabia sobre Beyoncé, és que porta aquest nom en honor a la família de la seva mare. És el cognom de soltera de Tina Knowles Lawson, que és Beyoncé. I sembla que, doncs, que després de parlar-ho i molt amb la seva família van decidir posar-li el cognom com a nom a la seva filla perquè pensaven que no hi havia prou descendents per mantenir viu el cognom familiar.
0: Doncs escolta'm, quina bona idea. M'encanta. Diu que curiós.
2: És curiós.
0: Molt bé, Lara.
2: Cosetes que es porta.
0: Cosetes que es porta la Viana. Sí.
2: Molt bé, Marta.
0: Ai, que estem a l'última setmana dels matiners.
2: A veure, Cristina.
0: Exacte. A veure quin dia ens espera. Astrològicament parlant, la gent d'Astrocat.cat ens ho explica. Cristina Borreguero, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 29 de juny, atenció, perquè Mercuri comença la seva retrogradació en el signe de cranc. Aquests dies poden augmentar les errades, els malentesos i les confusions, així que val la pena revisar dues vegades el que diem, escrivim o signem. Però també és un bon moment per escoltar millor què sentim i cuidar la relació entre la nostra ment i les nostres emocions. Que passeu molt bona setmana.
0: Xipi-xipi, comencem la setmana, t'ho dic.
2: La comencem fatal.
0: La comencem fatal.
2: Això ha d'anar canviant,
0: Home, per favor, o sigui, que hi hagi remuntada perquè estem a punt d'acabar la temporada.
2: Sisplau.
0: Sí, ara espero que aquests 4 dies que queden almenys la gent d'Astrocat.cat ens porti bones vibres.
2: I tant, sisplau.
0: A veure, ell també ens explica com estan els astres.
2: Avui hi ha lluna plena?
0: Sí, avui o demà.
2: Avui
0: jo
2: o demà.
0: Jo el noto.
2: Jo el noto,
0: revolucionadíssim per dins.
2: Sí.
0: Ah, sí? Sí.
2: És un home llop.
0: Ja, miro el cel i dic, que raro, ja va llunar rara. Jo estic com una marea. Saps? Com, jo, què passa? Dic, la lluna, ja la tenim
2: lluna,
0: aquí.
2: La lluna, no, avui està molt gubeta.
0: Mentrestant, qui bufarà espelmes avui dilluns 29 de juny, Lara?
1: Avui fa anys 47, de fet, molt ben portats, l'actor Alejo Saura. Segur que prepararà un bon menú per celebrar que arriba als 48 el xef català Jordi Cruz. No sabem si avui ho anirà a celebrar a Luz de Gas, segurament sí, però qui també fa anys és el president del Barça, Joan Laporta, el presi en fa 64. L'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, també bufarà espelmes, 77, i acabem felicitant Andreu Mascolell, avui arriba als 82 per molts anys a tots i celebrar-ho com cal.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Aquí estem, al peu del canyó.
4: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: 4 minuts, arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui, per cert, també fa anys, concretament 48, la veu de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Bon moment per despertar-nos amb una cançó carregada de cafeïna. És aquesta que es diu Hash Hash.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem la final de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors. També comentarem el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai. A la tarda repassarem consells i trucs per cuidar les plantes aquest estiu. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà una última història sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa.
4: Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Malgrat tot, ahir, 4 dies després, encara es van viure escenes d'esperança. Això que sentim és el moment en què els equips de rescat aconseguien treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç del doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Però hi ha una xifra que fa posar els pèls de punta. L'ONU calcula que hi ha encara 50.000 desapareguts.
2: El corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha arribat aquesta matinada a Veneçuela i aquest matí ens informarà des d'allà. Mentrestant, l'Iran i els Estats Units donen una altra oportunitat a la pau.
4: Després d'uns dies d'atacs i represàlies amb el control de l'estret d'Hormuz com a taló de fons, Washington i Teheran han pactat aquesta matinada a aturar l'escalada d'hostilitats i reprendre les negociacions. La pròxima cita, en principi, és demà a Qatar. L'objectiu és normalitzar el trànsit de vaixells per l'estret.
2: I un dia més hem de parlar d'aquesta onada de calor que castiga Europa.
4: França és un dels països més afectats. Segons les autoritats franceses, des de dimecres passat han mort al país un miler de persones més del que és habitual. Tot i això, creuen que el balanç final serà inferior al de l'onada de calor del 2003, en què van morir 15.000 persones. L'onada de calor es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus. Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus.
2: En parlarem d'aquí poc menys de mitja hora amb en Tomàs Molina. Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per possibles maltractaments a Sabadell.
4: El nadó va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
2: Tot apunta que el conductor fugitiu que va provocar un accident mortal a Barcelona ahir al matí anava drogat.
4: Això és almenys el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una piulada a les xarxes. El conductor fugia dels Mossos per un carrer en contradirecció i va xocar violentament contra un altre vehicle. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
5: I he vist que, bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
4: Els conductors dels dos vehicles van morir a l'acte. També hi ha una persona ferida greu.
2: 11 morts en un accident d'avioneta a França.
4: L'aparell transportava un grup d'estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt amb paracaigudes. No va sobreviure ningú. Van morir el pilot, 5 instructors de salt i 5 estudiants. Els investigadors analitzen ara les restes de l'aparell per aclarir si va fallar el...
2: I alerta, avui hi ha vaga Renfe.
4: No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè l'ha convocat a tot l'estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'ha decretat serveis mínims a Rodalies seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE de llarga distància.
2: Gràcies, Àlex.
4: Adéu-siau.
2: Pràcticament 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Vinga, anem-hi, com d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, amb varietat de temes a les portades, i el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú. La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. L'Arei dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo, que recull una altra pregunta: on és la maquinària de l'Estat? La indignació apunta a Delcy Rodríguez.
3: Altres temes de portada. El periòdico: només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts.
6: L'Ara obre edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
3: I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que a l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
2: 2:45 a.m, 5 minuts, com d'ull també els articles dels diaris. Avui, per cert, varietat de temes als editorials.
3: Doncs sí, La Vanguardia el dedica al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
6: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
3: L'Ara subratlla que el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida és molt gran. Es tracta d'un sector que abasta des de la tecnologia fins a les farmacèutiques.
6: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
3: El periódico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes d'accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per aquells que s'han esforçat per formar-se i tenir una feina.
6: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demanda si millorés el transport públic amb les grans ciutats.
3: El País parla d'immigració i titula a l'editorial l'èxit de la regularització, tot destacant que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
6: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
3: Per la seva part, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE pel tema que destaca també en portada, als elogis que va fer en públic Pedro Sánchez a l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, que diu que és amic de Begoña Gómez.
6: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per intentar aconseguir contractes públics de l'empresa Red.es.
2: Pràcticament 6:45 a.m, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem també la premsa digital. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
7: Doncs mira, han col·locat plaques solars entre les vies del tren. Ho estan provant a prop del municipi de Butes, això és a l'oest del país. Per ara n'han instal·lat una cinquantena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a una mitjana anual de 4 illes de cases. Ho veiem a Suïssa Info.
2: Ara només cal falta que no ho robin.
7: Sí, però Suïssa.
2: Clar, és el que t'anava a dir. Si això passa aquí, durant dos dies. Qui ha tancat?
7: Doncs el mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament, aquesta setmana, han estat horribles. Ho compara, de fet, amb el que pots sentir el dia que has deixat la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir portes al 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política, la gastronomia i tothom que et puguis imaginar.
2: Trista notícia, sens dubte, el tancament de Casa Leopoldo. La notícia que agradarà als fans, alerta de Toy Story 5.
7: Sí, perquè un vol domèstic de Pequín a Xangai, de China Eastern Airlines, s'ha convertit de sobte en un avió de Toy Story 5. Els passatgers van embarcar-se en un avió tot decorat amb temàtica de la pel·lícula per fer-ne promoció. El moment no va ser casual, va ser coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al país.
2: Què estan desapareixent?
7: Doncs les maires, el peix, necessitarà.
2: Ah, sí, m'encanten.
7: Doncs mira.
2: Ben fregidetes, ben arrebossadetes, una bona maire, gustoses, fàcils de fer i desapareixent.
7: Sí, aprofita, anava a dir aprofita, perquè des del 2000 fins al 2025 els ports catalans n'han capturat un 80% menys. I si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a 1 euro. Fa uns anys asseguraven que eren les sardines les que disminuïen. Avui hem de parlar de les maires. A més, la majoria les pesquen sobretot a Galícia. Ara, doncs, les maires que van a la baixada, segons llegim a l'Ara. I això per què? Doncs sembla ser que per falta de fred i aliment per viure.
2: Veus? Doncs aprofiteu, si en trobeu, per menjar-vos una bona maire.
7: Ah, això mateix.
2: Gràcies, Sílvia. A veure, fot una calor que és perbera. És a dir, dirien els lleidatans, mira, Marta, que això et toca de pop, fot un fred que es pedeguen les pedres, se'n van dir un dia.
8: Però no fot un fred,
6: A la contrària.
2: Era molt bé que no et sento. Com?
8: Ah, que no és que fotin fred.
2: Fot calor.
8: Fot una xitxa.
2: Em van dir amb el fred, però crec que ho pots comparar amb la calor.
6: L'equivalent amb calor?
2: Per les pedres també poden arribar a petar.
6: Ah, bueno, sí.
2: No, amb aquestes...
8: Sí, m'agrada molt. No l'havia sentit mai,
2: ja t'he de dir. Calor i fred extrem, no? No l'havia sentit mai?
8: No.
2: Doncs vinga.
8: A veure com fa, com dius.
2: Fot una calor que es peteguen les pedres. Que no se m'empipin els lleidatans amb l'accent, que ho estic fent amb tot el carim del món.
8: No, t'ha sentit prou bé.
2: Però vaja, que ho vaig sentir un dia i em va fer molta gràcia. Marc, què? Ens explotarà el cap amb aquesta calor.
6: Matinada horriblement torri de la que hem tingut al Vallès, també a la costa barcelonina. De fet, ara mateix, quan són 6:15 del matí tocats, 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona i 26 tant a Mataró com també a Sabadell. Un dia que començarà vaja, de fet, amb sol i amb tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Aquestes temperatures que diem altíssimes. A la tarda cauran ruixats al Prepirineu, també al Pirineu Oriental i la Garrotxa. Temperatura màxima que baixarà un parell de graus, com a molt 4, excepte a la costa.
2: I aquestes hores, que només 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que, com sempre, aneu sintonitzant amb Catalunya Ràdio, fent els matiners amb tots vosaltres. I és també moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Per on comencem, Marta?
8: Doncs avui dia importantíssim per les arts escèniques a Catalunya, perquè comença una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, amb un repartiment de luxe, entre els quals hi haurà Nau Albet, Roc Bernadí, Joan Esteve, Eduard Farelo, Míriam Muc, Clara Mingueza o Júlia Trullol. El muntatge es podrà veure avui, que serà la inauguració a partir de les 9 del vespre. També es podrà veure demà i demà passat. També deixem parlar de Gustavo Dudamel i la Sinfònica Nacional Juvenil de Venezuela, perquè han hagut de cancel·lar el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, evidentment pels terratrèmols que hi ha hagut al país. Dudamel ha explicat en un comunicat que sent una profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la gira amb l'orquestra i ha afegit aquest moments com aquests, la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
2: I acabem parlant d'Andrea Motis.
8: Perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava, a l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns seran gratuïts i d'altres de pagament, amb noms, com dèiem, Andrea Motis, Ginestà, Mazzoni i Tomeu Penya.
2: I a aquestes hores del matí també ens encanta moure el dial de la ràdio. Avui marxem fins al 2004. Al matí de Catalunya Ràdio feien la secció Ràdio Bloc, on repassaven coses que passaven a internet. Precisament vam parlar del catalàemprenyat.com, segur que ho recordeu, un web on els catalans exposaven què els emprenyava, i són coses encara molt vigents.
9: Diuen que tan sols s'ha de respectar una mica aquest país, viure el dia a dia, patir les mancances d'infraestructures, comparar-lo amb altres comunitats de l'Estat que paguem i que rebem, veure com, de la manera més injusta, se'ns té per radicals quan el que intentem és que la nostra llengua no es mori, per adonar-nos que no se'ns tracta com mereixem, diuen. Si entreu a la web podreu participar en una enquesta i expressar com d'emprenyats esteu. De moment, els temes que més emprenyen els catalans que han entrat a la web i que han votat són, per aquest ordre, de menor a major, l'estat de la sanitat, la manca de serveis, les infraestructures de transport, l'actitud dels nostres polítics, el desplegament de l'Estatut, l'actitud del govern de l'Estat, com veuen la nostra llengua des de fora i, en el número 1, el que més emprenya els catalans, com manipulen la nostra imatge.
2: Em sembla que les coses des del 2004 no han canviat massa, perquè...
8: Que bo! Sí, sí,
2: fet,
8: no gaire.
2: Repassant aquesta llista, podria estar actualitzada al 2026. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí a Venezuela, falten 17 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
10: Buenos días, matiners. Encara amb una situació molt dramàtica per aquí a Venezuela, a les ciutats de Guatire i de Guarena, se celebrarà, com cada 29 de juny, la Parranda de San Pedro, una de les festes més religioses del país.
11: Buena, buena, voy, señores. Buena, buena, vengo a dar.
12: Buena, buena, voy, señores.
10: Tot un seguit de personatges representen la llegenda de l'esclava Maria Ignacia, a qui Sant Pere va curar la seva filla. Hi han els parranderos, que són els protagonistes, que canten i ballen i van acompanyats de tot un seguit que els hi segueixen el ritme.
13: Yo canso y tú cotiseas
14: entre tus 40 años.
15: Yo canso y tú cotiseas.
10: Després dels terratrèmols de la setmana passada, aquesta serà una parranda amb més sentiment que mai i que resarà a Sant Pere per lluitar contra les injustícies i les desigualtats. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Veneçuela pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Un minut, arribem a 6:45 del matí. A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio i amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, quin menú ens heu preparat?
14: Doncs mira, anirem a Veneçuela on continuen aquestes tasques de rescat. Ja amb molt pocs supervivents. Sentíem abans la bona notícia que han recuperat un pare i el seu fill, però diguem-ne que ja són... Ja estem en aquell moment dels miracles o dels escassos... les escasses opcions de trobar algú en vida i de seguir amb la reconstrucció, o de començar amb la reconstrucció de les zones més destruïdes. Connectarem allà amb el Bernat Lau Taro, que és el periodista Caracas que, amb qui hem anat parlant aquests dies. També parlarem de l'agenda política de la setmana i de l'acostament del Partit Popular a Junts, que en mica van fent declaracions als seus dirigents que una mica treuen de, no de l'oblit o de, del lloc on tenien apartat el partit de Carles Puigdemont, i serà interessant seguir-ho. I també parlarem d'aquesta història d'aliança del candidat a Figueres que aquí el partit ha fet plegar després que es conegués que té una relació amb una nena de 16 anys. Després l'agenda de successos la repassarem amb la Rebeca Carranco. Han detingut una infermera acusada de matar el seu marit a Manresa i també tenim una parella detinguda per matar el seu, presumptament el seu nadó a Sabadell. I després parlarem de coses més constructives o almenys més alegres, com el Mundial de Futbol, que diguem-ne les alegries i les tristeses són d'un caire diferent. Farem una mica de balanç i de què ens espera ara que arriba la ronda decisiva amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la final, no ara, la final del Mundial, ara, sinó ara, la gran final de l'Enic Màrius, amb moltes sorpreses, amb l'equip d'imitadors i, com sempre, el Màrius donant-ho tot amb els favorits de la Lliga, que...
2: Quina meravella. Escolta, Déu-n'hi-do, els cracs de l'Enic Màrius, Déu-n'hi-do, perquè una agilitat mental...
7: Molt.
2: Que té un seguit
7: admiració
2: de...
7: Total.
2: Admiració total. Perquè tenen una rapidesa a l'hora de contestar l'Enic Màrius, que aquí a vegades ens hi passem hores, eh? T'ho dic.
14: Però aviam si algun dels cracs de l'Enic Màrius seria capaç d'encertar la dada d'avui.
2: Dada Maiol! Torna l'equip Saralies, torna Sara Llobet a primera fila per aconseguir una fita històrica, que és fer-ho bé com ho fem sempre, amb la Lara i, evidentment, la Marta.
7: Sí, sí.
2: Segona i tercera posició.
14: Doncs ara que ve l'estiu i que tindrem temps de mirar sèries...
2: Si no m'ho dius.
14: Una dada real sobre El Encargado. Agua y
7: sed. Ui, aquí.
2: Però...
14: Haureu vist l'escena de l'encargado del porter, l'encargado Disney Plus, per qui no l'hagi vist, del porter d'una finca de Buenos Aires regant la vorera amb aigua.
2: No en tinc ni idea del que em parles, però...
7: No.
14: Has vist la sèrie de l'encargado?
7: No,
14: l'has vist? Doncs te la recomanem. Bueno, doncs la pregunta és, quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Hi ha una dada sobre això?
14: Hi ha una dada sobre
7: això. Però com ho trobes, això?
14: Pues, ara us ho explicaré.
7: Idescat de Argentina.
15: Idescat Buenos Aires.
7: A veure, pots tornar a repetir la pregunta?
14: Quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Sara i jo diem 2 milions.
7: Cada dia?
2: Sí, clar. És que ja clar, hi ha molts porters, molta ciutadania a Buenos Aires. 2 milions, vinga, anem-hi.
7: 1,5 milió, et diria més i tot, eh? 3,5.
14: Segons un article del periòdico dedicat al tema, es malgasten cada dia 24.581.250 litres d'aigua. És l'equivalent al consum de 500.000 de persones.
2: Què?
14: Cada 6 segons que deixen anar aigua de la manega es perd 1 litre. Per tant, si multipliques els 6 segons per totes les finques que hi ha, és un càlcul del periòdico.
2: És una bestiesa.
14: És una bestiesa. Us he dit que les autoritats de Buenos Aires han intentat posar fre demanant que es faci amb cubells d'aigua o posant sistemes automàtics de rec
2: que gastin menys,
14: però que de moment no s'ha aconseguit. També us diré que és la vorera, vull dir que també es pot escombrar. No cal fer-ho amb aigua.
2: Feu-vos-ho mirar, nois, perquè és una bestiesa.
7: Nois, pareu.
14: I mira't l'encargado, que és una gran sèrie.
2: Val. Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Des de la setmana passada us estem demanant que aquells matiners que des d'aquesta temporada que hem començat el programa us desperteu amb nosaltres, home, ens truqueu per saludar-nos, que ens faria molta il·lusió anar-vos coneixent, i més aquesta setmana que ens queden ja pràcticament 4 despertadors per acabar la temporada. Per tant, si us ve de gust, us convidem a participar. Com? A través del 9-3-2-0-7-4-7-4. 93207474. 93207474. Esperem ansiosos les trucades dels matiners i matineres.
0: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
15: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
16: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
15: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
0: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
15: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
0: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
17: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
15: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
0: Quan tot s'accelera sense aturador, el Cop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
18: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
19: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
0: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
20: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
0: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
23: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
24: Ah,
23: i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
24: Que maco.
25: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
23: Exacte.
25: No?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: El matiner.
1: Veurà, és que estic de vacances, però meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu ho pots entrar, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
1: Sí, sí, sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
1: A veure...
2: Sí, sí. Ho
1: sentir?
2: Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
0: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, és que estic la temporada que ve, jo crec que hauríem de fer un concurs
3: de persones que,
2: o dones, o dones, és a dir, que
3: no, que les dones ronquen molt també,
2: concurs de roncs, és a dir, la teva parella ronca, truca'ns en directe i apropar el mòbil en directe i fer un concurs de roncs al programa. Crec que això ens ho hem de plantejar de cara a la temporada que ve. Esperem les vostres trucades a través del 932017474. Per cert, Josep Cuní va visitar Colapse de Jordi González aquest cap de setmana i va explicar una vegada més el llastre que porta arrossegant durant anys, que és el mític prou de quan presentava els matins. Això és el que deia Cuní a Jordi González.
4: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulat i ja per ser que diu prou.
5: Per tu?
4: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
5: Sí.
4: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
5: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
4: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no ho puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
5: sí,
4: em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació, que t'acabes traint a tu mateix i acabes fent allò que t'havies compromès amb tu mateix que no podies fer. Perquè entenc que l'espectador mereix un respecte. I el respecte també està en les formes, no només en el fons.
2: Podeu recuperar l'entrevista a través del 3CAT. Per cert, també va passar pel programa, per Col·lapse, la Maica Navarro, que va explicar que a partir d'aquest dimarts hi haurà una dotzena de testimonis que declararan en seu judicial pel cas Andic.
6: Ja han estat citats i dimarts començaran a acostar-se fins a aquests jutjats de Mataró i de Martorell els primers 10 testimonis que la fiscal va demanar i que la jutgessa entén que sí. La gran majoria...
5: Excursionistes que hi havia...
6: Primer, la més important, la psicoterapeuta.
5: Val.
6: Aquesta Maria Júlia, que hem de recordar que té un paper important. Per què? Perquè la magistrada, en el seu escrit, planteja fins i tot la possibilitat de vol veure fins a quin punt va poder o no influir en allò que la magistrada entén que ha estat un homicidi premeditat. Per tant, serà molt important aquesta declaració, tot i que ella declara com a testimoni.
2: Veurem, doncs, què passa aquesta setmana. I acabem, home, hi ha molts catalans que estiuegen a Menorca. Una reflexió a través del compte d'X de 3CAT.
7: Què passa? Ai, ens veiem a Menorca, no?
8: Conec una cala secreta que flipes.
7: Estàs sol.
8: No, el xiringo ja em coneixen.
7: Tu vens a mi a Menorca i flipes.
8: O sigui, jo agafo sa moto, vaig cap a sa cala, tu, i brutal.
7: De fet, jo parlo poc de monarquia, que tants anys...
8: Et vas fotent la pomadeta, tu, que sembla que no puja, i al final
7: sé que està tot tan gentrificat.
8: I després dutxeta i cap al jasbe, eh?
7: Sempre que puc, pam, m'escapo. No?
8: Juny i setembre, perquè agost és per guiris.
7: Ja tenim grup de WhatsApp, eh? Menorca 26.
8: O sigui, no has anat mai a Menorca?
7: Uau.
2: Ai, si el jasme, si les parets del jasme parléssim, mare meva. 5 minuts, arribem ja a les 6 del matí, 932017474, aquestes hores del matí vull saludar la Cristina. Cristina, bon dia, matinera.
9: Hola, bon dia, matiner.
2: Com estàs, Cristina?
9: Doncs molt bé, mira, conduint cap a la feina.
2: I cap on vas exactament, Cristina?
9: Jo visc a Badalona i tinc un curs d'agustació a Sant Adrià del Besòs.
2: Ah, o sigui, i arribes bastant ràpid, doncs.
9: Sí, tirem ràpid, sí, un minutet.
2: A quina hora ens hi posem, Cristina?
9: El posem a les 6 o 10 minuts abans.
2: I com portes el tema aquest de l'horari? Perquè al llarg d'aquesta temporada hem anat parlant amb oients que alguns ho portaven millor i d'altres ho portaven una mica pitjor.
9: No, no, jo ho porto molt bé. Bueno, ho és sempre, eh? Sempre hem matinat molt i ho porto molt bé.
2: És a dir, que fa anys que fem aquest horari.
9: Quan no és el mateix conduir ara a les 6 del matí que a les 8 o a les 7, saps?
2: I tant, home, és que el dia clar, comença clar, que no té color, no perquè no hi ha ningú.
9: Sí, clar, molt millor.
2: Cristina, fins a quina hora treballarem?
10: Bueno, jo realment treballo tot el dia, o sigui, que és perquè el mercat obre tot el dia.
2: Sí.
10: I que jo soc una petita autònoma, o sigui, que treballo des de les 6 fins a les 8 de la tarda.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta'm, repeteix-nos el mercat. A quin mercat de Sant Adrià del Besòs et podem trobar, Cristina?
10: Bueno, només n'hi ha un a Sant Adrià.
2: Val.
10: Només n'hi ha un. I escolta'm, vull donar-li record, que segur que està escoltant, l'Adriana, que va parlar fa poc amb vosaltres.
2: Sí.
10: Perquè jo us escolto també cada dia.
2: Molt bé.
10: I ell també va del meu cor.
2: Doncs des d'aquí li enviem una abraçada i una salutació a l'Adriana.
10: Sí, em va fer molta gràcia, perquè jo caminava, bueno, anava cap a la feina i la vaig escoltar, és molt maca i...
2: Doncs tots...
10: Perquè és clienta, però clar, ara ja fa uns dies no l'he dit, no l'he pogut dir.
2: Doncs des d'aquí, escolta'm, segur que ens estarà escoltant l'Adriana aquestes hores del matí, li enviem aquesta salutació. Cristina, que vagi molt bé aquest inici de setmana, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio.
10: Molt bé, a vosaltres.
2: Una abraçada, adeu, adeu. Que tinc el Tomàs, el tinc per aquí? A veure... No, Tomàs,
11: bon dia. Teníem dificultats de connexió.
2: Però escolta'm, si t'estic sentint estupendament bé. Com estàs, Tomàs?
11: Molt bé. Com a més a més, aquesta setmana comencem amb temperatures més baixes, amb un ambient... Vaja, no és que farà fred, eh? Però sí que almenys no serà tan calorós com l'agobiament que hem tingut aquest cap de setmana.
2: Ahir era horrorós, Tomàs, la calor, i sobretot, a mi m'ha sorprès, suposo que estaràs d'acord amb mi, aquestes altíssimes temperatures a molts països europeus que crec que han batut tots els rècords.
11: I nosaltres tenim un WhatsApp, un grup de WhatsApp, sí, d'homes i dones del temps del món. I aquest cap de setmana era com s'acaba el món, sí, de veritat, no? Es diu World Wild Weather.
2: Sí.
11: Mira, ara mateix, ara només tinc un missatge. De nou. Però anàvem passant les històries, no, saps? Com dient, aquí la temperatura puja fins als 40 graus, aquí i tal, i anaven un darrere l'altre, que sembla, vaja, que feia una mica d'angúnia.
2: Sí, sí, les imatges també d'això, no?, d'aquestes ciutats europees banyant-se amb aquestes altíssimes temperatures, però em sembla que això, o almenys aquesta onada de calor, Tomàs, es va desplaçant, mica en mica, de casa nostra.
11: Avui, aquest dilluns i dimarts, seran normals per l'època de l'any, és a dir, que començarem el mes de juliol amb temperatures normalitzades, això no vol dir que no faci calor, fa calor el juliol,
2: sí,
11: però normal. I atenció amb tempestes. Tempestes que aquesta tarda apareixeran en tota l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Per tant, precaució, perquè les tempestes avui i demà poden ser intenses, podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra. Afectaran sobretot el Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però esporàdicament podrien arribar a algun punt del litoral. Per tant, matí de sol, matí de temperatures normal i tarda de ruixats i de tempestes que poden ser intensos al nord del país.
2: Doncs escolta, al nord del país ho agrairà una miqueta de cosa fresqueta, una mica d'aigua, que sempre va bé.
11: Que tingueu bon dia, però alerta a la tarda amb les tempestes.
2: Gràcies, Tomàs, una abraçada.
11: Ja.
2: Que vagi bé, bon dilluns. Home, si el tenim per aquí... A veure, què estàs fent, Ricard? Però què fas? Espera't, a veure, que ara ha entrat. Què és això? Sí. Però què tens?

0: Vinga, va, que ja és dilluns. Bon dia a tothom. Després d'una nit amb avisos de calor nocturna al litoral i prelitoral central, ens llevem avui amb 28 graus al port de Barcelona, 26 a Mataró i 21 a Torres de Segre. I de nou, dia de calor. També dia de vaga de Renfe. En hora punta, des d'ara i fins a les 9 del matí a la tarda, circularan un 66% dels trens de Rodalies. La resta del dia passarà un de cada 3 trens. Els AVE, els serveis mínims són del 73%. I arrenquem també última setmana de la temporada, en un dilluns en què a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos per l'any que ve.
1: I el govern va fer lo que le toca, que és presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: I més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han d'actualitzar després del conflicte a l'Orient Mitjà. Relacionat encara amb la guerra, la Moncloa també concretarà avui quines ajudes es prorroguen. I avui, en temps d'àgora, també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar amb un acostament, amb Junts.
2: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa. Porque Catalunya serà el cambio que necesita España.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada també en Venezuela.
3: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares. Ayúdennos.
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses i l'últim balanç és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Anem cap a un dels punts més afectats d'aquesta tragèdia, a La Guaira, i hi ha el periodista Bernat Lautaro. Bernat, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
0: Què és el que veus? Quina és la situació ara mateix?
4: Doncs bé, ara ens trobem a La Guaira. S'han habilitat desenes per poder acollir els més de 2.600 rescatistes internacionals que han arribat per col·laborar en les tasques de treure les runes i rescatar les persones supervivents, que s'han sumat als més de 25.000 efectius de la policia, l'exèrcit, del propi estat veneçolà en aquesta tasca. La presidenta Delcy Rodríguez ha estat explicant que s'han rescatat només el dia d'ahir fins a 33 persones d'entre les runes i ha extès el període de poder rescatar, seguir rescatant gent més enllà de les 72 primeres hores. Mm. És important destacar que hem pogut presenciar aquests 3 dies, els últims dies d'aquest cap de setmana a La Guaira, com moltíssimes persones s'han organitzat entre elles conjuntament amb els policies de l'Estat, amb l'exèrcit nacional, com per poder localitzar a quines cases encara hi havia supervivents i així enviar els rescatistes directament a aquelles cases, sempre prioritzant a les persones que podien sortir en vida. Moltes persones estan començant a ser acollides a poliesportius i edificis municipals i les Nacions Unides també han arribat aquí per coordinar l'ajuda humanitària d'alimentació, hidratació i tot el que ve sent el primer impacte per acollir a la gent que s'ha quedat desplaçada. Mm. Recordem que estem parlant de més de 200 edificis que han col·lapsat totalment i més de 500 edificis que han col·lapsat parcialment i que ja no s'hi pot viure. Aleshores, una miqueta aquesta és la situació, ho seguirem informant properament, però les tasques segueixen desenvolupant-se 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. Tots els rescatistes estan fent torns de 8 fins a 12 hores per seguir buscant la gent que pot haver sobreviscut encara.
0: Bernat, explica'ns com és La Guaira, perquè això és una zona que és molt, molt turística, no? El seu centre històric, les platges, està a uns 30 quilòmetres de Caracas.
4: Exactament, molt bona pregunta. Guaira té un Lloret de Mar o la Costa Brava, un Platja d'Aro. Ens hem dit que la gent de Barcelona, Platja d'Aro, de vacances, doncs aquí la gent de Caracas ve a La Guaira a passar les vacances. I hem de recordar que tot el terratrèmol va succeir un 24 de juny, que és festiu aquí a Venezuela, i que la gent estava celebrant, doncs aprofitant per anar-se a la platja i sortir de la gran ciutat. Això ha fet encara més dramàtic el nombre de víctimes que s'han produït, i és per això que hi ha milers de voluntaris de Caracas que també han pujat fins aquí després d'acreditar-se en un procés en la mateixa ciutat de Caracas organitzat pel govern. Vindria a ser el més semblant

0: platja d'Aro que ens puguem imaginar.
1: Sí, pel que fa al turisme i pel que fa al que és habitualment aquesta zona, no? Barrac, gràcies també per acompanyar-nos. Seguim connectant amb tu. Que vagi bé.
0: Que vagi bé, gràcies.
1: És una de les zones més afectades. L'últim balanç, com dèiem, és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Avui a les 10 també parlarem amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem conegut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares estan a la presó per la mort del seu nadó de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que el petit s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
2: Va rebre, doncs, atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent, doncs, va morir fruit, doncs, d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: I amb la Rebeca Carranco també parlarem a partir de les 10 de la infermera de Manresa, a qui s'ha enviat ara a presó, acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa, que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 2:15, avui farem Àgora Esportiva amb Ramon Bés, Alaia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustachio! Després que Canadà s'hagi convertit aquesta nit en la primera selecció en classificar-se pels vuitens, després de guanyar 1-0 Sud-àfrica i amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la propera matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11...

0: Aquesta és la última setmana de la temporada regular del Matí de Catalunya Ràdio. Per molts és una setmana alegre, perquè s'acaba despertar-se a aquesta hora, però per d'altres, Frederic Vicenç...
1: Sí, va per barris, això.
0: Doncs bé, el terratrèmol radiofònic, perquè te vas allà tot l'estiu d'hora.
1: A la mateixa, sí, sí. Bàsicament.
0: Ara fas moltes vacances durant l'hivern, no?
1: Quines galtes que m'ho diguis tu, després la setmana passada.
0: Jo no faig vacances, eh?
1: Bueno, noi, escolta'm, justament avui, per dos o tres dies, a dir-me això com a mínim.
0: Les hores passen volant, ja ho saps.
1: Sí.
0: I els cafès també.
1: Sí, exacte.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Pinsent, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Hi ha molta cosa d'habitatge avui. El periòdico destaca en portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees que tenen pisos assequibles. El diari destaca que Lleida, Huelva i Lugo són les ciutats més barates d'Espanya per viure. Però, per exemple, també tenim a La Vanguardia un tema indirectament relacionat. També diu en portada que Barcelona tindrà fins a 50 hotels nous d'aquí al 2030.
0: I a Brussel·les?
3: Un estudi de l'organització ecologista Transport and Environment també va sobre habitatge. Assegura que l'augment del turisme aeri podria elevar els lloguers a Espanya fins a 217 euros des d'ara fins al 2031. De fet, l'informe situa Espanya entre els països europeus més exposats a aquest fenomen.
0: I amb què t'adormis, Estats Units?
3: La CNN explica que els estudis en el món antic creuen que tindran un augment d'estudiants el curs que ve arran de l'interès que suscitarà la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, que s'estrena d'aquí uns dies. La cadena diu, de fet, que hi ha diversos museus que ja estan organitzant esdeveniments temàtics.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Més conflicte comercial amb el Japó. El govern xinès ha afegit 20 empreses japoneses a la llista de control d'exportacions. Això impedeix que les empreses xineses els venguin sense aprovació prèvia del govern. El motiu oficial de l'executiu xinès són les ambicions de Tòquio textualment de remilitaritzar-se.
4: Comencem setmana i ho fem amb temperatures més normals per l'època de l'any, temperatures que es normalitzaran pel juliol. Farà calor, però una calor menys acusada que la de dissabte i diumenge, i amb un temps de matí de sol i tarda amb ruixats i tempestes, atenció, que poden ser intenses en l'àrea del Pirineu i l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona.
0: Són les 6:10, anem a actualitzar-nos. En Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. El dia en què el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques, un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran.
6: Operant un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
0: Madrid, Dani Senceaja.
7: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a partir d'avui, atenció, perquè ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per als joves de fins a 250 euros al mes. Roc Fargas.
8: Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front. Roc Fargas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Partit Popular ja parla de girar full per acostar-se així a Junts.
9: La votació de dijous al Congrés a favor de la dimissió de Pedro Sánchez ha donat ales a Alberto Núñez Feijóo per exigir la sortida del president espanyol de la Moncloa i fer-ho de la mà de Junts, que la setmana passada va plantejar al PSOE que pensi en un altre candidat. Sentim el líder del PP dissabte al Congrés del Partit de Catalunya.
10: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Catalunya, y mucho menos contra Catalunya.
9: El més revelador va ser, però, un altre dirigent, Miguel Tellado, que deia això a la cadena SER.
11: Lo que ha sucedido en Catalunya en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro. otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no?, como el que vivimos en aquel momento.
0: Per Sánchez és la prova que el Partit Popular assumeix l'amnistia i fins i tot busca beneficiar-se'n, malgrat tota l'oposició dels últims mesos.
5: La vuelta que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
6: Junts vol furgar en possibles dissidències internes al PSOE per fer caure Sánchez, però són poques les veus que el qüestionen públicament. Una d'aquestes veus crítiques és la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que deia això dissabte al Comitè Federal del PSOE i ha tingut accés al País.
12: La realitat, jo crec que invita a darle la palabra a la gente, a confiar en la gente.
6: Mentrestant, el soci de govern Sumar viu amb incomoditat els casos de corrupció que envolten el PSOE, però no vol trencar el govern ni solucions com la que planteja Junts. Gerardo Pisarello, dels Comuns, va parlar ahir.
13: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
0: En temps d'agora en parlarem avui amb els nostres agoristes de la relació entre Junts i el Partit Popular i també amb Lluís Orriols, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid. I avui a Brussel·les, reunió d'alt nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions en Pequín.
9: El club comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i sostenibles.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
14: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més madura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quatre dies després del doble terratrèmol, ho explicava Mara, Venezuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança.
6: Mentrestant, el balanç oficial de la catàstrofe natural no para de créixer. L'últim recompte eleva a prop de 1.500 el nombre de morts i a més de 3.000 el de ferits. Encara hi ha, però, desenes de milers de desapareguts.
0: Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
15: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara, dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Venezuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. Camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària venezolana. Cada hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida. La xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Venezuela, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, diu, arran dels terratrèmols, que ha arribat el moment de tornar a Venezuela.
9: Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
16: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
9: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Venezuela des de la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos i fins i tot va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Però el president dels Estats Units, que tutela el país des d'aleshores, s'ha resistit a deixar-la tornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme.
0: 6 i 17, l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics.
6: Alemanya va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'Organització Mundial de la Salut calcula que arran de les temperatures extremes han mort 1.300 persones a Europa i el balanç podria créixer els pròxims dies. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual i adverteix que la xifra encara és provisional. Tot i això, la ministra de Salut Salut francesa, Stéphanie Rist, insisteix que la situació està lluny de la tragèdia viscuda durant l'onada de calor del 2003 en què van morir unes 15.000 persones.
17: Si la canícula és comparable d'un punt de
18: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
6: Les temperatures han començat a baixar. França, amb tot, es preveu una revifada de la calor d'aquí una setmana.
0: I els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
9: L'acord, confirmat per un alt càrrec de Washington, arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control de pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes a Kuwait i Bahrein. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar aquesta escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar.
0: I ingressen a presó els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
6: Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Pare Taulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció de la infància de la Generalitat. La doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha detallat que el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant.
19: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
6: El nadó nascut a finals de març l'havien visitat anteriorment dues vegades en un cap de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó.
0: I Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
9: En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia.
0: I aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon per presumptament haver prioritzat la vacunació dels Mossos d'Esquadra davant dels de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia del 2021.
6: La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
20: Dimarts a 12:15 del matí arrenca aquest judici que s'allargarà fins al 15 de juliol. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació administrativa. Considera que hi ha indicis perquè jutgi si els exconsellers van dictar una resolució arbitrària que hauria retardat, presumptament, la vacunació de la Covid-19 dels Guàrdies Civils i els policies nacionals respecte a la dels Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, els dos sindicats de policia que exerceixen d'acusació particular, Jusil i Jupol, van més enllà i sostenen que els fets també constitueixen un delicte contra els drets dels treballadors perquè consideren que el retard en la vacunació va posar en risc els agents dels dos cossos estatals. Els fets van passar la primavera del 2021 i la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació pels dos exconsellers. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Granado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari, un sindicat minoritari.
22: La Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància, que són del 73% i circulen el 65% del total de trens de mitja distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe Mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
0: I el Servei Català de Trànsit suposa frontalment el reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps.
1: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
0: Mentre hi ha hagut dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís, en aquest cas, un altre vehicle al Poblenou de Barcelona. I s'investiguen les causes d'un accident múltiple que va deixar 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, a la comarca de la Plana Alta.
2: El sinistre va passar la matinada d'ahir a la carretera nacional 340 i hi va haver 3 vehicles implicats, entre els quals un taxi. Les víctimes mortals són 3 homes i una dona. A més, 6 homes van quedar ferits de gravetat amb politraumatismes i diverses contusions. Els serveis d'emergències els van atendre al lloc dels fets abans de traslladar-los a l'Hospital General de Castelló i també a l'Hospital de la Plana, on continuen ingressats. Les autoritats treballen ara per aclarir què va provocar la col·lisió.
0: I investiguen les causes també d'un altre accident, un accident d'una avioneta de paracaigudisme que ha deixat 11 morts als afores de Nancy, a l'est de França.
22: Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure ahir al matí, poc després d'haver-se enlairat a 300 metres d'altura. Els familiars dels estudiants van veure l'accident, com ha explicat al lloc del sinistre el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
21: Vull dire, évidemment, que au drame s'est rajouté un autre drame, c'est que...
23: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
21: Au choc, évidemment, et au traumatisme psychologique.
0: I atenció, perquè en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
1: Concretament, s'ha registrat un robatori a Sant Martí durant el mes de febrer, 2 robatoris a Horta-Guinardó durant els mesos de febrer i març, 2 robatoris a Sarrià-Sant Gervasi durant els mesos de març i maig i 3 robatoris a Nou Barris, 2 durant el mes de maig i 1 al juny. Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris ve des de l'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons El Periódico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 anys previs. 13 casos el 2024 i 15 més el 2025. Els Mossos d'Esquadra, citats per aquest diari, descarten que es tracti d'atacs anticlericals ni relacionats amb el culte.
0: I ara tres titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: La primera. Aquella lluna plana va xerrar i va dir:
1: escolta, Nina, jo sé, és teu destí. I avui s'inaugura el Festival Grec, serà a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazós de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nao Albet, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
0: I la segona? En sa camí de...

0: Més festivals, en aquest cas a l'Alt Empordà, perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu. Hi ha 12 concerts programats, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Andrea Motis, que inaugurarà avui el festival, Ginestà, Masoni o Tomeu Penya.
1: I la tercera?
0: Acabem parlant de Gustavo Dudamel i la Sinfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, perquè han cancel·lat el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols al país. En un comunicat, Dudamel ha lamentat el fet de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: I ara els esports. Montserraia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ja som a la fase decisiva del Mundial de Futbol i ja tenim una selecció classificada pels vuitens de final. És Canadà.
2: Sí, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0 a la minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà, que no havia passat mai a les eliminatòries d'un Mundial. A vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que es disputarà demà. Avui, 16ens de final, 7 de la tarda, Brasil-Japó, 10:15 de la nit, Alemanya-Paraguai, dijous, Espanya-Àustria, a les 9 del vespre.
1: I Marc Márquez és el setè del Gran Premi dels Països Baixos i queden 40 punts de Besecchi a la general del Mundial.
2: Jorge Martín va acabar tercer i és el nou líder del Mundial de MotoGP. Victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, salir sin lesiones y esperar la siguiente.
2: Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc.
1: I avui comença el torneig de tenis de Wimbledon.
2: Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro, avui debut del vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i de Novak Djokovic contra el xinès Wu. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, el barceloní de 25 anys, és nou campió d'Espanya en ruta.
1: Avui a partir de les 11, final de l'Enigmàrius, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Què? Fa calor, eh? I parlant de la calor, us en recordeu dels qui s'enfotien de l'escalfament global fa 20 anys? No? Doncs m'estranya, perquè són exactament la mateixa gent que encara ara domina Catalunya, Espanya, Europa i el món. I voleu saber una cosa molt graciosa? Que aquesta gent, les seves empreses, són les que ara s'estan enduent la gran majoria de subvencions per projectes d'energies renovables. No us sembla graciós que els fons Next Generation, per exemple, destinats precisament, entre altres coses, a pal·liar els efectes de l'escalfament global, estiguin anant a parar a les mateixes mans que l'han estat provocant durant dècades i que s'enfotien del canvi climàtic fins fa 4 dies? Amb una mà segueixen carbonitzant el planeta i amb l'altra s'enriqueixen amb diners públics destinats a descarbonitzar-lo. No em digueu que no té gràcia, per favor.

0: cançons sobre la vaga de Correus.
1: Sí, que està convocada per demà. Per això, avui és de nota, cantants que han aparegut en segells.
0: A segells.
1: Un dels últims casos és Tina Turner, ara fa mig any, els Correus alemanys la van homenatjar amb un segell commemoratiu.

Aquesta és una mica de trampa, perquè aquesta va sortir als segells no com a cantant, sinó com a princesa. És l'Estefania de Mònaco, que als anys 80 va treure un parell de discos. El seu gran èxit va ser aquest com a Nougat en francès. També va tenir una versió en anglès que es deia Irresistible.

0: I aquest va ser un dels més populars. L'any 93 es va fer un segell amb Elvis Presley i fins i tot es va fer una mena de consulta entre els americans sobre si volien que la imatge que sortís fos un Elvis més jovenet o un Elvis més veterà. En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns, avui que és 29 de juny. Per tant, és Sant Pere i Sant Pau, apòstols. Felicitats als Peres i als Pau si ho celebren. Anem a repassar els titulars amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
2: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia justament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
0: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes pels lloguers per joves de fins a 250 euros al mes.
1: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació.
0: Venezuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
2: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta, però, que hi ha uns 50.000 desapareguts encara. L'opositora Maria Corina Machado creu que li ha arribat l'hora de tornar.
3: The time has come. It is...
4: Arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
0: L'onada de calor es desplaça cap a l'est del continent.
1: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifren més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. La ministra francesa de Salut és Stéphanie Rist.
5: Si la canícula és comparable d'un punt de
6: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell.
2: La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí, on l'havien ingressat per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, en declaracions a aquesta casa.
7: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: I atenció, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari.
1: A Rodalies els serveis mínims seran del 66% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. També hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i llarga distància.
0: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
2: El Servei Català de Trànsit defensa que la mesura respon a criteris de seguretat viària i a les característiques de la xarxa viària catalana.
0: I a Barcelona s'acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
1: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
8: Perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni completa.
0: I repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes a les portades i també el terratrèmol de Venezuela com a denominador comú.
9: Sí, La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta què hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo que recull una altra pregunta. On és la maquinària de l'estat? La indignació apunta, diu Adelcy Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. I el diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ja ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció, i amb El País, que titula que l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
0: Avui es pot al Pallars Sobirà, el dia es desperta amb ruixats i amb 11 graus, al migdia arribaran els 30 graus, a Torredembarra, el Tarragonès, ara tenen 25 graus i al migdia arribaran els 34, amb molt de sol, i avui sembla que les temperatures seran més normals per l'època de l'any. Tomàs Molina.
10: Sí, Sí, avui canvi de temps amb una normalització de les temperatures. Avui ruixats aquest matí que afecten ja àrees del Pirineu. La tarda serà de tempestes que afectaran tot el Pirineu, l'interior de les comarques gironines, també l'interior de Barcelona. Moltes àrees del Vallès aquesta tarda vespre tindran ruixats localment alguna tempesta que pot ser forta, pot descarregar amb intensitat i podria anar acompanyada de calamars. La resta del país farà força sol.
0: I arran del terratrèmol de Veneçuela arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. D'ençà de la catàstrofe del terratrèmol de Veneçuela, a Catalunya hem assistit al silenci d'una de les espècies més fascinants de la nostra tribu. Parlo del copaire o del barcelonista en comú simpatitzant del xavisme. És a dir, aquell tipus d'home, dona o doni que s'ha passat anys dient que el país de Maduro gaudia d'una sanitat i d'unes infraestructures públiques molt superiors a les nostres. Doncs bé, com s'ha comprovat, Veneçuela és un punyetero desastre. I no només perquè el comunisme porti sempre a la mort, sinó també perquè porta sempre a la misèria i a la falta de mitjans de salut i de reconstrucció mínims. Una pobresa que, curiosament, no experimenten els seus líders, tots ells multimilionaris, començant per la famosa Delsi. Copaires, barcelonins en comú, on coi us amagueu? Ah, i una altra pregunta, quan surt la flotilla de camí a Caracas?

0: en aquest repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial d'Itàlia ens anem fins al 1990, que la música la va posar aquest Giorgio Moroder, Montserraia.
1: Gianna Nannini i Eduardo Bennato, crec que mai havia vist tantes enes seguides, canten sobre les nits màgiques perseguint un gol sota el cel d'un estiu italià en un tema compost per Giorgio Moroder. Un estate italiana és el títol de la cançó del Mundial d'Itàlia 90.

0: després del Mundial de Mèxic 86, Alemanya es revenja de l'Argentina i es reedita una final que els alemanys guanyen per 1-0 amb gol d'Andreas Brehme i es proclamen campions a l'Estadi Olímpic de Roma per tercer cop en la seva història.
1: Aquells anys 90, eh? Berlusconi com una de les figures polítiques i mediàtiques del moment, i aquelles melodies tan ensucrades, mentre ell anava fent les festes en aquelles illes. Què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalies.
2: Bon dia. Hem recordat el pas de Josep Cuní pel col·lapse de Jordi González de TV3. De fet, el periodista va recordar com va gestionar, evident, com es ve d'això, el moment del mític prou, quan presentava els matins a TV3.
3: Per mi va ser un fracàs, perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar, o no la vaig poder controlar.
4: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
3: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir: Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre, i jo no ho puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
1: Que bé que parla en Cuní, eh?
5: Home!
1: Escoltar, sempre, eh?
5: Sempre.
1: I avui són festes. Avui és Sant Pere.
2: I Sant Pau?
1: Sí.
2: Avui encara sou a temps de gaudir de la festa major, precisament de Premià de Dalt. A les 6 de la tarda hi haurà Embauca, actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. A 9:15, botirrumbada, sí, amb Muchacho i los Sobrinos. Hi haurà botifarrada popular i ball amb rumba. I a les 11 de la nit, al camp de futbol municipal, piro musical.
1: Sant Pere en espanyol. I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
6: Doncs el discurs que ha fet Ricky Martin en el concert que feia a Alemanya, dedicat en aquest cas al poble veneçolà, i ha llançat una campanya d'ajuda humanitària global per recaptar diners per la situació. El que està passant és insuportable, diu. Venezuela és un país preciós, ha dit, amb persones meravelloses que ja han patit prou, i ha afegit que el país no pot quedar-se sol en aquest moment.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge d'un veí de la Verneda, a Barcelona. Des de fa mesos, ell i la resta de veïns del seu bloc reben visites constants d'agents immobiliaris que volen comprar els pisos. Explica que cada vegada se senten més pressionats i que fins i tot han arribat a oferir-los diners a canvi d'actuar com a informadors si s'assabenten que algun veí està interessat a vendre casa seva.
9: Cada setmana troba dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri, o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volien vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda, i que si donava aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
8: Per la seva banda, Tecnocasa diu que el contacte porta a porta és una acció comercial habitual per donar a conèixer els seus serveis i mantenir un contacte proper amb els veïns del barri. Defensen que no són pràctiques invasives.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres amb caigudes, pressionades per la incertesa del sector tecnològic. L'IBEX 35 va cedir un 0,45 i obrirà avui des dels 19.400 punts. Són caigudes que s'encomanen des de Nova York. Divendres, el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va continuar caient. Pel que fa a les borses que estan obertes a aquesta hora, les asiàtiques comencen la setmana vestides de verd majoritàriament. El Hang Seng de Hong Kong guanya prop d'un 2% i el Shanghai Composite un 0,20%. I acabem amb el preu del petroli. Avui el barril de Brent cotitza estabilitzat en $72. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
1: Tres minuts i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: És una de les previsions del dia. El govern espanyol engega avui el procés per elaborar els pressupostos.
6: I avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Fins ara les previsions del PIB estaven fixades en un creixement del 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic, doncs, ja poden engegar la maquinària per als pressupostos, tot i que el govern de Sánchez per ara no té els suports necessaris. Ho farà en un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte que caduquen demà.
5: Aquí, a partir d'avui, ja es poden demanar les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes.
6: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors amb un pis o una habitació de lloguer. Dependrà, això sí, de la situació econòmica de cadascú i se'ls donarà un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Això sempre que l'import de lloguer no superi una determinada xifra. Creuen que així es cobrirà els joves que no van poder acollir-se al bo estatal. S'hi destinaran 27 milions d'euros.
5: També ho estem seguint a Veneçuela. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol és de 1.450 morts i 3.150 ferits.
6: El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats i ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
12: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
6: La líder opositora venezolana María Corina Machado diu que arran dels terratrèmols ha arribat el moment de tornar a Venezuela. Ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
13: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
6: Fins ara Donald Trump, que tutela el país des de la caiguda de Maduro, s'ha resistit a deixar retornar i a prioritzar treballar amb el chavisme.
5: I atenció si teniu previst agafar el tren, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores.
6: Si la convoca el sindicat ferroviari, un sindicat minoritari, la Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual, entre les 6 i les 9 del matí i de 2:15 a 2 a les 4 de la tarda i també de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens d'AVE i de llarga distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe amb mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
5: Encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps.
6: Sí, Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'incrementació de la sinistralitat justament en el col·lectiu de motoristes. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
14: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità nosaltres necessitem un mural per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària i nosaltres no ho veiem i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
6: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
5: Més notícies. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
6: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recordava que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
15: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
6: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
5: Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que portarà el pas del Tour de França per Catalunya, Carola Gil.
16: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs.
17: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
18: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
16: La part negativa seran els problemes de mobilitat pel pas del Tour. Carola Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any.
19: Pels voltants de Sant Joan van estar 48 hores sense servei. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura.
5: Tossa de Mar, Laia Claret.
20: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
21: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
20: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitello és el president.
22: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
20: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Avui és Sant Pere, dia gran de les festes de Reus, al Baix Camp, enguany amb referències també a l'any Gaudí, Manel Sastre.
23: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després...
24: Després de les completes d'ahir a la tarda i la commemoració dels 400 anys a l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, aquest matí l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada a les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
25: Sabeu que ha estat un any intensíssim dels Amics de Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
24: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà a 8:15 del vespre, quan la imatge del Sant arribi a la plaça del Mercadal, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I l'Alt Empordà comença un nou festival.
26: Concert d'Andrea Motis Guitar Trio, que comença una nova edició amb el Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
5: Girona, Fèlix Martín.
27: El Festival Estiu arrenca avui amb un 80% d'entrades venudes i això ho ha destacat pel Matí de Catalunya Ràdio. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Martí Fontclara.
28: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
27: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, Andrea Motis estrena avui l'estiu amb les cançons del seu últim disc Intimate. Entre d'altres, Ginestar i Actoral dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I de l'Alt Empordà al Montsià.
26: Perquè el Museu de les Terres de l'Ebre Amposta incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes al jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanà.
5: Tarragona, Jordi Barranca.
29: La mostra trasllada el visitant a la primera edat de ferro, Marvell, el vi arqueòloga del museu, en destaca la importància.
30: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com ha funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en este cas el món fenici, se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
29: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Repassem les estrenes a les plataformes. Let's give it up one more time for the
26: birthday girl! Perquè Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El Prequel de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. Aquesta és una de les novetats destacades de les plataformes de streaming juntament amb Millennial Mal a Filmin.
5: Marc Garriga.
31: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, la sèrie El mostra els seus dies a l'institut on ha de lidiar amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Mintry agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols que arriben dimecres a Prime Video. Filmin presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado, mentre dijous arriba a Movistar Plus Memòria d'un assassino, sobre un pare de família i alhora assassí professional a qui l'Alzheimer fa que confongui els seus dos mons. Per acabar, Enola Holmes 3 s'estrena a Netflix dimecres amb un nou cas per a la germana de Sherlock Holmes interpretada per Millie Bobby Brown. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la Belenguera. L'acte commemorava dos centenaris, el de l'estrena d'aquest poema i el de la mort de qui el va escriure, Joan Alcover.
26: L'acte s'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte s'ha celebrat a la plaça del Doctor Robert i ha reunit més de 300 persones amb diverses corals, entitats musicals i tot el teixit cultural i associatiu de Sabadell. El mateix dia, a la ciutat de Palma també s'hi va celebrar un acte per commemorar el centenari del cant de la Belenguera, precisament davant el monument en record a Joan Alcover.
5: I els esports, Montserrat Raia.
0: El Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica 1-0 al descompte. A vuitens jugaran contra el guanyador al Països Baixos, Marroc de demà. Avui, setzens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
5: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix a Sort tenen 20 graus i està fent alguns ruixats. A la Pobla de l'Illet, al Berguedà, 17 graus. Al Dover, 25 graus. Al Baix Ebre, avui un dia en què reapareixen les tempestes aquesta tarda que afectaran moltes àrees del Pirineu, també l'interior de les comarques gironines i l'interior de les de Barcelona aquesta tarda vespre. Localment podrien ser fortes i podrien anar acompanyades de calamars o pedra. A la resta del país farà sol, però amb temperatures que seran més normals per l'època de l'any.
3: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
4: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
8: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
10: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
9: No, te'n falta una.
10: Ah, clar, la del tot costa.
9: Doncs som-hi, convocatòria.
11: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
9: Marc Crosas.
10: Natàlia Arroyo.
9: Gemmarie Dongu.
10: Bruna Vilamala.
9: Damià Abella. Ion Vaquero.
10: Ilia Sánchez.
4: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
10: Al tot costa.
11: Momento, seguimos.
4: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: A dos quarts de nou, obrirem l'agora analitzant si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts. En parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid.
13: A partir de les 10 parlarem amb la periodista Rebeca Carranco sobre el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell suposadament pels maltractaments dels seus pares i sobre l'empresonament de la parella d'un bomber mort a Manresa acusada d'haver-lo enverinat.
12: A dos quarts d'11, àgora esportiva sobre el Mundial amb Ramon Besa, Lea Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz.
26: A partir de les 11, la gran final de la Lliga Enigmàrius. Farem l'última hora del programa des del Mercat de les Flors amb l'equip d'humor del matí i amb actuacions especials.
6: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
14: Divendres vam parlar de l'onada de calor que pateix França. Ho vam fer amb dos presumptes homes del temps francesos que ens van donar consells per combatre això, les altes temperatures.
15: 46 degrés de temperatura. Avec le magret de mer.
7: Magret de mer.
15: Magret de mer. Temperatura estable. Et sur le pont d'Avignon, la temperatura en plus fresque, 49 degrés.
7: Molt bé. L'amic Maurice ve acompanyat d'un agent de protecció civil francès, el senyor André. André, què més, André?
16: André Frigeration.
7: Ah, molt bé.
16: Bonjour, monsieur.
7: Jovany, és evident que són experts en alguna cosa.
16: Le ventilateur.
7: En fer l'idiota.
16: Le ventilateur, tu saps que hi ha trois boutons.
7: Trois boutons.
16: El
7: ventilador té tres botons.
16: Número 1.
7: Número 1.
16: Número 2.
7: Número 2.
16: Número 3.
7: I le 3. Són un palet, dos palets o tres palets.
16: Mon consell.
7: Sí?
16: Moi, mon consell.
7: Sí?
16: Les trois.
7: Sí,
17: fatals tres,
7: eh? A veure, no, no està mal. Sí, són tipicoll versió
18: francesa. Si vous devez a guillotine...
7: Si hem de fer...
18: D'acord?
7: Si hem de guillotinar algú...
18: Sur les premières heures de la matin, okay. Ou de la vers...
5: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia, per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
19: Amb el mes de juny gairebé complet, avui és un bon dia per començar a pensar en les vacances. I què millor que fer-ho celebrant, com ho fan a Reus, Cambrils, Vilanova i la Geltrú i uns quants municipis catalans, especialment costers i de tradició marinera, perquè avui és Sant Pere, patró dels pescadors, ja que, segons la tradició religiosa, aquest era el seu ofici quan es va convertir en apòstol. Ahir va ser nit de revetlla i avui continuen les celebracions amb gegants, castellers, música i correfoc. Amb aquesta festa, molt arrelada a Catalunya, es posa fi al mes. Com diu el refrany, per Sant Pere, el juny queda enrere i Sant Pau ja el tanca amb clau. Feliç estiu a tots.
5: I el segon, el Lluís Gavaldà.
20: Una bona manera de millorar el dia és fotre el camp d'aquest clima subtropical que ha vingut per quedar-se i anar-se'n a indrets on les onades de calor tenen data de caducitat. Què sé jo, com per exemple a Londres, on s'ha inaugurat una nova exposició a la Tate Modern dedicada a explorar la petjada cultural de Frida Kahlo. Probablement la primera icona feminista de l'art contemporani. Si aneu, descobrireu la influència de la seva obra en artistes tan rabiosament contemporànies com la mateixa Tracy Emin. No és d'estranyar, dir Frida Kahlo és parlar de compromís, superació i reivindicació de la cultura autòctona. Què més es pot demanar?

0: també en alguna zona de l'interior de les Terres de l'Ebre podrien descarregar amb forta intensitat. Serà un dia amb sol a bona part del país, però amb aquestes tempestes que aniran guanyant terreny al Pirineu, especialment a l'interior de les comarques gironines i de cara a la tarda també en algun punt de les comarques de Barcelona. Localment poden ser fortes i les temperatures, ja ho diem, amb tendència a normalitzar-se, és a dir, farà calor, però una calor normal per l'època de l'any.
1: Dia de calor i dia també complicat el transport públic per una vaga convocada a Renfe. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: En hora punta circulen 2 de cada 3 trens. No sé quina és la situació a aquesta hora.
2: Que s'estan complint aquests serveis mínims. A Rodalies, això sí, algun tren cancel·lat. Per tant, més temps d'espera a les estacions en alguns casos, i a l'AVE i la llarga distància, de moment, no consta cap alteració. És una vaga de 24 hores a tot l'Estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dels minoritaris, per retreure el Ministeri de Transports, diuen incompliment de compromisos per preservar l'activitat, sobretot a mercaderies. I entre els usuaris, avui, majoritàriament, la reacció és de sorpresa.
3: Desconeixia que hi hagués trens. Sí que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
1: Doncs potser arribeu tard si agafeu el tren. Recordeu, 2 de cada 3 trens. Fins ara, Joan, gràcies.
2: Fins ara.
1: Arrenquem última setmana de la temporada en un dilluns en què a Madrid també tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
4: I el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
1: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I avui també és notícia a l'habitatge. Es poden demanar atenció a la Generalitat ajudes de fins a 250 euros al mes per lloguer per als joves, això el dia en què al matí de Catalunya Ràdio avancem que els veïns de la Verneda de Barcelona denuncien pressions d'agents immobiliaris que volen comprar els seus pisos. Hem parlat amb algun extreballador que explica que s'arriba a pagar diners a veïns perquè facin de confidents.
5: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, al millor en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera. Òbviament, per treure un rèdit no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
1: Avui en parlarem també en temps d'agora, com també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts.
6: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Catalunya será el cambio que necesita España.
1: Catalunya serà el canvi que necessita Espanya, ha dit Feijóo. Avui en parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada en Venezuela.
7: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares, ayúdennos.
1: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses. L'últim balanç és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. A les 10 en parlarem també amb Rebeca Carranco. Analitzarem 2 successos que hem sabut aquest cap de setmana. D'una banda, 2 pares que són a la presó per la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
8: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: I amb la Rebeca Carranco també parlarem de la infermera de Manresa que s'ha enviat ara a la presó acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 11:15, avui, Àgora Esportiva. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustáquio! Amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz, el Canadà, que s'ha convertit aquesta nit en la primera selecció que es classifica pels 8ens després de guanyar 1-0 Sud-àfrica, amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11... Enamorat de tu, tu puc dir de més maneres. M'he enamorat de tu i em sento un adolescent. La gran final de la Lliga Enigmarius. Pot semblar que estic perdut. Avui de 11 a 12 serem al Mercat de les Flors de Barcelona amb l'equip de l'Humor dels

0: Que estic tremolant. Tot això vull que llançar a l'Empordà. El sol ha sortit a les 6 i 13 minuts i a Mollerussa el Pla d'Urgell es pondrà a 2:45 de 10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, l'Àgora del matí, amb Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: L'última esperança.
3: A Veneçuela, el govern ha allargat més enllà dels 3 dies les feines de rescat per intentar trobar supervivents. Ahir encara es van rescatar 33 persones amb vida sota la runa.
4: Més de 2.600 rescatistes internacionals s'han sumat als equips d'emergència veneçolans per buscar les desenes de milers de persones que encara estan desaparegudes. D'aquestes, com a mínim, 152 són espanyoles. És l'últim balanç que ha fet el Ministeri, que ha elevat a 17 els ciutadans espanyols morts a la catàstrofe.
0: Tornem a Veneçuela. Bernat Lautaro, bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
0: Tu ets a La Guaira, que és aquesta zona que dèiem que està uns 30 quilòmetres de la capital i que seria una zona molt turística, ara molt castigada per aquest terratrèmol.
5: Exactament, ens trobem a La Guaira, una de les zones més afectades. Ens hem d'imaginar que és com la Costa Brava a Catalunya i que un dia festiu hi havia molta gent doncs, passant aquest dia festiu a la vora de la platja. Doncs sí, com bé heu afirmat, el govern de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha allargat fins a una setmana o fins a 10 dies, s'ha de veure, de moment són 3, el període de rescat de supervivents. Això significa que totes les tasques, tant dels rescatistes nacionals com dels internacionals, es dedicaran exclusivament a buscar els supervivents abans de intentar treure cossos de familiars. Això és una lliçó que ja han donat els mexicans, els brigadistes mexicans, en què en els terratrèmols que han tingut a Mèxic han allargat fins a 10 dies el període de búsqueda, de cerca de supervivents, i els va funcionar en moltes ocasions en els terratrèmols que han tingut, com el del 2017. També hem vist imatges dantesques en el dia d'avui, com la instal·lació de cadàvers perquè vinguin a ser identificats per les famílies. Estem parlant de centenars de cadàvers davant del port de La Guaira. Quan un passa per allà, la pudor i la fase de descomposició és molt forta, però bé, els contrastos que s'estan veient. Així mateix també s'han vist, com bé mencionàveu, escenes de rescats commovedores en el moment en què s'ha pogut treure un fill i un pare l'ha anat a abraçar als seus braços després de 3 dies d'estar desaparegut a sota de les runes.
0: Doncs aquesta és la crònica en directe de Bernat Lautaro des de La Guaira. Gràcies, Bernat.
5: Bon dia.
0: I mentrestant, es reprenen.
6: Després d'un cap de setmana amb intercanvis d'atacs que han compromès les converses de pau, Estats Units i l'Iran han acordat aparcar aquestes hostilitats i tornar-se a reunir aquesta setmana a Qatar per continuar concretant els detalls de l'acord de pau que van arribar el 17 de juny.
0: Primera pedra.
3: Precisament arran de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra, el govern espanyol actualitzarà avui les previsions macroeconòmiques. És el primer pas per acabar portant al Congrés els pressupostos de l'any que ve, un compromís de Sánchez que a hores d'ara sembla molt difícil que tiri endavant.
4: El Consell de Ministres s'avança un dia perquè precisament renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà, últim dia de juny.
0: Madrid, Teresa Ceaja.
7: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Saindeja, per matí de Catalunya Ràdio.
0: 250 euros.
6: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol. Les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte o bé de lloguer d'un pis o bé de lloguer d'una habitació. La quantitat de l'ajuda depèn de la situació econòmica de cadascú, però com diem, màxim 250, mínim mínim 20 euros.
0: Pressions immobiliàries.
3: Són les que denuncien els veïns del barri de la Verneda de Barcelona. Us ho pensem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els agents immobiliaris insisteixen als veïns per comprar els seus pisos. Fins i tot els ofereixen diners en negre, canvi que els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva.
2: Trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volien vendre el pis, que podien donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
0: Tecnocasa, una de les empreses que fa el porta-a-porta, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis, defensa que no són pràctiques invasives. Tensions comercials.
6: El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, rep avui a Brussel·les el ministre de Comerç xinès, Wang Wentao, en un moment de ple debat a Europa sobre si cal protegir-se per l'arribada de molts productes xinesos a baix preu.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més madura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un milió.
3: Quan falta un dia perquè acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització, el País explica avui que ja s'han superat el milió de sol·licituds. El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té ara 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
0: A presó, els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell, ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar, es va traslladar a l'Hospital Parc Taulí, la criatura, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
6: Aleshores, l'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols. La doctora Clara Pareja, que és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, explica que s'ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant. Havia nascut a l'Aragó, va arribar a Catalunya fa 2 mesos i l'havien visitat com a mínim 2 vegades a un cap de Sabadell.
9: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: Robatoris a esglésies.
3: A l'últim mig any han robat en 8 esglésies a Barcelona. Concretament s'han registrat un robatori a Sant Martí, 2 a Horta-Guinardó, 2 a Sarrià, Sant Gervasi i 3 robatoris a Nou Barris.
0: Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris va des d'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons el periòdico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 darrers anys. 13 casos el 2024, 15 més el 2025.
6: A judici. Aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de la de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia, el 2021. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: La secretària de Zapatero.
3: Gertrudis Alcázar, imputada també per la presumpta implicació en la causa del rescat de Plus Ultra, compareix avui al Senat davant la Comissió d'Investigació sobre possibles irregularitats de la SEP i la Societat Estatal de Participacions Industrials.
0: Recta final. Del judici de la Kitchen en la presumpta operació parapolicial en temps del PP per espiar l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Al partir d'avui declaren els 3 últims acusats, que són persones a qui acusa la família de Bárcenas, però no la Fiscalia.
6: També avui a l'Audiència Nacional, el jutge Pedraz continua els interrogatoris del cas Leire amb l'empresària Carmen Cano, que és qui va assegurar haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE i després va denunciar haver estat víctima d'un intent de suborn per evitar ratificar-ho davant dels tribunals.
0: Sense majoria.
3: Avui al Parlament andalús arrenca el ple d'investidura per la reelecció del president Moreno Bonilla. Aspira un tercer mandat, però després de les eleccions del 17 de maig ha perdut la majoria absoluta i depèn de Vox.
0: Per ara, tot i que porten setmanes negociant, no hi ha tancat un acord de legislatura, com sí que ha acabat passant a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. Apartat.
6: Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions municipals de Figueres. Es diu Arnau Liesa i té una relació sentimental amb una noia que és menor d'edat. En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després de que la direcció s'assabentés d'aquesta situació.
3: Poc després, el mateix Lies ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Lies ha també afirmat que es va equivocar en no informar-ne al partit.
0: Ajornat.
4: El concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que s'havia de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. En un comunicat, el director ha lamentat la situació, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
0: Mentre arrenca
6: una nova edició del Festival Grec, la inauguració serà avui a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazos de l'òpera del Tres Serrals de Bertolt Brecht. Entre el repartiment, Nau Albert, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Miriam Moucles o Júlia Trullol. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
0: En Brecht aquest fa bona pinta, no?
6: Segur que sí. Molt recomanable.
0: I pel que fa als esports, Montserraia, Canadà vuitens.
10: És la primera selecció que ja és als vuitens del Mundial de Futbol i és la primera vegada que passen amb unes eliminatòries d'un Mundial. Han superat Sud-àfrica 1-0, gol al descompte. En vuitens s'enfrontaran al guanyador de Països Baixos Marroc de demà. Avui setzens a les 7, Brasil-Japó i quarts 11 de la nit, Alemanya-Paraguai.
0: Marcel Camprubí.
10: És el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El barceloní de 25 anys aconsegueix la seva primera victòria professional.
0: Tot això avui que és dilluns 29 de juny i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Tina amb 3 quilos 340 grams a l'Hospital del Mar. Benvinguda a la vida i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Jurado. Tenim 22 graus a Gurb, 26 a Gavà i 27 a Badalona. Carreteres Clàudia Serra.
12: Retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, aturades de Trinitat a Horta i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
11: 2 morts i un ferit greu a Barcelona en un xoc provocat per un conductor temerari.
13: Fugia dels Mossos quan van vestir un altre vehicle al Poblenou.
11: Gemma Bonet.
14: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
15: I he vist que bueno, pues el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
14: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies. Consternació al Bages, un cop s'ha sabut que el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al febrer.
16: La dona, que és infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys.
17: L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació.
11: En parlarem a les autocades aquí al matí. I dues del Vallès Oriental, la primera, la Vall del Tenes, guanya des d'avui 13 viatges de bus més cap a Barcelona.
16: La General La Generalitat amplia les expedicions de l'autobús express S7 que connecta la Vall de Tenes i Parets del Vallès amb la capital del país.
11: I la segona, la Llagosta, inaugura una piscina al doble de gran que l'anterior.
17: Compta amb una rampa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Ho llegim tot plegat al 9-9.
11: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
16: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països.
11: I música. Amb banda neon. Amb hits com aquest guapíssima actuant a Rubí, serà aquesta mitjanit a l'Escardívol, a la carretera de Molins de Rei a Caldes, entrada de Franc i Roger Mas. El Festival Fresc de Sabadell a les 9 del vespre, entrades a partir de 28 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
19: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
18: Amb Ouigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
19: Entra a Ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. La Vanguardia avui titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa. I també és la imatge de desolació al periòdico que recull la pregunta on és la maquinària de l'estat i afegeix que la indignació apunta a Delcy Rodríguez. Altres temes de portada, el periòdico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició d'avui amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem amb el periòdico que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que l'Argentina, Javier Milei, perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
1: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
21: 63.813-63813 de la sèrie 47047.
1: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, el partit fantasma, Maiol Roger, bon dia.
22: Bon dia. 1973, Xile i la Unió Soviètica juguen la repesca per l'última plaça del Mundial d'Alemanya. Només 15 dies abans del partit d'anada, el general Augusto Pinochet fa un cop d'estat i instaura a Xile un règim obertament anticomunista. L'eliminatòria passa a ser un enfrontament entre dos règims amb ideologies contraposades. La Unió Soviètica partia com a gran favorita que s'enfrontava a una selecció xilena en hores baixes. Al partit d'anada, Xile rescata un 0-0 en un ambient molt hostil a l'estadi Lenin de Moscou. El partit dels valents el bateja la premsa xilena. Tot es decidiria a la tornada a Santiago de Chile, a l'estadi nacional.
23: I en esa època l'estadi nacional todavía seguía siendo ocupado como el principal centro de prisión, tortura y exterminio.
22: Que, com explicava aquest periodista, és un dels escenaris dels horrors del règim de Pinochet. La Unió Soviètica es nega a jugar-hi, al·legant motius morals i de seguretat, però la FIFA no ho veu igual. El seu secretari general visita l'estadi i, en paraules seves, no hi veu res que impedeixi disputar-hi el partit. I la Unió Soviètica pren la decisió definitiva. No s'hi presentaran.
0: I es va jugar el partit, finalment?
22: Es va jugar el que es coneix com el partit fantasma. La FIFA obliga que el 21 de novembre el partit es disputi. I ha publicat les grades, càmeres gravant, però no hi ha rival. Els 11 jugadors xilens salten al camp sense adversaris, l'àrbitre xiula l'inici del partit i amb total parsimònia els xilens arriben a l'àrea contrària i els 28 segons marquen a plaer.
24: Esto de jugar solo y ganar con un equipo en el fondo desaparecido, ¿no? Era como jugar con los desaparecidos.
22: Immediatament l'àrbitre xiula al final del partit i la selecció xilena es classifica per un Mundial on no passaria de la fase de grups. El combinat xilè no es tornaria a enfrontar mai més amb la Unió Soviètica. El partit, això sí, serà recordat per sempre com una ocasió més en què la FIFA va triar tapar-se els ulls davant dels horrors d'una dictadura.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
25: Divendres, l'Enigmàrius feia fa patir gana per accedir a la popularitat i la resposta era afama. Afamar vol dir fer patir fam i arribar a la popularitat és arribar a la fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. tros de terra petit que et dona fortuna. De quatre lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna. Quatre lletres.
19: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre el nou programa de Paz Padilla Telecinco.
2: Jo pensava que Telecinco ja havia tocat sostre, però no. Este cada setmana s'ha estrenat el show de Paz Padilla el dissabte i ahir diumenge a la vesprada i no tinc una paraula que puga resumir el programa. Un dels gags va ser Paz Padilla vestida de vella pel carrer amb càmera oculta i amb les calces caiguent-se-li. Ja està, amb això ja estaria.
0: I a la recomanació del dia avui, que s'obre el termini de les ajudes pel lloguer de joves de menys de 35 anys, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Drama.
4: Una comèdia dramàtica generacional protagonitzada per Elisabet Casanovas en la pell d'una millennial a qui la vida li fot una bufetada quan es queda embarassada sense voler-ho ni saber qui és el pare. Amb capítols curts, ritme i un humor directe, reflecteix les preocupacions d'una generació que intenta trobar el seu lloc enmig de la precarietat laboral i el desig de construir un futur tot i les incerteses. Drama té 6 únics capítols que es poden veure a RTV Play.
5: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
26: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
27: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
28: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
29: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
31: Troba el teu lloc amb ParkClick.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
32: Bon dia, l'Enigmàrius.
25: De 2.314.574 lletres.
33: A la merda.
0: Un dels protagonistes del dia és l'Enigmàrius, aquest concurs lingüístic creat fa molts anys per Màrius Serra, perquè avui se'n celebra la gran final. Avui, a partir de les 11, anirem al Mercat de les Flors, on viurem la final de la Lliga, Enigmàrius.
34: És el pitjor dia de la temporada. No penso ni ficar-vos per la ràdio.
0: Perquè què passa?
34: El dia de la final del Super Màrius és el pitjor dia de la temporada.
0: No es diu Super Màrius.
34: Perquè no he encertat mai cap. I sempre em fa sentir com si fos mig tonto, aquest joc.
0: A veure, Sergi, per començar ets mig tonto, de veritat.
34: No.
0: I no et posis així, perquè els Enigmàrius moltes vegades són complicats, hi ha molta gent que no els sol encertar.
34: Però que jo no n'he encertat mai cap. Mai!
0: Bueno. Però no t'ho agafis així, Sergi.
34: Però és que no l'endevini el Super Màrius. És que l'escolto i no sé de què parla i s'inventa coses.
0: Bueno, ja, però és una mica complicat, però la cosa és que l'escoltis cada dia i a poc a poc aniràs entrant una mica en la dinàmica del joc.
34: No.
0: Mira, un Enigmàrius de la setmana passada era peça del pany que et pot deixar afònic, de 5 lletres.
34: És a mi?
0: Sí. Per començar, has estat en peça del pany que et pot deixar afònic. 5 lletres.
34: 5 lletres.
0: Sí. 5 lletres.
34: La P?
0: No, 5... no va d'encertar lletres.
34: La M?
0: Gorja.
34: El plàtan... Plàtano. Plata no és!
0: No. Uau, és imbècil.
34: Merda, allò...
0: Sí. Són 8:15. Dilluns, en vaga a Renfe està convocada per un sindicat minoritari, però ara mateix només passen 2 de cada 3 trens. Com van aquestes primeres hores de servei, Joan Garcia?
3: Bon dia. De moment s'estan complint aquests serveis mínims, però no a tot arreu, amb la mateixa regularitat. De fet, ens avisen que hi ha algunes línies que en passarien menys d'aquests 2 de cada 3. A Rodalies o algun tren cancel·lat, més temps d'espera a les estacions, com aquí mateix a Sants, que ara mateix l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris, que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga, i un ens ha fet aquesta variant del famós pixa i rellisca.
6: Voy a Cubella y a mí me afecta mucho por el trabajo, y como te trabajo por hora, aparte van faltar la red últimamente, por lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
0: Esto es jauja. Doncs ja el tenim, Joan, gràcies.
3: Vinga, fins ara.
0: I la resta del transport públic, Maria Fernández Noguera?
10: Doncs mira, al marge d'aquesta vegada en Renfe destaquen els retards de l'R15 i l'R16. A l'R15 hi ha un retard de prop d'una hora en el tren que va de Lleida a Barcelona. A l'R16, el tren que va de Tortosa a Barcelona, va 40 minuts tard, i com és habitual també hi ha una demora de 10 minuts a l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou. També retards de 10 minuts a l'RT2 en el tren que va de Salou a Tarragona.
0: Fem un cop d'ull també a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs a aquesta hora força retencions a les entrades de Barcelona, molt carregades ja a l'A2 des de Pallejà, la B23 a Molins de Rei i Esplugues, i la B20 a Santa Coloma, tot cap a la capital. Ronda de Dalt aturades també de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma sentit Trinitat.
0: I el món continua pendent de Veneçuela i de les tasques de rescat per trobar supervivents sota la runa, ara que ja fa 4 dies del terratrèmol. I els ciutadans se sumen als milers d'equips de rescat arribats d'arreu del món per intentar trobar amb vida algunes de les desenes de milers de persones que continuen desaparegudes. L'últim balanç oficial de víctimes és de 1.450 i més de 3.000 ferits. I això en un dilluns que a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
12: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, Montserrat Raya?
13: Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol, supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. En vuitens s'enfrontaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, de demà. Avui, als 16ens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, l'Anna jugarà demà contra la nord-americana Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.
0: I pel que fa al temps, sembla que aquesta setmana la calor tornarà a ser normal, de finals de juny i d'inici de juliol, però també que les tempestes reapareixen a molts punts del país i que poden ser fortes. Tomàs Molina, bon dia.
14: Molt bon dia. Sí, de fet, aquest vespre, aquesta nit passada, ha fet algun ruixat, ja ha fet 3-4 litres en alguns punts del Ripollès, al voltant d'un litre en algunes àrees també de l'Alt Pirineu. Persistirà aquesta situació durant la tarda, ruixats, tronades que afectaran tota la zona del Pirineu i que durant la tarda afectaran també alguns punts, per exemple, del Vallès o de l'interior de les comarques de Barcelona. Temperatures amb tendència a la baixa ja ho estan fent a les comarques de Ponent, i tota la setmana continuaran amb valors normals per l'època de l'any, i demà encara amb tempestes al Pirineu.
0: Avui a l'hora del matí, d'aquí una hora, Pau Llong, David Madí, Montserrat Debrera i Afra Blanco. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui varietat de temes als editorials dels diaris.
15: La Vanguardia, per exemple, dedica aquest editorial al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
16: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
15: L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques.
16: Assegura que és un pilar millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
15: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per als que s'han esforçat per formar-se i per tenir una feina.
16: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demandes si millorés la connexió amb transport públic amb les grans ciutats.
15: El País parla d'immigració i titula l'editorial l'èxit de la regularització. Destaca que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'aprova a 1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
16: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
15: I per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE i Pedro Sánchez, que el 2021 va qualificar d'exemplar l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, de qui diu és amic de Begoña Gómez.
16: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per pressionar i aconseguir contractes públics de manera fraudulenta.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
1: Hi ha hagut fins a un miler de peticions perquè repeteixi l'examen de selectivitat d'aquest any. Llegim al Món la informació que signa el Gabriel González, que apunta que el baix nivell de matemàtiques detectat aquest any en la selectivitat, amb una mitjana que no arriba a l'aprovat, amaga tot un seguit de problemes estructurals que s'han anat enquistant al batxillerat. Els experts apunten al Món que la reducció de les lectives de matemàtiques els últims anys n'han fet una menys a la setmana i un model educatiu que elimina el raonament són aspectes prou rellevants com per detectar aquest problema. Potser l'examen era massa llarg i algunes preguntes estaven mal redactades, però no n'hi ha prou com perquè el resultat hagi sigut el que ha sigut. Caldrà refer els números.
2: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Viu un mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
8: Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
17: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amaia Origen.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:38. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
18: Doncs col·locar plaques solars entre les vies de tren. Ho estan provant a prop del municipi de Bates, a l'oest del país. Per ara s'han instal·lat una cinquantena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a la mitjana anual de 4 illes de llars. Ho veiem a Swiss Info.
0: I aquesta desapareixent?
10: Doncs les maires, des del 2000 fins al 2025, els ports catalans n'han capturat un 80% menys. Si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a un euro, perquè es veu que els divendres el peix per fregir té poca sortida i la maira habitualment és un peix que es fregeix. Ho explica l'Ara. Si fa uns anys parlàvem de la falta de sardines, ara és la maira. El motiu és sobretot la falta del fred i aliment per viure.
0: I si teniu previst anar a Venècia, atenció, prepareu la butxaca.
18: Perquè estudien fer pagar 50 euros per entrar a la ciutat només un dia. Ara mateix és de 5 a 10 euros en funció de l'antelació amb què es paga i n'estan al marge els que s'allotgen a hotels perquè ja paguen la taxa turística. L'oposició considera que és només una fórmula per recaptar sense fixar un màxim de visitants. De moment, el debat està obert. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Una notícia per als que facin la porra del Mundial de Futbol.
10: Que hi ha un gat, el Billy, que s'ha fet viral per clavar fins ara 21 resultats. Ja assenyalen que és el nou Pop Pol. Es tracta d'un gat de pèl blanc i negre que viu a Irlanda del Nord i té una peculiaritat. Mai anuncia empats. La seva propietària explica que va arribar a casa amb una bossa de banderetes i va dir, per què no ho provem? Va posar dues banderetes i el gat va començar a triar la guanyadora. Ho veiem a diversos digitals.
0: I qui ha tancat?
18: El mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament del restaurant han estat horribles. Ho compara amb el que pots sentir el dia que has decidit deixar la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir el 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política i la gastronomia.
0: I què torna?
10: Això.
9: Gairebé 60 anys després, Estudio Canal ha anunciat una nova sèrie d'animació en 3D inspirada en la cèlebre creació de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. El projecte comptarà amb la productora de la saga de cinema Paddington i està previst que es comenci a rodar l'octubre. Expliquen que readaptarà el mític personatge de la Pipi, però que es conservarà els seus trets més característics. Ho veiem a diversos digitals.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
19: El Financial Times apunta que el boom de la intel·ligència artificial està impulsant un augment rècord dels acords a la indústria energètica per buscar capital i construir infraestructures per centres de dades. Les compres i fusions en aquest sentit per fer centres de dades han superat els 5 primers mesos de l'any els 200.000 milions de dòlars, una xifra mai vista. El Guardian, sobre això, avui entrevista Erin Brockovich, l'activista que va inspirar la pel·lícula amb Julia Roberts, que ara fa campanya justament contra aquests centres de dades per la intel·ligència artificial. Calcula ella que només als Estats Units se n'han construït 30, que n'hi ha 70 més en construcció, amb tot l'ús de terreny i de recursos naturals que això implica. Sobre la calor, a França, Le Figaro parla en portada de preocupació entre les autoritats per aquestes 1.000 morts de més i admet que cal un projecte faraònic, fa servir aquesta paraula, faraònic, per adaptar el país a les noves temperatures. Recordem que l'aire condicionat a França no està especialment estès. A partir d'aquí, Le Figaro diu que França té un avantatge, que és l'energia nuclear, i per això el diari conservador insisteix que és un error que s'enfrenés la modernització.
11: I a la premsa econòmica, Cinco Días publica que Espanya és el país europeu que més diners ha destinat a pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Fins ara ha mobilitzat el 0,25% del PIB, 4 vegades més que la mitjana de la Unió Europea. L'Economista explica que Catalunya es postula com a líder en l'acollida del sector de la computació quàntica. Catalunya acumula més de 270 milions anunciats en projectes quàntics, una xifra que ens situa al capdamunt del rànquing estatal. I l'ON Economia diu que l'arribada real del Bizum a les botigues físiques ja té data al calendari, encara que algunes entitats financeres ja estan provant el Bizum Pay amb alguns grups reduïts de clients i de botigues, el desplegament massiu del nou sistema de pagaments està previst per al setembre.
0: I a la premsa esportiva que destaquem, Montserrat, ja?
13: Comencem comptant diners. Comptem fins a 150 milions d'euros, que són els que el Barça hauria de pagar a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. Doncs bé, la pregunta que es fa Joan Baells al diari Esport és: cal pagar 150 milions per Julián? D'entrada, diu Baells, és una bogeria i recorda, entre altres, els 135 milions que el Barça va pagar al Borussia per Dembélé. Creu que l'operació pot ser un èxit rotund o una ferida econòmica difícil de tancar. El diari Ara, parlant de crònica d'uns sobrecostos anunciats sobre el nou Camp Nou, que creuen que s'ha encarit des de l'inici de les obres i que obligarà el Barça a endeutar-se encara més. Muchachos, ahora no. Recordeu aquesta cançó de l'últim Mundial on l'Argentina va ser la campiona? Santi Nolla, al Mundo Deportivo, veu el camí de l'Argentina en aquest Mundial com la via més lliure, diu Nolla, que si superen Cap Verd en 700, a 800 es trobarien Austràlia o Egipte i en quarts altres equips assequibles. Justament de Cap Verd parlen a l'avantguardia. Els taurons blaus han desafiat la IA, que només els donava un escadocer 1% de passats 700 del Mundial. La modesta selecció capverdiana ha passat com a segona de grup i sense perdre cap partit, i això que al mateix grup hi havia dues campiones del món, com Espanya i l'Uruguai.
21: Un aplauso muy fuerte, sí señor.
0: I a la premsa del cor, el rei Carles d'Anglaterra, Elisenda Pineda.
22: L'opinió pública britànica ha passat de la indignació a l'orgull. Fa un parell de dies, el rei Carles III va crispar el populatxo quan, liquant-se en la seva pròpia suor, va permetre que un membre del seu equip li refresqués el clatell amb un ventall de mà en lloc de fer-s'ho ell solet. La cosa ha canviat aquest cap de setmana, quan en un acte oficial ha aparegut el príncep George al costat de Kate Middleton, espigat com una canya de riera i exhibint elegància, distinció i ni una gota de llapis al darrere de les orelles. No podem i el mateix del monarca, que darrere d'aquells reials pàmpols regalimava mantega. A veure si en una altra ocasió pren exemple del nen, que a aquestes alçades ja li passa la mà per la cara.
0: I qui fa anys avui? Xavi Canalies, bon dia.
23: Anem-hi, bon dia de nou. Felicitem el xef català Jordi Cruz.
0: Jordi Cruz en fa 47.
23: 48.
0: Fa 48, mira, un menys que el Gerard Jovany.
23: Veus? Home,
0: anys.
23: És veritat.
0: Feliciteu-lo, deu-li WhatsApp. Sí, si el esteu Jovany. Escoltant, sou amics del Gerard Jovany.
23: Ja 49.
0: 49 anys, tu.
23: 40 tots, que es diu.
0: Aviat en farà 50 i hem de fer una festa grossa.
23: Ja se li nota, se li nota.
0: D'aquí 15 anys jubilat.
23: també fa anys. Home, el president del Barça, avui Joan Laporta.
0: Joan Laporta, 65.
23: 64. Sí. També fa anys Joan Clos.
0: Això és broma, eh? 79.
23: 77. Sí. I acabem felicitant Andreu Mascolell.
0: 85.
23: 82.
0: I Santoral.
23: Alerta avui perquè és Sant Pere, sí. Sant Pau i Sant Pol.
0: Sant Pol de Mar, quin hora és?
23: Exactament. Pere i Pau van ser dos dels 12 apòstols de Jesús de Natzaret. Segons la tradició popular, Sant Pere seria el guardià de les
0: Sant
23: portes
0: Pere
23: del
0: espanyol.
23: Paradís. I què més diu?
0: Sant Pere era espanyol i de tant espanyol que era es va espanyar tot sol.
23: En aquest cas, per això se'l representa amb unes claus a la mà. Pau va sentir la veu de Jesús i es va convertir al cristianisme. Després de ser acceptat per la resta dels apòstols, va rebre l'encàrrec de predicar l'Evangeli als no jueus de l'Imperi Romà. I Sant Pol prové del Paulus, llatí que significa petit o humil. Tenia la condició de jueu i ciutadà romà. Alliberat després d'una primera captivitat, va ser detingut novament a 5 quilòmetres de Roma, on va morir probablement decapitat. A Catalunya hi ha 12.270 persones que es diuen Pere, 23.553 que es diuen Pau i 22.049 que es diuen Pol.
0: I ara tanquem el repàs a la premsa. Avui que és 29 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 29 de juny de 2016, Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau hauran d'anar a judici com a executors de la consulta independentista del 9-N de 2014. El Tribunal Superior acusa el president, la vicepresidenta i també la consellera d'Ensenyament, que segons el tribunal és qui va obrir els col·legis on més de 2 milions de catalans van anar a votar. I ara fa 10 anys Mariano Rajoy guanyava amb 14 diputats més unes eleccions espanyoles que s'havien hagut de repetir perquè ningú havia pogut formar govern. Més coses, Eurocopa de futbol 2016, fracàs d'Espanya. Itàlia l'elimina a vuitens de final. I en bàsquet, ara fa 10 anys, el Barça destituïa l'entrenador Xavier Pascual després d'haver guanyat 4 lligues i una Eurocopa. Pascual se'n va amb llàgrimes als ulls i convençut que hauria pogut continuar.
0: Avui és 29 de juny del 2026, és el 180è dia del calendari, falten 20 dies per la final del Mundial, 5 per la sortida del Tour de Barcelona i 4 pel final de temporada regular del matí de Catalunya Ràdio. I així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
12: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos al metro familiares, ayúdennos.
14: Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los malgrat no té garantits els suports necessaris al Congrés.
24: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
25: Que Cataluña sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Cataluña será el cambio que necesita España.
26: Va rebre l'atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i diferents fractures.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Miracle.
27: Tot i que habitualment quan parlem de miracle ho relacionem amb un origen diví, el diccionari també permet referir-se a miracle com un fet mundà però improbable i extraordinari. Ahir es van rescatar 33 persones de sota la runa a Venezuela. Un miracle tenint en compte que ja havien passat més de 3 dies des del terratrèmol.
0: Voral.
27: Franja de terreny pla, pavimentada o no, de la vora d'una via interurbana que fa de contenció del ferm de la calçada i dona un marge de seguretat als vehicles i als vianants. La decisió del govern de permetre circular en motocicletes pel voral en cas de detenció ha indignat el Servei Català de Trànsit.
0: Eliminatòria.
27: Fase d'una competició que disputen els participants per determinar quins són exclosos i quins passen a la fase següent. Definició rutinària per al que acostuma a ser el moment més vibrant d'una competició, com les eliminatòries del Mundial, que van començar ahir amb la victòria del Canadà sobre Sud-àfrica.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 500 euros.
28: És la quantitat de diners en bé que ofereixen agents immobiliaris a veïns de la Verneda a canvi que facin de confidents i els avisin si algun veí del bloc està interessat a vendre el seu pis. Una informació que avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els veïns denuncien pressions i insistència de les immobiliàries que cada dia els piquen el timbre per fer-los ofertes de compra.
0: 250 euros.
28: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer de fins a 250 euros al mes per joves. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte d'un lloguer de pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda dependrà de la situació econòmica de cadascú amb un màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20.
0: 1,3 milions.
28: És el nombre de persones que ha fet la sol·licitud en el procés de regularització d'immigrants. El termini per demanar-la es tanca demà i el govern espanyol té 3 mesos per resoldre cada expedient. Són dades de la plataforma Mercurio, on es registren les peticions que s'emeten a tot Espanya i que avui publica El País. Les xifres oficials les farà públiques l'executiu aviat.
0: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig un camió de bombers al costat de dos cotxes absolutament destrossats. Un dels vehicles està mig enfolat sobre l'altre i dos agents dels Mossos treballen marcant alguna cosa a l'asfalt. Hi ha una lona de la policia catalana que tapa part d'aquesta escena.
1: Per un lateral d'aquesta lona sobresurt una d'aquelles mantes isotèrmiques amb què es cobreixen els cadàvers. És el Poblenou, a Barcelona. Ahir diumenge dues persones van morir en una persecució policial. Una era qui conduïa el cotxe que intentava escapar de la policia, l'altre anava en el turisme contra el que va impactar el fugitiu. La seva parella està ingressada en pronòstic reservat.
0: I a la segona imatge veig els castellers de Barcelona amb la camisa vermella fent un 3 de 7. És el moment en què queda carregat perquè l'enxaneta està fent l'aleta i fins aquí veiem que tot és normal, però el que sorprèn és el fons. No és la plaça de qualsevol municipi català. Hi ha neu i hi ha muntanyes rocoses.
1: Són a Jungfraujoch, que és a 3.450 metres d'altitud. A Suïssa, un cap de setmana especial per a la colla, que ha coronat els Alps d'aquest país amb una gira per Suïssa que inclou l'apadrinament de la colla de Lausana i aquesta actuació a l'estació ferroviària més alta d'Europa. No és fàcil aixecar un castell en aquestes condicions.
0: I la tercera, veig l'alcalde de Nova York, Jonrat Mamdani, amb vestit i corbata, llançant-se a l'aigua d'una piscina. L'acompanyen diverses persones, aquestes sí que van en banyador.
1: Inauguració oficial aquest cap de setmana de la temporada de piscines a l'aire lliure de la ciutat nord-americana. És ritual que l'alcalde es capbussi vestit com si anés al despatx.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Menjar llavors de plantes, com ara el sèsam o la xia, fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. La notícia cita un estudi científic que mostra que la combinació d'alimentació i exposició al sol fa envellir la pell. La investigació afirma que una dieta rica en llavors com el sèsam, la xia, la quinoa o les pipes de girassol augmenta la resposta fotocangerígena de la nostra pell si prenem el sol durant el seu consum o després. Segons la notícia que ara circula, l'estudi assegura que una investigació amb rates de laboratori ha mostrat que la combinació d'aquesta dieta amb l'exposició al sol activa l'envelliment de la pell i el risc de patir càncer. Si no es mengen llavors, diu la notícia, prendre el sol no comporta cap risc per a les persones.
0: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
4: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
5: L'educació inclusiva demana escoltar, comprendre i acompanyar les diferents necessitats educatives de l'alumnat. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa avui la primera edició de la trobada d'inclusió, diversitat i acompanyament. La iniciativa reuneix professionals, entitats especialitzades i membres de la comunitat universitària en un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'acompanyament educatiu de persones amb diferents realitats i necessitats.
4: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Som-hi, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que menjar llavors de plantes com ara el sèsam o la xia fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després és una notícia falsa. La notícia, però, s'ha fet molt viral a les xarxes socials. Molts negacionistes l'estan difonent per defensar la pràctica de prendre el sol sense protecció. L'estudi que cita la notícia, però, és en real, és del 1996, mostra que menjar grans quantitats d'omega 6 accelera el càncer en prendre el sol. Però l'estudi, atenció, està fet en rates. No és extrapolable el que ens passa a les persones.
0: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
0: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui hi ha vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat.
7: La convoca el sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims són del 66% en hora punta. La resta del dia només circulen la meitat dels trens habituals. També hi haurà serveis mínims als trens de mitjana distància, els AVE i la llarga distància.
0: I el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
9: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia per renovar les mesures contra els efectes del conflicte a l'Iran i que caduquen demà.
0: Des d'avui, els menors de 35 anys ja poden demanar les ajudes als lloguers de la Generalitat.
7: Ja tenen fins al 10 de juliol. Les poden demanar els joves que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. L'ajuda arriba a 250 euros al mes.
0: I Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
9: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta que hi ha uns 50.000 desapareguts. L'opositora Maria Corina Machado creu que ha arribat el moment de tornar.
8: The time has come.
10: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
0: L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa.
7: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifra més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calor.
0: I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
9: El Servei Català de Trànsit ho argumenta per criteris de seguretat viària. Ramon Lamiel n'és el director.
11: Es necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc a la seguretat viària.
0: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per suposats maltractaments a Sabadell.
7: La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí, on l'havien ingressat amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
0: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
9: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
0: I el Mundial de Futbol?
7: El Canadà guanya 1-0 Sud-àfrica i es classifica per als vuitens de final. Avui a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 2:15, Alemanya-Paraguai.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
13: El que fa el temps d'avui, dilluns 29 de juny, parlem d'una normalització de les temperatures per l'època de l'any, amb un dia que serà ben variable amb sol, però amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats i tempestes en tota l'àrea del Pirineu i a la tarda, fins i tot a l'interior de les comarques de Barcelona, podrien ser localment fortes i acompanyades de calamarsa.
20: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra.
15: Sí, destaca la 2, el Sant Joan d'Espí, en tots dos sentits. Precaució, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle variat que talla un carril. També la ronda de Dalt i del Litoral, molt carregada en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat. I també en trams intermitents, retencions a l'AP7, entre la Roca i Barberà, en sentit sud.
16: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
18: Xiri pipis, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
18: Molt bé.
0: Això és bo, això és bo.
18: Ai, estic molt bé.
0: Això és bo, això és bo.
18: I vosaltres què? Última setmana, eh?
0: Sí.
18: Última setmana.
0: S'acaba això.
18: Com s'encara això?
0: Doncs com s'encaren els finals, amb alegria.
23: Depèn del final, també t'ho dic, eh?
0: Sí, sí. Anem a marcar el telèfon del Pere.
23: Vinga, el Pere. Home, mira, que és el seu sant avui, que els hem felicitat també de la ràdio. A veure, home, quina cançó.
0: I del seu germà, que es diu Pau.
23: I del cosí.
18: Espera.
0: A veure, estem marcant el telèfon.
23: Quins nervis, noi.
18: Pa, Pere.
23: Ui.
0: Ai, en Pere.
23: Pere de la Cullera.
0: Doncs una llàstima, perquè li volíem desitjar un feliç sant i els seus avis li volien dir que l'estimen moltíssim.
23: Sí, desitgen que tu i el teu germà, en Pau, passeu un molt bon dia i per això sona aquesta meravellosa cançó que toca en directe ara mateix Manu Guix, de Neil Diamond, que és Sweet Caroline.
0: Dale, Manu!

0: 636-360-609 per demanar cançons ja de cara a la temporada que ve. Manu, un petonet ben fort.
1: Adéu, preciosos, fins demà.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

Fa calor. I les temperatures extremes i els incendis recents tornen a evidenciar les conseqüències del canvi climàtic. No només a Catalunya, hi ha una onada de calor altíssima que ha castigat tota Europa l'última setmana i amb temperatures que han superat els 40 graus arreu del continent. Des de Catalunya fins a Alemanya, que, atenció,

0: calor. Per tant, la prioritat ha de ser tenir cura de la gent més vulnerable del nostre entorn directe. Però a la vegada no ens podem resignar a tractar només els símptomes, sense parar atenció a les causes. Continuem necessitant solucions reals, que ataquin d'arrel un problema global. I aquí el capitalisme ferotge, aquest consumisme desfrenat, hi té una responsabilitat. Durant dècades, Europa ha liderat la transició verda al món, però les xifres mundials no enganyen. En ple 2026, les emissions de gasos d'efecte hivernacle continuen creixent i també creixen la crema de combustibles fòssils i la demanda global d'energia. Amb la nostra contribució no n'hi ha prou, per molt exemplar que sigui. Només cal mirar arreu. La Xina continua cremant carbó massivament. Els Estats Units de Donald Trump giren l'esquena als pactes climàtics i la transició ecològica ha deixat de ser una prioritat de molts governants i d'empreses. Potser hem de fer balanç i replantejar aquesta estratègia, perquè aquesta és la gran paradoxa. Els efectes del canvi climàtic es pateixen de manera local, però la lluita s'ha d'afrontar de manera global.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui dilluns 29 de juny, ara mateix, a Medinyà, el Gironès, 24 graus, a Maials, el Segrià, 19 graus, a Sitges, al Garraf, 26 graus. Avui un dia amb temperatures que seran una miqueta més normals per l'època de l'any, amb sol en conjunt, però també amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats en tota l'àrea del Pirineu. Localment podran ser intenses a l'interior de les comarques de Girona i també podran arribar al llarg de la tarda a l'interior de les Barcelona, especialment cap a l'àrea del Vallès. A la resta del país farà més sol, però també amb nuvolades a la tarda.
0: Ara són les 8:03 i avui parlarem del cas del nadó de 3 mesos que va morir a Sabadell i també dels seus pares que ja han entrat a la presó. Ho comentarem avui al matí de Catalunya Ràdio amb la periodista del País, Rebeca Carranco, que avui, per cert, publica una altra notícia. Els Mossos buscarien dos joves que van entrar en una casa de colònies i van fer tocaments a dos menors d'edat. Abans, però, hem de tornar a Veneçuela. Aquest és el so als carrers de Veneçuela. Continuen les feines de recerca dels milers de persones que segueixen desaparegudes després del doble terratrèmol de la setmana passada. Des de llavors, les autoritats del país afirmen haver recollit fins a 20 morts per hora.
3: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos metros familiares. Ayúdennos!
0: Mentre encara continuen les feines dels equips de rescat, l'últim balanç oficial és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i, sobretot, desenes de milers de desapareguts. Aquest és el moment en què es van trobar una supervivent, una dona d'uns 60 anys i que forma part de la trentena de persones que es van retirar amb vida de la runa. Tot plegat mentre va arribant l'ajuda que han enviat diversos països. Es calcula que a Veneçuela ja han arribat més de 2.500 rescatistes internacionals. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
4: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara, dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Veneçuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. Camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària veneçolana. Cada hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida. La xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Insistim que l'últim balanç oficial parla de 1.500 morts pel doble terratrèmol i es dona per fet que la xifra, malauradament, augmentarà. Anem ara en directe a La Guaira, una de les zones més afectades, a uns 30 quilòmetres de Caracas. Bernat Lautaro, bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
0: Quina és ara mateix la situació, Bernat?
5: Bé, ara la situació és que els rescatistes internacionals de diversos països, més de 2.600, com bé esmentàveu, es troben ja instal·lats en el port de La Guaira, els campaments, i ja es divideixen en torns de 12 hores per poder assistir a les tasques de rescat. S'ha fet un primer pentinat, diguem-ne, de la zona, ubicant i marcant les cases a les que encara s'ha de verificar si hi queda gent viva, i totes aquestes unitats de diferents països amb una

0: la coordinació central vinculada a les Nacions Unides, s'encarreguen d'anar edifici per edifici amb diferents equips a buscar les persones que puguin estar vives. Recordem que la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha extès el període per buscar supervivents i ha creat un estat major per atendre les persones sense casa i donar-los un refugi provisional. L'electricitat ja va tornant poc a poc a l'estat de la Guaira i s'està arreglant el subministre d'aigua. Destacar que avui, aquesta matinada, han arribat 14 bombers de la Generalitat de Catalunya especialitzats en tasques de reconstrucció d'edificis i avaluació de danys que s'ajunten a tots els altres internacionals que ja es troben aquí.
1: Perquè, Bernat, també estem llegint notícies que diu que hi ha saquejos justament a la Guaira.
0: Mira, és una... El que està passant és que estan corrent moltes notícies, diguem-ne, que es fan més grans del que realment són. Els saquejos van passar les primeres 48 hores en un moment de desesperació en el que, òbviament, la policia no hi era o no era suficient. Ara mateix, des del dia 2, quan el ministre d'Interior, Diosdado Cabello, va començar una operació de seguretat de militaritzar tot l'estat de la Guaira, i ens podem trobar amb més de 14.000 efectius policials i de l'exèrcit desplegats a l'estat, i no hi ha situacions d'inseguretat o saquejos més enllà de les que es van produir els dos primers dies. De fet, hem pogut visitar un supermercat Farmatodo, dels que hi ha aquí, que són la cadena més gran, en què, després del saqueig, ha sigut aprofitada per uns voluntaris d'un altre estat de Veneçuela que l'han reconvertit en un centre de distribució de medicines i aliments.
1: Gràcies, doncs, esta La Guaira, Bernat Lautaro. Que vagi bé.
0: Que vagi bé, bon dia.
1: I encara dos apunts més relacionats amb aquest terratrèmol. Un d'econòmic, Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia.
1: I un altre cultural, Marta Viana, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Comencem per l'econòmic.
4: I vol dir petroli, economia. Un tall d'electricitat ha fet tancar les últimes hores la refineria més gran de Veneçuela, que es diu Amuay, d'on surten més de 600.000 barrils de petroli cada dia. S'ha restablert ja, però ha estat la segona refineria que s'ha quedat sense electricitat després dels terratrèmols. Altres refineries tampoc no estan al 100%, en aquest cas perquè els falta aigua. Per ara, els terratrèmols no han afectat les exportacions de petroli que suposen gran part dels ingressos del país.
1: I el cultural, Marta?
3: Que Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela no actuaran el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. De fet, han cancel·lat tota la gira a Espanya pels terratrèmols a Veneçuela. Segons un comunicat, la gira s'ajorna a una data encara per determinar i el director veneçolà lamenta la situació, però diu que en aquests moments la prioritat és fer costat al país.
1: Veneçuela, doncs, que continua sent un dels temes del dia que també abordarem avui a l'Àgora a partir de 3:15. L'altre el tenim a Madrid.

0: que tot i que avui és dilluns, tenim Consell de Ministres que s'avança un dia. A l'agenda del dia hi ha engegat el procés per elaborar els pressupostos. En concret, s'actualitzaran les previsions econòmiques. A partir d'aquí, es decideix quants diners gasta l'Estat i, sobretot, en què. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia, sí, és el tret de sortir dels comptes amb la presentació d'aquest quadre macroeconòmic que s'ha adaptat als efectes de la guerra a l'Iran. Aquesta setmana el govern espanyol es reunirà també amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat, és a dir, fins on poden gastar. Tot i engegar la maquinària, encara queden mesos perquè els comptes arribin a debatre's al Congrés, serà a la tardor. En les darreres hores, Pedro Sánchez ha reivindicat els seus plans, tot i saber que no té suport per aprovar-los.
2: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
1: Aprovar-los o no determinarà el final de la legislatura i si és avançat. Avui el Consell de Ministres també prorrogarà part de les mesures aprovades al març per fer front a l'increment dels carburants i l'energia per l'impacte de la guerra.
0: Amb aquesta reunió, el govern de Pedro Sánchez vol reforçar el missatge que està disposat a acabar la legislatura i això malgrat els casos judicials que l'envolten i que avui, per cert, també marcaran el dia. Per exemple, el cas Zapatero.
3: Avui compareix al Senat la secretària de l'expresident Gertrudis Alcázar, que recorda està imputada en el cas contra Zapatero. Declara la comissió del Senat que investiga la Societat de Participacions Industrials, la coneguda com la SEPI, que és l'organisme que va ajudar l'aerolínia Plus Ultra al tema pel qual s'investiga Zapatero.
0: També serà notícia el cas Leire.
3: Sí, perquè el jutge que segueix avui amb els interrogatoris parlarà i escoltarà l'empresària Carmen Pano, que és qui va afirmar que va portar 90.000 euros al PSOE i que ha denunciat ser víctima d'un suposat intent de suborn.
0: I també s'emportarà titulars el cas Kitchen.
3: En aquest cas és un cas que afecta el paper, recordem, s'investiga ja si el Partit Popular va ordenar espiar Bárcenas amb policies. A partir d'avui declaren els tres últims acusats que encara no han comparegut. Dit d'una altra manera, ara sí s'entra la recta final d'aquest judici.
0: Tot això marcarà un nou dilluns de reunions polítiques. Avui el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, presideix la primera reunió del nou comitè de direcció del partit després del Congrés del cap de setmana, on Alberto Núñez Feijóo ha parlat de passar pàgina.
4: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña.
0: Així parlava Feijóo després que Junts votés amb el Partit Popular una moció al Congrés per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. I no és l'única veu en aquesta línia.
3: De fet, encara va més enllà i encara va ser més revelador un altre dirigent del Partit Popular, el portaveu Miguel Tellado, que deia això a la SER.
5: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17. Y por lo tanto, no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento.
3: Ja no som el 2017, ara el context és un altre, deia Miguel Tellado. Pedro Sánchez ahir va socavar. El Comitè Federal del PSOE es referia sobretot a la frase de passar pàgina per dir que, mira que bé, mai és prou tard perquè el Partit Popular s'afegeixi.
6: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
3: És el que deia Pedro Sánchez. Recordem que la setmana passada Junts també va fer una proposta en aquest sentit. Va plantejar al PSOE que Sánchez faci un pas al costat i el substitueixi un altre president fins que es pugui acabar la legislatura.
7: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
3: És el que deia des de Sumar Gerardo Pisarello, que es desmarcava d'aquesta proposta de Junts.
0: Avui a l'Àgora aquest matí escoltarem a Míriam Nogueres i també parlarem de la relació entre Junts i el Partit Popular amb el professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid, Lluís Orriols. De moment, un primer comentari de la periodista al diari Ara, Núria Orriols.
8: Entre el PP i Junts hi ha un flirteig creixent, però no hi ha una negociació per fer una moció de censura i investir Feijóo. Es podria dir que s'utilitzen mútuament pels seus propis interessos, que tenen com a comú denominador, per motius diferents, castigar a Pedro Sánchez. El joc del PP és debilitar-lo per anar guanyant força fins a les eleccions, i el joc de Junts passa per sortir del que en diuen blocs de dreta i esquerra que es formen al Congrés. Per això Nogueres insisteix tant en la via Starmer, investir un independent amb majoria plurinacional i que apunta-li a la legislatura davant de l'augment del PP i Vox. Discursivament li pot funcionar a Junts, però no té viabilitat dins del PSOE, perquè com s'ha demostrat aquest cap de setmana, Sánchez té el partit ben controlat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
9: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
10: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Catalunya Ràdio.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa mig minut a un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Coral, Anna Garcia i Llum Sol. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Veïns del barri de la Verneda de Barcelona denuncien pressions immobiliàries perquè venguin els seus pisos.
18: Els agents fins i tot ofereixen diners en negre als veïns a canvi de que facin de confidents i els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva. A la Verneda, diverses vegades al dia, agents immobiliaris truquen per fer ofertes de compra als veïns.
19: Et trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volien vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'alt voltant sabíem que estava en venda i que si donava aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
0: Aquest és el testimoni d'un veí de la Verneda que ens ha arribat a través de la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio.
18: Tecnocasa, una de les empreses que fa el porta-a-porta, per la seva banda, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis i que no són invasius. Sobre si els agents ofereixen diners als veïns perquè facin d'informadors, Tecnocasa diu que es tractaria d'una actuació aliena a les directrius de l'empresa.
0: La bústia, el telèfon de bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio és el 636-36-0609. 636-36-0609. Aquest argument que contrasta amb el d'una extreballadora d'immobiliària que ha accedit també a parlar en aquest programa mantenint l'anonimat.
18: Assegura que les immobiliàries busquen tenir confidents dins dels blocs.
20: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera. Òbviament, per treure un rèdit no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
18: Des del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs lamenten la gentrificació que aquests grups immobiliaris generen a la zona.
21: Al final, el que fan és comprar o gestionar les propietats d'altres propietaris amb la intenció d'especular i sovint intentar implantar pràctiques més abusives, no? I al final això no és més que pues, el resultat d'una gentrificació que estem patint al barri.
18: És Marta López, la portaveu del Sindicat d'Habitatge.
0: En tot cas, aquest titular, que us avança al matí de Catalunya Ràdio, no és l'únic d'habitatge que tenim avui.
22: Avui s'havia previst una nova tongada per de desallotjaments d'habitatges ocupats al barri de la Mina. El periòdico destaca a la portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles, mentre La Vanguardia explica que Barcelona tindrà 500 hotels nous d'aquí el 2030.
0: I des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves.
22: Fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat dependrà de la situació econòmica. El mínim són 20 euros i el màxim 250.
0: I per cert que la crisi de l'habitatge serà un dels eixos del Congrés Mundial d'Arquitectes que es fa aquesta setmana a Barcelona. I avui també tenim vaga a Renfe, convocada pel sindicat minoritari. Anem en directe a l'estació de Sant. Joan Garcia, bon dia.
23: Bon dia, Ricard.
0: Com està sent aquesta vaga, Joan?
23: Doncs mira, s'està notant, depèn del moment.
1: En general es compleixen els serveis mínims. Només en algun cas algun tren no ha passat o va amb retard, sobretot els regionals. Això fa que el servei sigui regular tot i els mínims. Tres consells per si avui s'ha de viatjar en tren. Primer, consultar el servei. Es pot fer a Rodalia, gencat.cat o renfe.com. Dos, preveure més temps pel desplaçament. I tres, valorar si tenim alternatives. Entre els usuaris, la principal reacció avui és de sorpresa. I amb tot el que ja portem a les espatlles, de comentaris irònics a l'estil d'aquell famós pixi revista.
2: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. M'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Sí que potser arribo tard.
17: I a mi m'afecta mucho por el trabajo, y como te trabajo por hora, aparte van faltas la red últimamente, por lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
1: És una vaga que ha convocat un minoritari sindicat ferroviari per retreure al Ministeri de Transports incomplir compromisos, sobretot en mercaderies. I atenció, perquè a partir de 9:45, els mínims a Rodalies fins a les 4 de la tarda seran només del 33%.
0: Gràcies, Joan, i no deixem aquí les queixes perquè Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar asseguren que estan tips dels talls de telefonia i internet des de fa més d'un any. Laia Claret.
23: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
24: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel, i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
23: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitel·lo és el president.
25: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, perquè nosaltres no podem tenir wifi.
23: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:21. I és una de les notícies de les últimes hores. S'han empresonat els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
26: Ells mateixos van trucar als serveis d'emergència dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar, es va traslladar a l'Hospital Parc Daulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols.
0: I ho dèiem abans, els Mossos busquen dos joves que van entrar en una casa de colònies i van fer tocaments a dues menors d'edat.
26: Ho explica El País. Els dos intrusos van entrar a les habitacions la matinada de dissabte. La casa de colònies és a Palamós. Quan les dues joves es van despertar, van cridar i van alertar els monitors. Llavors, els intrusos van marxar.
0: I encara dels successos, en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
27: Principalment es tracta d'esglésies cristianes, i el botí d'aquests robatoris va des d'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons explica avui El Periódico, aquestes dades estan en consonància amb les dels dos anys previs. 13 casos el 2024, 15 més el 2025.
0: Mentre s'investiga encara la mort de dues persones en un xoc a Barcelona quan un conductor temerari fugia dels Mossos d'Esquadra. Gemma Bonet.
28: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
29: I he vist que, bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
28: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlant de circulació, el Servei Català de Trànsit s'oposa al decret del govern espanyol que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps. Miquel Jarque.
30: El decret preveu que circulin com a màxim a 30 km per hora i que s'habiliti una senyalització especial al voral, però reservar-lo per accidentats és un aspecte innegociable pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamia.
31: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità nosaltres necessitem un mural per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
0: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio. I tornant als tribunals, aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon.
27: Els acusen d'haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de guàrdies civils o policies nacionals durant la pandèmia. La fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
0: I atenció a això. Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions a Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
3: En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació. Poc després, el mateix Lies ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Lies també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit.
0: 8:24 i sembla que les negociacions entre l'Iran i els Estats Units avancen.
3: Les dues bandes han acordat aturar els atacs i tenen previst reunir-se dimarts a Qatar per resoldre les seves disputes sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
0: I els que sí que es reuneixen avui són la Xina i la Unió Europea en plena disputa comercial. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més madura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot això a un dia perquè s'acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització. El País explica avui que ja s'han superat el milió de sol·licituds.
3: El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
0: Aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la primera cantada de la Languera.
5: S'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte va reunir més de 300 persones amb diverses corals, entitats musicals i tot el teixit cultural i associatiu de Sabadell. El mateix dia, a la ciutat de Palma també s'hi va celebrar un acte per commemorar el centenari del cant de la Balanguera, un acte, per cert, que es va fer davant el monument en record de Joan Alcover.
0: I ara dues previsions per avui mateix. La primera, hem de parlar del grec.
5: Perquè avui s'inaugura a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazos de l'òpera dels Terrals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nao Albet, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allarga un mes fins al 31 de juliol.
0: I la segona, a l'Alt Empordà.
5: Avui també comença el Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava.
6: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
7: Tinto de verano, Don Simón.
8: Tinto de verano, Don Simón. És tu momento.
7: Y ahora, hasta el blanco de verano, Don Simón.
9: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
10: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
11: Vaja, Carles.
10: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
11: I tu què li vas dir?
10: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
12: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara els esports amb Montserrat i la selecció del Canadà, que és la primera classificada pels vuitens de final del Mundial.
13: Classificació històrica del Canadà en una eliminatòria de Mundial després de superar Sud-àfrica 1-0, gol al minut 92 de Stephen Eustaquio. Demà a aquesta hora ja sabrem qui jugarà contra el Canadà als vuitens. Serà els Països Baixos o el Marroc, ja que juguen la pròxima matinada a les 3. Avui, dels 16ens de final a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, i abans a les 7 de la tarda, Brasil-Japó. Carlo Ancelotti, seleccionador brasiler.
14: Precisar les moltes coses, mente, el corazón, també, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
13: Dijous, Espanya buscarà un lloc als vuitens del Mundial contra Àustria a les 9 del vespre.
0: I Marc Márquez, que acaba setè el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i queda a 40 punts de Martín, nou líder de la general del Mundial.
13: Jorge Martín va ser tercer i victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial amb 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio. Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc.
0: I avui comença el torneig de tenis de Wimbledon.
13: Badosa, l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro i Marcel Camproví. Primera victòria professional del barceloní de 25 anys, nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta a Sabinyànigo, Osca. La prova era de 211 quilòmetres, 3.160 metres de desnivell positiu i el ciclista del equip Pinarello s'ha imposat a l'última pujada final.

0: Són 9:15.
1: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
3: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
2: De veritat?
3: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
4: Zoom.
5: Bon dia.
4: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
5: Tranquils, que no ens avorrirem.
4: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
1: Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut a 9:15 i el matí arrenca pendent de... La vaga Renfe, és una vaga a tot l'estat. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
6: Bon dia. Els serveis mínims s'estan complint en general. Només en algun cas algun tren no ha passat o va amb retard, sobretot els regionals, i això fa que el servei en algun moment sigui irregular, tot i els mínims. I a partir de 9:15 s'acaba l'hora punta. Els serveis mínims aleshores cauran el 33% fins a les 4 de la tarda. A l'AVE de llarga distància són del 73% tot el dia.
0: I avui pendents de Madrid amb una triple cita judicial. D'una banda, pel cas Zapatero i el cas Leire, que toquen el PSOE, i de l'altra, per la trama Kitchen, que esquitxa el Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, sí, per aquesta cita del Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, també investigada pel rescat de Plus Ultra. El paper li vol demanar explicacions abans que el jutge la citi, encara sense data. En el cas Leire, també afecta el PSOE. L'empresària Carmen Pano declara com a testimoni després de denunciar intents de suborn perquè canviés la versió i negués que havia dut diners efectiu a la seu del PSOE. Tot això, a l'Audiència Nacional, últimes sessions del judici pel cas Kitchen, el suposat espionatge a Bárcenas des del Ministeri de l'Interior en època de Fernández Díaz, declaren els darrers tres investigats.
0: I ja està restablert el subministrament elèctric d'un tall que ha afectat més de 77.000 abonats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada. Lara García, bon dia.
8: El tall també ha afectat Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat. Protecció Civil ha arribat, activa el Procicat en prealerta. S'ha anat recuperant progressivament i a aquesta hora, segons la companyia, ja no queda cap abonat afectat. La causa ha estat un incendi que ha deixat una avaria a dues subestacions.
0: Mentrestant, el Tour de França escalfa motors. Redacció Marc Jurado.
9: Sí, dijous hi ha la presentació d'equips, però avui i durant tota la setmana, Ricard, ja hi ha activitats per anar escalfant. Entre d'altres, hi ha sessions especials de cycling inspirades en les etapes que passen per Barcelona. En el camp batejat com a Cycling Tour Barcelona són els centres esportius municipals de la Verneda, Vintró, a Sant Martí i l'Espanya Industrial. Hi ha la fàbrica Estelladam, trobada de representants del món del ciclisme, la salut i la indústria de l'esport per analitzar l'impacte i les oportunitats que genera el Tour.
0: Com d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia. I pel que fa a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia.
0: Doncs ara sí, punts vermells.
10: Doncs mira, punts vermells, sobretot a les rondes, en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt, també la 2 des de Pallejà i la B23 des de Molins de Rei, tot en sentit Barcelona.
0: I pel que fa als punts taronja?
10: Punts taronja, tot i que no genera unes retencions destacades, atenció, perquè a Girona la G652, la carretera que connecta Pals amb Torrent, es troba tallada per un accident, una col·lisió frontal que hi ha hagut entre un turisme i una furgoneta.
0: Avui varietat de temes que veiem als editorials dels diaris i comentarem alguns d'ells a l'Àgora. Avui amb Pau Llong, David Madí, Montserrat Ebrera i Afra Blanco. Varietat de temes com, per exemple, La Vanguardia, que el dedica al risc d'incendis, diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals i afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen són els boscos els que dificulten la prevenció dels focs. L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques, i el periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu, diu, per als que s'han esforçat a formar-se i a tenir una feina.
11: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, bon dia.
12: Molt bon dia.
0: Com estàs?
12: Molt bé, gràcies.
0: No fa una calor, tu.
12: No, ja no tant.
0: no tant, però sí, bueno... Clar.
12: I aquesta setmana serà més normal, més... farà calor, som a finals de juny i principis del juliol, i la temperatura serà la normal per aquesta època d'any. I, a més, també serà una setmana amb ruixats. De fet, avui i demà, els ruixats, les tempestes, seran freqüents en tota l'àrea del Pirineu, tempestes que poden descarregar amb moderada forta intensitat en aquesta zona, especialment al Pirineu Oriental, al Pirineu Gironí, i de cara a la tarda vespre fins i tot poden arribar en alguns punts del Vallès i podrien tocar també algun punt de la zona del litoral, de l'àrea de la costa central. De cara a demà, doncs una situació similar, seguirem parlant de sol en conjunt, la nit serà relativament no gaire calorosa i després durant el dia reapareixeran els ruixats, les tempestes al Pirineu i Prepirineu, un altre cop localment podrien ser forts i les temperatures seguiran a la baixa. Per tant, l'ambient no és que hagi de fer fresca sinó absolut, però almenys no farà tanta calor.
1: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
13: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Divendres, fa patir gana per accedir a la popularitat, era a fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. Tros de terra petit que et dona fortuna. De quatre lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna. Quatre lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
16: Catalunya Ràdio. A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
17: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana la síndria negra és 0,89 al quilo.
18: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: Molt honorable!
20: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
13: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
21: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
22: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
23: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la sindicalista Fra Blanco, amb la professora de Dret Montserrat Nebrera i amb l'economista Pau Llong i l'empresari David Madí.
24: I de què hem parlat fins ara, que es pugui explicar abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs hi ha hagut una espècie de competició de bronzejats.
24: Sí, aquí, guanya només han... el David Madí.
25: La que perdo jo, segur.
24: Tu estàs perdent, Pau. Potser el Pau està moreno, perquè el Pau també li toca el sol, eh? No, Pau? No, encara no hi és, encara no hi és. Ara es connecta.
25: Perdona, el Pau és moreno, quasi bé d'esmenta.
24: Sí, de tant que... sempre ve, sempre ve.
2: No hi toca, sóc jo.
3: David guanya.
24: Però no prens el sol, Montserrat? No.
2: Jo prenc poc el sol, la veritat.
24: Per això...
2: Entre altres coses, perquè diuen els experts que això que feu depèn del sol, que en realitat...
24: No és bo.
2: No, és perquè no em senteix
3: bé. Fatal.
2: Ja, per això us veig aquest front bronzejat que diu exactament l'estatus de cadascú, no?
24: I tu, Afra, ets molt de prendre el sol o no?
4: Bueno, a mi m'agrada, però ara estic un pèl morena per la moto, perquè vaig bastant en moto i dins de la ciutat no vaig amb jaqueta, cosa que hauria de fer. Per tant, una mica bronzejada sí que estic.
24: Benvingut sigui, escolta. Sempre amb moderació. Ara entrarem en diferents temes. Hem de parlar del Partit Popular i de Junts, que sembla que començarà certs acostaments. Veurem si això té algun sentit o no. També sentirem d'aquí pocs minuts a Míriam Nogueres, que serà als matins de TV3. Però abans volem obrir l'àgora parlant d'uns fets que encara cuegen. Ja fa uns quants dies d'això ens hem de situar a dissabte passat al balcó de l'Ajuntament de Sabadell, on l'equip va celebrar l'ascens de segona divisió, i en un moment determinat Diego Foli, el porter del Sabadell, va cridar això.
5: Y poco más. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
24: Després d'això, la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell l'ha denunciat per delicte d'odi i l'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata. I ha demanat també al club que li obri un expedient disciplinari contundent. Què en penseu de tot plegat, David?
6: Bé, jo crec que els futbolistes, quan se surten de la ratlla de parlar del futbol, habitualment no surt bé. I no és la primera vegada que passa, ni l'altra. El perquè amb una celebració de futbol que a més a Sabadell era una gran nit, que es va viure amb una gran intensitat i que era una nit d'orgull de ciutat i de tot plegat, aquest surt per aquí, doncs jo què sé. Ara, dit això, crec que també tota aquesta onada de demanar-li que li facin un judici per delicte d'odi i totes aquestes coses, ja crec que formen part de l'exageració. Però en termes generals crec que lo sensat és de que els futbolistes no se surtin de la seva ratlla, perquè normalment els surt malament.
24: Sí. Pau.
25: No sé si em sentiu bé.
24: Sí, perfectament.
25: Ah, val, és que perdoneu, és que abans no us podia sentir perquè estàvem ajustant el so, que no estic aquí a l'estudi, com veieu. No, a veure, sobre això, el Sabadell, la veritat és que a mi m'ha sorprès tota la reacció, si voleu que ho sigui sincer. És a dir, evidentment el club té dret a imposar una sanció interna pel seu règim disciplinari. Al final aquest senyor és membre d'un club i aquest club pot considerar el que sigui oportú. I, per tant, a més, també tothom té dret a criticar aquest senyor, que no sembla el ganivet més esmolat del calaix, diguéssim, això és evident. Però, hòstia, persona non grata, una denúncia al jutjat de guàrdia per delicte d'odi. És a dir, jo crec que és una altra mostra de que hi ha una tendència a la judicialització de la vida social, podríem dir, política, pública, comunitària, i que no sé ben bé a qui beneficia aquesta tendència punitiva. O sigui, al final el context és el context que és un context festiu, és una reacció segurament de mal gust, no dic que no, però no sé, pregunto si guanya Rajoy i hi ha un pregoner d'esquerres independentista a l'Ajuntament i
24: clar,
25: de sobte la
24: mori
25: gent...
24: Mori el Borbó, per exemple, no?
25: Que no cridés... sé, el que sigui, sí. I resulta que aquesta persona serà denunciada per delicte d'odi, si es manifesta de forma més o menys improvisada i canalla contra Rajoy, no sé, jo recordo quan nosaltres érem joves, i compartíem també ciutat, no, Ricard, que, bueno, contra el senyor Manuel Bustos,
24: sí, tant.
25: Tota la seva deriva corrupta i corruptora contra el senyor...
24: L'estil Bustos.
25: Ah, clar, doncs jo crec que en aquesta lluita, doncs segurament van haver-hi manifestacions de tipus molt similar, no ho sé, em sembla increïble que des de la FAP es pretengui que aquesta persona sigui persona non grata i se la denunciï per delicte d'odi. Una altra vegada, la utilització del delicte d'odi com una utilització, podríem dir, que no és per la que estava pensada, no?
24: És interessant que ho diguis, Pau, perquè...
25: No per protegir el president del govern espanyol. I, per altra banda, també sorprèn, i acabo amb això, tot de formacions d'esquerres i suposadament independentistes i tal, considerant que les masses insultin insultin el president espanyol és una mena d'atac a la democràcia. No sé, disculpin, potser és una cosa de mal gust.
24: No, però això és un èxit de Pedro Sánchez, que ha aconseguit que s'associï el seu nom doncs, a uns valors que van més enllà del seu nom, no? Que és la democràcia. No? Sembla, és un crític, evidentment ningú se li escapa, eh? És un crític que utilitza Vox, diguéssim. No?
25: Sí, sí, clar. Està clar. I que però... la majoria de gent que ho crida i que aquest senyor segurament és un senyor que comparteix bona part de l'agenda, podríem dir, reaccionària, de Vox, antifeminista, etcètera, etcètera. Però segurament sí, però hòstia, en un context festiu, un senyor que tampoc l'insulta literalment, sinó que fa aquest joc, diguem, amb el públic, de a veure què em contesteu, i portar-lo als jutjats, no ho sé, nois. Jo penso que hauríem de viure en una societat on aquest tipus de coses es puguin condemnar moralment, a la gent li pugui semblar més o menys estúpid, idiota el que ha fet aquest senyor, que, insisteixo, no sembla la persona més espavilada de la ciutat, però d'aquí tota aquesta deriva punitiva i judicialitzadora, sincerament, no la comparteixo, no sé.
24: És interessant, i més que ho digui el Pau d'aquesta manera, eh? Montserrat.
2: Doncs sí, i a més hem d'estar d'acord, no? Jo crec que més enllà del bon gust o no, i del reflex que jo crec que és el carrer del que també està passant en les institucions, perquè si aquests insults, quasi bé, no en plan coro, però els podem sentir en el Congrés dels Diputats, doncs què podem esperar del carrer?
24: Totalment.
2: Pues això, no? Ara, que justament algú critiqui, o fins i tot parli de delicte d'odi, que no entén què vol dir el delicte d'odi, o sigui, clarament el que diu això, no sé amb qui s'ha informat, però això no és un delicte d'odi, segur. Per tant, qui diu que això és un delicte d'odi, que sigui contemporàniament els que han dit que un seguit de delictes que estan en el Codi Penal han de treure's del Codi Penal. És a dir, delictes contra les institucions, delictes contra els sentiments religiosos, delictes contra els símbols de l'Estat, perquè és el que s'està fent ara. I justament ho demanava fins i tot Amnistia Internacional, deia, hi ha delictes al nostre codi que ja no formen part del que seria el normal, no? I en altres països ja no existeixen delicte contra allò que va dir aquell de la puta bandera i no sé què, tot això ja no existeix. O la crema de la foto del Borbó, tot això ja no existeix en molts països. Si s'ha demanat que això surti, ara resulta que diu una cosa d'aquestes, que efectivament estarem tots d'acord en que millor que no s'expressés així al carrer. Però bueno, s'expressa així, de malament, doncs, que això sigui un delicte d'odi i que no es pugui dir... Això
24: recordem,
2: és la bomba.
24: Recordem un tuit de Pablo Hasél, no sé si recordeu, de fa uns quants anys, que, de fet, va estar jutjat i finalment absolt perquè va desitjar que s'estavellés l'avió del Betis, que hi viatjava un jugador que el raper acusava de neonazi, i deia que si no fos perquè moririen els pilots i les hostesses, desitjaria que l'avió de la plantilla del Betis s'estavellés. I això s'emmarcava dins la llibertat d'expressió, tal com va dir el jutge en aquest cas.
2: Efectivament, sí. Efectivament. És a dir, els límits a la llibertat d'expressió, malmesa durant tants anys, i per tant ara fins i tot més enllà del que alguns ens agradaria per mantenir certes formes, no? Que jo crec que de vegades dius, ostres, això ja, llibertat d'expressió, bueno, ho pensaríem a nivell particular, però el sistema, les institucions,
24: no, pot ser que és de mal gust, pot ser que respon als estereotips, dius, que hi hauria un crit de l'extrema dreta, pots assenyalar-ho tot.
2: Però aleshores tu t'has de posar sempre en el mirall de què seria si diguessin una cosa que a tu et semblés bé. És a dir, que quan criden Pepito, el que fos, diguessin, fill de puta, aquella persona que tu diries, efectivament ho és. Doncs en aquest sentit s'ha d'acceptar que els altres ho facin, i aquest és el sentit general de la llibertat d'expressió, que sempre és llibertat d'expressió quan em fareix, no quan em sembla bé, aleshores és un acudit.
24: Afra.
4: Jo és que el problema crec que no rau en les reaccions que hi ha hagut des de les diferents associacions, sinó des de la inacció del mateix club. Crec que quan tu formes part d'un club, o si més no, jo quan he format part d'un club i he format part d'un equip durant molts anys de la meva vida de diferents clubs, tinc més que present que, perquè a més així també es reflexa en la relació contractual, tinc més que present que tu representes un estil, representes uns resultats, representes uns valors, representes una cultura, i que les accions dins i fora representen el club. I per tant, el que jo no acabo d'entendre és la inacció decidida per part del club. Ara, delicte d'odi, com diuen els meus companys, doncs no el veig, que evidentment és un espai festiu on cadascú dels membres s'hauria de fer mirar la manera d'actuar, o en aquesta festivitat, o d'altres que hem pogut veure, no? I de com s'han de guardar les formes i de com s'ha de saber on està el límit, però això ja depèn d'un mateix, i crec personalment que el delicte d'odi no hi cap. Les reaccions del moviment associatiu són lliures en aquesta banda i en l'altra, però la meva crítica clara i definida és cap al club, perquè escolti'm, aquí s'està representant un club i s'està representant uns valors, una cultura, un estil, i l'esportista, el porter, És forma a dir, part.
24: Un porter no pot dir el que pensa, vols
2: no,
24: dir?
2: No, més que el que pensa, un nom.
24: Tu havies jugat a bàsquet, no, Afra?
4: El que estic dient és que no serà ni la primera ni l'última vegada en la que un club sanciona a un jugador o a una jugadora per les accions, per les paraules, per les expressions. Podem anar a veure, si no més lluny, els twitters de jugadors de futbol que hem trobat a altres països i com s'han sancionat aquests jugadors per fer una apologia o per tenir un posicionament. El que estic dient és que el que em sorprèn és que el club no hagi pres una actuació. Que això no vol dir treure'l del club, o sí, però que normalment els clubs...
24: Treure del club per dir...
4: No ho sé, el que estic plantejant, no ho sé, però ho ha dit alguna cosa. Efectivament, hauria d'haver dubtat
24: algun tipus de
25: posicionament. Estem dient que no ho ha fet i ho ha fet. Ha fet un comunicat dient que li sembla reprovable, l'ha sancionat pel que ha llegit al diari ara. Què més ha de fer? No sé, el poden apedregar, potser, a la plaça pública.
24: Mira, deixeu-me saludar el Manuel Navas, que és el... Manuel Navas és president de la Federació de Veïns de Sabadell. Manuel, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
24: Per què demanen declarar-lo persona non grata?
3: Hombre, porque es evident. Aviam, una persona que ha fet lo que ha fet és una persona de que, bueno, pensem de que no solament el tema de non grato, això, aviam, són tres propostes que hem fet. D'una banda, a l'Ajuntament, perquè no pot ser que una persona, en aquest cas, aprofitant d'una situació d'eufòria col·lectiva amb una plaça plena de gom a gom, amb canalla, amb tot Déu per allà gritant i tal i qual, i comencin a fer un tipus d'aquesta frase famosa que han fet famosa l'extrema dreta i el feixisme a nivell tot l'estat espanyol, no? I, bueno, i a partir d'aquí nosaltres hem cregut que això no es pot banalitzar en absolut, perquè masses coses estan banalitzant en aquest país, i que, bueno, que val la pena dir no. No entrem per aquí. Llavors, què hem fet? Hem sigut proposar a l'Ajuntament que valori la possibilitat de declarar-lo persona non grata, això és una banda. Per una altra banda, el mateix club que prengui mesures contundents, no allò de que... Nada,

0: sincerament, no m'agrada. No m'ha agradat mai. I crec que s'haurien d'utilitzar unes altres maneres per expressar opinions polítiques. Però ell, ell, no, diu, perdó, eh? diu el nom.
1: Val per aquest cas, però per un altre que també està de moda aquests últims dies, que és la denúncia que li han fet a la Pilar Rahola en el seu moment per defensar Israel. Val exactament la mateixa idea sobre la llibertat d'expressió.
0: Efectivament. No, s'ha de dir, no? I aleshores el que hauríem de pensar és, i com és que a la plaça hi ha tanta gent que respon a aquesta incitació, el nom com a incitació, respon amb la cantarella, una cantarella que clarament he identificat i que probablement el que està criticant-ho està pensant, ostres, un bàner a favor d'un partit polític determinat que probablement no m'agradaria que tingués aquest tipus de predicament en aquesta ciutat. I puc entendre que els sembli malament, però els hauríem de pensar, i què és el que està passant perquè hi hagi tanta gent a Sabadell que comenci a cridar en raó d'aquesta expressió, entre cometes, de Pedro Sánchez. Jo crec que hauríem de començar a pensar fins a quin punt aquelles expressions que no ens agraden políticament parlant no les podem considerar, és a dir, com si ara diguéssim viva Vox, això és una expressió de delicte d'odi, bueno, doncs ens ho hem de fer mirar.
2: Són les 9 del matí, Míriam Nogueres ara mateix en directe als matins del Trescat.
3: S'acaba el trimestre i

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Bon dia, són les 9 i un minut. La trobada amb els acordionistes del Pirineu enceta una nova etapa, amb Cat i Plan al capdavant. Artur Blasco seguirà president l'associació organitzadora, a la qual s'hi incorpora Jordi Blasco. En aquesta 51a edició hi haurà una desena de concerts del 24 al 27 de juliol a Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbó. La Seu d'Urgell impulsa la instal·lació de pictogrames als comerços per afavorir la inclusió. El Pla Educatiu d'Entorn, el Punt Omni i l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament volen apropar així els sistemes de comunicació visual a les botigues i empreses de la ciutat. La Seu d'Urgell impulsa un nou cicle de visites, aquest dedicat a la tradició formatgera de la ciutat. L'activitat, pensada tant per veïns com per turistes, consta de 26 sessions, de les quals 14 seran en català i 12 en castellà. El juliol i el setembre es faran els dimarts i dissabtes, mentre que l'agost també hi haurà els dijous i divendres.

cap de setmana amb diverses activitats a la seu, que han inclòs, per exemple, la matinada del motet del motoclub Benxops, que ha arribat ja a l'11a edició, l'aparcament Doctor Peiró, la jornada inclús música en directe, sorteig d'obsequis, parades i servei de bar. L'Escola de Teatre del Seu ha ofert la visita de la Vella Dama de Durrenmat en el seu cicle clàssics al parc, i la Coral Encoratjades ha celebrat el seu 5è aniversari. El Departament de Territori ha obert la convocatòria d'ajuts al manteniment de camins municipals no rodats al Pirineu, una línia dotada amb 610.000 euros que cobreix accions com la neteja de vegetació i la reposició de murs de pedra seca, senyals, baranes, esglaons o passeres. S'adreça als Consells Comarcals de Muntanya i al Consell General d'Aran. Troben un excursionista mort al pic de Baborte. El cos sense vida està localitzat en un lloc de difícil accés a prop del cim, dins el municipi de Lins. A la recerca hi han participat efectius del GRE, de la Seu d'Urgell, Valls i Cerdanyol. I d'altra banda, també que cap de setmana s'ha denunciat un pescador furtiu i reincident a l'estany de Flamisella, allà a Dorre, també dins el Parc Natural de l'Alpirineu. Salvador Illa i Xavier Espot han conversat sobre el projecte de tren tramvia i el reforç de l'aeroport Andorra a la Seu. El president de la Generalitat i el cap de govern han oficialitzat el nou pla de treball 2026-2030 que amplia la cooperació transfronterera a àmbits com la seguretat, el català, la cultura i afers socials. A la reunió a Barcelona també s'ha parlat del projecte de zona econòmica especial a Organyà. En la visita a Barcelona, Xavier Espot també s'ha reunit amb el delegat

0: del govern espanyol que aquí ha demanat que s'agilitzi l'obtenció de permisos de residència i estudis per a andorrans. Adapta més de 160 suports elèctrics a la Cerdanya per evitar electrocucions de les aus. Distribució a instàncies de la Generalitat ha instal·lat elements de protecció en un pla que abasta prop de 1.500 estructures al conjunt de Catalunya. La mesura també permet reduir el risc de talls de llum. I els esports, el futbol i el futbol sala de la Seu d'Urgell han culminat una temporada històrica amb l'assistència a la nit dels campions. A la gala de la Federació, la Seu Futbol Club ha rebut la Copa de Campió de Segona Catalana i alhora ha obtingut el Premi Jocnet. També han recollit els seus títols l'Atlètic Club La Seu com a guanyador de Divisió d'Honor i de Segona Cadet i el Futbol Club Pirineus com a campiones de Segona Leví. L'acte ha comptat amb la presència de Xavi Olís, que fa tot just un mes ha estat nomenat com a nou directiu de la Federació Catalana de Futbol. I diverses carreteres de la Cerdanya romandran tallades d'aquí una setmana, el 6 de juliol, pel pas del Tour de França, la tercera etapa de la ronda ciclista entre Granollers i els Angles, comportarà el tancament aquell dia de la Collada de Toses i dels accessos a poblacions com la Molina, el Puigcerdà i Font-Romeu. La primera jornada es disputarà a Barcelona ja aquest dissabte vinent, mentre que la segona sortirà des de Tarragona. I pel que fa al temps, la notícia és que el dia ha començat amb cel ennuvolat després de molts dies de sol i calor intensa. La calor encara no ha afluixat del tot, però podria fer-ho al llarg d'avui perquè a part d'aquests núvols també s'espera ruixats de cara a la tarda.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: La trobada amb els acordionistes del Pirineu enceta una nova etapa, i és que després d'assolir el mig segle d'història, enguany el músic investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop l'any 1976 a Arsèguel, passa el relleu a Cati Plana, que des d'ara n'assumirà el lideratge musical i artístic. El Consell Comarcal del Tursell ha acollit la presentació d'aquesta 51a edició de la trobada, en què Cati Plana ha manifestat la il·lusió i la gratitud que suposa per ella substituir Blasco en la direcció, amb la voluntat de nodrir tota aquesta petjada de 50 anys i que la gent de la comarca es continuï sentint seu el festival.
1: Jo només volia expressar, doncs, la meva il·lusió i la meva gratitud per aquest relleu que agafo amb moltes, amb ganes, amb il·lusió, també amb prudència, perquè ara aquest enguany estic veient, doncs, realment com funciona la trobada d'acordionistes des d'un altre punt de vista. Jo hi he participat, doncs, moltíssims anys, des que tenia 10 anys, doncs, com a acordionista, com a músic, com a intèrpret, i és això, doncs ara estic amb una altra tessitura, però això, encantada de la vida.
0: Tot i que canvi el capdavant de l'organització, Artur Blasco seguirà presidint l'associació que organitza la trobada, a la qual ara s'integren tant Plana com Jordi Blasco. El fundador i ànima del que és el festival folk més veterà dels Països Catalans ha parlat amb orgull de la seva successora i l'ha definit com la persona referent de Catalunya en acordió diatònic a data d'avui, perquè ha fet, indica, una feina silenciosa i imprescindible que ha deixat molt alt el nivell mundial del jovent del país en aquest instrument.
2: La Cati és la persona més referent de tot Catalunya de l'acordió diatònic. Jo sempre dic que la història de la música de Catalunya guarda com a mínim dues pàgines en blanc per parlar d'ella. I us diré perquè està fent una tasca callada, amb molt sacrifici, no sé com ho aguanta, està sembrant per tot el territori de Catalunya un nivell de gent musical d'acordió diatònic que dona pas també a que aquesta gent, alumnes d'ella, coneguin l'univers de la música. A través de l'acordió han descobert moltes altres coses. I ella ha aconseguit i està aconseguint, amb una feina molt callada, que no és espectacular, però molt important, està aconseguint sembrar que ens deixa el país amb un jovent d'alt nivell musical. Gent jove que fa uns anys no havien sentit parlar mai de música per les deficiències dels sistemes d'ensenyament general del nostre país.
0: El programa complet de la 51a, ja trobada amb els acordionistes, es presentarà el 9 de juliol vinent, però en aquesta presentació ja s'han avançat que inclourà una desena de concerts entre el 24 i el 27 de juliol. També s'ha detallat que, a diferència d'altres edicions, aquesta vegada les actuacions quedaran circumscrites a l'Alt Urgell, com anys enrere. Estaran repartides concretament entre Arsèguel, la Seu d'Urgell i Castellbó. El que no canviarà és que, un cop més, la cita portarà al Pirineu músics de renom procedents de diversos països d'arreu del món, en part són fruit de les col·laboracions existents amb d'altres festivals, especialment amb el Carrefour Mundial de l'Acordeón del Quebec i el Festival Ivan Malinin de Novosibirsk a Sibèria. Alhora, Plana avançar que donen espai a músics de diverses parts de Catalunya. La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lledós, ha reivindicat la implicació de la institució i del seu personal en la trobada al llarg de molts anys i ha remarcat l'orgull que suposa per l'Alt Urgell continua compartint aquest viatge iniciat ja fa més de 50 anys al costat d'Artur Blasco.
3: Aquesta nova etapa, no?, que després de mig segle de vida de la trobada dels acordionistes, doncs, havent arribat al cim d'una manera esplendorosa, doncs el camí continua, però evidentment el camí continua amb unes forces renovades, amb unes noves energies, amb uns nous protagonistes que al final han de garantir aquesta continuïtat d'un esdeveniment que ha situat no només Arsèguel i l'Alt Urgell, sinó un instrument com és l'acordió diatònic al centre d'una història realment rellevant i realment impressionant i que ens permet aquesta tasca tan valuosa de recuperar aquesta memòria que hauria pogut perdre's, aquesta memòria col·lectiva del nostre passat, dels pobles del nostre passat, i que tot això al final ens ajude a poder construir un futur amb unes arrels molt més sòlides. I per això és tan important i pel Consell Comarcal és un orgull poder continuar acompanyant en aquest viatge que durant molts anys hem fet al costat de l'Artur i poder-lo fer també, doncs, al costat dels nous lideratges que avui ens presentarà l'Artur.
0: Per part de l'Ajuntament de la Seu, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Toa, ressalta que la trobada no només és cultura, sinó també història, i que ens parla de qui som i cap on anem. Per això Toa ha reafirmat el suport de la capital comarcal a l'esdeveniment i ha expressat el desig que continuï durant molts anys més.
4: El relleu que ve fort, segur que sí, i sempre sang nova, idees noves, serà un èxit total. Llavors, des de l'Ajuntament sempre donarem recolzament, ens tindran allà al costat a tot aquell esdeveniment, no només a la trobada, a tothom que posi en valor el territori, l'orgull, i en particular la trobada d'acordionistes, no només perquè és cultura, sinó perquè és història. És un esdeveniment que parla de qui som i de cap a on anem. Per tant, moltes gràcies per la feina feta, la que esteu fent i la que vindrà per fer, i molt d'èxits, és que segur que en vindran molts i molts.
0: També hi ha parlat de la directora de l'IDAPA, Amàlia Sanz, que ha recordat els inicis del certamen i ha posat l'accent en l'impacte que ha tingut tots aquests anys de procés de recerca i recuperació de l'acordió diatònic, que també han donat peu a l'elaboració per part d'Artur Lascó d'una gran col·lecció que recopila el cançoner popular del Pirineu i també la creació del Museu de l'Acordió.
5: Me'n recordo una vegada que em vas explicar que va despertar aquest interès per investigar a partir del fiter de Canelles, del Ricard Montaner, que el vas veure actuant aquí a la Seu, tocant, no?, aquí a la Seu, i tot això vas pensar que era un instrument, no?, que tenia que ja no hi era i que tenia que estudiar-se i prosperar en aquest món del nostre Pirineu, perquè havia estat important. I bé, aquí tenim el resultat, no? Tenim al costat de l'Artur la Cati Plana, que és, diguem, una mica l'estirament de tot aquest procés de recerca i d'instauració de l'acordió diatònic al nostre Pirineu.
0: Amb aquestes intervencions a l'acte ha quedat palès el suport institucional que manté la trobada, a part de les aportacions que hi fa el Departament de Cultura de la Generalitat, l'Institut d'Estudis i l'Ardenys de la Diputació. Se segueix comptant amb el suport dels ajuntaments d'Arsega, la Seu d'Urgell i Montferrer i Castellbó, a més de l'MD de la Vila i Vell de Castellbó, l'IDAPA i el Consell Comarcal. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través del Pla Educatiu d'Entorn, el Punt Òmnia i l'Àrea de Joventut, ha impulsat un projecte comunitari per afavorir una ciutat més inclusiva i accessible, i consisteix en la creació i distribució de pictogrames identificatius als comerços de la ciutat. L'objectiu és facilitar la comunicació i comprensió dels espais comercials o, per exemple, també de restauració o hotelers a les persones que utilitzen sistemes visuals de suport. S'ha comptat amb la col·laboració de l'Àrea de Comerç, que ha facilitat la difusió de la proposta entre els establiments de la Seu, afavorint així la implicació del teixit en aquesta acció d'accessibilitat i sensibilització. Els pictogrames han estat elaborats per alumnes de la Unitat d'Escolarització Compartida mitjançant els recursos d'ARASAC, que és el portal de referència en sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. Més enllà de la identificació visual dels establiments, aquesta actuació representa, afirmen, una aposta per l'accessibilitat cognitiva i la igualtat d'oportunitats, i s'adreça especialment a persones amb autisme, dificultats de comunicació, a persones nouvingudes o infants que encara no han adquirit la lectoescriptura. El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç també hi ha col·laborat, i afegeixen que aquesta experiència ha permès als joves conèixer diferents realitats, reflexionar sobre la diversitat i prendre consciència de la importància de construir entorns més accessibles i respectuosos. I la Seu deixa enrere un cap de setmana amb força activitats, culminades ahir amb la matinal motera del motoclub Ben Xops. Es va fer al llarg del matí l'aparcament Doctor Peiró i va incloure música en directe amb el concert d'una formació de rock, Steel Dragster, també el sorteig d'obsequis, parades i serveis de bar. Moltes de les motos són de la coneguda firma Harley Davidson o similars, però a la trobada, a la matinal, s'ha obert de tota mena de motocicletes, tal com es va poder reflectir ahir. Hem pogut trobar imatges als nostres perfils a xarxes socials. Mar Orellana, membre del grup de suport i nova responsable de la matinal Motera, explica que aquesta trobada és possible gràcies als intercanvis que te'n mantenen amb d'altres motoclubs i, de fet, ara l'estiu és quan en tenen més de previstos.
6: Sí, fem diferents trobades. Normalment, ara que ja comença el bon temps, que ja ha començat, ens anem desplaçant cap a, bueno, arreu de Catalunya, perquè cada cap de setmana normalment tenim una concentració, una matinal d'algun club, igual que ells venen aquí a la nostra i fan poble, nosaltres també hem d'anar a fer poble arreu de les zones.
0: La cita també ha de servir per commemorar el 7è aniversari de la Constitució Oficial de Benxops com a motoclub. I també que cap de setmana un altre acte destacat ha estat el 5è aniversari del Coral Encoratjades, que es va celebrar divendres al vespre amb un concert que va omplir a l'església de la Sagrada Família de la Punxa. Van oferir un concert conjunt amb la Coral 5. Nom Encoratjades va iniciar la seva activitat l'any 2021. Va néixer com a agrupació coral adulta i amb components d'edats diverses que volia fomentar els beneficis de cantar. És dona la circumstància que la majoria de membres s'hi van iniciar sense formació musical prèvia. Els unia però les ganes de compartir la música en diferents estils, amb constància, cooperació, bon ambient, i des de llavors han ofert un gran nombre de concerts en diferents èpoques de l'any. I també destaquem del cap de setmana que l'Escola de Teatre de la Seu ha donat continuïtat a la seva activitat Clàssics al Parc, que organitza cada començament d'estiu. Aquest cop ho han fet en un escenari inèdit fins ara, al carrer Mossèn Albert Vives, davant mateix de la porta d'entrada de l'escola del mateix nom, i ho han fet amb la tragicomèdia La visita de la vella dama, un text de Frederic Dorrenmatt ple d'ironia i sarcasme, i que per l'ocasió han fet amb una adaptació local del text. Les representacions s'han fet aquest divendres, dissabte i diumenge. En faran encara un altre aquest dissabte vinent, a 7:45 del vespre, i també en tenen programades de moment dues en altres poblacions de la comarca. Del cap de setmana també esmentem que el músic i escriptor valencià Rafa Xambó va fer dissabte una presentació de la llibreria El Refugi del seu llibre L'assassinat de Guillem, sobre la polèmica que va envoltar la mort de Guillem Agulló, i també dissabte es va fer la commemoració a la Seu del Dia Internacional del Llibrement LGTBI amb un espectacle d'Ofèlia Dracs i de Xavi Pérez al passeig Joan Bordeu. D'altra banda, divendres al vespre, l'església de Sant Miquel de la Seu es va il·luminar amb les espelmes a motiu de la nit de les esglésies, que va tenir una bona rebuda, una activitat oberta a tothom en què es podia contemplar l'església amb una decoració especial basada només en les espelmes. També hi ha participat, entre altres temples, el de Sant Quirc de Durro. De tot plegat, en podeu trobar imatges als nostres perfils a Facebook, Twitter i Instagram.

Les 9 i 20 més temes al Departament de Territori de la Generalitat ha obert la convocatòria de subvencions per la realització d'actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya i a l'Aran. És una convocatòria dotada amb 610.000 euros i que cobreix accions executades entre el 16 de setembre de 2025 i el 15 de setembre d'aquest any del 2026. Els beneficiaris de la subvenció són els 9 consells comarcals considerats de muntanya, a l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, el Urgell, Cerdanya, Solsonès, Berguedà, Ripollès i Garrotxa, i el Consell General d'Aran, que actuen per delegació o encàrrec de gestió dels municipis titulars dels camins. Es tracta de la cinquena edició consecutiva d'aquesta línia d'ajuts. La consellera de Territori, Sílvia Paneca, ha dit que la tipologia d'actuacions subvencionables és àmplia i pot anar des del desbrossament i neteja de la vegetació que dificulta el pas d'un camí fins a la reposició de murs de pedra seca, passant per la senyalització, baranes, esglaons, passeres o pels indicadors caiguts. Les despeses elegibles s'inclouen tant actuacions contractades externament com les executades amb mitjans propis i també poden incloure els costos de combustible i posada a punt de maquinària o la compra de material com pintura, pals i senyals. Aquests ajuts s'afegeixen als destinats al manteniment de la xarxa veïnal i rodal de camins i a línia d'ajuts per la neteja de neu en camins i carreteres municipals durant la temporada d'hivern. La gerent del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, Mireia Font, ha rebut un reconeixement dels Premis Somos Líders que impulsa el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Espanyol. I és que Font ha estat distingida per la seva gestió del Premi Líder a l'Alt Urgell i la Cerdanya. El lliurament s'ha fet aquesta darrera setmana a Jerez de la Frontera, Andalusia, en el marc d'una trobada sota el lema Som Líders, connectant el futur real. En aquest acte s'ha reconegut iniciatives i trajectòries vinculades al desenvolupament rural, l'emprenedoria, la innovació social, la igualtat d'oportunitats i la valorització dels recursos locals. Pel que fa als guardons, el Ministeri lliurava un per cada comunitat i Mireia Font ha rebut el corresponent a Catalunya, concretament per la faceta de foment de l'emprenedoria i el lideratge rural. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el cap de govern, Andorra Xavier Espot, s'han reunit a Barcelona per oficialitzar el nou Pla de Treball 2026-2030 que estableix el marc de cooperació bilateral pels anys vinents i consolida, indicant amb dues institucions, la relació institucional i transfronterera entre Catalunya i Andorra. Durant la reunió, Espot i Illa han posat en valor el bon funcionament dels grups de treball existents que han permès impulsar projectes concrets en àmbits d'interès compartit i generar beneficis tangibles per la ciutadania dels dos territoris. Han destacat que el noble amplia la seva durada fins a 4 anys, introdueix un calendari de reunions regular i reforça l'estructura tècnica. El pla de treball fixa i concreta les principals àrees de col·laboració i els reptes transfronterers, la salut, les infraestructures, el medi ambient i la gestió de residus. Entre els temes concrets de què s'ha parlat hi ha l'objectiu de continuar millorant la connectivitat i desenvolupament de l'aeroport Andorra-La Seu, incloent-hi qüestions com l'ampliació d'horaris operatius i l'eventual habilitació com a punt de control internacional. També s'ha parlat de l'actual estudi del tramvia entre la Seu i Andorra. Paral·lelament, en matèria de salut, s'ha destacat la bona evolució en cooperació sanitària transfronterera i la recent signatura d'un nou conveni de transport sanitari. Entre les iniciatives destacades s'ha posat de relleu l'impuls de projectes estructurals com la creació d'una agrupació europea de cooperació territorial per reforçar el denominat Espai Andorra Pirineus i també s'ha parlat de la futura zona econòmica especial d'Organyà. En aquest punt s'ha proposat de reforçar la coordinació institucional per facilitar el desenvolupament d'aquestes iniciatives amb impacte local. També s'ha destacat el calendari intens de relacions institucionals i empresarials entre Catalunya i Andorra, que s'han reforçat aquests darrers mesos. A la reunió hi han estat presents el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i la ministra d'Afers Exteriors d'Andorra, Imma Tor, i també han pres part, entre altres, la delegada de la Generalitat d'Andorra, Ana Vives, i el comissionat per les relacions interpirinenques, Joan Ganyat. I tot coincidem aquesta visita a Barcelona. Xavier Espot també s'ha reunit amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, qui, entre altres coses, li ha demanat que el govern espanyol agilitzi les autoritzacions de residència, treball i estudis dels nacionals andorrans a Espanya, especialment els universitaris. En aquest sentit, ha sol·licitat l'aplicació efectiva del conveni trilateral entre Andorra, Espanya i França, que garanteix un tractament equivalent al dels ciutadans comunitaris. Per això ha plantejat la implementació d'un sistema simplificat de
tramitació, anomenat Fast Track, per reduir aquests terminis. El representant d'Espanya s'ha compromès a implementar un sistema a través de la Direcció General de Migracions perquè es pugui escurçar notablement els terminis per als residents amb nacionalitat andorrana. En matèria de control fronterer i mobilitat aèria es pot traslladar la demanda d'Andorra perquè el futur sistema europeu d'entrada i sortida, el conegut com a Entry-Exit System, tingui també en compte els desplaçaments aeris i, en particular, els vols en helicòpter. També s'ha parlat del desenvolupament de la zona econòmica especial a Organyà. En successos, els bombers han trobat aquest cap de setmana el cos sense vida d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició poques hores abans. L'avís es va rebre dijous quan ja eren les 11 de la nit i el cadàver el van localitzar després de les 3 de la tarda del dia següent al pic de Baborte, situat al terme municipal de Lins. L'home havia sortit dijous al matí per fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la seva família per últim cop al migdia, després de coronar el cim durant la matinada. Després de desplaçar-se a la zona de Baborte, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del pont de la Farga. Això va permetre concretar la zona de recerca i, finalment, divendres a primera hora de tarda, van trobar el cos sense vida en una zona pròxima al pic, una zona de difícil accés, i van intervenir els grups d'actuacions especials GRAE, tant de la Seu com de Valls i Cerdanyola del Vallès. Després de la localització, els bombers van posar el cadàver a disposició dels Mossos d'Esquadra perquè iniciïn la investigació. I els agents rodals han denunciat un pescador furtiu i reincident a l'estany de Flamisell, al municipi de Lladorre. En el moment de ser denunciat es va comprovar que l'home havia capturat en un dia 22 truites comunes, de manera que multiplicava per 10 el màxim permès en aquesta zona, que és de 2 peces per persona i dia. A més, la meitat dels peixos capturats incomplien la longitud mínima autoritzada, que és de 22 centímetres. Els agents també van informar que el pescador feia servir hams d'arponet prohibits a la zona i esquers naturals no autoritzats i no feia servir salabre i en lloc d'això feia servir plom. Tot i disposar de carnet de pescador riberenc vigent, no duia marcat el dia de pesca, que és un requisit obligatori, i s'ha informat també que es tracta d'un pescador que ja havia estat denunciat abans 2 vegades al mateix lloc. En l'actuació contra el furtiu, els agents rodals van comissar les arts de pesca utilitzades i les truites capturades de manera irregular. L'estany de Flamisella és un estany natural d'origen glacial situat en 2.200 metres d'altitud, a la capçalera del riu Noguera de Cardós i dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Thank you.

0: avui també destaquem que l'Ajuntament de la Seu, a través de Turisme Seu i de l'Espai Armengol, el Museu de la Ciutat, posa en marxa un nou cicle de visites guiades per l'estiu. S'anomenarà la Seu d'Urgell, capital del formatge, i l'objectiu és donar a conèixer el ric patrimoni històric, cultural i gastronòmic vinculat a la tradició formatgera del municipi. Entre aquest juliol i setembre s'han programat fins a 26 visites guiades, 14 estan en català i 12 en castellà, i pensades s'indiquen per arribar tant al públic local i del país com especialment als visitants i turistes. L'hora d'inici de cada sessió serà a les 5 de la tarda. Aquest mes de juliol les visites es faran cada dimarts en castellà, tret del 7 de juliol, que és la festivitat de Sanot, i cada dissabte en català. A l'agost és quan se n'ha programat més. N'hi haurà en castellà els dimarts i divendres i en català els dijous i dissabtes, tret del 15 d'agost, festivitat de Santa Maria. I per acabar el setembre, les últimes sessions en català seran els dies 5 i 12 i en castellà el dia 8, l'1 de setembre no n'hi haurà perquè coincideix amb la festa major. El preu de l'activitat és de 4,5 € per persona i totes les persones interessades ja poden fer la reserva al web agenda.laseu.cat/espaiarmengol. I tanquem aquest bloc explicant que Distribución, filial de xarxes d'Endesa, preveu al llarg d'aquest any adaptar més de 160 suports de la xarxa elèctrica a la Cerdanya. L'objectiu principal és minimitzar el risc d'electrocució i col·lisió de les aus, tenint en compte la gran presència d'aus que hi ha en aquesta comarca. El pla ja en marxa s'emmarca en una actuació a escala catalana que afecta gairebé 1.500 suports i que es du a terme en coordinació amb les autoritats ambientals de la Generalitat, i és que, de fet, és el govern qui defineix quines línies s'han d'adaptar i en prioritza les actuacions. Aquesta coordinació permet concentrar les intervencions, allà on el risc per l'avifauna és més elevat, i els accidents d'aus amb la infraestructura poden originar, de fet, talls de llum, un fet que també es té en compte. S'instal·la aquests dies elements de protecció anticol·lusió, com espirals i espantaocells, també fundes protectores, aïlladors de més longitud, o es fa el folrat de cables conductors.
1: Pirineu. Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Moment a dos quarts de deu d'ampliar l'actualitat amb la que trobem a la premsa. El Diari d'Andorra es fa ressò de la destrossa de 10 motos per part d'un cotxe a l'avinguda Sant Antoni de la Massana. Un conductor va perdre el control del vehicle i es van dur per davant diverses motos que estaven estacionades en aquest indret. I en successos, el Diari d'Andorra també dona més detalls de la descoberta de xarxes de prostitució dins el Principat. Funcionen principalment a través de pisos, hotels i també mitjançant el contacte per WhatsApp. El periòdic destaca que els gestors administratius d'Andorra confien que la futura obligació de col·legiar-se posi fi a anys d'intrusisme i ajudi a netejar el cens. Cusnir explica que les gairebé 800 autoritzacions inclouen activitats puntuals, societats inactives o professionals que mai han arribat a exercir.

Segres fa ressò d'un nou rescat de banyistes ferits al congost de Montrebei. El greu dels bombers n'ha practicat dos només aquest cap de setmana. El pont penjant es va produint dels rescats i la persona atesa la van evacuar a l'Hospital de Tremp. I la mañana es fa ressò de l'augment de força i robatoris durant la collita de la fruita al Baix Segre. Està denunciat ja un mínim d'un centenar de força i robatoris. Rajat explica que Llívia impulsa un passeig per els punts fronterers de l'enclavament amb el lema que va de fer d'una història i també organitza un concurs de fotografia.

A la Obrim l'Agenda d'avui destacant que d'aquí poca estona, a les 10 en punt del matí, es fa la inauguració de la mostra Fira Click Pirineu Click, que es podrà veure amb figures de Playmobil al centre cívic El Passeig i a la sala Sant Domènec, que es pot visitar a partir d'avui durant tota la setmana. En parlem avui a l'informatiu migdia. I també avui espectacle Y Ànsia per volar, a càrrec de l'artista orsellenc, reconegut internacionalment, Hildor Llach. Hildor Llach oferirà aquest espectacle avui a les 7 del vespre al pati de la Biblioteca Sant Agustí, organitza l'àrea d'infància i joventut de l'Ajuntament de la Seu. Segona edició del Festivança, Sorribes de l'Avança. Es farà aquest cap de setmana vinent, els dies 3 i 4 de juliol. Concert del conjunt Ensemble Barcelona com tal la seu, que servirà per inaugurar el Festival de Música Antiga dels Pirineus, la FEMAP, aquest divendres vinent a les 9 del vespre a la Catedral de Santa Maria d'Urgell. Representació de l'obra de teatre Cyrano de Llobregat, amb la companyia La Piscifactoria, aquest dissabte vinent a les 7 del vespre al Teatre del Col·legi La Salle. També dissabte que ve, concert de la formació a Carnsalem, a Tragó, al municipi de Peramola, a les 8 del vespre a l'església de Santa Llúcia. I diumenge que ve, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Solsona a la plaça de les Monges, organitza Amics de la Sardana de la Seu. Teniu aquestes i més activitats al web a radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El futbol i el futbol sala de Sedurzell han culminat una temporada històrica amb la nit dels campions 2025-2026 de la Federació Catalana de Futbol a la demarcació de Lleida, una gala que s'ha celebrat aquest divendres passat al vespre a Térmens, i els clubs urzellencs hi han recollit fins a 4 copes i un diploma pels èxits aconseguits aquesta darrera campanya. La Seu Futbol Club ha recollit la copa de campió del grup 5 de segona catalana, un títol que li ha permès obtenir l'ascens a primera catalana quasi dues dècades després de la seva darrera experiència en aquesta categoria, un trofeu que han rebut representants de la Junta Directiva de l'entitat, encapçalats per l'actual president Gregorio Salmerón. A més, la Seu Futbol Club també ha rebut un dels premis Jocnet que concedeix la federació. Ha estat en reconeixement el fet de ser l'equip de segona catalana que ha vist menys targetes en els partits jugats aquesta temporada. També s'ha lliurat aquest diploma als clubs amb un joc més net a primera, tercera i quarta catalana, a més de preferent primera i segona femenines. Del seu part, del sènior Atlètic Club, la Seu ha recollit la copa de campió del grup 3 de divisió d'honor catalana de futbol Bolsala, un títol amb el qual ha assolit l'ascens a tercera nacional, una fita històrica si es té en compte que l'entitat Blaucel es va fundar tot just l'any 2021, fa 5 anys, i per tant han aconseguit 4 ascensos en 5 anys. Van debutar a l'última categoria, tercera catalana, l'any següent ja van militar a segona, el 2023 van obtenir l'ascens a primera i el 2025 van arribar a divisió d'honor, des d'on ara ja en un sol any han fet un nou salt que ara els permetrà jugar per primer cop en una categoria d'àmbit estatal. Aquest no està l'únic trofeu que recull l'Atlètic La Seu, que també han obtingut el títol de campions de segona catalana cadet, igualment en futbol sala. La primera posició que han assolit farà que aquesta nova temporada juguin a primera catalana d'aquesta franja d'edat. I aquests èxits l'entitat també hi ha afegit enguany el títol de la Copa Lleida Juvenil, que van aconseguir l'hivern en aquesta categoria. I pel que fa a la competició femenina, el Futbol Club Pirineu s'ha rebut igualment el seu reconeixement, en aquest cas com a campiones de segona catalana a la B, grup 10. Tal com ha passat amb l'Atlètic Cadet, això permet a les jugadores sorgillenques de base jugar aquesta pròxima campanya a la primera catalana de la seva categoria. La gala d'aquest cap de setmana ha estat, per cert, presidida pel delegat de la Federació Catalana de Futbol a Lleida, Joan Maria Espasa, i també ha comptat amb la presència de Xavi Alís. I és que des de fa tot just un mes Alís s'ha incorporat com a nou directiu de la Federació Catalana de Futbol. Ell mateix està l'encarregat de lliurar, entre altres, les copes aconseguides per l'Atlètic Club La Seu. Xavi Alís Moliner, nascut a La Seu l'any 1986 i exjugador d'equips de la capital urgellenca, ha desenvolupat una part important de la seva carrera a Linyola, on de fet actualment és l'alcalde del municipi, a més de vicepresident i entrenador del Club Futbol Sal Linyola. L'exfutbolista urgellenc, amb la Seu Futbol Club, havia obtingut un ascens a primera territorial l'any 2007, suma més de 25 anys de dedicació a aquest esport. La seva entrada a la Junta Directiva de la Federació Catalana es va formalitzar el 27 de maig passat amb el vistiplau de la resta de directius i del seu president Joan Soteres. I a tot plegat hi afegim que, a banda dels títols que ja hem esmentat d'equips de la Seu, aquesta darrera temporada també està marcada per diversos èxits de jugadors o tècnics sorgits de l'Escola de Futbol Orgel i Ledford, amb els seus actuals equips. Així, per exemple, el porter Raúl García Lejos ha proclamat campió del grup 3 de segona federació amb la Unió Esportiva Sant Andreu, un dels clubs històrics del futbol català, que d'aquesta manera ha aconseguit l'ascens a primera federació, l'actual tercera màxima categoria estatal. I Albert Rubio està campió del grup balear de tercera federació amb el Mallorca B, amb la qual cosa el filial de l'entitat mallorquinista s'ha guanyat l'accés a segona federació. I en la part tècnica hi afegim que Javi Padial s'ha proclamat campió de l'estat nord-americà de Colorado en les categories U17 i U19 femenina com a entrenador del seu actual club, Colorado Rushist. Això ha permès al conjunt de Denver accedir a les finals nacionals dels Estats Units que es disputaven justament aquest cap de setmana a Virgínia. El pas del Tour de França pel Pirineu català d'aquí just una setmana, dilluns vinent 6 de juliol, comportarà al llarg d'aquell dia el tall de trànsit de les carreteres N260, GI400, C162 i RN20 al pas pel Ripollès i la Cerdanya, entre altres vies. En general serà entre les 11 del matí i les 5 de la tarda. Tal com ja s'havia anunciat en aquella jornada, la tercera etapa de la principal ronda ciclista del món travessarà Catalunya de sud a nord, amb sortida des de Granollers i arribada a la població dels Angles, al Capcí. Aquests dies ja s'ha instal·lat senyals informatius a tot al voltant d'aquestes vies, incloent els accessos al túnel del Cadí, per avisar els conductors de la incidència en la circulació. Val a dir que els altres dos accessos al túnel del Cadí, els de Bellver i Bagà, no es veuran afectats per aquests talls. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, han presentat conjuntament a Barcelona el pla de seguretat i mobilitat que s'ha dissenyat amb motiu del Tour, que enguany disputarà les tres primeres etapes a Catalunya per primer cop a la seva història. I és que enguany el gran de part de la gran sortida de la competició francesa serà amb una contra rellotge de gairebé 20 quilòmetres exclusivament pels carrers de Barcelona, i el 4 de juliol, dissabte, això serà el 4 de juliol, mentre que la segona etapa, diumenge 5, sortirà de Tarragona i arribarà novament a la capital catalana, concretament a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, després de fer 159 quilòmetres i passar per poblacions com el Vendrell, Calafell, Cunit, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels o Sant Feliu de Llobregat. Sobre aquesta primera jornada llarga, Interior recorda que comportarà ja el tall de diverses vies, entre les quals ha destacat la carretera N340 i la C31, molt utilitzades aquesta època per anar a la platja. Per això, aquell dia hi haurà pas gratuït per l'autopista C32. Centrant-se ja en la tercera etapa, el 6 de juliol, el govern ha explicat que el primer tram comportarà el tall de les carreteres C352 sortint de Granollers, la C1415B fins a Caldes de Montbui i C59 fins a Sant Feliu de Codines, i ja entrant a Osona i el Ripollès es tallarà la C17 des de la Gleva fins a Ripoll. Des d'allà els ciclistes agafaran l'N260, que estarà tallada des de Ripoll i fins a Puigcerdà, incloent la colla de Toses, que en aquesta etapa comptarà com a port de primera categoria a gairebé 1.800 metres. Serà el punt més exigent de la jornada pels participants. Des de la collada, els ciclistes agafaran la G400, passaran pel poble de la Molina a 1.717 metres d'altitud i baixaran fins al PA 1.170 metres, on enllaçaran amb la C162. En arribar a Queixans, es reincorporaran a l'N260 per arribar a Puigcerdà i continuant per l'N152 per arribar al punt fronterer. Des d'allà agafaran l'RN20 a través d'Ur i la D618 per Angostrina, Vilanova de les Escaldes, Targassona i Agat, entrant a la població de Font Romeu a 1.750 metres, passant pel Coll del Calvari a la part més alta de Font Romeu a 1.836 metres, tercera categoria, i el tram final passant per la Cabanassa, la Llagona i la Quillana i entrant al capcí amb la meta final als Angles, gairebé a 1.800 metres d'altitud. En Núria Parlon ha parlat de les afectacions al trànsit d'aquestes primeres etapes del Tour.
0: Per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del Tour com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no? Després, pel que fa a la mobilitat en relació a dilluns, la C-17 estarà afectada en una part, però no totalment afectada. La C-25 com a eix transversal també és una alternativa, i la C-37 doncs també esdevé una alternativa a la mobilitat pel que fa a l'etapa que corre durant el dia de dilluns.
1: Sobre les xifres més destacades del dispositiu, les tres etapes sumaran prop de 400 quilòmetres de recorregut i passaran per uns 70 municipis catalans, incloent el nord i el sud, d'una dotzena de comarques. Des de la Generalitat assenyalen que els principals objectius són garantir el desenvolupament d'un esdeveniment esportiu internacional de primer ordre i vetllar per la seguretat dels corredors, els equips tècnics, els organitzadors i els milers d'espectadors. Berni Álvarez ha defensat la importància de l'esdeveniment.
2: És la importància des del Departament d'Esports que té el fet de Barcelona i Catalunya siguin un país d'acollida amb un esdeveniment d'aquest nivell, no? Un esdeveniment de primeríssim nivell a nivell esportiu, segurament comparable només amb 3 o 4 esdeveniments que puguin arribar a passar al territori, un esdeveniment en què passa durant 3 dies, mai havien tingut 3 dies al Gran de Parc aquí a Catalunya, havien tingut etapes concretes, hem tingut també moments de la Volta Ciclista a Espanya i la Volta a Catalunya, en què hi havia evidentment una influència a nivell esportiu de bicicleta gran, però res és comparable segurament amb el Gran de Parc del Tour de França.
1: Les restriccions a carretera seran doncs bàsicament diumenge i dilluns, perquè l'etapa de dissabte serà una contrarrellotge només pels carrers de Barcelona. A l'àrea metropolitana, el pla de mobilitat es desplegarà ja entre el 2 i el 6 de juliol i preveu reforços de les línies de ferrocarrils de la Generalitat.

0: el temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Abans del temps, comentem que PEUSA té previst un tall de llum per manteniment a la zona del Barridà demà dimarts, des de les 6 del matí fins a 8:45 del matí. Afectarà nuclis com Arsèguel, els banys de Sant Vicenç, Castellnou de Carcolze, Ansovell i Cava. Recordem això demà dimarts al matí. I pel que fa al temps, la notícia destacada del dia és que la jornada ha començat amb cel ennuvolat a la Seu. Els núvols han arribat més ràpid del que es preveia inicialment, segons la previsió del Meteocat, i aquesta tarda poden deixar ruixats. De fet, el Meteocat també és un avís perquè localment aquestes pluges poden ser intenses en forma de pedregada, de calamarsada, i per tant, doncs, precaució davant d'aquesta situació. On és més probable aquesta calamarsada és a les comarques de la Cerdanya, el Ripoll i la Garrotxa, el Pirineu Oriental, però també podria arribar puntualment fins aquí a la Seu, on en un menú altre de la tarda s'espera que hi hagi, com dèiem, ruixats. Tot i aquests núvols, es preveu que la màxima aquest migdia encara pugui arribar fins als 32 graus, però aquesta pluja ajudarà sobretot a rebaixar les temperatures mínimes que aquesta nit vinent podrien moure's entre els 13 i els 16 graus. Demà la màxima, com avui, tornarà a arribar fins als 32 graus, com a mínim a la Seu, i demà a la tarda sí que els ruixats ja quedarien concentrats bàsicament al Pirineu Oriental, en punts sobretot de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès, entre altres comarques. I és més difícil demà que hi hagi ruixats a la Seu, per tant, quan hi ha més probabilitat que n'hi hagi és avui, i el mateix per dimecres, matí assolellat i calorós, tarda de l'1 de juliol amb més possibilitat de ruixats al Pirineu Oriental. Aquest del matí ja hi ha 22 graus a la Seu, 23 a Organyà i a Oliana, 20 graus a Alinyà. A Puigcerdà hi ha 19 graus, 23 a Sort, 25 a Tremp, 22 al Pont de Suert i més fresca, 16 graus a Viella. El que falta a muntanya, les més baixes ara mateix són els 10 graus que hi ha aproximadament tant a la Tossa d'Alp com a 8 a Ull, la Bonaigua i Espot, 11 graus a Cert d'Escany i al Pic de Salòria, 15 graus als refugis de Prat d'Aguiló i de Malniu, 12 graus al Port del Comte. La farmàcia de guàrdia a la Seu durant aquests dies és la Perutxet del carrer Joaquim Vila, 16. I fins aquí aquest informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest dilluns 29 de juny, dient que se celebra Sant Pere i Sant Pau. Tornem amb més notícies a les 10 en xarxa i ampliem la previsió del temps a les 11 amb Néstor Gómez. Fins ara.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps. Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu, de dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 del migdia, pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En l'espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. Un pilot de motos ha mort aquest diumenge en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià, durant una cursa amateur de superbikes. La víctima, de 44 anys, va patir ferides molt greus i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida després d'un xoc entre diversos pilots. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats en diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. El Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i social activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb una rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les Tres Xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves

0: plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Les 11 i 3, bon dia. La trobada amb els acordionistes del Pirineu enceta una nova etapa. Després d'assolir un mig segle d'història, enguany el músic investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop l'any 1976 a Arsèguel, passa el relleu a Cati Plana, que des d'ara n'assumirà el lideratge musical i artístic. El Consell Comarcal del Urgell ha acollit la presentació d'aquesta 51a edició de la trobada, en què Cati Plana ha manifestat la il·lusió i la gratitud que suposa per ella substituir Blasco en la direcció, amb la voluntat de nodrir tota aquesta petjada de 50 anys i que la gent de la comarca es continuï sentint seu el festival. Tot i que canvi el capdavant de l'organització, Artur Blasco seguirà presidint l'associació que organitza la trobada, a la qual ara s'integren tant Plana com Jordi Blasco. El fundador i animat del que és el festival folk més veterà dels Països Catalans ha parlat amb orgull de la seva successora i l'ha definit com la persona referent de Catalunya actualment en acordió diatònic i que ha fet una gran tasca, especialment amb els joves acordionistes. Aquest any s'oferirà una desena de concerts entre el 24 i el 27 de juliol i una de les novetats és que, a diferència d'anterior edicions, aquest cop els concerts tornen a estar concentrats a l'Alt Urgell, estaran repartits entre Arsèguel, La Seu i Castellbò.

El Departament d'Agricultura de la Generalitat inclou els recs de l'Olla i de Segalers a la Seu d'Urgell a la primera fase del nou pla de modernització d'infraestructures de rec arreu de Catalunya, que preveu una inversió de fins a 3.000 milions d'euros repartits en 15 anys, des d'ara i fins al 2040. La primera part abasta fins a l'any 2032. Aquesta fase inicial se centra en la modernització i ampliació d'instal·lacions ja existents i, pel que fa al Pirineu, també inclou la modernització ja iniciada dels recs de la Conca de Tremp de manera integral ja fora del Pirineu, però encara a la meitat oest del país, i inclòs actuacions com la modernització dels canals d'Urgell, que s'emporta de fet el gruix principal amb 1.000 milions d'euros en total, la continuació del desplegament del Segarra-Garrigues, que rebrà de mitjana 30 milions d'euros cada any,

El desenvolupament del regadiu Aldea Camarles, la continuació de la implantació del Xert de Sénia, l'ampliació de regadius de la Terra Alta, la consolidació del reg de suport del Priorat o la creació d'un nou regadiu de suport a la vinya al Penedès. La segona fase, prevista entre 2033 i 2040, inclou actuacions estratègiques com el desenvolupament del Pla Integral de Gestió del Delta de l'Ebre en matèria de drenatges i la posada en marxa del nou regadiu de la conca de Barberà i Guamúrcia, a més del desenvolupament d'infraestructures de reg amb aigües subterrànies a les comunitats d'usuaris d'aigua de la Muga, el Fluvià i el Ter, ja a les comarques de Girona. El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, s'han reunit a Barcelona per oficialitzar el nou Pla de Treball 2026-2030, que estableix el marc de cooperació bilateral pels anys vinents i consolida la relació institucional i transfronterera entre Catalunya i Andorra, segons han valorat els dos governs. Durant la reunió, Espot i Illa han posat en valor el bon funcionament dels grups de treball existents i el fet que s'ha establert un calendari de reunions regular que ha augmentat aquests darrers anys. El Pla de Treball fixa i concreta els principals àmbits de col·laboració, que inclou sectors estratègics com el reptes transfronterers, la salut, les infraestructures, el medi ambient i la gestió de residus. A nivell més concret, s'ha parlat de millorar la connectivitat i el desenvolupament de l'aeroport d'Andorra a la Seu, amb una ampliació d'horaris operatius, i també de l'estudi actual del tren tramvia entre la Seu i Andorra, a més de l'augment de la cooperació sanitària. La gerent del Consorci Alt d'Urgell, Cerdanya, Mireia Font, ha rebut un dels reconeixements dels Premis Somos Líders que impulsa el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern espanyol. Font ha estat distingida per la seva gestió del programa líder de l'Alt Urgell, la Cerdanya, en un lliurament que s'ha fet a Jerez de la Frontera, en una trobada d'àmbit estatal sota el lema Som Líders, connectant el futur real. En aquest acte s'ha reconegut iniciatives i trajectòries vinculades al desenvolupament rural, l'emprenedoria, la innovació social, la igualtat d'oportunitats i la valorització de recursos locals. I els esports, el futbol i el futbol sala de la Seu d'Urgell han culminat una temporada històrica amb la nit dels campions 2025-2026 de la Federació Catalana de Futbol a la demarcació de Lleida, una gala que s'ha celebrat a Térmens i en què els clubs urgellencs ja han recollit fins a 4 copes i un diploma. La Seu Futbol Club ha recollit la copa de campió del grup 5 de segona catalana, un títol que li ha permès obtenir l'ascens a primera catalana. El premi l'han recollit la junta directiva de l'entitat, encapçalada per l'actual president Gregorio Salmerón. A més, la Seu Futbol Club també ha rebut un dels premis JocNet que concedeix la federació pel fet de ser l'equip de segona catalana que ha rebut menys targetes aquesta darrera campanya. El sènior de l'Atlètic Club La Seu ha recollit la copa de campió del grup 3 de divisió d'honor catalana de futbol sala, un títol amb el qual han assolit l'ascens a tercera nacional, que a més és el quart ascens que han aconseguit en només 5 anys d'existència. També hi ha hagut un altre trofeu per l'Atlètic La Seu, el de campions de segona catalana cadet, i el Futbol Club Pirineus ha recollit el títol de campiones de segona catalana a l'Evi. L'acte de lliurament va comptar amb la presència, entre altres, de Xavi Alís, que des de fa tot just un mes s'ha incorporat com a nou directiu de la Federació Catalana de Futbol. I el pas del Tour de França pel Pirineu català aquest dilluns vinent 6 de juliol comportarà al llarg d'aquell dia el tall de trànsit de les carreteres N260, J400, C162 i RN20, entre altres, el pas pel Ripollès i la Cerdanya, tal com ja s'havia anunciat en aquella jornada, la tercera etapa de la principal ronda ciclista del món, travessada Catalunya de sud a nord, amb sortida des de Granollers i arribada a la població dels Angles, al Capcí, i aquests dies ja s'han instal·lat senyals informatius a tot el voltant d'aquestes vies, incloent els accessos al túnel del Cadí, per avisar els conductors de l'incident en la circulació. Cal recordar que aquest any les tres primeres etapes del Tour seran a Catalunya. Començaran amb el Gran Depart a Barcelona pels carrers de Barcelona aquest dissabte vinent. Diumenge, dia 5, sortiran de Tarragona per anar fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, passant per poblacions com el Vendrell, Calafell, Cunit, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels i Sant Feliu de Llobregat. En conseqüència, en totes aquestes poblacions, diumenge hi haurà talls de trànsit. I centrant-se en el Pirineu, la tercera etapa sortirà de Granollers. Inicialment hi haurà talls en vies com la C3 152, C59 o C17, arribant ja fins a Ripoll, i des d'allà els ciclistes agafaran l'N260 per pujar a la Collada de Toses. Tot aquest tram també estarà tallat. La Collada de Toses serà el punt més exigent de la prova, port de primera categoria. Des d'allà baixaran a través de la Molina i Alp per arribar a Queixans i a Puigcerdà i entrar ja en territori administratiu francès. Ja a l'Alta Cerdanya passaran per poblacions com Angostrina, Vilanova de les Escaldes, Targasona i Èguet, per arribar a Font Romeu, ja 1.750 metres
metres d'altitud i al Coll del Calvari. Seguiran per la Cabana, la Llagona i la Quillana fins a la meta final als Angles. Tot això, recordem, serà dilluns que ve, 6 de juliol.

0: La principal novetat del temps avui és que el cel està ennuvolat a la Seu des de primer del matí. Ens comenta la previsió per aquest començament de setmana. Néstor Gómez, bon dia.
1: Bon dia. Fins i tot aquesta nit i matinada han caigut algunes precipitacions aquí a les comarques del Pirineu. En tot cas, la inestabilitat més gran arribarà a partir aproximadament del migdia, primera hora de la tarda, on s'esperen ruixats i tempestes. Això sí, els més intensos cap a les comarques del Ripollès i a la Garrotxa, però no descartem que dintre de la comarca doncs, també arribin aquests ruixats puntualment intensos, tot i que seran de manera molt puntual i aïllada i preferentment situats sobre la zona de muntanya, però no descartem que aquests ruixats també arribin aquí a la Seu. Val a dir que tot això va acompanyat d'unes temperatures que encara es mostren molt altes. Un dia més, possiblement a l'entorn dels 34-35 graus. Possiblement ja avui ja baixarem de cota dels 35 i cap al sector sud, cap a l'àrea d'Oliana, possiblement ja baixarem dels 37 i ens n'anirem cap als 36 graus. La tendència és que la calor vagi una miqueta menys de cara als propers dies. No desapareixerà. Simplement de cara a dimecres, dijous, possiblement arribarem més o menys al que seria normal per aquestes dates. Des d'aleshores, des que vam entrar a l'estació de l'estiu, estan totalment desbocades, han estat totalment disparades i molt, però que molt lentament aniran recuperant la normalitat. Unes temperatures que s'espera, com dèiem, que es normalitzin de cara a dimecres i dijous perquè posteriorment tot indica que podrien tornar a pujar.

0: on han estat temperatures que ara mateix són, per exemple, de 27 graus a la Seu, també a Organyà, 26 a Oliana, 24 a Alinyà. A la resta del Pirineu, 22 graus a Puigcerdà, ja arriben els 30 graus a aquesta hora a Sort, 29 a Tremp, 25 al Pont de Suert i més fresca, 20 graus a Viella. I a alta muntanya tenim 12 graus al Pic de Sòria, també a la Tossa d'Alp, 17 als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, 14 a Port del Comte, 11 a Cert Escan, la més fresca 10 graus a Espot, 12 i mig a Buitaull o 18 a Bonavé. I la farmàcia de guàrdia a la Seu aquests dies és la Peruchet, carrer Joaquim Violo, la Fuerza 16. A punt d'arribar un quart de 12, tanquem ja aquest butlletí informatiu. Més notícies a les 12 i també a la 1, l'informatiu migdia. I entremig tindrem el programa Carretera i Manta, però també avui l'última edició d'aquesta temporada, de la segona temporada del programa 3 a la llibreria, que farem en l'horari del Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Doncs vinga, quina alegria que porten aquesta cançó, eh? S'encomana. Moltes gràcies per seguir-nos. Ja comença una nova setmana i l'última del mes de juny i la primera del juliol. Per tant, doncs, entrem ja a l'estiu de ple, tot i que, de fet, pel que fa al temps, ja hem entrat fa molts dies, perquè té la quina calor que portem ja, quants dies de calor, però res, per això estem aquí al carreter Manta, ja sabem el que hi ha, i d'això va també el carreter Manta, de gaudir de l'estiu, de la calor i dels premis que anem donant. Avui anem per feina perquè tenim un carreter Manta més breu, perquè aquests dies coincidim amb l'inici del carreter Manta, també estem tancant alguns dels premis de la temporada de Ràdio Seu, dels nostres col·laboradors. D'aquesta manera també fem un reconeixement a tots els col·laboradors i col·laboradores que fan possible a la promoció de Ràdio Seu al llarg de tot l'any, i avui serà el cas del programa, un dels programes que és de més recent incorporació i que a més ha tingut una molt bona rebuda. Estem parlant de 3 a la llibreria, aquest programa que, com el seu nom indica, és sobre llibres, i que en aquest últim espai a més té un convidat que té a veure precisament amb aquest programa. Estem parlant del músic corsellenc Arnau Obiols, que havia estat també col·laborador d'aquest programa del carreter Manta com a tècnic, aquí on estic jo ara mateix, doncs, i avui l'escoltarem des d'una altra faceta, com diem, des de la seva faceta musical i de compositor. Això serà la segona part del carreter Manta. I com que el programa 3 al llibre ocuparà pràcticament tota la segona meitat del programa, avui anem ja pel concurs. Sense més pausa, de seguida obrirem el telèfon.
1: Carmen de una de la seu creva quixu, un company i
0: Carreter Manta amb el suport de Caditurs, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peus a Menja, la Torcell, Semac Electrònica i Estiu 3000, Abnau. Moltes gràcies als patrocinadors i moltes gràcies al Soient. Recordem que aquesta setmana passada ja hem repartit els primers premis després de completar la primera setmana completa, i tenim ganes de donar-ne més. Per tant, doncs, ara mateix oferim un nou obsequi aquí a Ràdio Seu, i doncs podem oferir, per exemple, una motxilla de trekking del Camí a Pirineus, o bé un endoll intel·ligent de Peus, el que vulgueu, o un obsequi directe de Ràdio Seu. Serà per quin s'han de venir. Avui estrenem nova secció, perquè per primer cop aquesta temporada posem en marxa la veu misteriosa del carreter Manta. Per tant, doncs, tenim un personatge prou conegut que hem entrevistat aquí al carreter Manta i del qual ara en podem sentir la veu, un primer tall de veu.
2: Sembla sensible a aquestes campanyes, és una decisió molt íntima, i la pren les persones a casa seva quan no el veu ningú, i hi ha gent gran, gent jove, gent amb estudis, gent sense estudis, gent de nivell social més alt, gent de nivell social més baix, és a dir, que hi ha una mica de tot. No podríem dir que hi ha un perfil especial ni de recicladors, de matèria orgànica, ni de gent que ve a visitar la planta de compostatge. Hi ha una mica de tot. Cadascú pot ser més o menys sensible a aquests temes.
0: Bé, doncs la veu surt una mica accelerada, com heu pogut comprovar, però si heu pogut copsar d'alguna manera qui pot ser, o si voleu provar sort, simplement, ja ho sabeu, podeu trucar al 973-36-06-17. Tornem-lo a escoltar, a veure si algú li sona.
2: És més sensible a aquestes campanyes, és una decisió molt íntima, i la pren les persones a casa seva quan no el veu ningú. I hi ha gent gran, gent jove, gent amb estudis, gent sense estudis, gent de nivell social més alt, gent de nivell social més baix, és a dir, que hi ha una mica de tot. No podríem dir que hi ha un perfil especial ni de recicladors, de matèria orgànica, ni de gent que ve a visitar la planta de compostatge. Hi ha una mica de tot. Cadascú pot ser més o menys sensible a aquests temes.
0: Doncs aquesta és la veu misteriosa. La pista que podem donar d'augment és que és una persona que hem entrevistat aquí a Ràdio Seu, i a més hem entrevistat aquí al carreter Manta en anteriors edicions del carreter Manta, i la primera persona que l'endevini, doncs, es pot triar un dels premis directes que oferim un dia més aquí al 100.2. I avui us aconsellem que, si voleu participar, doncs que ho feu ja, perquè, com dèiem, la segona part del carreter Manta avui excepcionalment la tindrem ocupada per aquest espai 3 a la llibreria, que us recomanem també d'escoltar, perquè sempre val molt la pena. Les recomanacions que ens fan a través d'aquest programa i els convidats que tenen, doncs, sempre és interessant. Però ara el que volem és sentir-vos, escoltar-vos a vosaltres, als oients. 973-36-06-17. Tenim temps fins a les 12 del migdia, i avui sí que en aquesta primera part tenim tot el temps per vosaltres. Per tant, doncs, aprofiteu per trucar. Estem buscant un personatge, i si voleu, podeu fer-nos, com sempre, alguna pregunta per mirar d'apropar-vos a la resposta. Com sempre, nosaltres contestarem si és veritat, si no ho és, o si simplement no ho sabem, que de vegades també passa amb la segons quina pregunta. Doncs això, si voleu, podeu trucar ja al 973-36-06-17. Mentre esperem les primeres trucades, fem una pausa pels nostres patrocinadors, per la gent que fa possible tota aquesta moguda, tot aquest tinglado, i tornem a obrir de seguida el telèfon. Fins ara.
3: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
4: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
5: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
4: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
5: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
4: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
5: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
4: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
6: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Doncs el que dèiem, som ja a carretera Manta Ràdio Seu 107.2, ja hem obert el telèfon i avui el tindrem obert no molta estona perquè a les 12 del migdia després del butlletí donarem pas a aquest programa 3 a la llibreria, per tant, si voleu participar, ara és el moment. Tenim una incògnita per endevinar i és una veu d'una persona que hem entrevistat aquí a la Ràdio Seu i concretament al carretera Manta en anteriors edicions i aquest n'és un fragment sonor.
1: És molt sensible a aquestes campanyes, és una decisió molt íntima i la pren les persones a casa seva quan no ho veu ningú i hi ha gent gran, gent jove, gent amb estudis, gent sense estudis, gent de nivell social més alt, gent de nivell social més baix, és a dir, que hi ha una mica de tot. No podríem dir que hi ha un perfil especial ni de recicladors de matèria orgànica ni de gent que ve a visitar la planta de compostatge. Hi ha una mica de tot. Cadascú pot ser més o menys sensible a aquests temes.
0: És un fragment sonor, evidentment, accelerat. No és que parli així normalment, però si us sona la veu i podeu tenir alguna idea de qui pot ser, no ho dubteu i truqueu al 973-36-06-17. Tenim premi directe per vosaltres, a més de sumar-vos més punts pels regals setmanals que anem oferint i que ja hem començat a oferir. Recordem, ja podeu començar-los a recollir. Aquesta setmana, aquesta primera setmana de carretera Manta, hem ofert l'obsequi de menjar al Torcell per Dolors Guilló, invitació pel Parc Olímpic del Segre per Neustrenc, hem ofert motxilles de trekking del Camí a Pirineus, un dels regals més xulos d'aquest any, gentilesa de turisme al Torcell per Adrià Rubio i Joan Lozano, el coixí de la Casa del Matalàs per Teresa Vidal, endoll intel·ligent de Peusa per Adrià Rubio i Aran Lozano, el bidó d'aigua de Turisme Seu per Jordi Ubach i obsequis directes de Ràdio Seu, que podeu passar a buscar aquí als estudis, per Marga Casal, Juan i Menduña, Ventura Vilarrobla i Joan Serra. Aquest any tindrem com a novetat una tassa de Ràdio Seu personalitzada i molt xula. D'aquí pocs dies la tindrem ja a punt. I si voleu, si ja heu trucat abans i voleu tornar-hi i guanyar més premis, o si voleu incorporar de nou, doncs ja ho sabeu, podeu marcar el 973-36-017. Estem buscant aquesta veu incògnita d'avui, aquesta veu misteriosa. Qui pot ser? Doncs si teniu alguna idea de què pot ser, podeu trucar-nos al 973-36-017. I mentrestant, nosaltres anem avançant. Com que avui tenim poc temps, també simultàniament engeguem ja la bateria de preguntes. L'havíem deixat la setmana passada, divendres passat, preguntant de quin any aproximadament, ens podeu donar una xifra aproximada, no cal que sigui exacta, de quin any està datat Els greuges de Guitart Tisarn, un dels textos més antics en català, del qual en parlem sovint perquè especialment doncs, la divulgadora Montse Riu en fa una gran tasca per donar-ho a conèixer i nosaltres doncs, sempre que podem ens en fem ressò també. De quin any està datat Els greuges de Guitart Tisarn, que és un dels textos més antics en català? Més preguntes. Vinga, una de curiosa. Amb quins tres ingredients principals s'elabora el mostillo, un plat molt típic del Pallars, especialment 973-36-06-17. Amb quins tres ingredients principals s'elabora el mostillo? 973-36-06-17. Més qüestions. Hem viscut un cap de setmana de motos aquí a la Seu i ara preguntem quants motoristes participen habitualment a la Bassella Reis. És una cursa que ja fa uns anys que té números clausos, límit d'inscripcions, perquè s'hi apunta tanta gent que han de posar un topall, un límit. I quin és aquest límit actualment? Quants motoristes participen actualment a aquesta Bassella Reis, que s'ha convertit en una dels curses més multitudinàries de motos del sud d'Europa? Vaja. 973-36-06-17. Més temes. Quants anys ha estat exercir com a bisbe d'Urgell Joan Enric Vives, que va deixar el càrrec justament aquest any passat? 973-36-06-17. Quants anys està com a bisbe d'Urgell Joan Enric Vives? 973-36-06-17. Doncs podeu respondre alguna d'aquestes preguntes que tenim ara mateix en marxa, marcant el 973-36-06-17, el telèfon de Ràdio Seu, concurs en funcionament, i recordem, avui només fins a les 12 del migdia, per tant, doncs, aprofiteu per trucar ara mateix, respondre alguna d'aquestes preguntes, o si voleu sumar més punts, respondre aquesta incògnita que tenim d'aquesta veu misteriosa que ara tornem a recuperar.
1: És sensible a aquestes campanyes, és una decisió molt íntima, i la pren les persones a casa seva quan no ho veu ningú, i hi ha gent gran, gent jove, gent amb estudis, gent sense estudis, gent de nivell social més alt, gent de nivell social més baix, és a dir, que hi ha una mica de tot. No podríem dir que hi ha un perfil especial ni de recicladors de matèria orgànica ni de gent que ve a visitar la planta de compostatge. Hi ha una mica de tot. Cadascú pot ser més o menys sensible a aquests temes.
0: Doncs tenim ara mateix dos concursos en marxa, aquesta veu misteriosa i també la bateria de preguntes. Podeu trucar per qualsevol de les dues, marcar el 973-36-06-17 i seguir sumant premis, en aquest cas premis directes, 973-36-06-17. De moment tenim 9 minuts per endavant. Recordem les preguntes que podeu respondre ara mateix, com per exemple, de quin any està datat el text dels Greuges de Guitart d'Isard, un dels textos més antics en català i que va ser descobert a Cabó. 973-36-06-17 i també amb quins tres ingredients principals s'elabora el mostillo, un plat típic típic del Pallars. Hem preguntat també quants motoristes participen cada any a la cursa Bassella Reis i també quants anys ha estat bisbe d'Urgell Joan Enric Vives. Tornem a parlar d'història per preguntar quin aniversari ha commemorat aquest any passat el municipi, la població de Bellver de Cerdanya. Quin aniversari rodó ha commemorat aquest any passat la població de Bellver de Cerdanya?

0: Doncs home, som aquí a Carretera i Manta i ens estranyava que no arribés cap trucada i era perquè no teníem el telèfon, tenim un problema amb el telèfon. Per tant, ara sí que tenim el telèfon a punt, eh? Disculpeu, problema nostre, però ara sí està a punt. Veieu? Ara sí, ara està sonant. Hola, bon dia. Hola. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Isabel Santiago.
0: Isabel Santiago, hola, què tal? Gràcies per trucar, digues.
1: A veure, el personatge pot ser la Laura Casanovas?
0: La Laura Casanovas? No és la Laura Casanovas.
1: Vale.
0: Gràcies, Isabel. Doncs no és Laura Casanovas, que juntament amb Roser Porta, precisament, és qui presenta el programa 3 al llibreria, que tindrem d'aquí un moment. Nova trucada, sí, bon dia.
1: Hola, bon dia, soy Montse Díaz.
0: Hola, Montse.
1: Lo del bisbe, 22 años.
0: Sí, 22 anys, exacte.
1: Vale.
0: Gràcies, Montse.
1: Nada,
0: doncs, efectivament, 22 anys ha estat com a bisbe d'Urgell, Joan Enriviós, o més ben dit com a arcabisbe, perquè va rebre expressament el títol d'arcabisbe, 973-36-06-17. Tenim aquesta bateria de preguntes i tenim trucades. Endavant, sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: A veure, és un home o una dona?
0: El personatge és un home.
2: Sí. L'Albert Villaró?
0: No és Albert Villaró, Dolors.
2: Vale.
0: Gràcies. Fins ara. De moment sabem que no és Albert Villaró, aquest personatge. Tu, com que ja fa una estona que l'hem sentit, tornem a sentir aquesta veu.
3: Sí, d'aquestes campanyes, és una decisió molt íntima, i la pren les persones a casa seva quan no ho veu ningú. I hi ha gent gran, gent jove, gent amb estudis, gent sense estudis, gent de nivell social més alt, gent de nivell social més baix. És a dir, que hi ha una mica de tot. No podríem dir que hi ha un perfil especial ni de recicladors, de matèria orgànica, ni de gent...
0: Doncs aquesta la veu una mica accelerada. Si no l'endevineu avui, com que tenim poc temps, el deixarem encara per demà, aquest concurs, eh? No patiu, perquè avui anem amb el temps just, però encara podeu seguir trucant fins ara, fins a les 12 del migdia, aquí al 107.2. Allargarem uns minuts més. Vinga, som-hi. Nova trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: A veure, aquesta de les greuges guitaris Arn,
0: sí.
2: A finals del segle XI.
0: Finals del segle XI. Sí, tenim... demanem una data aproximada i és més o menys això ja.
2: Vale.
0: Gràcies. La data que tenim, de fet, és no finals del segle XI, sinó començament del XII, l'any 1105, però sí, com que demanem una data aproximada, ja, ja és el correcte. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, soy Montse Díaz.
0: Hola, Montse.
4: Jordi Fàbrega?
0: No és Jordi Fàbrega, Montse.
4: Vale.
0: Gràcies. No és Jordi Fàbrega, aquesta veu misteriosa que estem buscant avui. Podeu seguir trucant al 973-36-06-17 per guanyar premi directe o per anar contestant algunes de les preguntes que estem oferint. I ara sí, ja veiem que el telèfon funciona perfectament. Era un problema nostre. Disculpeu. I ara sí que anem agafant trucades. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, a veure.
0: Digues.
2: Creus que el vau entrevistar?
0: Doncs mira, ho tenim apuntat i aquesta entrevista és de l'any 2018, però és un personatge amb el qual hi seguim parlant sovint, eh?
2: El Pep Albanell?
0: No és Pep Albanell, Dolors.
2: Vale.
0: Gràcies. Doncs ja que ens ho preguntàvem, hem donat ja dues pistes de cop. És una entrevista de l'any 2018, exactament, però és una persona amb la qual, doncs, de tant en tant hi seguim parlant, perquè doncs, segueix fent la tasca que ja feia quan li vam fer aquesta entrevista. 973-36-06-17. Quin és aquest personatge, doncs, que estem buscant? Posem un segon tall de veu, a veure si algú l'identificar.
5: Ser més sensible a aquestes campanyes és una decisió molt íntima i la pren les persones a casa seva quan...
0: Doncs és aquesta veu. Al principi sí que s'entén bastant nítidament, després ja es va deteriorant, va anant cada cop més lenta, però potser a través d'aquest començament d'aquest fragment algú l'ha pogut identificar, a veure si hi ha sort. De moment ja el que sabem és que és una persona que vam entrevistar concretament, aquesta entrevista que hem recuperat des de l'any 2018, però és una persona amb la qual hi seguim parlant de tant en tant perquè segueix fent la tasca que ja feia en aquell moment. 973-36-06-17, les 11:59 minuts, són quasi bé les 12, però avui, com que hem tingut aquest imprevist, allarguem una mica més el temps perquè truqueu. 973-36-06-17, per tant, doncs, ja ho sabeu, podeu seguir trucant ara mateix al telèfon de Ràdio Seu. Tenim dues maneres de concursar obertes, aquesta d'aquest personatge incògnita i la bateria de preguntes, en què hem preguntat també, per exemple, amb quins tres ingredients principals s'elabora el mostillo, plat típic del Pallars, i també quants motoristes participen cada any a la Vacella Reis. També hem preguntat quin aniversari rodó ha commemorat aquest any passat la població de Bellver de Cerdanya, 973-36-06-17, a la principal població de la part oest de la Cerdanya. 973-36-06-17. I més preguntes. Quants anys feia aquest any que la selecció d'Escòcia no jugava un Mundial de Futbol? Ha estat una de les sensacions d'aquest començament del Mundial, especialment per la seva afició,

0: El resultat és ben bo i per això doncs, té aquesta popularitat, especialment al Pallars. No sé, 336-06-17. Endavant, sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb la Marta Meia.
0: Hola, Marta, què tal? Com anem?
1: Bé. El teu primer estiu ja.
0: Fantàstic. Doncs molt contents de sentir-te i t'ho diràs.
1: Igualment. Mira, l'aniversari que et deves, celebrarem els 800 anys.
0: 800 anys, correcte, Marta.
1: Senyor.
0: Molt bé.
1: Bon estiu a tothom.
0: Igualment, gràcies. Doncs moltes gràcies al Marta Meia i benvinguda al Carretera Manta. Ja sabeu que podeu seguir trucant tantes vegades com vulgueu. Nosaltres encantats de que aneu trucant i de que anem donant premis. Vinga, va, què més tenim aquí? En quin esport està campiona del món aquest any passat l'atleta urgellenca Roser Español? 9-7-3-36-06-17. De fet, és l'esport en el qual competeix més habitualment. 9-7-3-36-06-17. En quin esport està campiona del món aquest any passat la urgellenca Roser Español? 973-36-06-17. Tenim temps encara, uns minuts, per si voleu participar, més preguntes. Vinga, una que admet més d'una resposta. Digueu-nos algun dels elements bàsics que recomana tenir Protecció Civil en un kit d'emergències. Arran de la apagada de llum que hi va haver fa uns mesos, es va posar més de moda aquesta qüestió, i digueu-nos algun dels elements que Protecció Civil recomana tenir com a kit d'emergències a casa, elements bàsics doncs, per sobreviure, vaja, en una situació d'emergència. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Digueu-nos algun dels elements que Protecció Civil aconsella tenir a casa com a kit d'emergències. 973-36-06-17. Les 12:03, encara tenim per endevinar aquest personatge que em sembla que ens quedarà pendent per demà. Podeu seguir trucant al 973-36-06-17. Estem a punt ja de tancar la participació per avui, perquè avui tenim poc temps, però serà una excepció, perquè doncs, avui hem de tancar la temporada del programa 3 a la llibreria i demà ja tornarem a la normalitat. Per tant, doncs, si voleu, podeu trucar encara, 973-36-06-17, en cas contrari, donarem pas als nostres patrocinadors i després tornarem amb més temes i ja amb aquest espai del 3 a la llibreria. No hi ha més trucades, doncs vinga, aprofitem per donar pas als nostres anuncis i us deixem, i us recomanem que l'escolteu també perquè val la pena, aquest programa de 3 a la llibreria. Moltes gràcies per seguir-nos.
2: Ei!
3: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
4: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Corina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
5: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i

0: descolorit. Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
3: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: treu aquesta música?
1: Però si això és un programa de llibres de cultura.
0: Au, va, què voleu? Fer dormir la gent? Fora, fora.
1: Teresa, la llibreria us proposa fer una volta per les novetats literàries i també per prestatges amb llibres no tan nous.
0: Som la Laura Casanoves i la Roser Porta, dos malaltes de literatura, i volem entrar a la llibreria amb vosaltres.
1: Volíem fer una presentació a l'estil de Los Ángeles de Charlie, però la directora de la ràdio no ens ha deixat.
0: Som a Ràdio Seu i comencem.
2: Tres a la llibreria.
1: Benvinguts a la 8a edició de Tres a la llibreria, l'última d'aquesta temporada. Al programa d'avui parlarem de Nosaltres en la nit, de Ken Harouf, Una casa sense diaris, d'Ariadna Oltra, Històries de fantasmes, de Siri Hatzbet, i Mesopotàmia, d'Olivier Guès.
0: Entrevistarem l'Arnau Orovitch i sabrem quins són els traumes literaris i sense quin llibre no podrien viure la Carly Farràs i el Toni Lara. Som tres i entrem a la llibreria.
2: I tu, què llegeixes?
1: Molt bé, Laura. Ja hem arribat a l'últim programa de la temporada, el temps passa volant.
0: Sí, noia.
1: Has tingut temps de llegir alguna cosa últimament? Què has llegit?
0: Mira, últimament he llegit molt, però justament avui us vull parlar d'un llibre que me l'he rellegit i d'un altre que encara no l'he llegit, però estic tan entusiasmada i amb tantes ganes de llegir-lo que l'he portat, que és el llibre que he portat avui.
1: Entusiasmada, tu? Ara sí que em sorprens.
0: Molt, molt, molt, de veritat. Mira, avui, a més és casualitat, perquè els dos llibres dels que et vull parlar, tots dos són d'autors nord-americans, d'Estats Units. Mhm. I el primer és un llibre que va sortir publicat el 2014. L'autor és el Ken Harouf, que és un senyor que va néixer l'any 1943 a l'estat de Colorado, allà a l'Amèrica, el que es diu l'Amèrica profunda. I llavors aquest home, doncs, ja una miqueta gran, va començar a escriure una sèrie de novel·les curtetes i les va convertir en una trilogia, que la va anomenar Trilogia de Holt. I Holt és un poble que no existeix. És un poble que ell es va inventar, inspirat una mica amb els poblets que hi havia, o ciutats petites de la zona de Colorado, el seu lloc on ell vivia, i llavors doncs, ell va començar a situar unes novel·les amb aquells personatges, gent senzilla, gent que viu allà en aquells pobles i que els hi passen coses. I totes són meravelloses, és a dir, és un home que escriu amb una sensibilitat, amb una bellesa, amb una manera d'expressar els sentiments i els paisatges que és fascinant. És un gran, gran, gran, gran autor. Va morir, desgraciadament, a l'any 2014, i justament quan ell estava malalt, ja tenia 71 anys, tenia un càncer, estava morint-se, diguem, va escriure la novel·la que m'he rellegit perquè és una novel·la que m'encanta i la que us vull recomanar avui, que es diu Nosaltres en la nit. I el títol ja és molt bonic, Nosaltres en la nit, sí? Però és que el títol original, que és en anglès, encara és més bonic, si pot ser, perquè es diu Our Souls at Night, les nostres ànimes a la nit. És tot el llibre, des de la primera pàgina, des de la portada, des del títol, és poesia pura. Però poesia senzilla, poesia de l'amistat. I la història del llibre és tan simple com que és un poblet, aquest poblet que es diu Holt, allà al mig de Colorado, i viu gent gran, això que passa als pobles, que la gent jove marxa, sobretot sí. Hi ha gent gran, i llavors hi ha una senyora, que és la Andy, que és vídua des de fa anys, i li passa que li costa molt agafar el son a la nit, perquè es troba sola en aquelles cases americanes, com de fusta, no? Està sola aquella dona allà, no pot dormir bé la nit, i llavors se li acut d'anar a parlar amb un veí seu del poble, que viu un parell de cases més cap enllà, però que mai s'han parlat gaire, que també és vidu, i també té 70 anys, igual que ella, i llavors ella li pica el timbre i li diu, escolta, Luis, que es diu Luis, aquest home, li diu, mira, jo les nits se'm fan molt llargues, molt pesades, sola a casa, què et semblaria de venir a dormir a casa meva? Dormir al llit amb mi, i ens posaríem allà i parlaríem una miqueta i ens faríem companyia i així passaríem millor la nit. I el Luis, al primer moment, queda tot sobtat, també.
1: Clar,
0: és
1: una
0: vidu.
1: Proposta curiosa, no?
0: Sí, però ell, pel que fa les dutxes, a feita, es posa ben maco i se'n va cap allà a passar la nit a casa de l'Andy, i per passar la nit, passar la nit, literalment, es tomben els dos al llit i comencen a parlar, i així els dos noten que dormen molt més plàcidament. I amb aquest punt de partida, tan original i tan dolç i tan meravellós, doncs es va desgranant una història, que és una història d'amistat, una història d'amor, una història de família, i és meravellós. La gent del poble, clar, xafardegen, els critiquen.
1: Clar, diré tot.
0: llavors la neta, ja el fill d'ella, de l'Andy, separe, i llavors tenen el net i ningú el vol cuidar, i llavors aquell net, que és un nen de 8 anys que està amargat perquè els seus pares s'acaben de separar, va a parar a casa de la seva àvia amb aquest altre avi, i estan els tres, i és una novel·la tan bonica, tan plena d'amor a la vida i d'esperança, i és meravellosa. M'agrada molt i és molt poètica i és molt dolça, i la recomano molt. Val molt la pena de llegir-la, eh?
1: Perfecte.
0: I tu què ens portes, Roser?
1: Mira, porto un llibre que el porto en relació amb una notícia, amb un fet que ha passat aquí a la Seu aquest mes de juny.
0: Ui!
1: Sí, ui. Saps que l'últim quiosc que teníem aquí
0: sí.
1: a la Seu ha tancat,
0: sí.
1: La Lourdes s'ha jubilat, per tant, en aquests moments a la Seu d'Urgell ja no tenim... tenim punts de venda de diaris, sí,
0: sí.
1: Però no un quiosc, aquest punt, no? Doncs que havíem tingut tota la vida. I ha coincidit aquest fet, que a mi m'entristeix moltíssim...
0: Molt. És una llàstima enorme.
1: Que estava llegint aquest llibre de l'Ariadna Oltra, que es diu Una casa sense diaris, del paper a les pantalles, històries personals.
0: Oi!
1: És un llibre molt senzill, potser una mica massa i tot, a vegades, però bé, d'aquesta periodista de TV3, l'Ariadna Oltra, i ella fa... És un llibre molt senzill, és una crònica sovint de la seva infantesa, a la qual va repassant, parteix del punt de vista aquest de que a les cases avui hi ha molt pocs diaris de paper, o zero, com i on ens informem ara i com i on ens informàvem abans, no? Què significa llegir diaris de paper? I és un llibre molt entretingut, amb uns capítols molt curts, que ens va parlant de tot l'univers que hi ha al voltant dels diaris de paper. Què significa llegir-los? Significa llegir una informació elaborada per uns periodistes, per unes fonts fiables, per uns mitjans que tenen molts defectes, però sabem qui són. No? Tot el contrari de la informació, de les fonts d'informació d'ara, no? Que sovint són les xarxes socials, Instagram, TikTok, gens fiables, manipulades, etc. I és un llibre...
0: Oh, que interessant.
1: Molt interessant, molt senzilla, ja et dic, no hi ha una anàlisi, una voluntat d'anàlisi molt, molt profunda, però sí que bueno, va constatant coses molt interessants. Quantes subscripcions hi ha avui en dia doncs a Netflix, a plataformes, i quantes n'hi ha a diaris de pagament, no? Com va morint, el diari de paper i tot el que significa informar-se d'aquesta manera, no? Lenta, elaborada, crítica... I és un llibre que...
0: Llegint en paper, ella reivindica el fet de llegir amb el paper, perquè, clar, els diaris també tenen les seves versions digitals, però és diferent, la sensació de llegir amb el mòbil.
1: Clar, com llegeixes amb el mòbil? En aquell scroll infinit en el qual vas entrant cap aquí, cap allà, vas saltant, el teu cervell perd totalment l'atenció i la concentració. És així. És una mica trist, reconec que el món evoluciona, evidentment, hem d'estar oberts al progrés i totes aquestes coses, sí, però crec que pel camí estem perdent moltes coses. Estem perdent la capacitat, no?, d'atenció, primer, sobretot la gent jove, la capacitat de concentració, la capacitat d'anàlisi, no?, d'aquesta capacitat de poder seure davant d'una pàgina de paper
0: i estar-s'hi una estona,
1: que no es mou, perquè aquell paper no es mou, no?, com l'Instagram, com el reel d'Instagram, i pensar una mica i analitzar. I és una mica trist.
0: Sí, ja, és realment, perquè la sensació aquesta d'estar en una cafeteria llegint un diari en paper i prenent un cafè, que és un dels grans plaers
1: de la vida,
0: i que pot ser que es converteixi en una cosa exòtica al final.
1: És que ja ho és, crec que ja ho és. Jo m'hi sento, a mi m'encanta fer això, i m'encanta fer una cosa encara més radical, que és, i més revolucionària, que és agafar unes tisores, retallar una pàgina i guardar-la, no? Aquella contra i aquella entrevista, perquè les coses bones dels diaris no caduquen.
0: No, i tant.
1: I guardar-la, imagina't, allà amb aquell paper.
0: Sí.
1: I això ja no, això és... nostàlgia pura o no sé què és ja.
0: Sí, estem molt nostàlgiques. Això deu ser que és l'últim programa de la temporada i per això ens estem posant nostàlgiques,
1: però,
0: tu i jo.
1: Però, insisteixo, nostàlgia, però no és una nostàlgia del passat, de que qualsevol temps passat va ser millor. No, tot és igual. Els humans donem voltes, no?, amb una roda de gàbia de hàmster, penso jo. No estic dient que fos millor. És diferent, però hem de ser crítics amb què estem perdent i què no estem perdent, no? I intentar recuperar-ho d'alguna manera. I res, i agrair-li a la Lourdes i totes les persones que han tingut aquest quiosc abans,
0: sí,
1: i als altres,
0: i
1: la seva feina, i que els trobarem molt a faltar.
0: Sí, sí, sí, els quioscos s'enyoren, fins i tot a Barcelona, que encara
1: i
0: queden quioscos, però fan molta pena, perquè gairebé no els veus als diaris, perquè estan colgats de, no sé, de coses estranyes,
1: d'objectes,
0: de joguines, de postals, de coses molt, molt que no són diaris, i sí que els tenen allà mig enfonsats, allà en un racó, però que és molt trist. És molt trist la desaparició del quiosc tal com hem conegut, no?
1: Per això, pel que significa, no?, com a manera d'informar-nos i conèixer el món. Va, què més? Que el temps passi.
0: Mira, jo també porto un altre llibre que va d'una gran pèrdua, d'una gran enyorança, i de com superar aquesta pèrdua, aquesta enyorança. Aquest llibre l'ha escrit la Siri Husbett. La Siri Husbett és una escriptora dels Estats Units molt, molt coneguda, també és una dona molt coneguda per la seva narrativa i també per les seves obres de caire molt feminista. És una de les grans activistes del feminisme dels Estats Units, una gran narradora, una gran escriptora, una dona meravellosa literàriament i amb tots els sentits. I, a part, també és coneguda perquè ella va estar casada durant 43 anys amb el grandíssim escriptor Paul Auster. I el Paul Auster sabem que va morir després d'una malaltia relativament llarga, d'un càncer també, va morir el 30 d'abril del 2024, i la Siri Husbett es va quedar vídua també. I llavors ara acaba de publicar, ha sortit traduït al català i al castellà ara aquest mes de maig, Històries de fantasmes. I en aquest llibre, jo encara no l'he començat a llegir, el tinc perquè estic esperant d'estar tranquil·la, de poder-lo gaudir, perquè penso que serà un llibre absolutament meravellós, perquè és una declaració d'amor, és una reflexió sobre l'amor, sobre la pèrdua, sobre el dol, i llavors la Siri Husbett, ella afirma que ella encara sent el fantasma del Paul Auster, que ell ja és mort, però que el fet de que algú mori no vol dir que deixi d'existir, sinó que continua formant part de la seva vida, i penso que serà un llibre meravellosament ben escrit, perquè tots hem viscut aquestes pèrdues, tots hem perdut algú, i penso que és una manera meravellosa de posar-nos a la pell d'aquesta dona que ha perdut l'home de la seva vida i d'acompanyar-la en aquest viatge de superar el dol. Jo, sempre que vaig a una llibreria i em compro un llibre, el primer que faig és llegir el primer paràgraf, i si el primer paràgraf em fascina, doncs ja està, ja me'l compro, no? I aquest primer paràgraf és que, mireu, us l'he de llegir, comença i diu: soc viva. El meu marit, Paul Auster, és mort. Es va morir el 30 d'abril de 2024 a les 8:58 hores, aquí, a la casa de Brooklyn, on ara escric aquestes paraules. Jo vaig començar això i vaig dir, ja està, ja tinc llibre per passar l'estiu, perquè penso que serà meravellós. Jo he llegit algunes novel·les de la Siri Husbett i totes m'han agradat molt, però jo he de confessar que sóc una devota lectora del Paul Auster des de que tinc ús de raó. Jo vaig llegir, crec, als 18 anys la trilogia de Nova York, i des de llavors ja no he pogut parar mai de llegir el Paul Auster, i realment quan ell va morir vaig passar un dol també, perquè són aquests escriptors que els has estimat tant, que els has llegit durant més de la meitat de la teva vida i que evidentment mai els has conegut, però sí que els has conegut, perquè has compartit moltíssimes hores dintre del seu imaginari.
1: Tot el seu univers, sí.
0: I jo és un escriptor que enyoro molt, perquè ell escrivia molt, un escriptor molt prolífic, i cada 2 anys o així treia un llibre, i jo l'estava esperant, i ara doncs aquesta mancança doncs el trobo a faltar molt, i em llegiré aquesta història de fantasmes.
1: D'acord, i a veure si t'agrada més ell o ella, ja ens ho explicaràs.
0: Sí, sí. I tu què més ens portes,
1: Roser? Arribem a l'últim llibre d'avui. Mira, et porto una biografia que es titula Mesopotàmia. L'ha escrit un periodista francès que es diu Olivier Guès, s'ha publicat a Tusquets, i mira la foto de la portada.
0: Uau, que
1: és
0: bonic.
1: Una foto al Caire, 1921. Estan fent una d'aquestes conferències internacionals de geopolítica, i et diré qui hi ha damunt d'aquests camells. Mira, aquest és Winston Churchill.
0: Uau.
1: Aquesta és Gertrude Bell. I aquest és Lawrence d'Aràbia.
0: El Lawrence d'Aràbia.
1: Qui coneixes d'aquests tres?
0: Oh, Churchill, John Churchill, no? Sí, sí.
1: Sí. Li has sentit parlar mai de Gertrude Bell?
0: No.
1: I està aquí, igual
0: al
1: que
0: mig, ell. Al mig, eh? Sí, què hi pinta aquí, aquesta
1: doncs
0: senyora meravellosa?
1: Doncs mira, aquesta senyora és la protagonista d'aquesta biografia.
0: És la biografia.
1: De Gertrude Bell. Una senyora que era una dama britànica, era la filla d'un industrial molt, molt, molt ric, era una senyora molt rica, que es va graduar amb matrícula d'honor a Oxford, va estudiar història, estava fascinadíssima per Orient, pel Pròxim Orient, i va acabar sent treballant al Servei d'Intel·ligència Britànic i a l'agència, a la Secretaria d'Orient del govern britànic. Ella vivia a Iraq, a Mesopotàmia, en aquell moment. Ella era espia, com el Lawrence d'Aràbia, i gràcies als seus coneixements d'història i era arqueòloga també, tenia relació amb tots els capdills àrabs, amb tots els beduïns. Era una dona, sabia escoltar, sabia les seves llengües, sabia àrab, i tenia la capacitat per conèixer-los a tots i treballant al servei del govern britànic. Va traçar les fronteres d'Iraq. Si mires el mapa d'Iraq, té unes fronteres completament
0: rectes. Sí, quadrades, rectes, no? Pim-pam.
1: Que els grans colonitzadors europeus, França, Gran Bretanya, una mica Alemanya també, i una mica Estats Units, doncs es reparteixen al Pròxim Orient, fan les fronteres
0: pim-pam,
1: segons els seus interessos, no? El petroli, el gas, tot això. I ella viu aquest moment. Viu aquest moment i aquest llibre, aquesta biografia ens permet entendre molt bé aquella complexitat, no, de Pròxim Orient, del Líban, Palestina, la qüestió de Palestina, Síria, tot això. I em diràs, quin rotllo, no vull a l'estiu geopolítica.
0: No, segur que és interessantíssim.
1: També, barrejat amb això, tens un capítol dedicat a aquests temes més de geopolítica i d'explicació del món i un altre capítol sobre la seva vida personal. Perquè, com et pots imaginar,
0: aquesta dona
1: la seva vida
0: ser
1: personal no era fàcil. Ella, quan és jove, com a rica britànica, viu allò tan fantàstic, no?, d'aquells balls, d'aquelles presentacions en societat de les noies, amb l'objectiu de casar-les, no? Tres temporades de balls.
0: Ai,
1: i
0: sí,
1: no
0: com
1: hi ha
0: els Bridgerton.
1: Exacte, i no hi ha casament. No. No, perquè a ella li interessa la història, l'arqueologia i els homes interessants, i no fer-se la submisa allà per l'elegant i casar-se i callar. Aleshores, no triomfa. Viu un... S'enamora, sí que s'enamora, no us explicaré com acaba malament.
0: Ja ens ho has explicat, doncs.
1: No us he dit els detalls. Aleshores, total, tens un capítol de la biografia més personal, més sentimental, familiar, els seus viatges. És una dona que fa no sé quantes voltes al món.
0: Uau!
1: Sí.
0: Quin personatge.
1: Pare, amb els amics, amb els cosins. Diu, esta fue su primera vuelta al mundo. Diu.
0: Vinga.
1: Pues vol dir que n'hi ha més, eh? Per això, capítols, vida personal, capítols de la seva activitat professional allà a Orient. Si a Gran Bretanya ella s'avorreix, tant ball i tant te i tanta moda, s'avorreix com un ostre, no pot ensenyar res a la universitat, no la deixen. En canvi, quan està al Pròxim Orient, ella és com aquests homes.
0: Sí,
1: i ella
0: està aquí amb el mateix.
1: Fa feina i realment té una carrera brillant. Una carrera brillant que no coneixem, perquè,
0: al
1: contrari dels altres homes. I que aquesta biografia treu de l'oblit. És una història apassionant i molt, molt, molt exòtica.
0: Mesopotàmia, i l'autor es diu...
1: Olivier Guès.
0: Tusquets. Doncs vinga, la llegirem.
1: Sí.
0: I tant que sí.
1: Ideal per l'estiu.
2: L'entrevista.
1: Pensàvem que entraria a l'estudi de Ràdio Seu amb un ocell damunt del braç. El faria volar i ens faria una lliçó d'ornitomància amb aquella veu greu que ressona tan bé quan recita. Però ha entrat somrient, com sempre, simpàtic i afable.
0: Arnau Orovitch és sinònim d'art, de poesia i de natura. No sabem ben quin ordre. Més aviat són tres aspectes d'un mateix univers personal, que ha reflectit en dos llibres, tots dos publicats per Editorial Andorra, Distàncies i Xant de Cabrota, un treball conjunt amb el músic Arnau Obiols.
1: L'Arnau és dibuixant, és escultor, també escultor de neu, muralista, poeta i pastor. Tenim aquesta conversa el dia abans de marxar, literalment, a pasturar a l'alta muntanya. Benvingut, Arnau. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Com estàs?
3: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, molt afalagat, molt content d'estar aquí a la vostra llibreria.
1: Ens hem deixat alguna definició? Estàs d'acord amb aquesta presentació que t'hem fet?
3: Sí, de fet n'han sobrat moltíssimes de definicions.
1: No, segur que no, això no.
3: Sí, endavant. Lamento no haver portat el paó enganxat al cap. No els faig baixar a la ciutat.
1: N'estic molt contenta perquè em fan molta por els ocells.
3: Sí?
1: Por?
3: Por,
1: pànic.
3: Tens l'ornitofòbia?
1: Sí. Ui. Sí. Ui. Confesso que sí.
0: Ui. I quan, quan sents recitar el Xant de Cabrota, tens por també, Roser?
1: No, amb l'Arnau no.
0: Ah.
1: No. Amb els Arnaus no.
3: Hòstia, ara m'agradaria endinsar-me en la teva fòbia. No, perquè per saber quina és la causa. Perquè n'he conegut d'altres.
1: Sí. No ho sé.
0: Els ocells fan por a molta gent. A mi també me'n fan una miqueta.
1: Sí.
0: I a mi jo sé de què em ve. De la pel·lícula Los Pájaros, del Hitchcock. Jo crec que aquesta pel·lícula va fer molt mal al món ocellaire, Perquè la gent que la van veure de petits ens va marcar,
3: Doncs a mi em va marcar cap a l'admiració. Perquè jo soc bastant misàntrop i veure els ocells atacar la gent m'agradava.
1: Mira, no m'ho crec, això, veus? És el que hem intentat dir en aquesta presentació. No m'ho crec que siguis misàntrop. No, com és.
0: A veure, Arnau, ets artista plàstic, poeta i pastor, que són tres vocacions no gaire habituals avui en dia. En el món d'avui la gent vol ser futbolista, economista, funcionari. A tu d'on et van venir aquestes vocacions? Quan vas decidir que et volies convertir en un pastor poeta?
3: Doncs diguem que se m'han anat endreçant a mesura dels anys. Inicialment no vaig estudiar per cap de les tres, perquè jo vaig sortir, abans parlàvem de la selectivitat i de més, jo vaig sortir de la selectivitat cap a opcions científiques. I va ser un viratge de darrera hora que em va fer belles arts, perquè se m'havia donat bé sempre el dibuix, i també perquè pels ensums nostàlgics del que havia mamat a casa, sobretot per via materna, el meu padrí, que era pintor, els meus tiets, que eren ceramistes, i el meu pare dibuixava molt bé, i el meu pare era molt lletraferit. Llavors, a poc a poc, són coses infoses des de la infància que s'han anat endreçant. I el pastor, que és el darrer, però que ja en fa 15 anys, és una qüestió de sinestèsia. A mi el que m'agrada del pastoralisme és les olors, les llums... És una qüestió molt plàstica, de fet.
0: I la poesia? Quan va arribar la poesia a la teva vida?
3: La poesia va arribar molt de seguida. Jo vaig ser... O sigui, jo ja de molt petit em enamorava molt. Als 9 anys estava perdudament enamorat d'una amiga, Aurora Simpsons, d'una amiga de ma germana, i ja li escrivia sense saber en base què escrivia, però tenia aquella pulsió romàntica de lírica d'escriure la meva agonia sentimental.
1: I què llegies quan eres petit o adolescent?
3: De petit, molt petit, llegia bastanta aventura. Potser recordo llegir el Tom Sawyer, l'Alícia en el País de les Meravelles, així una mica les clàssiques, les que hi havia a casa, i després quan em vaig poder inclinar per acabar amb el meu compte, jo vaig jugar a rol, vaig ser un fric dels que jugaven a rol, i llavors llegia molt entorn del rol, llegia la Dragonlance, vaig llegir tot Tolkien, la Úrsula Le Guin, això, més o menys.
0: Fins ara has publicat dos llibres de poesia. El llibre Distàncies, l'any 2016, i el Xant de Cabrota, aquest 2024. Per què només dos llibres? Ets que ets molt lent o ets molt exigent?
3: És una qüestió de lentitud de processos. Sí, no és... Exigència també, perquè jo escric i reescric, i és per això que els poemes em queden molt concisos, a vegades hermètics. Bueno, és una intenció, jo escric hermèticament, fins i tot encara em vull ser més d'hermètic. Però sí, és una qüestió també de lentitud, però poemaris acabats en tinc 5 o 6.
0: Ah, és a dir, que encara no estan publicats, però no, que tu els tens fets, ja?
3: Sí, però no els publicaré, això són... ja són coses de... O sigui, ara mateix hi ha un decalatge molt important, perquè fa temps que els vaig escriure, però potser el primer data de l'any 2000. I, de fet, el primer que vaig escriure poètic una mica amb cara i ulls, jo tenia... Estava cinquè de primària.
0: Ui, amb l'Aurora.
3: Amb l'Aurora. No, llavors vaig escriure una versió teatral de Dràcula.
0: Oh! I existeix aquesta versió,
3: Encara està molt... No s'entén res, perquè no s'entén un borrall, però vaig fent uns intents de dramatúrgia poètica, sense saber d'on em venia, però com una mena de rapte. I aquell potser és el meu primer poemari.
0: A cinquè de primària,
3: Ui,
1: sí. I per què vols ser hermètic? L'altre dia et sentia explicar l'impacte que havia tingut en tu la visita de Miquel Martí i Pol a l'Escola Andorrana de Batxillerat on tu estudiaves. Sí. Miquel Martí i Pol és un poeta molt popular, molt senzill, no?
3: Sí.
1: I tu per què vols ser hermètic? Et va marcar per ser poeta, però no el seu estil. I per què vols ser hermètic?
3: Mira, del Miquel Martí i Pol, el que n'anomenava que em va causar impressió va ser la seva aura de poeta. Va ser el que traspuava per mi el primer contacte que feia amb un poeta, no? Algú que n'ha viscut, algú que ja ha posat tota la... ja ha confrontat amb la poesia tota la seva presència al món, i això és el que em va agradar. El seu estil poètic a mi no m'agrada particularment. De fet, jo no llegeixo el Miquel Martí Pol. No tinc els llibres una mica per rigor, perquè hi han de ser el teu prestatge, però no m'agrada. A mi m'agrada l'hermetisme per una qüestió de lentitud i de làmines, una qüestió de tot el que em pots treure a capes, de la profunditat en la qual pots anar-hi per via a vegades de la etimologia, dels ressons, de la suggerència. A mi les coses evidents i directes no m'agraden.
1: Necessites llavors un lector molt còmplice, no? Molt preparat, molt disposat.
3: Sí, però a mi m'agrada que... jo penso que, en certa manera, ho he assolit una mica. Busco un lector... No el busco, de fet, he trobat un lector. El lector m'ha trobat a mi que no és un... no requereix una erudició en poesia en absolut, perquè m'agrada proposar imatges molt plàstiques, molt sinestèsiques, com he dit, a vegades que entrellacen diferents tipologies de discurs, com el etnogràfic, el pastoral, el popular, el científic, una mica de tot arreu, per aquí, al final, fer una mena de conjuminat que funciona més des de la imatge i no des de l'erudició, les pretensions cultes, no?
0: D'on surt el Chant de Cabrot amb l'Arnau Obiols? Com és que vau decidir transportar-nos en aquest univers tan ple d'ocells?
3: El Chant de Cabrota surt d'una sintonia que tenim personal, jo i ell, que quan parlem acabem dient: i has vist aquell... has vist arribar els Oriols, has vist... L'Arnau Obiols refila els ocells perfectament, no?, quan xiula, i els observa, i l'altre dia dèiem: hòstia, hi ha uns aufranys que volen sobre Calvinyà, no? Ah, sí, Ortedó també volà, saps? I ens agrada, és el nostre àmbit d'observació. I llavors es va donar que del Comú d'Escaldes ens van fer una proposta de performance poètica. Me la van fer a mi, em van dir: inventa't alguna cosa, però presenta'ns per Sant Jordi alguna cosa ben parida. I llavors vaig agafar l'Arnau, que en aquell moment ens estàvem fent una mica de més distància, i li vaig proposar, i endavant. I primer va sortir l'espectacle amb una composició una mica improvisada de versos, que després s'han elaborat més, s'han confeccionat, i després va venir el llibre.
0: Ah, és a dir, primer va ser l'espectacle i la idea de parlar d'ocells, perquè és la vostra...
3: Sí, de l'ornitomància. Volíem parlar d'ocells des de l'ornitomància, des de les arts endivinatòries...
0: A partir dels ocells.
3: A partir dels ocells, que nosaltres, evidentment, ens ho prenem no des d'una literalitat allò bàtica, no?, sinó... Des d'una possibilitat poètica de parlar d'aquestes coses suggerides, no?
1: I com rep el públic aquest artefacte poètic i musical? És diferent la rebuda aquí al Pirineu o Andorra que de la rebuda, per exemple, a Barcelona?
3: Doncs mira, l'hem representat ja 11 vegades. el Xandé Cabrota. I la veritat que les rebudes, i amb geografies molt, molt diverses, no? Hem estat a Mallorca, ara vam estar a Móra d'Ebre, amb una calor insuportable, també vam estar. I els ocells no volien volar aquell dia. Feia massa calor. Però la veritat que les rebudes són maques. Mm-hmm. Són maques. Sorprèn molt a vegades veure públic molt afectat. És que li ha,
0: sí?
3: Que li agrada, que li ha... Diu, això s'ho mou alguna cosa en mi, que no sé què és, saps? Perquè no ho acabo d'entendre, perquè hi ha aquest hermetisme, no?
0: Sí. Mm-hmm.
3: No entenc ben bé què és, però entre les atmosferes i la percussió que hi aporta l'Arnau, el sentiment també de les seves expressions del cant, i sonores, no? I després una mica el discurs que té, perquè es torna l'espectacle, bueno, i el llibre es torna luctuós, no? Acaba parlant amb evidències de la mort i del temor i l'element de l'extinció, doncs comou gent.
0: Sí, sí, és un espectacle molt potent. Jo recordo quan el vaig veure a la Immaculada, l'any passat, era?
3: Fa dos anys,
0: ja, i es va crear un clima allà increïble. O sigui, hi havia una tensió, una concentració, que ens sentíem el públic com si estiguéssim en un bosc ple d'ocells. És a dir, ens vam abstreure de que estàvem en una sala d'actes i era ben bé la sensació d'estar dintre d'un bosc amb uns ocells que t'envoltaven i et corprenien. Sí, sí,
1: sí.
0: Tinc un record fabulós d'aquell.
1: I el que deies, no? No entenies massa bé què estàveu dient a vegades, què estava passant, no? Estaves sentint-ho i estaves allà dins d'una manera molt especial, realment, sí.
0: Sí, que és una mica la màgia de la poesia. A mi m'agrada molt Lorca, que abans en parlàvem, i Lorca un dia va dir que la poesia són dues paraules que no t'hauries imaginat mai que apareixerien juntes i que formen alguna cosa semblant a un misteri.
3: Exacte.
0: I això s'assembla molt amb la teva poesia, no? Són paraules que de vegades no te les imagines juntes, però que formen un misteri.
3: Clar. Sí, és la màgia de la metàfora, no? O sigui, la substància principal amb la que jo treballo quan composo és justament amb aquesta recalcular els sentits, no? Les coses a mi no em satisfan les semàntiques tancades, no? I llavors la metàfora em dona el peu a aquesta ressignificació.
1: I el que creu, diries, és un univers, no? Un univers poètic. I sempre que et sento, o que ens expliques, diria que tens una visió de la relació de l'home amb la natura i del món una mica pessimista, no?
3: Absolutament.
1: Molt dura, no? Per què? Continues sent tan dura, s'intensifica amb l'edat?
3: No, s'intensifica amb el pas del temps. No, només, no és subjectiva meva, no és subjectiva meva, en absolut. Pensa que amb els darrers, una dada, jo també, a part de l'hermètic, també faig servir les dades, no? En els darrers 8 anys s'han perdut un terç dels insectes. O sigui, dels insectes europeus, si pensem que estem desvinculats completament de la vida dels bitxos, no? com la gent despectivament parla, no? Doncs estem fatal, no? Estem fatal en un sentit holístic i en un sentit real. Perquè és nefast que no hi hagi... que no tinguem en compte l'existència de l'alteritat. A mi el món dels humans em cansa. No en tinc prou amb els humans. Aquest univers està ple de moltes altres tipologies d'existències. I no es poden... I s'han de preservar. I, per tant, jo quan les veig perdre, no? De la mateixa manera com veig que es perd el vocabulari o veig que es perden modes de vida, ara que estem a les acaballes del món rural, no? Doncs jo no puc viure-ho, jo ho lamento, és una cosa que lamento, i la lamento des que em llevo, tot i que tinc un parell de fills i que me'ls estimo, però també vull que aprenguin a lamentar-ho.
1: Tu vius, no?, en el món rural, a més estàs a punt de marxar, com dèiem, a pasturar a la muntanya. És on et sents millor, en aquesta muntanya, en aquesta...
3: Sí, però amb consciència de que són aïllaments personals i temporals. No puc perdre consciència de que, per molt que estigui aïllat a l'alta muntanya una bona part del temps i amb els que més m'estimo, sóc molt conscient de que tot això és una desferra. A més, estic fent una feina que està en vies d'extinció.
1: Sí?
3: Sí. sí, sí. El pastoralisme està en vies d'extinció si no es torcen molt les coses i es torna de nou essencial. Però el pastoralisme o la ramaderia extensiva o l'agroecologia o tot això té una mica d'impuls, una mica de consciència, però ara et pots fer-hi res contra la... Bueno, soc molt pessimista perquè és que ara s'han fotut els capitalistes, s'han fotut a manipular l'agricultura i ara ja no es parla de pagesia, es parla d'agronegocis. Ah, va ser cagada. Morts.
0: Oh. I aquesta visió tan fosca que tens del món en general, per la literatura, com ho veus, això? Si la pagesia i els pastors esteu a punt de desaparèixer, els poetes, ens salvarem o no ens salvarem?
3: Jo penso que els poetes no, però certa referència i cert sentit dels poetes sí. O sigui, hi ha poetes sempre n'hi haurà, però jo penso que hi ha certes tipologies de la poesia que sí que s'acabaran. Sí, sobretot quan el poeta implica modes de vida. Sobretot poetes, com t'ho diria, descastats, poetes que estiguin absolutament al marge, no? Ara tu pots ser instagramer i poeta, no? Pues, vale, sí que és instagramer, però estàs absolutament dintre de la influència d'un món generalitzat, globalitzat, amb un que té uns missatges pobres. Però, clar, els poetes, que també cal veure en, en el poder subjectiu que han tingut les personalitats, no?, que abans eren els poetes, tot això penso que està en decadència.
0: I què n'opines de la poesia feta per intel·ligència artificial?
3: Merda.
0: No ho fa bé? No t'agraden els poemes creats per
3: ChatGPT? No, perquè l'intel·ligència artificial no pot mai ser un poeta, perquè tu imagina, et podria fer un poeta molt bonic sobre, per exemple, com va arriscar la seva vida a les trinxeres. No? Imagina't. Però no ha passat la seva vida a les trinxeres, la vida de la intel·ligència artificial, i llavors tu necessites aquella transposició. És que el que tu necessites d'un poeta és que t'obri el seu paisatge personal. És una transferència d'humà a humà. No hi pot haver una transferència d'una màquina. Una màquina no et diu res, només està xupant del seu algoritme miserable. Saps? No, jo detesto la intel·ligència artificial i el curs de les tecnologies tal com van avui en dia. És nefast. És una de les causes perquè em fan ser més pessimista.
1: Són al final de la creativitat, no? Potser.
3: Al final de la comunicació entre nosaltres. Si la creativitat no és un fi en ell mateix. La creativitat és una obertura de paisatge entre els humans, entre subjectes. Jo vull que m'emocionin, vull que m'acariciïn persones, no robots. I vull dir les neurones, i no només la pell. Vull dir, jo... M'entens? És com mira, l'enèsima i deplorable exemple és el sexe amb androides, no? El sexe amb silicones. Vull dir, no, pells humanes, fluxes i persones. No? El que són mamífers, no?
1: Sí, ens n'estem oblidant.
0: Sí. Ens has dit abans que no t'agradava gaire la poesia de Miquel Martí Pol. Explica'ns una mica quins són els poetes que sí que t'agrada llegir, quins són els teus referents, els que t'han influenciat. Quina poesia t'agrada llegir a tu, Arnau?
3: A mi m'agrada... Mira, més que poetes, a mi el que m'agraden són poètiques, no? I a vegades pou més d'un pintor que d'un escriptor, perquè me'n sorgeixen com narratives o composies, no? D'un quadre de l'Anselm Kiefer o d'una escultura de Chillida, saps? O em puc treure moltes coses. O d'una circumstància, no? D'un pastor, d'aquests pocs, d'aquestes perles que poques en queden, d'un pastor analfabet, no?, que alguns encara n'he pogut conèixer. El seu to, el seu ensum, allò és poesia. Però després, evidentment, sí que llegeixo poetes, però pou més de l'evidencial que dels poetes.
1: I com crees? Crees a la vegada, dibuixes, esculpeixes, escrius? Com és el teu procés de creació?
3: És molt caòtic. Comença amb un apunt a la llibreta i es va enverdant.
1: Bueno, del caos, no? Surten les coses interessants. Sí, de l'ordre no pot sortir res.
3: No, a més jo tinc una lletra nefasta i moltes vegades no m'entenc del que he escrit, i sobretot si ho he escrit amb furor, no? No entenc res. Sí, i és horrible, perquè no sé, m'encantaria saber escriure amb redondillos, no? Però no sé. I mira que m'agrada dibuixar, i amb allò sí que sóc curós amb la ploma i tal, però no sé escriure. No tinc bona cal·ligrafia. I potser no sé qui m'ha dotat d'aquest mal do, perquè a vegades quan no m'entenc em surten coses molt bones.
0: Ah, doncs llavors... Per això són els poemes tan així, no?
3: Clar. Paraula que no era. Ah, doncs mira, la que no era és més interessant i que va, fa, com deia, la metàfora.
1: I ara què prepares? Què escrius? Què dibuixes? Què hi ha en aquest caos ara?
3: Ara hi ha una cosa que ja està endreçada, que sortirà segurament abans de final d'any, que és un herbari. Ara tinc un herbari, justament entrego les il·lustracions, ja les vaig acabar ahir. Avui els dits encara em fan olor de grafit, saps? És un herbari hermètic, es diu. El nom es diu herbari hermètic, és un herbari poètic. O sigui, va de la... M'agrada agafar com temes, no? Va de la flora.
0: Ah, d'acord.
3: Herbes en un sentit etnobotànic, més aviat. Però poètic i que tira cap a l'hermetisme i es fa clos.
0: És a dir, hi ha dibuixos, il·lustracions i poemes, també, sí. Sobre herbes,
3: sí. Està molt més il·lustrat que els meus anteriors llibres, que sempre havia posat els dibuixos una mica així més puntuals, però aquest, com que els herbaris sempre s'il·lustren, no? Han d'anar acompanyades, la fitxa, no? M'agrada jugar, igual que amb el Xan de Cabrota, vaig una mica jugar amb la descripció ornitològica, doncs aquí m'agrada jugar amb el llenguatge de la punt botànic, però desfigurant-lo completament i portant-lo cap al meu missatge poètic, i es van vitricollant i la cosa es fa.
0: Molt bé. Ens has explicat abans que tu treus la teva inspiració més que de d'altres escriptors, moltes vegades dels artistes plàstics, però nosaltres volem saber què t'agrada llegir, però primer de tot volem saber quin és el teu trauma literari. En el nostre programa sempre preguntem als nostres entrevistats quin és aquell llibre que no han pogut acabar, que no el suporten, que els ha avorrit, que els ha fastiguejat, i volem saber això, quin és el teu trauma literari de l'Arnau Borovitch, aquell llibre que no pots amb ell.
3: El llibre que no pugui amb ell.
0: Que te'l van obligar a llegir.
3: Sí, obligar-me... Però saps què passa? L'he oblidat.
0: L'has oblidat.
1: Està bé, és una bona manera de superar-lo, no?
3: És que n'han vingut tants per damunt, saps? Que, vull dir que ja ha plogut aquell taüt on ha quedat aquell, i de damunt ja ha caigut una tartera de coses bones. No me'n recordo. Potser sí que vaig patir les lectures obligatòries, amb càncer, especialment el Siglo d'Oro. Sí, però sobretot per aquella passió que se li té al cultisme, no? De l'època.
0: Sí, Góngora i tots aquests, no.
3: Això és pesat.
0: No t'agrada.
3: Només em venen obres que m'agraden.
0: Doncs mira.
1: Doncs va, explica'ns quin és el teu llibre preferit, el llibre que no pots parar de rellegir, el llibre sense el qual no podries viure.
3: Mira, un llibre que em commou només de recordar-lo, perquè cada passatge és espectacular, és de Haldor Laxness, Gente Independiente, que l'he llegit en castellà, i ara me l'he de llegir amb la nova versió que ha tret Trotalibro. Sí, Trotalibro.
0: Sí, el del Jan Arimany.
3: El Jan Arimany.
0: Ah, sí.
3: L'ha tret de nou, traduït directament de l'islandès, perquè el Haldor Laxness és autor islandès.
0: I és una novel·la, això?
3: És una novel·la que és un poema, és una oda poètica de la principi fins al final.
0: Gente corriente.
3: Gente independiente.
0: Gente independiente.
3: Sí,
0: doncs ens el llegirem.
3: Un llibre absolutament imprescindible. Difícil, és un pràctic, és un patracol.
0: Ja, recomanant-lo tu, ja ens ho imaginàvem, que fàcil no seria.
3: És un patracol de 800 pàgines.
1: 800 pàgines, mare meva.
0: La Roser.
1: Doncs bé, Arnau.
0: Doncs moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres. Ha estat un plaer tenir-te aquí a 3 a la llibreria. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.

0: Traumas literaris.
1: Tots tenim un trauma literari a la nostra vida. Un llibre que se'ns ha encallat, que ens ha avorrit, però tant que ara no suportem ni sentir-ne parlar ni dir el títol. Avui volem saber els traumes literaris de la Carly Farràs i el Toni Lara.
2: Hola, el meu nom és Carly Farràs i el meu trauma literari és qualsevol llibre on els personatges tinguin noms asiàtics, i en concret tot va començar amb el de Memòries d'una geisha, que us confesso que vaig tindre que fer-me una xuleta amb els noms dels personatges per no perdre el fil de la història.
3: Hola, sóc Toni Lara i el meu trauma literari és tot un clàssic i és, sense cap mena de dubte, El roig i el negre, de Stendhal. Un llibre que trobo lent i avorrit. Me'l van fer llegir a classe de literatura, on jo estudiava, que era el Liceu Conto de Foix, Andorra. I després de llegir aquest llibre em van fer avorrir tant la lectura que durant mesos no vaig gosar agafar cap llibre. És que jo crec que fins i tot se'm van negar tot el segle XIX. És un llibre amb frases infinites, descripcions, de costums... és que sembla que no tinguin final. És com una muntanya russa que no arriba mai a dalt. I jo puc llegir llibres lents, sense acció, però aquest és que era realment desesperant. Sobretot aquest llenguatge dens i avorrit... és que gasta 25 pàgines només per fer la descripció d'un dels personatges, com entra en una sala o en una habitació i la descriu. Se'n va fer etern. I jo crec que si aquest llibre el fiqués ara actualment al ChatGPT i li demanés que em fes un resum o que em fes un context del llibre, es col·lapsaria i directament em recomanaria al ChatGPT un altre llibre i em diria que ho deixi estar, que té més feina.
4: Però no volem acabar amb traumes. Això és la vida, no és un drama. Per això volem tancar el programa d'avui parlant dels llibres que ens han apassionat, dels llibres que hem devorat, els llibres que més ens han agradat, els que rellegim sense parar. Volem saber quins són els llibres sense els quals no podrien viure la gent de la Seu. I avui ho hem preguntat a la Carly Farràs i al Toni Lara.
0: El llibre de la teva vida.
2: I el llibre que més m'ha enganxat, us diré el primer i el darrer. El primer va ser Els pilars de la terra, que em va tindre tot un cap de setmana en plena època d'exàmens universitaris, enganxadíssima, que no vaig poder concentrar-me en els exàmens fins que no el vaig acabar. I el darrer ha sigut el de La passadora, que aquest Nadal, entre trobada familiar i àpat, doncs la història de la Sol, aquest personatge tan resilient, tan valent, tan forta i alhora tan vulnerable, em va tindre ben enganxada, com fer amb aquesta història que passa a les nostres muntanyes aquí de Bescaran i d'Andorra.
3: Hola, sóc Toni Lara i sóc fotoperiodista. Un llibre amb el qual no podria viure no es llegeix amb paraules, sinó en aquest cas amb imatges. És un llibre de fotografies de Robert Frank que es titula The Americans. Robert Frank era un fotògraf suís que als anys 50 va viatjar per Estats Units fotografiant en blanc i negre la pobresa, la soledat, el racisme, i va trencar amb una imatge idealitzada que volien mostrar o projectar en plena postguerra. Realment contrastava amb el relat oficial de l'època, que volien mostrar pues, una prosperitat, un progrés, un model perfecte, vaja, com actualment podem veure les notícies. I ell el que va fer va ser fotografiar una realitat incòmoda. De fet, el van titllar d'antiamericà i no li van voler publicar el llibre. Es va publicar a França al meitat dels anys 50 i fins uns anys més tard no el van poder veure als Estats Units. També va trencar amb totes les regles de l'època, de no buscar una perfecció tècnica o una felicitat de postal. Ell va preferir optar per la veritat i ho va fer pues, amb fotos imperfectes, mogudes, desenfocades, fins i tot amb enquadres torts i fosques. I crec que això és el que li dona tanta força en aquest llibre. Són de veritat i són reals. El llibre, segons el llegeixi, sigui linealment o saltant entre pàgines i entre imatges, tens una lectura completament diferent segons com el miris. I per mi, per això és un llibre essencial i un llibre de pura poesia visual.
1: Hem rodat una estona entre prestatges i arribem al final d'aquesta primera temporada de 3 a la llibreria. Moltes gràcies a tots els que heu participat en el programa, als entrevistats, als ciutadans de la Seu que ens heu explicat els traumes literaris i els llibres preferits. I sobretot, sobretot, a la Marta Pujantell, que ens grava, ens edita i ens dona totes les facilitats del món. I al Pep Graell i a tota la gent de Ràdio Seu. Sense ells, aquest programa no seria possible.
4: Ens retrobem la temporada que ve. Passeu un bon estiu, llegiu molt i sigueu feliços.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.

0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell farà avui ple extraordinari per aprovar la cessió a la Generalitat del projecte de la residència de gent gran. La mesura s'ha de tractar aquest vespre en ple extraordinari i abans del ple l'alcalde Joan Barreda ha celebrat que amb aquest tràmit s'avança en un dels projectes clau de la legislatura.
1: Titulars.
0: Ho comentem en aquest informatiu que té aquests altres temes. La trobada amb els acordionistes del Pirineu enceta una nova etapa amb Cati Plan al capdavant. Artur Blasco seguirà presidint l'associació organitzadora, a la qual s'incorpora Jordi Blasco. En aquesta 51a edició hi haurà una desena de concerts del 24 al 27 de juliol a Arsèguel, La Seu i Castellbó. Aquest any tots els concerts seran a l'Alt Urgell. El Departament d'Agricultura inclou els recs de l'Olla i Segalers a la Seu en el Pla de Modernització de Regadius. A l'Alt Pirineu, el programa també engloba la ja iniciada renovació de la xarxa de la Conca de Tremp. Al conjunt de Catalunya es preveu una inversió de 3.000 milions d'euros en repartits en 15 anys fins al 2040. La Seu d'Urgell impulsa la instal·lació de pictogrames als comerços per afavorir la inclusió. El Pla Educatiu d'Entorn, el Ponomi i l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament volen apropar així els sistemes de comunicació visual a les botigues i empreses de la ciutat. Estrenen un nou cicle de visites guiades sobre la tradició formatgera de la Seu d'Urgell. Es farà aquest estiu i està pensada tant per veïns com especialment per turistes. Constarà de 26 sessions, de les quals 14 seran en català i 12 en castellà. Al juliol i al setembre es faran els dimarts i dissabtes i a l'agost també n'hi haurà els dijous i divendres. Salvador Illa i Xavier Espot han conversat sobre el projecte de tren tramvia i el reforç de l'aeroport d'Andorra a la Seu. El president de la Generalitat i el cap de govern han oficialitzat el nou pla de treball 2026-2030 entre ambdós països que amplia la cooperació transfronterera en àmbits com la seguretat, el català, la cultura i afers socials. A la reunió que s'ha fet a Barcelona també s'ha parlat del projecte de zona econòmica especial a Organyà. I tot coincidim amb aquesta visita a Barcelona. Xavier Espot també s'ha reunit amb el delegat de l'Estat a Catalunya i li ha demanat que el govern espanyol agilitzi l'obtenció de permisos de residència i estudis per a andorrans i que el nou sistema entri a èxit i tingui en compte també els desplaçaments aeris. Mireia Font ha rebut un reconeixement per la gestió del programa líder Alt Urgell-Cerdanya, la gerent del CAU, que ha obtingut un dels premis impulsats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el marc d'una trobada estatal de grups líder. Troben un excursionista mort al pic de Baborte. El cos sense vida va ser localitzat en un lloc de difícil accés a prop del cim, dins el municipi de Lins. A la recerca hi han participat efectius del GRAE de la Seu, Valls i Cerdanyola. D'altra banda, els bombers han extingit aquest cap de setmana la represa d'un incendi a la Serra de Gurb, a Tremp, i han rescatat un escalador ferit en una via del Pedraforca. Denunciat un pescador furtiu i reincident a l'estany de Flamisell, a Lladorre. L'home havia capturat en un dia 22 truites, 10 vegades més de les permeses per persona i dia, i la meitat d'exemplars superaven la longitud mínima autoritzada. I els esports. Avui destacarem que el futbol i el futbol sala del Seu d'Urgell han culminat una temporada històrica amb l'assistència a la nit dels campions. A la gala de la Federació Catalana, la Seu Futbol Club ha rebut la Copa de Campió de Segona Catalana i alhora ha obtingut el Premi Jocnet. També han recollit els seus títols l'Atlètic Club La Seu com a guanyador de la Divisió d'Honor Mas Sènior i de Segona Cadet, el Futbol Club Pirineus com a campiones de Segona Laví. L'acte ha comptat amb la presència de Xavi Alís, que des de fa unes setmanes és nou directiu de la Federació Catalana. I diverses carreteres de la Cerdanya romandran tallades d'aquí una setmana, el 6 de juliol, pel pas del Tour. La tercera etapa de la ronda ciclista francesa entre Granollers i els Angles comportarà el tancament aquell dia de la Collada de Toses i dels accessos a poblacions com la Molina, Alt Puigcerdà i Font Romeu. La primera jornada es disputarà a Barcelona, mentre que la segona sortirà des de Tarragona. En aquest informatiu repassarem les afectacions que hi haurà pel Tour. I el temps amb cel tapat bona part del dia a la Seu, que pot deixar ruixats de cara aquesta tarda. Es preveu que siguin més intensos al Pirineu Oriental.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: La notícia del dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell durà a terme avui a les 7 del vespre un ple extraordinari amb 3 punts a l'ordre del dia i que té com a punt més destacat la previsió que s'aprovi la cessió a la Generalitat de Catalunya del projecte de la residència de la gent gran. Això ha de permetre que el govern pugui realitzar tots els tràmits per treure a concurs les obres i poder iniciar així la seva construcció d'aquí a pocs mesos. Els altres 2 punts d'aquesta sessió són la declaració d'urgència d'aquest ple i, com a tercer tema, la subscripció d'un conveni de col·laboració amb la Fundació Sant Hospital per a l'execució d'una actuació que està inclosa al Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. A poques hores abans que es confirmi aquesta aprovació referent a la residència, abans del plenari, l'alcalde de la Seu, Joan Barret, ha avançat que està molt satisfet pel fet que s'hagi arribat a aquest pas perquè la Seu disposi d'un equipament molt necessari i reivindicat.
1: Estem ja en el punt en què l'Ajuntament ja hem enllestit la nostra feina, que és en cedir aquest projecte a Drets Socials, a Departament de Drets Socials. Un cop fet això, tenim reunions ja per començar la licitació. Ja depèn, evidentment, doncs, del RIME de Drets Socials i també d'Infraestructures.cat, que és en el moment que nosaltres fem això, és on estarà, en mans de la Generalitat 100%. Per tant, doncs, estem al punt, esperem doncs, que això comenci a ser una realitat, fins i tot, si pot ser, aquest mateix any, a finals d'any, de posar la primera pedra, perquè és un tema doncs, que hem treballat intensament. La burocràcia és feixuga, però aquí la veritat és que tothom, des de principi, ha fet tot el possible. La maquinària això de l'administració és lenta, però contents de com ha anat, i a partir d'aquí nosaltres hi treballarem incansablement fins que es posi la primera pedra, que a partir d'aquí doncs, ja caminarà sol.
0: Barret també ha fet referència a l'altre punt que s'ha d'aprovar avui, aquest referent al conveni amb la Fundació Sant Hospital per una actuació del Pla de Barris.
1: És l'actuació número 19 del Pla de Barris, en la qual doncs, és la part de dinamització del centre històric. Hi ha 2 educadors socials i un dinamitzador socioeconòmic, que aquí aleshores el que es fa és simplement, en comptes de fer una licitació externa, una empresa externa, doncs el que es fa és cedir aquesta actuació a l'hospital perquè pugui fer una contractació interna. Per què fem això? Perquè el Pla de Barris no ens permet contractar internament, és a dir, contractar persones per fer cap actuació més enllà de la pròpia oficina, que això sí que està permès. La resta ha de ser doncs, externs. I per tant, doncs, aquí el que fem és donar aquesta activitat, aquesta actuació a l'hospital que a més doncs, farà una bona gestió segur i amb tota la transparència, es contractarà doncs, amb tot el que és la publicitat necessària per contactar les persones, però més enllà d'això vetllarà doncs, des del territori perquè aquesta actuació sigui tot un èxit, que és al final és la intenció.
0: L'alcalde de la Seu ha fet aquestes declaracions en el marc de la inauguració avui de l'exposició Pirineu Clic de Playmobil, que es pot veure durant tota aquesta setmana a la Sala Sant Domènec i al Centre Cívic El Passeig. També en parlarem amb més detall en següents informatius, com també parlarem d'una altra activitat que hi ha hagut aquest migdia, i és que s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes del doble terratrèmol de gran magnitud que hi ha hagut a Veneçuela. D'aquests 2 temes en parlem als següents informatius. Pel que fa a la residència, afegim que en un comunicat des de l'Ajuntament han recordat que aquest equipament tindrà una superfície construïda de 10.000 metres quadrats, sumant les zones residencials d'apartaments, serveis comuns i centre de dia. Disposarà de 90 places repartides en 5 unitats de convivència, on cadascuna té 18 habitacions, i hi haurà concretament 30 habitacions dobles, que sumen 60 llits i 30 d'individuals. Pel que fa al centre de dia, constarà de 40 places, que se sumaran a les 30 que ja hi ha actualment a l'hospital, i 12 apartaments tutelats. El pressupost de l'obra és de més de 17 milions d'euros, que assumirà íntegrament el Departament de Drets Socials perquè serà el propietari de l'equipament. A partir de la sessió avui del projecte que elaborarà l'Ajuntament, d'acord amb els tècnics del Departament, es posa fi a un seguit d'actuacions que es van iniciar just a l'inici de l'actual legislatura, mitjan 2023. Des de l'equip de govern han valorat que es completeixi un procés de 3 anys de treball i consens que va començar amb l'elecció del terreny. En segon lloc, es va contractar un avantprojecte on es despatx d'arquitectura i després, el desembre de 2023, es va dur a terme una presentació pública de la proposta, consensuada amb la plataforma Pro Residència i associacions de gent gran del municipi. El quart pas va ser pactar amb la Generalitat les condicions tècniques, i el cinquè, encarregar el projecte executiu del complex que avui, com diguem, ja passarà a mans de la Generalitat.
2: Les notícies de la Seu.
0: La trobada amb els acordionistes del Pirineu enceta una nova etapa. Després d'assolir el mig segle d'història, enguany el músic i investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop l'any 1976 a Arsèguel, passa el relleu a Cati Plana, que des d'ara n'assumirà el lideratge musical i artístic. El Consell Comarcal del d'Urgell ha acollit la presentació d'aquesta 51a edició de la trobada, en què Cati Plana manifesta la il·lusió i la gratitud que suposa per ella substituir Blasco en la direcció, amb la voluntat de nodrir tota aquesta petjada de 50 anys i que la gent d'aquí es continuï sentint seu al festival. Cati Plana ha expressat així com afronta aquest repte.
2: Jo només volia expressar la meva il·lusió i la meva gratitud per aquest relleu que agafo amb ganes, amb il·lusió, també amb prudència, perquè ara aquest enguany estic veient realment com funciona la trobada d'acordionistes des d'un altre punt de vista. Jo hi he participat moltíssims anys, des que tenia 10 anys com a acordionista, com a músic, com a intèrpret, i és això, ara estic amb una altra tessitura, però això, encantada de la vida.
0: Tot i que canvi al capdavant de l'organització, Artur Blasco seguirà presidint l'associació que organitza la trobada, a la qual s'integren tant Plana com Jordi Blasco. El fundador i animador del que ja és el festival folk més veterà dels Països Catalans ha parlat amb orgull de la seva successora i l'ha definit com la persona referent de Catalunya actualment en l'acordió diatònic i que ha fet i segueix fent una gran feina amb els joves acordionistes.
3: La Cati és la persona més referent de tot Catalunya de l'acordió diatònic. Jo sempre dic que la història de la música de Catalunya guarda com a mínim dues pàgines en blanc per parlar d'ella. I us diré perquè està fent una tasca callada, amb molt sacrifici, no sé com ho aguanta, està sembrant per tot el territori de Catalunya un nivell de gent musical d'acordió diatònic que dona pas també a que aquesta gent, alumnes d'ella, coneguin l'univers de la música. A través de l'acordió han descobert moltes altres coses. I ella ha aconseguit i està aconseguint, amb una feina molt callada, que no és espectacular, però molt important, està aconseguint sembrar que ens deixa el país amb un jovent d'alt nivell musical. Gent jove que fa uns anys no havien sentit parlar mai de música per les deficiències dels sistemes d'ensenyament general del nostre país.
0: El programa complet d'aquesta 51a trobada es presentarà d'aquí pocs dies, el 9 de juliol, però ja s'han avançat que inclourà una desena de concerts entre el 24 i el 27 de juliol. També s'ha detallat que, a diferència d'altres edicions, aquesta vegada les actuacions quedaran circumscrites a l'Alt Urgell, com anys enrere. Estaran repartides entre Arsèguel, La Seu i Castellbó. El que no canviarà és que, un cop més, la cita portarà al Pirineu músics de renom procedents de diversos països d'arreu del món. Una part d'ells provenen de les col·laboracions que tenen establertes, especialment amb el Carrefour Mundial de l'Acordeon al Quebec i el Festival Ivan Malinin de Novosibirsk a Sibèria. També es dona espai a músics d'arreu de Catalunya. La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladó, s'ha reivindicat la implicació de la institució i el seu personal en la trobada i l'orgull que suposa per l'Alt Urgell continuar compartint aquest viatge iniciat ja fa més de 50 anys per Artur Blasco.
4: Aquesta nova etapa, no?, que després de mig segle de vida de la trobada dels acordionistes, havent arribat al cim d'una manera esplendorosa, el camí continua, però evidentment el camí continua amb unes forces renovades, amb unes noves energies, amb uns nous protagonistes que al final han de garantir aquesta continuïtat d'un esdeveniment que ha situat no només Arsèguel i l'Alt Urgell, sinó un instrument com és l'acordió diatònic al centre d'una història realment rellevant i realment impressionant i que ens permet aquesta tasca tan valuosa de recuperar aquesta memòria que hauria pogut perdre's, aquesta memòria col·lectiva del nostre passat, dels pobles del nostre passat, i que tot això al final ens ajude a poder construir un futur amb unes arrels molt més sòlides. I per això és tan important i pel Consell Comarcal és un orgull poder continuar acompanyant en aquest viatge que durant molts anys hem fet al costat de l'Artur i poder-lo fer també al costat dels nous nous lideratges que avui ens presentarà l'Artur.
0: Per part de l'Ajuntament de la Seu, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Torres, ressalta que la trobada no és només cultura, sinó història local, que parla de qui som i de cap on anem, i expressa la voluntat de l'Ajuntament de seguir donant suport.
5: El relleu que ve fort, segur que sí, i sempre sang nova, idees noves, serà un èxit total. Llavors, des de l'Ajuntament sempre donarem recolzament, ens tindrà allà al costat a tot aquell esdeveniment, no només a la trobada, a tothom que posi en valor el territori, l'orgull, i en particular la trobada d'acordionistes, no només perquè és cultura, sinó perquè és història. És un esdeveniment que parla de qui som i de cap a on anem. Per tant, moltes gràcies per la feina feta, la que esteu fent i la que vindrà per fer, i molt d'èxit, que segur que en vindran molts i molts.
0: I la directora de l'EDAP, Amàlia Sanz, ha recordat els inicis del certamen i ha posat l'accent en l'impacte que ha tingut tants anys de procés de recerca i recuperació en l'acordió diatònic.
6: Me'n recordo una vegada que em vas explicar que va sentir, se't va despertar aquest interès per investigar a partir del fiter de Canelles, el Ramon, del Ricard, perdó, Montaner, que el vas veure actuant aquí a la Seu, tocant, no?, aquí a la Seu, i tot això vas pensar que era un instrument, no?, que tenia que ja no hi era i que tenia que estudiar-se i prosperar en aquest món del nostre Pirineu, perquè havia estat important. I bé, aquí tenim el resultat, no? Tenim al costat de l'Artur la Cati Plana, que és, diguem, una mica l'estirament de tot aquest procés de recerca i d'instauració de l'acordió diatònic al nostre Pirineu.
0: En aquesta presentació, precisament, també ha quedat palesa la voluntat de les institucions de seguir donant suport. A més del Departament de Cultura i l'Institut d'Estudis Ilerdencs, també hi segueixen col·laborant els ajuntaments de Arsèguel, La Seu i Montferrer i Castellbó, l'EMD de la Vila i Vall de Castellbó, l'IDAPA i el Consell Comarcal.

0: El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha inclòs els recs de l'Olla i de Segalers a la Seu a la primera fase del nou pla de modernització d'infraestructures de rec arreu de Catalunya. S'hi preveu una inversió de fins a 3.000 milions d'euros repartits, això sí, en 15 anys, des d'ara fins al 2040, és a dir, una mitjana d'uns 200 milions anuals. La primera part abasta fins a l'any 2032. Aquesta fase inicial se centra en la modernització i ampliació d'instal·lacions ja existents i, pel que fa al Pirineu, també inclou la modernització integral ja iniciada dels recs de la Conca de Tremp, ja fora del Pirineu, però encara a la meitat oest del país. S'hi inclou actuacions com la modernització dels canals d'Urgell. De fet, aquesta s'emporta el gruix principal amb 1.000 milions d'euros en total. La continuació del desenvolupament del Segarra-Garrigues, que rebrà de mitjana 30 milions cada any. El desenvolupament del regadiu de l'Aldea Camarles, la continuació de la implantació del Xerta Sénia, l'ampliació dels regadius de la Terra Alta, la consolidació del rec de suport del Priorat i la creació d'un nou regadiu de suport a la vinya al Penedès. La segona fase, entre 2033 i 2040, inclou actuacions estratègiques com el desenvolupament del Pla Integral de Gestió del Delta de l'Ebre en matèria de drenatges, la posada en marxa del nou regadiu de la Conca de Barberà i Aiguamúrcia, el dia el desenvolupament a les comarques de Girona d'infraestructures de rec amb aigües subterrànies, concretament a la Muga, el Fluvià i el Ter. El conseller d'Agricultura ha parlat d'aquest objectiu de modernitzar els regadius amb la mirada posada d'aquí 15 anys.
1: Presentar i explicar l'estratègia regadius 2025-2040. Què vol dir això? És les prioritats en inversió en regadius a Catalunya, el que hem de fer els propers 15 anys. Un volum d'inversió de 3.000 milions d'euros, d'acord, els propers 15 anys, que ha de servir, a més, per modernitzar més de 200.000 hectàrees a Catalunya. Com sabeu, la meitat del regadiu a Catalunya en aquests moments no està modernitzat, per tant, hi ha molta feina a fer, principalment el 50% de la xarxa de regadiu de Catalunya que no està modernitzada, que encara reguen a manta, i després hi ha projectes aquí d'aigua regenerada, d'aigua d'algun de desalació, pel Penedès, per exemple, és un projecte que utilitzaria les aigües de les depuradores, com també el rec de Riu de Canyes, i d'altres com tot el tema de la Conca del Ter, el Muga, el Fluvià, Girona, aquí sí que són projectes de modernització. I, per tant, adaptem una solució a cada lloc.
0: Ordeig considera necessària aquesta modernització tenint en compte el canvi climàtic i el fet que caldrà en els pròxims anys generar més menys recursos.
1: En el context de canvi climàtic, però també de ser més eficients en la producció d'aliments, cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món, i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos, i a més hi haurà més competència. Per tant, això l'única manera que ho podem fer és amb més tecnologia, amb més coneixement, amb més ciència, però també amb un ús més eficient de l'aigua. Per tant, com dic, no tenim un problema de quantitat d'aigua, sinó de quina gestió eficient en fem i de quina infraestructura tenim. I per tant, si demà tinguéssim les infraestructures de rec modernitzades, seríem la zona d'Europa més productiva a nivell agroalimentari.
0: A la presentació també hi ha intervingut el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que ha parlat de la importància del sector agroalimentari i, per tant, de la necessitat de fomentar aquests recs.
2: I, per tant, recuperar el lideratge econòmic de Catalunya, i això no s'entendrà sense la transformació del món del regadiu en el nostre país. El sector agroalimentari, saben que és un sector fonamental de la locomotora econòmica que és Catalunya, i, per tant, avui, acompanyant aquesta presentació del Departament d'Agricultura, que ha fet una tasca ingent per posar damunt de les prioritats del govern la modernització del regadiu en el nostre país. I per tant, amb la inversió que avui ha anunciat el conseller Ordeig, no, d'aquests 3.000 milions d'euros, tenen a veure amb la voluntat d'un govern que vol recuperar el temps perdut des del punt de vista de la transformació del regadiu en el nostre país i de la modernització de les nostres infraestructures. I un govern que vol planificar el futur a casa nostra ha de portar aquesta transformació d'infraestructures arreu del país i també de les infraestructures hídriques.
0: Les actuacions previstes responen bona part d'iniciatives impulsades per comunitats de regants ja existents o per noves comunitats en procés de constitució i abasten en total 181.000 hectàrees repartides arreu de Catalunya. L'Ajuntament del Seu d'Urgell, a través del Pla Educatiu d'Entorn, el Punt Òmnia i l'Àrea de Joventut, ha impulsat un projecte comunitari per afavorir una ciutat més inclusiva i accessible per a tothom. La iniciativa consisteix en la creació i distribució de pictogrames identificatius als comerços i negocis de la ciutat amb l'objectiu de facilitar la comunicació i la comprensió d'aquests locals a persones que utilitzen sistemes visuals de suport. S'ha comptat amb la col·laboració de l'Àrea de Comerç, que ha facilitat la difusió de la proposta entre els establiments de la Seu, afavorint així la seva implicació, i han estat elaborats per alumnes de la Unitat necessitat d'escolarització compartida. Més enllà de la identificació, vol ser una aposta per l'accessibilitat cognitiva i la igualtat d'oportunitats. S'adreça especialment a persones amb autisme o dificultats de comunicació, persones nouvingudes o infants que encara no han adquirit la lectoescriptura. Està fet mitjançant una formació sobre autisme i comunicació visual impartida per Urgell Ibáñez, el professional d'AUTEA, i per professionals del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. L'Ajuntament de la Seu, a través de Turisme Seu i de l'Espai Armengol, posa en marxa aquest estiu un nou cicle de visites guiades sota lema La Seu, la capital del formatge. L'objectiu d'aquesta proposta és donar a conèixer el ric patrimoni històric, cultural i gastronòmic vinculat a la tradició formatgera del municipi. S'ha programat 26 visites guiades, pensades tant pels veïns com especialment pels turistes. 14 es faran en català i 12 en castellà, i l'horari d'inici de cada sessió serà a les 5 de la tarda. Aquest mes de juliol les visites es faran cada dimarts en castellà, amb l'excepció del 7 de juliol, que és la festivitat de Sant Ot, i cada dissabte en català. A l'agost s'hi afegirà dues dates més per setmana. Es faran en castellà els dimarts i divendres i en català els dijous i dissabtes, tret del 15 d'agost, festivitat de Santa Maria. I per acabar el setembre, les dues últimes sessions en català seran els dies 5 i 12 i en castellà el dia 8. L'1 de setembre no n'hi haurà perquè coincideix amb la festa major. El preu de l'activitat és de 4,5 € per persona i ja es pot fer la inscripció al web agenda.laseu.cat/espaiarmengol. I la gerent del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, Mireia Font, ha rebut un dels reconeixements dels Premis Somos Líders que impulsa el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Espanyol. Font ha estat distingida per la seva gestió del programa Líder Alt Urgell-Cerdanya. El lliurament s'ha fet a Jerez de la Frontera, Andalusia, en una jornada que reunia tècnics d'arreu de l'Estat sota el lema Som Líders, connectant el futur real. S'ha premiat iniciatives i trajectòries vinculades al desenvolupament rural i, en el cas de Mireia Font, a l'emprenedoria i al lideratge rural.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Pirineu.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, s'han reunit a Barcelona per oficialitzar el nou Pla de Treball 2026-2030 que estableix el marc de cooperació bilateral pels anys vinents per reforçar aquesta relació transfronterera entre Catalunya i Andorra. Durant la reunió, Espot i Illa han posat en valor el bon funcionament dels grups de treball que han augmentat les reunions aquests darrers mesos i han establert un calendari ja de reunions regulars. Els principals objectius són treballar en els reptes transfronterers, la salut, infraestructures, medi ambient i gestió de residus, però ara s'incorporen nous grups, concretament d'interior i seguretat pública, llengua, cultura i afers socials. Pel que fa a mobilitat, s'ha parlat de l'objectiu de continuar millorant la connectivitat i el desenvolupament de l'aeroport Andorra-La Seu amb una ampliació d'horaris operatius i també de l'estudi que s'està fent actualment del tren tramvia per connectar La Seu i Andorra. Xavi Espot assegura que aquest projecte segueix endavant.
6: En els propers mesos doncs, tindrem ja aquest possible projecte d'una possible connexió a través d'aquest tramvali de doncs entra Andorra i La Seu, per tant anem avançant.
0: El Parlament també s'ha parlat de la bona evolució de la cooperació transfronterera sanitària amb un nou conveni de transport sanitari i de l'objectiu de reforçar el denominat espai Andorra-Pirineus. També s'ha comentat els tràmits per crear la futura zona econòmica especial d'Organyà, el polígon de Vilansats.
6: La zona econòmica especial d'Organyà, també n'han parlat i s'està avançant bé, ja s'està treballant doncs, en el model econòmic i fiscal d'aquesta zona econòmica especial i evidentment doncs, també doncs, moltes altres qüestions que ens ocupen, llengua i cultura, afers socials, cooperació sanitària, gestió de residus.
0: La trobada s'emmarca en un calendari intens de relacions institucionals i empresarials entre Catalunya i Andorra, segons han destacat els dos governs. A la reunió hi han pres part, entre altres, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, la ministra d'Afers Exteriors d'Andorra i Mator, la delegada de la Generalitat d'Andorra, Ana Vives, i el comissionat per les relacions interpirinenques, Joan Ganyet. I en aquesta visita a Barcelona, Xavier Espot també s'ha reunit amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. En aquest cas, han parlat especialment de l'objectiu d'agilitzar les autoritzacions de residència residència, treball i estudis pels nacionals andorrans que viuen a Espanya, especialment en el cas dels universitaris, la majoria dels quals són a Barcelona. També s'ha plantejat en aquest àmbit la implementació d'un sistema simplificat de tramitació fast track i que es millori també el sistema entry exit tenint en compte els desplaçaments aeris. També s'ha parlat de gestió de residus. Es pot comentar les dificultats recents en l'autorització de trasllats cap al sud, bàsicament cap a l'Alt d'Urgell, i ha demanat recuperar un marc de col·laboració més àgil i pragmàtic en aquesta àrea.
5: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: Els bombers van trobar aquest divendres passat el cos sense vida d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició poques hores abans. Va ser a la zona del Pic de Baborte. La localització va ser passades les 3 de la tarda. L'home havia sortit dijous al matí a fer una ruta en aquest pic i al migdia es va posar en contacte per última vegada per telèfon amb la seva família. Des de llavors no en va saber res més i per això a la nit la família va alertar de la desaparició. A primera del matí de divendres es va ampliar el dispositiu i finalment a primera de la tarda el van trobar en una zona difícil accés pròxim al pic, que durant la nit ja havien localitzat el seu cotxe al pàrquing del port del pont de la Farga. Hi van intervenir efectius del grup d'actuacions especials, el GRAE, tant de la Seu com de Valls i Cerdanyola. Després el cas es va passar als Mossos d'Esquadra perquè fessin les diligències judicials i la investigació de les causes de la mort. I d'altra banda, els bombers s'han extingit aquest cap de setmana un incendi de vegetació que ha afectat la serra de Gurb, al terme municipal de Serp, de Tremp. Ja s'hi havia produït un foc en aquest mateix indret dimarts passat, vigília de Sant Joan. En aquesta represa ha afectat uns 4.000 metres quadrats de vegetació forestal. I els GRAE de la Seu han atès aquest diumenge un escalador que s'havia precipitat mentre feia la via Omedes del massís del Pedraforca dins el municipi de Saldes. Per aquest avís, rebut pels vols de les 10 del matí, es va activar un helicòpter del Maer, dels bombers, en què també hi anava un metge del SEM. L'aficionat havia caigut uns 20 metres muntanya avall i després d'una primera atenció sanitària se'l va immobilitzar i el van extreure de la zona per traslladar-lo a un centre mèdic. I encara en successos comentem que els agents rurals han denunciat un pescador furtiu i reincident a l'estany de Flamisell, al municipi de Lladorre. Van descobrir que havia capturat en un dia 22 truites comunes, de manera que multiplicava per 10 el màxim permès en aquesta zona, que és de dues peces per persona i dia. A més, la meitat dels peixos capturats s'incomplien la longitud mínima autoritzada, que és de 22 centímetres. També se li va trobar hams d'arponet prohibits a la zona i esquers natural no autoritzats i feia servir salabre i plom. Tot i disposar de carnet de pescador vigent, no duia marcat el dia de pesca, que és un requisit obligatori en aquesta activitat. En l'actuació contra el furtiu, els agents rurals van comissar les serres de pesca utilitzades i les truites capturades de manera irregular.
5: Els esports d'aquí.
0: El futbol i el futbol sala de la Seu d'Urgell han culminat una temporada històrica amb la nit dels campions 2025-2026 de la Federació Catalana de Futbol a la demarcació de Lleida, una gala que se celebrarà aquest cap de setmana a Térmens, i els clubs urgellencs hi han recollit fins a 4 copes i un diploma pels èxits aconseguits aquesta darrera campanya. En primer lloc, la Seu Futbol Club ha recollit la copa de campió del grup 5 de segona catalana, un títol que li ha permès obtenir l'ascens a primera catalana quasi dues dècades després de la seva darrera experiència en aquesta categoria. El trofeu l'ha rebut representants de la Junta Directiva de l'entitat encapçalats per l'actual president Gregorio Salmerón. A més, la Seu Futbol Club també ha rebut un dels premis JocNet que concedeix la federació en reconeixement al fet de ser l'equip de segona catalana que ha rebut menys targetes aquesta temporada. Es concedeix el mateix diploma a equips de primera, tercera, quarta catalana i de preferent primera i segona femenines. De la seva part, el sènior de l'Atlètic Club La Seu ha recollit la copa de campió del grup 3 de divisió d'honor catalana de futbol sala, un títol amb el qual han assolit l'ascens a tercera nacional, una fita històrica si es té en compte que l'entitat blau-cel es va fundar l'any 2021 i, per tant, han aconseguit 4 ascensos en només 5 anys. Van debutar a l'última categoria, tercera catalana l'any següent, van militar ja a segona, el 2023 van obtenir l'ascens a primera i el 2025 van arribar a divisió d'honor, des d'on en un sol any ja han fet el salt ara ja per primer cop a una categoria estatal. Aquest no ha estat l'únic trofeu que recull l'Atlètic La Seu, perquè també han obtingut el títol de campions de segona catalana cadet, igualment en futbol sala. La primera posició ja que han assolit farà que aquesta nova temporada de jugar juguin a Primera Catalana. I a doble que l'afegiri també el títol de la Copa Lleida que l'equip juvenil va aconseguir el febrer. I pel que fa a competició femenina, el Futbol Club Pirineu s'ha rebut igualment el seu reconeixement, en aquest cas com a campiones de Segona Catalana a la B Grup 10, tal com ha passat amb l'Atlètic Cadet. Això permet a les jugadores sursillenques de base jugar aquesta pròxima campanya a la Primera Catalana de la seva categoria. D'aquesta gala dels campions també en destaquem que va ser presidida pel delegat de la Federació Catalana de Futbol a Lleida, Joan Maria Espasa, i entre els presents també hi havia Xavi Alís, i és que des de fa tot just un mes s'ha incorporat com a nou directiu de la Federació Catalana. Ell mateix està l'encarregat de lliurar, entre altres, les copes aconseguides per l'Atlètic Club La Seu. Xavi Alís Moliner, nascut a La Seu l'any 1986 i exjugador d'equips de la capital urgellenca, ha desenvolupat una part important de la seva carrera els darrers anys a Linyola, on de fet actualment és l'alcalde del municipi, a més de vicepresident i entrenador del Club de Futbol Sal Linyola. L'exfutbolista urgellenc, amb la seu Futbol Club, havia tingut un ascens a Primera Territorial ara fa gairebé 20 anys, suma més de 25 anys de dedicació a aquest esport, i la seva entrada a la Junta Directiva de la Federació Catalana es va formalitzar el 27 de maig passat, amb el vistiplau de la resta de directius i del seu president Joan Soteres. A la banda dels títols esmentats per equips de la seu, cal recordar que aquesta darrera temporada també està marcada per diversos èxits de jugadors o tècnics sorgits de l'Escola de Futbol Orgel i l'Edford, amb els seus actuals equips. Per exemple, el porter Raúl García Lejo s'ha proclamat campió del grup 3 de Segona Federació amb la Unió Esportiva Sant Andreu, un històric del futbol català que d'aquesta manera ha aconseguit l'ascens a Primera Federació, la tercera categoria estatal, l'equivalent a l'antiga Segona B. De la seva part, Albert Rubio està campió del grup balear de Tercera Federació amb el Mallorca B, i el filial de l'entitat mallorquinista s'ha guanyat així l'accés a Segona Federació. I afegim que en l'apartat tècnic, Javi Padial s'ha proclamat com a entrenador campió de l'estat nord-americà de Colorado en les categories U17 i U19 femenina amb el seu actual club, Colorado Rushes, i això els ha permès disputar justament aquest cap de setmana les finals nacionals dels Estats Units a Virgínia. El pas del Tour de França pel Pirineu Català dilluns vinent 6 de juliol comportarà al llarg d'aquell dia el tall de trànsit de les carreteres N260, G400, C17, C162 i RN20, entre altres, el pas pel Ripollès i la Cerdanya, com ja s'havia anunciat en aquella jornada, la tercera etapa de la principal ronda ciclista del món travessada Catalunya de sud a nord, amb sortida des de Granollers i arribada a la població dels Angles al Capcí. Aquests dies ja s'han instal·lat senyals informatius a tot al voltant d'aquestes vies, també l'accés a un dels accessos al túnel del Cadí per avisar els conductors de la incidència en la circulació. I és que enguany el Grand Départ, la gran sortida de la competició francesa, serà amb una contrarrellotge de prop de 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona dissabte vinent dia 4, i el dia següent, diumenge 5, sortiran de Tarragona i acabaran a l'estadi olímpic Lluís Companys, passant per poblacions com el Vendrell, Calafell, Cunit, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels i Sant Feliu de Llobregat. Tot plegat comportarà talls de carretera també a la costa, en un dia de molta afluència a la platja, i el dia següent, com dèiem, serà el torn del Pirineu. Aquesta etapa del 6 de juliol començarà per la C352 sortint de Granollers, després seguirà cap a Caldes de Montbui, per la C59 fins a Sant Feliu de Codines, i a partir d'allà, entrant ja a Osona, després de passar per Vic, Manlleu i Torelló, es tallarà la C17 en tot el seu tram nord fins a arribar a Ripoll. Allà enllaçaran amb l'N260, que estarà tallada des de Ripoll fins a Puigcerdà, incloent la Collada de Toses, que en aquesta etapa comptarà com a port de primera categoria a 1.778 metres i el punt més exigent de l'etapa. Des de la Collada dels ciclistes s'agafaran la G400 per baixar pel poble de la Molina a 1.717 metres, baixar fins al 1.170 metres i enllaçaran amb la C162 per anar fins a Puigcerdà, on continuaran per l'N152, entrant ja en territori administratiu francès per l'RN20 a Ur, i seguiran per la C618 Angostrina, Vilanova de les Escaldes, Targasona i Agat, entraran a la població de Font Romeu a 1.750 metres d'altitud, i al punt més alt de Font Romeu passaran pel Coll del Calvari a 1.836 metres de tercera categoria. El tram final passarà per la Cabanassa, la Llagona i la Quillana, fins a la meta final als Angles, gairebé a 2.000 metres d'altitud. La consellera d'Interior, Núria Parrón, ha parlat de les afectacions de trànsit que hi ha previstes diumenge i dilluns vinent.
7: Per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials, tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no? Després, pel que fa a la mobilitat en relació a dilluns, la C-17 estarà afectada en una part, però no totalment afectada. La C-25 com a eix transversal també és una alternativa, i la C-37 doncs també esdevé una alternativa a la mobilitat pel que fa a l'etapa que corre durant el dia de dilluns.
0: Sobre les xifres més destacades del dispositiu, les tres etapes sumaran prop de 400 quilòmetres de recorregut i passaran per uns 70 municipis catalans, incloent el nord i el sud, d'una dotzena de comarques. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha defensat la importància d'acollir aquest establiment.
8: És la importància des del Departament d'Esports que té el fet de Barcelona i Catalunya siguin un país d'acollida amb un esdeveniment d'aquest nivell, no? Un esdeveniment de primeríssim nivell a nivell esportiu, segurament comparable només amb 3 o 4 esdeveniments que puguin arribar a passar al territori. Un esdeveniment en què passa durant 3 dies, mai havien tingut 3 dies al Gran de Parc aquí a Catalunya, havien tingut etapes concretes, hem tingut també moments de la Volta Ciclista d'Espanya i la Volta a Catalunya, en què hi havia evidentment una afluència a nivell esportiu de bicicleta gran, però res és comparable segurament amb el Gran de Parc del Tour de França.
0: Pel que fa a la segona etapa entre Tarragona i Barcelona, s'ha detallat que afectarà vies com la 7, la N340, la C31, la B20, 41 accessos a la C32, B24, B23 i C32.

A l'agenda avui tenim l'espectacle Y Ànsia per volar, Dildor Llac, que torna a casa, a la Seu, per oferir aquesta actuació avui a les 7 del vespre al pati de la Biblioteca Sant Agustí, organitzat per l'Àrea d'Infància i Joventut de l'Ajuntament Urgellenc. I ja de cara al cap de setmana, segona edició del Festival Sorribes de la Vansa, els dies 3 i 4 de juliol. Divendres, concert de la formació Ensemble Barcelona Comtal, que servirà per inaugurar el FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus. Aquests i més temes els teniu al web radioseu.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: La principal novetat del dia ha estat el cel tapat, que continua ben ara mateix a la Seu. Ens ho explica Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Fins i tot aquesta nit i matinada han caigut algunes precipitacions aquí a les comarques del Pirineu. En tot cas, la inestabilitat més gran arribarà a partir aproximadament del migdia, primera hora de la tarda, on s'esperen ruixats i tempestes. Això sí, els més intensos cap a les comarques del Ripollès i a la Garrotxa, però no descartem que dintre de la comarca doncs, també arribin aquests ruixats puntualment intensos, tot i que seran de manera molt puntual i aïllada, i preferentment situats sobre la zona de muntanya. Però no descartem que aquests ruixats també arribin aquí a la Seu. Val a dir que tot això va acompanyat d'unes temperatures que encara es mostren molt altes. Un dia més, possiblement a l'entorn dels 34-35 graus. Possiblement ja avui ja baixarem cota dels 35, i cap al sector sud, cap a l'àrea d'Oliana, possiblement ja baixarem dels 37 i ens n'anirem cap als 36 graus. La tendència és que la calor vagi una miqueta menys de cara als propers dies. No desapareixerà, simplement de cara a dimecres, dijous, possiblement arribarem més o menys al que seria normal per aquestes dates. Des d'aleshores, des que vam entrar a l'estació de l'estiu, estan totalment desbocades, han estat totalment disparades i molt, però que molt lentament aniran recuperant la normalitat. Unes temperatures que s'espera, com dèiem, que es normalitzin de cara a dimecres i dijous, perquè posteriorment tot indica que podrien tornar a pujar.
1: Temperatures que aquest migdia marquen ja 30 graus a la Seu, tot i aquest ambient ennuvolat, 30 també a Organyà i a Oliana, i 26 a Alinyà i Alta Muntanya, 12 graus al Pic de Solòria, també a la Tosa d'Alpi, 14 als refugis de Malniu i Prat d'Aguiló. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Perxa, carrer Joaquim Viola, 16. La 1:43, tanquem aquí aquest informatiu migdia de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
4: La gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol comença a retirar les rebaixes dels impostos aprovades per la guerra a l'Iran. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
4: El govern espanyol manté el gruix de les mesures anticrisi derivades de la guerra a l'Iran, però comença la retirada progressiva de les bonificacions generals als impostos de la gasolina o del gasoil, Joan Bota.
6: D'aquesta manera, el preu dels carburants anirà tornant a la normalitat al llarg de l'estiu pels consumidors en general, amb un retorn immediat de l'IVA al 21%. En canvi, es mantenen de moment les ajudes als professionals del transport i les empreses. Això el dia que la Moncloa ha anunciat també noves mesures per garantir el dret a l'habitatge.
4: Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Sí, un nou decret d'habitatge que recupera mesures que va tombar el Congrés, com la congelació dels lloguers, i que s'aprovarà al llarg del juliol. De moment, el que ha fet avui el govern espanyol és renovar les mesures contra els efectes de la guerra de l'Iran, algunes d'elles, com la millora de la situació, diu Carlos Cuerpo, el ministre d'Economia, permet retirar progressivament les rebaixes d'impostos i també millorar les previsions macroeconòmiques, que s'eleva el creixement de l'economia espanyola al 2,6% este 2026. És una passa endavant perquè el govern espanyol pugui complir terminis i presentar els pressupostos generals de l'Estat.
4: Doncs precisament aquests pressupostos generals de l'Estat que impulsa el govern espanyol no tenen cap opció de prosperar, segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que insisteix als matins de TV3.
8: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors?

0: pel voral de les carreteres quan hi ha retencions o quan fa mal temps.
1: La setmana passada el Consell de Ministres va aprovar una modificació del Codi de Circulació per permetre-ho, però el Servei Català de Trànsit ho veu insegur. Sentiu el seu director, Ramon Lamiol.
2: Necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
0: I en temps de cultura us parlarem de l'èxit a la prevenda del Grand Theft Auto 6, el GTA 6, que és el videojoc més esperat, atenció, de l'última dècada.
1: S'hi podrà jugar a partir del 19 de novembre. Per primer cop s'incorpora una protagonista femenina, la Lucía, i no es vendran discs, sinó en format de codi de descàrrega d'un sol ús, cosa que ha generat polèmica.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
0: Comença la part decisiva del Mundial de Futbol amb les eliminatòries directes. Avui, 3 seleccions de les aspirants al títol es juguen la classificació pels vuitens de final.
3: Es juguen 3 partits de setzens, a les 7 Brasil-Japó, a 2:15 de la nit Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. Qui guanya aquest partit s'enfrontarà al Canadà, que ja es va classificar ahir després de guanyar a Sud-àfrica. I falten 5 dies perquè comenci el tour, ja es comencen a conèixer els equips que participants i el Catalunya Migdia explicarem algunes de les novetats.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions en punts habituals a l'entorn de Barcelona, especialment les dues rondes en tots dos sentits. Estàvem pendents d'una incidència a la P7 a Tarragona. Hi havia un carril tallat sentit nord per un camió avariat que transportava mercaderies perilloses. Aquest incident ja està resolt. I recordem que Rodalies avui a vaga, convocada pel minoritari sindicat ferroviari. A aquesta hora els serveis mínims són del 33%. A partir de les 5 de la tarda pujaran al 66%. Segons Renfe, una vaga amb poc seguiment. Aquest matí, menys d'un 6% a l'àrea de Barcelona.
0: I ens falta el temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
6: Bon dia.
0: Teniu alguna petita novetat avui respecte als últims dies? Perquè ja hi ha hagut tempestes, no, a aquesta hora?
6: Sí, aquesta és la novetat més important. A aquesta hora, algunes tempestes al Pirineu, sobretot al més oriental, i també en algunes zones prelitorals. Fa una estona, al migdia, cap als vols del Montseny, continua descarregant en alguna àrea propera de les Guilleries, Collsa Cabra, i també cap al Vallès Occidental. Són nuclis isolats, però tenen localment intensitat alta, i així continuarem a la tarda, sempre amb el temps més assolellat a ponent i també cap a la línia costanera. La calor avui disminueix un pèl al Pirineu, però demà augmenta clarament al sud de la costa catalana. Una calor intensa demà marcada al sud, preludi d'un descens lleuger dimecres i molt més notable dijous i divendres.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg d'aquest estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els limitarà els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant el mes d'octubre. L'executiu manté altres mesures per mitigar els efectes de la guerra en sectors com ara els transportistes o els agricultors, que es continuaran beneficiant de bonificacions i d'ajudes. O també la retirada progressiva de l'impost sobre producció elèctrica. A Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
7: Bon dia. El descompte dels 20 cèntims per litre de carburant es manté igual per pagesos i transportistes i per la població. En general, la rebaixa d'impostos s'anirà eliminant progressivament durant l'estiu. De 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost, 5 al setembre fins a la seva eliminació total a l'octubre, segons ha avançat el ministre d'Economia Carlos Cuerpo.
8: De manera progressiva para seguir apoyando conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales. Vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
7: I és que el Cuerpo justifica per la reducció de la incertesa a l'estret d'Hormuz, que ha estabilitzat els preus de l'energia, però apunta que si el conflicte a l'Iran empitjora automàticament es recuperarà la rebaixa de l'IVA als carburants. Este nou paquet d'ajuda preveu mobilitzar més de 1.800 milions d'euros, però no recupera la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, que ja va decaure.

0: El mes passat, tot i que sí que inclou una eliminació progressiva de l'impost a la generació elèctrica d'aquí al 2028.
1: El govern espanyol, Dani, també ha anunciat les noves previsions macroeconòmiques, que és una passa imprescindible per elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
0: Sí, i Espanya manté el ritme de creixement per sobre de la resta de països europeus, i no només això, el govern espanyol eleva 4 dècimes les previsions de l'any passat i situa el creixement de l'economia espanyola per este 2026 al 2,6% del PIB. Segons el ministre d'Economia, les bones previsions són fruit també del paquet d'ajudes que ja es va aprovar fa uns mesos o de la millora de la situació a l'Orient Mitjà, amb una inflació que, segons hem sabut avui mateix, s'estabilitza al 3,2%.
2: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
0: La presentació del quadre macroeconòmic del govern, amb la presentació del quadre macroeconòmic, volíem dir, el govern espanyol fa una primera passa per engegar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. La setmana que ve es reunirà amb les comunitats autònomes per fixar el sostre de despesa i calcula que a la tardor es podrà debatre els comptes al Congrés, on encara no té els suports. Abans, al juliol, l'executiu vol tornar a presentar un nou decret d'habitatge al Congrés, com les que ja es van tombar, com ara, per exemple, la pròrroga dels lloguers o una pujada de l'IVA als pisos turístics. Mesures, diuen des de l'executiu espanyol, que tots els grups polítics podran donar suport.
1: Mentrestant, Veneçuela afronta el cinquè dia des que 2 terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats del país no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa a 138 els desapareguts i augmenta a 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
3: Hola, bon dia. Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas, on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els 2 terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
4: La rèplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecino, como venezolanos que somos, en estos momentos pues tenemos que estar más unidos que nunca.
5: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
3: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de La Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem cap a Caracas, a Veneçuela, per saber quina és la situació. Mentrestant, encara més coses de la informació internacional. Doble pausa a les hostilitats i les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que manté en la incertesa el memoràndum d'entesa. Després d'un cap de setmana d'enfrontaments entre les dues parts, les armes s'han aturat en un pacte no escrit ni confirmat oficialment per cap dels dos governs, Albert Manyà.
6: Alguns mitjans remarquen que la pausa en els combats és momentània, en una evidència de la fragilitat de l'acord. La represa de les negociacions per part dels equips tècnics encara és més confusa. Donald Trump acaba d'anunciar a la seva xarxa social que Teheran els ha demanat una trobada i es farà demà a Doha. Però al llarg del matí, el viceministre d'Afers Estrangers iranià ha negat que hi hagi cap contacte previst al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, el president iranià, Masoud Pezeshkian, preveu recuperar 6.000 milions de dòlars bloquejats a Qatar.
1: Qui sí que manté contactes són l'Iran i Oman.
6: Sí, s'han fet el sultanat per estudiar la gestió de l'estret d'Hormuz, situat entre els dos països i peça clau del conflicte. L'Iran reclama cobrar un peatge als vaixells, un fet inèdit fins ara, i les autoritats d'Oman a priori no en són partidàries i voldrien garantir el dret de pas al trànsit marítim internacional.
1: I el Pakistan intensifica la seva campanya contra els talibans i, de retruc, contra els afganesos. A partir d'ara es detindrà tots els afganesos que siguin al país sense visat. A més, han abatut 30 insurgents talibans i desenes de civils en diverses ofensives armades, Cèlia Cernadas.
7: La detenció dels afganesos sense visat pot afectar potencialment milers de ciutadans d'aquest país que han de renovar el seu estatus migratori. La nova directiva, que s'ha filtrat avui, se suma a les repatriacions forçoses d'afganesos que ha fet el Pakistan els últims anys, sobretot des del retorn al poder dels islamistes el 2021. El Pakistan acusa, de fet, el règim talibà del país veí de l'Afganistan d'incentivar les accions terroristes en el seu territori. Tot i que els talibans ho neguen, aquesta matinada, per exemple, un atac contra un camp paramilitar a Karachi, el Pakistan ha deixat desenes de morts. En represàlia, Islamabad també ha ordenat bombardejar l'Afganistan i ha mort prop de 40 civils i una trentena d'insurgents, segons els talibans. Aquest és el testimoni d'un civil.
8: Eren cap a 3:15 de la nit. Tothom dormia quan va arribar l'avió i va començar a atacar aquesta casa. Dins de la casa hi havia nens, dones, homes i gent gran. Tots dormien.
7: Quatre dècades de conflicte a l'Afganistan i el retorn dels talibans han forçat el desplaçament de milions de persones. L'hostilitat al Pakistan, però, ha fet que més de 2 milions de civils hagin tornat a l'Afganistan, segons l'ONU, intensificant així la crisi humanitària que viu el país. Es calcula que ara dins del Pakistan queden aproximadament 1 milió d'afganesos.
1: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i, en tornar, li sentirem la veu, molt poquet, però li sentirem a Gertrudis, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: Catalunya migdia. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
10: La Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
12: híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
16: Molt bé.
15: Arribarem a tot?
16: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
19: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
20: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya migdia. Passant gairebé 2:15. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar al Senat a la Comissió d'Investigació de la CEPI, on el Partit Popular l'ha citat per demanar-li explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. Gertrudis Alcázar està també investigada al cas del rescat de Plus Ultra, pendent encara de declarar davant del jutge, i per això ha dit que guardava silenci seguint els consells del seu advocat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. La secretària de Zapatero, que fa 25 anys que treballa amb ell, ha arribat acompanyada per membres del PSOE i també pel seu lletrat, i ha parlat només uns segons per justificar per què no pensava respondre cap pregunta.
21: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
2: Els senadors han estat, per tant, dues hores fent preguntes, totes han quedat en l'aire. El PP l'ha interrogat sobre qui paga la seva defensa, si sap l'origen de les joies que es van trobar al despatx durant el registre, on hi era precisament ella, i ja l'han advertit que la tornaran a citar. María del Rocío Dívar, senadora popular.
22: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
2: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge.
1: I seguim amb tu, Tània, perquè en un altre cas que afecta també el PSOE, el cas Leire Díez, l'empresària Carmen Pano ha ratificat davant del jutge la versió que ja va donar la policia. Ha dit que l'advocada de Koldo García la va intentar comprar perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE a Madrid, al carrer de Ferraz.
2: Sí, avui tant ella com el seu xofer declaraven com a testimonis i, segons fonts jurídiques, han dit que l'advocada de Koldo García els va oferir 250.000 euros si davant del jutge negaven que havien portat bosses amb diners en efectiu a Ferraz. Segons el seu testimoni, però, van rebutjar l'oferta. Segons sostenen, l'advocada, que s'ha querellat contra ells, els va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era, i cito literal, per salvar el cul a Ábalos i Koldo.
1: No deixem la política, perquè Junts per Catalunya nega un acostament amb el Partit Popular i avisa Alberto Núñez Feijóo que no es pot girar full a Catalunya. Les esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars, Jordi Corbalán.
23: Sí, en una entrevista a TV3 aquest matí, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha insistit a demanar al PSOE que mediti el pas al costat de Pedro Sánchez i ha replicat a Núñez Feijóo que no es pot deixar enrere el procés.
24: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre, i és passa pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
23: Sobre la relació amb Junts, el flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, puntualitza.
25: I no es tracta de parlar d'aliances, ni de converses, ni de condicions, ni de concessions. Es tracta de parlar d'allò que necessita el nostre país, d'eleccions generals.
23: Les esquerres no pensen el mateix, avisen de les conseqüències d'un acostament entre Junts i el PP. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra i Ina Vidal dels Comuns i Lluïsa Moret del PSC.
26: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
27: Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
28: Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans.
23: El PSC demana a Feijóo que, si de debò vol girar full a Catalunya, retiri els recursos del seu partit contra l'amnistia.
1: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per poder guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Radio, Feijóo ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats del franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, Feijóo està desesperat.
29: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
30: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
1: Més coses. L'entitat equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, alerta que l'educació a Catalunya ha entrat en una fase de cronificació dels mals resultats i de les desigualtats educatives. Així ho recull a l'anuari de l'educació que ha presentat avui i on atribueix aquesta situació a l'augment de la pobresa i a la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats, Sara Canyeter.
0: Sí, l'anuari mostra amb dades que l'origen social té un pes determinant en els resultats i les trajectòries educatives i que els alumnes pobres, que també són el grup que més creix, els va molt pitjor. Una situació que acaba afectant la qualitat del sistema educatiu en el seu conjunt. Des de l'entitat conclouen que cal més inversió i provar noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Padró és un dels autors d'aquest anuari i és catedràtic de política educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
3: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar el nombre de docents addicionals que ja reben els centres d'alta i màxima complexitat, que els alumnes d'aquest centre rebin 2 o 3 hores setmanals de suport educatiu i augmentar en 8.000 les places de formació professional de grau bàsic que serveixen per frenar l'abandonament escolar prematur.
1: D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per millorar la seguretat a les platges de Tarragona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat a la presentació de la campanya de bany i després de l'accident ara fa uns dies on van morir 3 menors a la platja de la Rabassada. Departament d'Interior, Antoni Fortesa.
4: Serà sobretot a les roques i a les zones de difícil accés. És una de les novetats que es posaran en marxa aquest estiu mateix després d'una petició expressa de l'Ajuntament de Tarragona. Així ho ha apuntat la consellera Núria Parlon.
5: L'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament doncs podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes.
4: La consellera ho ha anunciat durant la presentació de la campanya a l'Aigua Fem Equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania.
1: La sega dels cereals, amb les temperatures extremes que hem tingut a les últimes campanyes, és una de les principals causes dels incendis forestals a Catalunya als estius. Segons la Diputació de Barcelona, que avui ha començat una prova pilot per reduir aquest risc, la meitat dels focs que hi ha a la demarcació al juny i al juliol comencen per accidents agrícoles relacionats precisament amb la sega. Rajadell, Montse Poblet.
6: Bon dia. Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els dos elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar als camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
7: Jo ja n'he ficat una vegada de foc, i aquells moments aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has de trucar al 112 en tenen 2 minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador pues, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
6: El segon element de la prova pilot són 3 kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
1: I ja que parlem de focs, el detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres passat a Tiana, al Maresme, ha passat a disposició judicial i està en un centre de salut mental. Diversos testimonis van veure com el jove calava foc que va cremar una 50ena d'hectàrees. Mataró, Marta Vallès.
8: Bon dia. L'incendi va començar divendres cap a 11:45 del matí i abans de 2 hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts del foc. Ahir va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat els Mossos d'Esquadra, i ara està internat en un centre. Ho confirmava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
8: Per tant, haurà de tornar a comparèixer davant els jutjats de Mataró. L'incendi a la zona de la Conreria, a la serralada de Marina, va cremar 50 hectàrees segons els agents forestals.
1: Les motos no podran circular pel voral de les carreteres a Catalunya per motius de seguretat. Tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir del dia 1 d'octubre i en determinades situacions, el Servei Català de Trànsit en té l'última paraula i diu que a Catalunya no ho permetrà, Miquel Jarquer.
9: No ho permetrà. Argumenta motius de seguretat i per les característiques de la xarxa viària catalana. La modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral per la dreta per motocicletes en aquells trams que l'autoritat autonòmica acordi. S'ha de senyalitzar i la velocitat no pot ser superior a 30 km per hora. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha argumentat la negativa en declaracions a aquesta emissora.
10: Es necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
9: Trànsit recorda que més d'un 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són precisament motoristes. Cada any prop de 50 i moren en accidents i més de 300 en queden ferits greus.
1: I el govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llengua és gairebé inexistent en aquest àmbit. Segons el Departament de Justícia, un de cada tres presos no entén la nostra llengua i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. Departament de Justícia, Cristian Roldán.
11: La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons del país. L'objectiu és augmentar la presència del català en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadalers, conseller de Justícia.
12: Travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
11: A banda de grups de conversa i tallers de sensibilització per als treballadors, també es crearà la figura del referent lingüístic, una figura cabdal pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
13: Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida tant dins dels centres com un cop són a l'exterior.
11: El pla s'allargarà fins al 2030 i s'aprovaran els acords de govern de demà.
1: Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. Hi ha hagut un tiroteig al nord d'Alemanya amb diversos morts. Alguns mitjans apunten que hi ha 5 víctimes. Última hora des de Berlín amb el nostre corresponsal Jordi Regàs. Què en sabem? Bon dia.
14: Doncs sí, l'atac s'ha produït a un dels carrers del centre d'Estade, que és una petita ciutat de 50.000 habitants a l'oest d'Hamburg, i segons informacions policials hi hauria 5 morts per arma de foc i un detingut. L'atac s'ha produït pels voltants de la 1 del migdia en un centre de menors o prop d'un centre de menors. Són dades que encara s'han de confirmar. També la motivació de l'atac.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens ha arribat des d'Alemanya, des de Berlín. De seguida que tinguem més dades, òbviament ho ampliarem, però aquest tiroteig amb 5 morts confirmats per la policia i un detingut que en principi seria l'autor dels trets. Amb aquesta notícia hem arribat a 2:45 de la tarda. A menys de 24 hores perquè acabi el període de regularització d'immigrants, el govern espanyol, criticat per alguns líders europeus, els experts consideren que hi ha el risc que altres governs no impulsi processos semblants per l'accentuada polarització del debat social entre els partidaris i els detractors de la mesura. És un dels temes que es tracta al Congrés Internacional sobre Migracions que comença aquesta tarda a Girona. Núria Peraire.
15: Hola, bon dia. Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
16: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i eso es lo primero que vemos, que de repente hay varios temas, y no me refiero simplemente al tema de la migración, que genera mucho más controversia a nivel social. Y esto, desde luego, no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
15: Un dels membres de l'organització, investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
2: Hi ha aquest risc perquè d'alguna manera s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
15: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
1: I abans de la publicitat, tornem a la informació internacional perquè Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, els seus diputats. Londres, Quim Olivares, bon dia.
17: Hola, bon dia. Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
18: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
17: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
18: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat. Let's make it happen.
17: En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
1: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
19: Catalunya migdia.
20: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: La tarda de Catalunya Ràdio.
24: Com es diu el teu fill?
25: Es diu Fortià.
24: Fortià, ja hem acabat.
25: Ja hem acabat. És que està patint una mica.
26: S'ha portat
25: la
26: super.
25: No, home,
24: ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé.
25: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barcelona, molta sort.
26: Moltes gràcies.
25: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
22: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
25: La millor hora del dia.
22: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé 5 minuts a 2:15. Heads above your heads, now! You stay. L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, el GTA 6, es prepara pel seu llançament el 19 de novembre i es prepara amb una campanya de reserves que promet batre tots els rècords de vendes. L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà un disc, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús, Montse Camps. Montse Mas.
27: Hola, si la saga de Rockstar Games ja suma 470 milions de vendes, la meitat de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. Per això, molts analistes preveuen que el GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, i també provocar fins i tot absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de l'avantguàrdia i col·laborador del Generació Digital.
31: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció emoció potentíssima. I jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
27: La producció només per a consoles no inclourà cap disc de lectura, només un codi de descàrrega. I això, afegeix Garcia, pot marcar el futur del format físic.
31: Tu no el pots deixar a un amic, per exemple, quan te l'hagis passat no el pots regalar, no pots revendre'l per segona mà. Tot això ho perds, perquè com queda vinculat a la teva consola, és només per tu. I clar, per Rockstar Games és una jugada mestra, no? Els videojocs digitals ja són el 80% o més del consum de videojocs. En el cas de Grand Theft Auto 6, si ja estava molt malament el suport físic, ara ja està directament per enterrar-lo.
27: El joc, una història d'amor i crim, estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana.
1: Doncs fins que no arribi el GTA, insistim, el 19 de novembre, tot i que ara ja l'heu de pre-reservar, altres coses que trigarem menys a veure. Aquest vespre arrenca la 50a edició del Festival Grec de Barcelona amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, amb música de Kurt Weill. Valeria Obreda.
0: És una de les obres capdals del segle XX, una sàtira del capitalisme, les relacions de poder i la moral i la hipocresia de la burgesia. Amb traducció de Marc Rossich i direcció musical de Dani Espasa, l'obra compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Alberg, Míriam Muclés, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Trullol i Roc Bernadí. És el primer dels 99 espectacles del Grec, que fins l'agost omplirà de propostes escèniques la ciutat amb l'objectiu de rellegir el passat i imaginar el futur. Després, l'òpera de Tres Rals es podrà veure al Teatre Lliure.
1: Doncs vinga, arriben els festivals d'estiu, com també les festes majors. I és que avui és Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus, al Baix Camp. Una celebració que ve marcada enguany també per l'any Gaudí. Tarragona, Manel Sastre.
3: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí han estat els Amics de Gaudí. Aquest és un acte més per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc, segons explicava Daniel Requesens, regidor de Cultura.
4: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
3: Tot això passa després que ahir els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, les completes de la tarda, la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bus reliquiari fins a la plaça del Mercadal, i una tronada extraordinària. Avui, a partir de 8:15, processó solemne de Sant Pere que ha d'acabar amb l'última tronada de la festa d'enguany.
1: I més música? Potser mai sabrem del cert si valor no val. Aquest que sentim, la Ludwig Band, però també Maria Jaume o el Petit de Calaril, estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns que ve es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona Margarriga.
5: Entre les 10 finalistes hi ha aquest Enganyar-te de la Ludwig Band, Festa i Drama de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Calaril, El forner de l'Osa, La volta al món de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre de Feliu Ventura i Moria el branch de Fetus. També Balcons i cavalls de Gavina MP3 i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non de Magalí Sare i Terra de guapes de Sandra Montfort. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio i Cat, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci i Bertrana. És l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol promoure la difusió de la música en català.
1: I si voleu mirar la tele... Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods! 25 anys després que s'estrenés Una rossa molt legal, Prime Video estrena la seva prequela, la sèrie Elle, que és el nom de la protagonista. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la producció original de Filmin, Millennial Mal.
5: A Una rossa molt legal, el personatge interpretat per Reese Witherspoon lidiava amb la facultat de dret de Harvard per demostrar que ser rossa no és incompatible amb ser intel·ligent. Ara, a partir de dimecres, sabrem com li va anar a l'institut a una noia pija que ve de Los Angeles i es trasllada al Seattle Grunge dels 90. Demà arriba a Filmin Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i Nunca me han besado, on la protagonista és una dona a l'atur als 40 que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per error. A Movistar Plus s'estrena dijous la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per Patrick Dempsey, el doctor Shepherd d'Anatomia de Grey, el doctor Macizo, li deien, que aquí es passa, aquí és un assassí professional amb Alzheimer.
1: Fet altres coses, eh?
5: Sí, també, però li va quedar aquest nom.
1: Sí, sí, és veritat.
5: I per acabar, una pel·lícula d'estrena aquesta setmana, la tercera part de Enola Holmes a Netflix, on Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things, és la germana de Sherlock Holmes.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda i fins llavors la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Molt centrats amb el Mundial de Futbol, que entra ja en la seva fase decisiva.
6: Perquè arriben les eliminatòries directes, partits de caixa o faixa.

0: 3 setmanes de partits al Mundial de la fase de grups, ahir van començar els setzens de final i avui és una de les jornades més destacades d'aquests setzens. 3 de les grans seleccions es juguen seguir al Mundial i dels 3 partits segurament destaca el que juga a les 7 de la tarda Roger Arbuzà, enviat especial al Mundial. Estem parlant del Brasil-Japó.
1: Precisar les moltes coses, menta...
0: Aquest era Ancelotti, que té ganes de parlar, però abans sentim el Roger Arbuzà des del Brasil, des de seguint el Mundial dels Estats Units.
2: Sí, deia que és un dels grans partits, aquest Brasil-Japó. Avui a les 7 de la tarda, partit que juga a Houston. Brasil, que parteix com a favorita, però a la vegada té la pressió de confirmar que és una de les candidates a guanyar aquest Mundial, una selecció que ha anat de menys a més, podríem dir, i un partit en el qual encara no hi serà Rafinha, que s'està recuperant de les seves molèsties. Pot ser un partit trampa perquè el Japó és una de les més competitives d'aquest torneig, una de les revelacions del Mundial. No ha perdut cap partit a la fase de grups, això sí, té la baixa de Take Kubo, que està lesionat i que és una baixa important a la selecció japonesa. En tot cas, a la concentració del Brasil, Carlo Ancelotti té molt clar què necessiten per afrontar aquest primer cara o creu.
1: Moltes coses, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ten confianza. Los últimos dos juegos salieron bien.
0: Bé, doncs aquest partit és un dels que seguirà el Roger Arbuzà, un dels destacats del que juga avui, d'aquests 3 partits. Ara parlem amb tu d'un altre enfrontament en presència blaugrana, però abans un altre partit que juga a 11:15. És el partit d'Alemanya, que sembla la favorita contra Paraguai, que arriba als setzens amb un ambient, Marcos García, enrarit.
3: Sí, a la prèvia, Julian Nagelsmann no ha volgut donar pistes sobre si l'ensopegada Alemanya contra l'Equador l'empenya a fer canvis a l'11 titular. Els companys de la premsa d'Alemanya preveuen que Nagelsmann mantingui la columna vertebral en defensa del seu equip més, Sané, Musiala, Wirtz i Havertz en atac. A priori, doncs, Alemanya, com dius, sembla molt superior a Paraguai, que a més arriba al partit envoltat de crítiques. 4 punts en 3 partits, només 2 gols a favor, 4 en contra per la selecció de Gustavo Alfaro. El seleccionador paraguaià diu que té mèrit ja haver passat ronda i admet que Alemanya és superior. El sentim, i també després un exemple d'aquesta crítica que ha rebut a les darreres hores, la del mític porter paraguaià i analista José Luis Chilavert.
4: Reconocerse inferior no es sentirme inferior, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
5: Yo quiero ver si Paraguay está preparado para un proceso, si está preparado para resistir un mal mundial.
6: Él es el personaje que no sabe nada de fútbol. Él lo único que sabe hacer es hablar. Yo, si estaría ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos. Porque ¿con qué cara le mira al grupo? Si nos tocaría jugar a Alemania, entonces no nos vamos a presentar.
3: Lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos, diu Chilavert sobre el seleccionador paraguaià. Imagina't quin és l'ambient. A 11:15, hora catalana, al Gillette Stadium de Boston, Alemanya-Paraguai.
0: I l'altre partit destacat de la jornada d'avui, Arbuzà, el que dèiem, un altre partit en presència blaugrana, Països Baixos-Marroc.
2: Sí, són dues seleccions cridades a arribar al lluny. Els Països Baixos, amb el blaugrana Frenkie de Jong, serà el primer jugador del Barça que veurem en aquests setzens de final contra una selecció que ja no és una revelació i que té una arma catalana, que és Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa i que ha marcat en els 3 partits d'aquesta fase de grups. El Marroc és un equip temible, també fa respecte a Ronald Koeman, el seleccionador dels Països Baixos, que creu que potser és un partit que per ser uns setzens de final doncs arriba massa aviat.
7: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
2: Aquest partit a les 3 de la matinada jugarà Monterrey, qui guanyi jugarà 8ens contra el Canadà, que ahir va fer història, mai abans havia passat d'una fase de grups d'un Mundial. Ahir es va plantar 8ens, guanyant a 7ens contra Sud-àfrica, va ser el primer partit d'aquests 7ens de final, ho va fer el temps afegit, 0-1, va guanyar el Canadà amb un gol final d'Eustaquio. Per cert, un partit que el Canadà, que és anfitrió, no va jugar al seu país, perquè havia quedat segona del seu grup, per tant va haver de marxar i aquest partit el va jugar a Los Angeles.
0: Ja, i precisament aquesta dada, Josep Gaia, fa que es converteixi el Canadà en el primer combinat anfitrió que es classifica d'aquesta manera, jugant fora de casa.
8: Sí, el Canadà ha estat la primera selecció de tota la història d'un mundial que ha jugat un partit com a visitant sent anfitriona. I això perquè aquest és el primer mundial amb triple seu, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Per poder jugar els seus partits com a local, Mèxic i el Canadà havien de ser primeres de grup, però el conjunt canadenc ha estat l'únic que no ho ha fet. D'aquí que s'hagin vist obligats a jugar el partit de 700 fora de casa, al SoFi Stadium de Califòrnia. Possiblement aquest no serà l'únic cas d'una selecció que jugui fora de casa, ja que si Mèxic arriba a quarts de final, també haurà de disputar tots els seus propers partits com a visitant. Els Estats Units serà l'únic dels tres països organitzadors que podrà jugar tots els seus partits com a local, perquè a diferència de Mèxic i el Canadà, és la principal anfitriona.
0: Hi ha tot això, Arbus, a la selecció espanyola, que reperen avui la feina i al Tot Costa tindrem protagonista especial.
2: Sí, Pau Cubarsí avui passarà pels micròfons del Tot Costa, aquí a Chattanooga. Podrem parlar amb el central del Barça, un dels millors jugadors o el millor jugador de la selecció espanyola en aquesta fase de grups. Com deies, ahir la selecció espanyola va descansar, avui torna a la feina aquesta tarda, aquest matí, aquí a Chattanooga. Pendents també de Nico Williams, que no podrà jugar dijous al partit de 700 contra Àustria, a Los Angeles, i veurem si el tornem a veure en aquest Mundial. En canvi, dijous sí que podríem tornar a veure Dani Olmo a l'11 titular. És un dels canvis que podria fer Luis de la Fuente. Ja sabeu que l'altre dia contra l'Uruguai va jugar Mikel Merino, doncs podria jugar Dani Olmo aquest dijous, aquest partit de 700 a la mitja punta de la selecció espanyola.
0: I deixant el Mundial de banda, el Barça, dies claus per al tancament de l'exercici econòmic i per la presa de possessió de la nova Junta de Joan Laporta. Demà 30 de juny la Junta ha d'haver fet els deures econòmics. Què queda pendent de tancar, Ramon Salmurri?
9: Mira, un parell d'operacions, Laia, un parell de noms damunt la taula. El primer, d'una banda, concretar la renovació d'Andreas Christensen, que signarà un contracte amb el Barça. Ja està tot acordat verbalment amb el futbolista i amb el seu entorn. Un contracte per les dues properes pròximes temporades. Recorda que Christensen es va lesionar del genoll aquesta passada temporada i el Barça va decidir oferir aquesta renovació al futbolista, una renovació que serà finalment per dues temporades. I l'altra operació és concretar la sortida d'Ansu Fati al Mònaco, equip on ha jugat cedit. El Mònaco vol exercir l'opció de compra d'11 milions d'euros i és una operació que el Barça vol enllestir ja per poder, com deies tu, encabir-la dins l'exercici econòmic de la temporada actual, una temporada que tancarà Rafael Juste com a president, però que a partir de dimecres serà el torn de Joan Laporta en el seu retorn a la presidència del club. Dimecres serà l'acte de presa de possessió de Joan Laporta i la seva nova junta directiva, un acte que està previst per dimecres al migdia.
0: I un altre dels temes pendents és la sortida de Marc-André Ter Stegen, Salmo.
9: Va agafant força l'opció de l'Ajax, negociacions en marxa entre el Barça, l'Ajax i el jugador de cara a la cessió de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen vol jugar a l'Ajax, però aquí, com bé saps, hi ha un problema i és un problema que no és menor, i és el salari del futbolista. Com en el cas del Girona, el Barça és conscient que haurà d'assumir una part del salari del jugador. Veurem quina part està disposada a assumir el Barça, quina part pot assumir l'Ajax i si Ter Stegen està disposat a renunciar o no a una part del seu salari.
0: Un altre nom propi és el de Robert Lewandowski, ja triat destí i no és l'Aràbia Saudita.
9: La MLS, Chicago Fire, finalment Robert Lewandowski s'ha decidit per jugar a la Lliga Nord-Americana. Ja fa uns dies que va visitar les instal·lacions i la ciutat de Chicago, el van començar i finalment ha decidit acceptar la proposta a la MLS.
0: I dos apunts més amb tu, Salmo, un de la samarreta del Barça i un altre de la pretemporada.
9: La samarreta es farà demà la presentació oficial de la samarreta d'aquesta propera temporada amb una principal novetat, el logo de la Fundació del Futbol Club Barcelona, que substitueix el logo d'ACNUR, i una samarreta que el Barça utilitzarà en el primer amistós del dia 24 de juliol a porta tancada a la Ciutat Esportiva contra l'Europa.
0: Doncs avui també s'ha confirmat un altre amistós, en aquest cas no del Barça, sinó del Girona. A la segona divisió s'enfrontarà a l'Alavés el pròxim 25 de juliol i el partit es jugarà al Royal Albert Training Center a les Preses, a la Garrotxa, que és on els gironins fan la pretemporada. Farem ara una pausa i després... explicarem i sentirem de nou aquesta alegria de Marcel Camproví i el seu equip al Campionat d'Espanya de Ciclisme.
10: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
11: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a teatrepoliorama.com.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: L'Angie Anys.
16: Ho veus?
15: Okay.
16: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
15: Molt.
16: Tan nostre com dir... Posarem llum?
15: A la foscor.
16: O com dir... Aventureres? Aventurers?
15: Ens hi apuntem o què?
16: Què dius?
15: Saps que és molt nostre, també?
17: Sou molt bona gent!
16: Xxt, silenci.
15: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
16: O el Catalunya Ràdio.
18: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
16: T'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
15: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
16: Molt nostre.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot.
20: Mm-hmm.
19: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Catalunya migdia.
0: Set minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme falten 5 dies perquè arrenqui el Tour de França a Catalunya i els equips comencen a confirmar els ciclistes participants. Isaac Vilalta, mentre que aquest cap de setmana, Isaac, s'han completat els campionats d'Espanya de ciclisme i el resultat final per als ciclistes catalans ha estat excepcional.
23: Exactament, amb Mireia Benito fent doblet amb la crono i la ruta i ahir amb la victòria de Marcel Camprubí en la prova de ruta elit. El ciclista barceloní es va imposar al final a un altre català, Joel Nicolau. L'or al campionat d'Espanya representa més la primera victòria com a professional de Camprubí.
24: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i ha seguit respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
23: Paula Blasi, adolorida, després de caure quan s'entrenava, no va disputar la prova en ruta que va guanyar Mireia Benito. D'altra banda, els diferents equips van confirmant els corredors que disputaran el Tour. Com vam avançar a Catalunya Ràdio, Marc Soler no hi serà. A Pogacar l'acompanyaran Del Toro, Yates, Velens, Magnolti, Groscharner, Polit i Vermers. També ha confirmat el seu equip el Caja Rural, que disputarà el Tour amb dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, i el neerlandès resident a la Garrotxa, Àlex Molenar. Queda fora de l'equip el lleidatà Jan Castelló.
0: A motor, Marc Márquez passa satisfactòriament al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, un dels pitjors circuits segons el seu estat físic actual. A MotoGP, Ascen ens ha deixat una cursa llarga en què van passar moltes coses i amb un canvi de líder, Dami Aguilar.
25: Marc Márquez va arribar a Ascen a 40 punts de Marco Bezzecchi i se'n va a 40 punts de Jorge Martín. Marc Márquez havia apostat per un pneumàtic tou al darrere que li va permetre mantenir-se entre els més ràpids al principi i mirar de gestionar les darreres 10 voltes per acabar 5è. És el propòsit que tenia. Només que un incident de cursa amb Fabio Di Gianantonio, que segons el Trova Cervera els comissaris no van penalitzar bé, el va acabar situant 7è a la meta. Ara bé, veient com estava el circuit neerlandès, millor dit, les seves escapatòries, Marc Márquez ha volgut valorar, sobretot, haver evitat les lesions als Països Baixos.
26: He salido de Holanda sin lesiones, esto es lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto este fin de semana que el piloto que se caía y entraba en la grava. Yo ya me quejé el año pasado, que aquí la grava no está bien. Hoy a Bezzecchi le ha pasado lo mismo, entonces lo entendí el viernes así y dije, quiero salir de aquí sin lesiones y así lo he hecho.
25: Primera victòria de Yogura al Mundial, primera victòria d'un japonès amb 22 anys. Bezzecchi a l'hospital, però miraculosament sense fractures. Jorge Martín, nou líder. Àlex Márquez, cinquè, un gran resultat. I Marc Márquez, setè, que segueix en el seu mode remuntada. I la setmana que ve, darrera parada abans de vacances. Gran Premi d'Alemanya, allà on Marc Márquez ha guanyat 9 vegades a MotoGP. Si divendres va pressionar Bezzecchi dient que Assen havia de guanyar els 37 punts, al Sachsenring tots el pressionaran a ell dient que ha de guanyar els 37 punts.
0: I seguim parlant de motor, el Mundial de Fórmula 1, victòria pel britànic George Russell al Gran Premi d'Àustria, en un Mundial que no s'atura les pròximes setmanes.
1: George Russell ha sortit campió per segona vegada aquesta temporada, després d'imposar-se a Max Verstappen, segon, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, tercer en aquest Gran Premi. Amb aquesta victòria, el pilot britànic és segon a la classificació general, després d'avançar Lewis Hamilton, i se situa a 40 punts del seu company d'equip, Antonelli, líder de la competició. Aquesta victòria destaca una setmana més el domini de Mercedes en aquest campionat i és el setè dels 8 grans premis que s'endú l'escuderia alemanya aquesta temporada. Aquest proper cap de setmana el Regne Unit acollirà el Gran Premi de Silverstone, que, a més, comptarà amb una carrera en format sprint, la quarta d'aquesta temporada.
0: I en bàsquet acaba la temporada oficial, s'intensifiquen els moviments de mercat i avui, en aquestes pròximes hores, el focus el tenen Ernest Bacià, el Barça i el Madrid.
3: Sí, perquè el Madrid es planteja si destituir avui mateix Sergio Scariolo. El diari Marca assegura que això podria passar aquesta tarda, i a Can Barça una veu nova que transmet il·lusió per vestir de blaugrana, la de Moses Wright, un dels pivots de l'Eurolliga d'aquest any, que confirma a una televisió grega ahir en un torneig de 3x3 que està encantat i, a més, és la manera d'oficialitzar aquest fitxatge pel futbol. Vol Club Barcelona.
4: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanca amb bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
3: Moses Wright ha fet de mitjana 13 punts i 7 rebots aquesta temporada amb els Alguiris. N'ha fet una valoració de 18 per partit, una de les millors de l'Eurolliga.
0: I d'altra banda, Ernest, Catalunya i el Regne Unit, que es van enfrontar al Congost en un partit que la selecció feia 3 anys que no jugava.
3: I Catalunya, que dominava de 7 al descans, va acabar perdent 76-78 amb una selecció on els jugadors convocats, alguns d'ells, no van poder vestir de curt perquè la Federació Espanyola no els va deixar. Són Oriola, Bassas, Parra, Paulí i Villar, i no els va deixar perquè avui la selecció espanyola obre les finestres FIBA.
0: I Marcos García, acabem de rebre un comunicat de la Lliga Femenina de Futbol amb bones notícies per la Lliga.
5: Sí, l'Assemblea de la Lliga F, per 2/3 dels vots, aprova la inversió del grup de Pau Gasol, inversió de 55 milions d'euros en les properes 4 temporades del grup Gasol 16 Ventures, que és la via inversora de Pau Gasol. Per fer què? Per desenvolupar l'estructura comercial de la Lliga F i, segons diuen, creixement, professionalitat i expansió internacional del futbol femení professional. Abans en roda de premsa per demà, però de moment aquest és el comunicat de la Lliga F, 55 milions d'inversió del grup Pau Gasol les properes 4 temporades.
0: Doncs tot el que sigui que creixi la inversió en la Lliga Femenina de Futbol són bones notícies per la competició. Marta García, acabem amb algun altre punt del dia.
6: Mercat, concretament el d'hoquei patins, perquè Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. L'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, equip amb el que ha disputat 3 temporades en l'Hockey Lliga, i esta última, en condició de cedit, ha sigut el pichichi de la Lliga amb 26 gols.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 tot costa, amb l'entrevista al jugador del Barça, Pau Cubarsí, i a les 11, com cada dia durant aquest Mundial, el Club de la Mitjanit, especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Cadí Tours.
2: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
8: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

change, change, change.

0: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.

0: Ràdio Seu fa 40 anys.
1: 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
0: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
1: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis a WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
0: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
1: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: Uau.
1: Però, si Déu ens dona salut, però vull dir que sí, home, compte-hi, compte-hi. Ens veurem.
2: Compte-hi, compte-hi, eh? Ara venim.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. Veneçuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents es veeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència.
5: La rèplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecino, como venezolano que somos. En estos momentos pues tenemos que estar más unidos que nunca.
6: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
4: Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Més notícies amb la Maria Costa.
7: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire, i ha citat com investigats 24 persones més, entre les quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Angelo Chon Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la SEPI.
4: Generalitat i govern espanyol es reuniran demà per parlar del nou sistema de finançament. La consellera d'Economia, Alicia Romero, es trobarà amb el número 2 del Ministeri d'Hisenda per tancar la ronda de contactes de l'executiu amb totes les comunitats autònomes per parlar del nou sistema de finançament. És el pas previ perquè el govern de Pedro Sánchez acabi aprovant el model al Consell de Política Fiscal, on hi són tots els governs autonòmics i també el Consell de Ministres, abans de portar-ho al Congrés.
7: Les mesures econòmiques del govern espanyol per la guerra a l'Orient Mitjà haurien aconseguit contenir els preus, però ara cal veure què passarà amb la retirada de les ajudes. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres, creu que l'executiu ha retirat algunes mesures per intervenir en l'economia de forma més quirúrgica i amb la vista posada a les eleccions generals de l'any vinent. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
8: El que es busca és protegir els sectors més perjudicats, protegir els col·lectius més vulnerables, però al mateix temps, doncs, protegir també el país i també fer una mica de criteri polític, no? Ja anant pensant en les properes eleccions de realment quins àmbits són aquells que poden tenir més impacte a la ciutadania.
7: La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer a l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors.
4: La jutge ha deixat en llibertat provisional el conductor que va provocar l'accident amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, al País Valencià. Investiguen el jove per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu. València, Alba Barbosa, bona tarda.
9: Bona tarda. La magistrada considera que no es donen els requisits per enviar el jove a presó perquè no hi veu risc de fugida, destrucció de proves ni reiteració delictiva. També ha tingut en compte les seves circumstàncies personals, l'edat, el fet de no tenir antecedents

0: La marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixarà al club blaugrana uns 11 milions d'euros. Els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en l'Assemblea General l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup de Pau Gasol per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení. El Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el 24 de juliol. També a la pretemporada l'Alavés i el Girona jugaran un amistós el dissabte 25 de juliol a les Preses de la Garrotxa. I en ciclisme, 5 dies de l'inici del Tour de França, a Barcelona, l'equip UAE ha confirmat als ciclistes que competiran a la ronda francesa. El més destacat és Tadej Pogacar i també hi serà Adam Yates, però l'equip no podrà comptar amb Marc Soler, el català, que està lesionat.
1: Fins aquí les notícies.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Bona tarda, són les 5 i 5. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell durà a terme avui al vespre un ple extraordinari amb tres punts a l'ordre del dia, que té com a punt més destacat la previsió que s'aprovi la sessió a la Generalitat del projecte de residència de gent gran. Això ha de permetre que el govern pugui realitzar tots els tràmits per treure a concurs les obres i poder iniciar així la seva construcció d'aquí a pocs mesos. En espera que es confirmi l'aprovació referent a la residència, abans el plenari l'alcalde de la Seu, Joan Barret, ha avançat que està molt satisfet pel fet que s'hagi arribat a aquest pas, perquè la Seu disposa per fi d'un equipament molt necessari i al mateix temps fa realitat els seus compromisos més importants. També ha destacat que serà un equipament de titularitat pública i gestionat directament per la Generalitat. En un comunicat del consistori ha recordat que la residència tindrà una superfície construïda de 10.000 metres quadrats, sumant les zones residencials d'apartaments, serveis comuns i centre de dia. Disposada de 90 places repartides en 5 unitats de convivència, on cadascuna té 18 habitacions, hi haurà concretament 30 habitacions dobles, que sumen 60 llits i 30 d'individuals. Pel que fa al centre de dia, constarà de 40 places que s'afegeixen a les 30 que ja hi ha actualment a l'hospital. El pressupost és de 17 milions d'euros. La trobada amb els acordionistes del Pirineu enceta una nova etapa després d'assolir el mig segle d'història. Enguany el músic i investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop el 1976 a Arsèguel, passa el relleu a Catiplana, que des d'ara n'assumirà el lideratge musical i artístic. El Consell Comarcal de la Torzella ha acollit la presentació d'aquesta 51a edició de la trobada, en què Catiplana ha manifestat la il·lusió i la gratitud que suposa substituir Blasco en la direcció, amb la voluntat de nodrir tota aquesta petjada de 50 anys i que la gent de la comarca es continuï sentint seu el festival. Tot i que canvi el capdavant de l'organització, Artur Blasco seguirà presidint l'associació que organitza la trobada, a la qual s'hi afegeixen tant Plana com Jordi Blasco. El fundador i ànima del que ja és el festival folk més veterà dels Països Catalans ha parlat amb orgull de la seva successora i l'ha definit com la persona referent de Catalunya actualment en l'acordió diatònic i que ha fet una gran feina amb els joves acordionistes. El Departament d'Agricultura de la Generalitat inclou els recs de l'Olla i de Segalers a la Seu a la primera fase del nou pla de modernització d'infraestructures de rec arreu de Catalunya. S'hi preveu una inversió de fins a 3.000 milions d'euros repartits en 15 anys des d'ara i fins al 2040, és a dir, una mitjana d'uns 200 milions anuals. La primera part abasta fins l'any 2032, una fase inicial que se centra en la modernització i ampliació d'instal·lacions ja existents i, pel que fa al Pirineu, també inclou la modernització integral ja iniciada dels recs de la conca de Trem, ja fora del Pirineu, però encara a la meitat oest del país, s'hi inclòs actuacions com la modernització dels canals d'Urgell, que de fet és la que s'emporta el gruix més gran d'inversió, 1.000 milions d'euros, o la continuació del desplegament del Segarra-Garrigues, que rebrà una mitjana de 30 milions d'euros cada any.

Els bombers han extingit aquest cap de setmana un incendi de vegetació que ha afectat la serra de Gurb dins el terme municipal de Tremp. Es tracta d'una represa del foc que hi havia hagut en aquest mateix lloc dimarts passat, la vigília de Sant Joan. El cos d'emergències ha informat que en aquesta ocasió les flames han afectat una àrea d'uns 4.000 metres quadrats de vegetació forestal. Al lloc hi han treballat 8 dotacions terrestres dels bombers, 2 hidroavions i un helicòpter. D'altra banda, ahir efectius del GRAE de la Seu van atendre un escalador que s'havia precipitat mentre feia la biomedes del massís del Pedraforca al municipi de Saldes.

0: I en esports, el futbol i el futbol sala de la Seu han culminat una temporada històrica amb la nit dels campions de la Federació Catalana de Futbol a la demarcació de Lleida, que s'ha celebrat a Térmens, i en què els clubs ocellencs aquest cop han recollit 4 copes i un diploma. La Seu Futbol Club va recollir la copa de campió del grup 5 de segona catalana, un títol que li ha permès obtenir l'ascens a primera catalana quasi dues dècades després de la seva darrera experiència en aquesta categoria. A més, la Seu també ha rebut un dels premis Jocnet que concedeix la federació, perquè està l'equip de segona catalana que ha rebut menys targetes. De la seva part, el sènior A de l'Atlètic Club La Seu ha recollit la copa de campió del grup 3 de divisió d'honor catalana de futbol sala, un títol amb el qual han assolit l'ascens a tercera nacional, i també el títol de campions de segona catalana cadet. Tot plegat s'afegia al títol de la Copa Lleida Juvenil que ja van aconseguir el febrer. Pel que fa a competició femenina, el Futbol Club Pirineus ha rebut igualment el seu reconeixement, en aquest cas com a campiones de segona catalana a la Vic, que el suposa també l'ascens de categoria. L'acte, la vetllada va comptar amb la presència, entre altres, de Xavi Alís, que des de fa tot just un mes s'ha incorporat com a nou directiu de la Federació Catalana de Futbol. El pas del Tour de França pel Pirineu Català aquest dilluns vinent 6 de juliol comportarà al llarg d'aquest dia el tall de trànsit de les carreteres CN260, GI400, C162 i RN220, entre altres, el pas pel Ripollès i la Cerdanya, com ja s'havia anunciat en aquella jornada, la tercera etapa de la principal ronda ciclista del món, travessada Catalunya de sud a nord, amb sortida des de Granollers i arribada a la població dels Angles, al Capcí, i aquests dies ja s'han instal·lat senyals informatius a tot el voltant d'aquestes vies, també un dels accessos al túnel del Cadí, per avisar els conductors. I és que enguany Catalunya acollirà les tres primeres etapes del Tour. El gran depart serà aquest dissabte vinent pels carrers de Barcelona, i diumenge hi haurà una etapa que sortirà de Tarragona i arribarà a l'estadi Olímpic Lluís Companys, passant per el Vendrell, Calafell, Cunit, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Sos, Sant Feliu de Llobregat, entre altres poblacions. Pel que fa a la tercera etapa, la de dilluns dia 6, comportarà el tall dels accessos al llarg del matí i migdia a la Molina, al Puigcerdà i Font-romeu. I el temps amb un cel ennuvolat, però que de moment no està deixant precipitació la Seu, una precipitació de moment testimonial, i sí que està plovent més intensament a d'altres punts del Pirineu. Sí que s'ha notat, però, un descens de les temperatures respecte a les màximes a què s'havia arribat els dies anteriors, i la darrera previsió del Meteocat apunta que demà a la Seu s'espera una màxima lleugerament més baixa, al voltant dels 33 graus, el mateix espera d'altres poblacions del Pirineu, i les mínimes estaran entre els 14 i 16 graus. Fins aquí les notícies. Més informació a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.

Serveix una Sant Esteve nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Fernando García Martínez, vidu de Juan y Cortés Algar. Sala Estavella Tanatori Sant Esteve, avui de les 4 a les 8 de la tarda. Repos en pau, Fernando García Martínez.

0: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973-353-555.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: this worth it?
1: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per a esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Bona tarda, són les 7. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell durà a terme avui al vespre un ple extraordinari amb tres punts a l'ordre del dia que té com a punt més destacat la previsió que s'aprovi la cessió a la Generalitat de Catalunya del projecte de la residència de gent gran. Això ha de permetre que el govern pugui realitzar tots els tràmits per treure a concurs les obres i poder iniciar així la seva construcció d'aquí a pocs mesos. En espera que es confirmi l'aprovació referent a la residència, abans del plenari l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha avançat que està molt satisfet pel fet que s'hagi arribat a aquest pas. Així ho ha explicat en declaracions a Ràdio Seu.
5: Ja en el punt en què l'Ajuntament ja estem, ja hem enllestit la nostra feina, que és en cedir aquest projecte a Drets Socials, al Departament de Drets Socials. Un cop fet això, tenim reunions ja per començar la licitació. Ja depèn, evidentment, doncs, del ritme de Drets Socials i també d'infraestructures.cat, que és en el moment que nosaltres fem això, és on estarà, en mans de la Generalitat 100%. Per tant, doncs, estem al punt, esperem doncs, que això comenci a ser una realitat, fins i tot, si pot ser, aquest mateix any, a finals d'any, de posar la primera pedra, perquè és un tema doncs, que hem treballat intensament. La burocràcia és feixuga, però aquí la veritat és que tothom, des del principi, ha fet tot el possible. La maquinària això de l'administració és lenta, però és un temps encomanat i a partir d'aquí nosaltres hi treballarem incansablement fins que es posi la primera pedra, que a partir d'aquí doncs, ja caminarà sol.
4: En un comunicat del consistori urgellenc ha recordat que la residència tindrà una superfície construïda de 10.000 metres quadrats sumant les zones residencials, d'apartaments, serveis comuns i centre de dia. Disposarà de 90 places repartides en 5 unitats de convivència, on cadascuna té 18 habitacions. Hi haurà concretament 30 habitacions dobles, que sumen 60 llits i 30 habitacions individuals. Pel que fa al centre de dia, constarà de 40 places, que se sumaran a les 30 que té el centre de dia de l'hospital i de 12 apartaments tutelats. El pressupost de l'obra és de més de 17 milions d'euros, que assumirà íntegrament el Departament de Drets Socials en tractar-se d'una residència que serà propietat seva. Des de l'equip de govern han valorat que es complete així un procés de 3 anys de treball i consens que va començar amb l'elecció del terreny. En segon lloc, es va contractar un avantprojecte, un despatx d'arquitectura i després, el desembre de 2023, es va dur a terme una presentació pública de la proposta pactada amb la plataforma Pro Residència i associacions de les persones grans del municipi. El quart plaç va ser a acordar amb la Generalitat les condicions tècniques de la residència i cinquè, encarregar el projecte executiu del complex. És un tema aquest, com dèiem, que es debat en el ple extraordinari que ha començat a les 7 de la tarda a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Els altres dos punts del ple extraordinari són la declaració d'urgència d'aquest ple i, com a tercer tema, la subscripció del conveni de col·laboració amb la Fundació Sant Hospital per a l'execució d'una actuació que està inclosa al Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. Així ho ha explicat Joan Barrera.
5: És l'actuació número 19 del Pla de Barris, en la qual doncs, és la part de dinamització del centre històric. Hi ha dos educadors socials i un dinamitzador socioeconòmic, que aquí aleshores el que es fa és simplement en comptes de fer una licitació externa, una empresa externa, doncs el que es fa és cedir aquesta actuació a l'hospital perquè pugui fer una contractació interna. Per què fem això? Perquè el Pla de Barris no ens permet contractar internament, és a dir, contractar persones per fer cap actuació més allà de la pròpia oficina, que això sí que està permès. La resta ha de ser, doncs, externs. I, per tant, doncs, aquí el que fem és donar aquesta activitat, aquesta actuació a l'hospital, que a més a més doncs farà una bona gestió segur i amb tota la transparència es contractarà doncs amb tot el que és la publicitat necessària per contactar les persones, però més enllà d'això vetllarà doncs des del territori perquè aquesta actuació sigui tot un èxit, que és al final és la intenció.
4: És aquesta una de les notícies del dia, aquest ple extraordinari. En farem balanç demà també en els nostres butlletins. I dic que la Seu d'Urgell s'ha convertit oficialment avui la capital dels apassionats del món dels Playmobil, amb la inauguració de

0: que era la una de la nit. A les 8 del matí tornàvem a estar aquí. Bueno, el divendres, perdó, el divendres. Divendres i el dissabte. I el dissabte també van marxar d'aquí, que eren les 10 de la nit. Vull dir, i se'n van anar, clar, vull dir, però costa molt, perquè hi ha molts ninoters, molts detalls, moltes coses, clar, tot això ho tens que traure, clar, amb el transport, tens que ficar-li les seves armes, tens que, no sé, no sé com m'explicar, són moltíssimes hores.
1: Caravaca ha destacat el valor també de recuperar els Playmobil d'altres generacions, tot celebrant que enguany l'esdeveniment compta amb maquetes muntades completament per infants. L'any vinent també hi haurà activitats per a joves.
0: Bueno, comentau-vos això, vull dir que tenim nans aquí també, i també us vull comentar que l'any que ve vull fer unes taules de nans d'aquí del poble que s'apuntin i vinguin a exposar-se els seus Playmobils. Perquè nosaltres comencem a muntar, però jo vull que vingui el futur. El futur és els nens d'aquí del poble que s'apuntin i els hi deixarem una taula perquè ells vinguin a exposar el que ells vulguin. Que això és una manera de jugar i fomentar el joc.
1: Entre els més joves, un vell de la Seu de 15 anys, Cesc Seira Navarro, que exposa el diorama Cavallers contra Samurais. Així explica la seva maqueta.
2: He muntat un diorama que es diu Cavallers contra Samurais, que és una història on en una part hi ha els cavallers, el regne dels cavallers, l'altre el regne d'uns enanitos, i l'altra part els samurais. I mentre els enanitos busquen un tresor que està amagat per tot el diorama, els cavallers ataquen els samurais per sorpresa.
1: El jove creador ha afirmat que aquesta activitat li aporta treballar la imaginació, la creativitat i també la reflexió.
2: Vaig començar des de ben petit i als 7 anys vaig muntar la meva primera fira i doncs ja amb el temps doncs, n'he anat fent més a la Seu, a Andorra i més llocs de Catalunya.
1: L'acte d'obertura institucional ha comptat amb la participació de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, i la presidenta de l'Associació Sense Ànim de Lucre, Pla i Xic, i organitzadora, Sílvia Caravaca. Pel que fa a la inauguració, Joan Barrera s'ha mostrat satisfet d'aquesta recuperació de l'esdeveniment.
3: Doncs contents avui d'inaugurar aquest Pirineu Clic, aquesta fira de Playmobil, que es va deixar de fer fa molts anys i que enguany recuperem amb nova energia, amb noves temàtiques i, per tant, doncs, amb nova il·lusió i de que això funcioni, que puguem fer doncs, molts anys per endavant.
1: Així s'ha expressat també el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez.
4: La Diputació de Lleida té que estar al servei del territori, no només amb temes de carreteres, patrimonials, de fibra òptica, sinó també amb esdeveniments també que es fan aquí, no? com aquesta fira de col·leccionisme molt important que comentàvem abans, mou molta gent, fa dinamitza el territori, i fa que la gent vingui aquí amb aquest muntatge amb dos espais que creiem que serà tota una setmana de gaudi per tota aquesta gent d'aquest apassionant món, no? que és moltíssim.
1: La celebració s'estén més enllà dels espais tancats de la Sala de Sant Domènec i el Centre Cívic El Passeig, amb activitats per a petits i grans que inclouen tallers de manualitats, pintura de figures i una tòmbola. En col·laboració amb el teixit local s'ha posat en marxa també la gimcana Busca Clic. Fins al pròxim diumenge, les persones participants hauran de trobar figures en temàtiques amagades, com ara un piragüista, bombers o una furgoneta camper, als aparadors d'una vintena de comerços de la ciutat, algun d'ells associats a la Unió de Botigues. Tots aquells que completin la butlleta participaran en un sorteig de premis. Finalment, cal subratllar el caire solidari de la Pirineu Clic, ja que tots els beneficis obtinguts per la venda de marxandatge o de participacions es destinaran a l'ONG La Seu Solidària per cobrir necessitats prioritàries del territori. I 9 minuts passen de les 7, més enllà de l'àmbit lúdic, la jornada inaugural d'avui ha tingut un marcat caràcter també institucional. L'alcalde Joan Barrera, acompanyat del vicepresident Agustí Jiménez, ha fet un recorregut per les obres de tres grans infraestructures que compten amb un finançament estratègic per part de la Diputació de Lleida. D'una banda, han visitat les noves instal·lacions de la futura de la residència assistida per a les persones grans i la seva zona de rehabilitació, la Fundació Sant Hospital, un projecte que compta amb una subvenció de 3 milions d'euros. La ruta també inclòs el Parc Olímpic del Segre, on s'ha pogut comprovar l'evolució de les obres que estan duent a terme a la instal·lació per adaptar-la i posar-la a punt per acollir els campionats del món de piragüisme en aigües braves. La Diputació destina un total d'un milió d'euros a aquestes millores. Finalment, la comitiva ha fet una visita d'obres al futur edifici d'INEF Pirineus, on s'ha constatat la bona marxa dels treballs de construcció. El projecte es finança

0: a través d'una partida de 4 milions d'euros procedents de la Corporació Provincial. En relació amb aquest projecte, Barrera ha avançat que les obres van més ràpid del que en principi s'havia estipulat.
1: A INEF anem adelantats. És a dir, l'obra en principi hauria d'acabar el maig de l'any que ve, obra, és a dir, tot el que és obra d'estructura, els interiors també, després faltarà el que és la moblar, que això no és fàcil i per tant anirem justets pel curs, però això el setembre-octubre hauria d'estar ja inaugurat. És a dir, l'obra va perfecte, hem trobat algun problema en execució que s'ha encarit l'obra, que de fet el ple passatge es va dotar amb més diners per poder anar pagant totes les certificacions i per dotar el 100% de l'obra, i a partir d'aquí estem molt atents en el desenvolupament, que ara mateix va a tota màquina.
0: L'alcalde Joan Barrera ha agraït profundament les aportacions econòmiques de la Diputació de Lleida i ha recordat que són ajudes molt importants per poder fer avançar la ciutat.
1: Una ruta per totes les inversions que ha fet la Diputació de Lleida, que han estat moltes i molt importants, entre les quals, com ja sabeu, l'INEF, les obres de l'hospital, tema de part del Segre i molts altres temes que ens han permès avançar a la nostra ciutat. Per tant,
0: Agustí Jiménez, que ha reiterat el compromís de la corporació en continuar donant suport a projectes rellevants per al futur de municipis com el de la Seu d'Urgell.
2: La jornada d'avui del dia a dia, que sortirem al carrer a veure aquesta inversió de 3 milions d'euros que s'ha fet a la part de l'hospital, una obra molt reivindicada i molt necessària, donat el seu caire social, al igual també com l'obra que se pot dir estrella aquí al Pirineu, que és aquest institut d'INEF, no? amb una aportació de 4 milions d'euros que considerem totalment necessària, perquè a vegades no tot ha de ser des de la plana, no? Teníem aquests instituts a Lleida, però vam creure que també vam veure fa uns mesos a la ficada de la primera pedra. Avui veurem ja més consistència, més de les obres, on se veu realment la importància d'aquestes institucions i d'aquests equipaments aquí al territori, al Pirineu i aquí a la Seu d'Urgell. I també, referint-me, no, el conveni que ha hagut també entre l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i sort també pel Mundial de Piragüisme, amb el qual la Diputació de Lleida també està volcada amb l'esport, amb l'esport també molt d'una importància al territori molt, molt gran, i que, doncs, com hem considerat abans, la Diputació de Lleida sempre té que ser present. Evidentment, no deixarem mai els alcaldes de la mà de sueldos perquè puguin tenir aquestes inversions a dintre del territori.
0: I un altre acte que ha marcat la jornada d'avui és el minut de silenci que s'ha fet a la Seu en solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Un acte presidit per l'alcalde, Joan Barrera, amb la participació també del vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, així com regidors i regidores dels grups municipals i de treballadors del consistori urgillenc. Han volgut expressar així el condol a les víctimes i el suport del poble urgillenc a totes les persones afectades per aquesta tragèdia. Joan Barrera ha afirmat que aquest minut de silenci és una mostra de solidaritat de tot el poble urgellenc.
1: Hem fet aquest minut de silenci, de suport, al final per mostrar la solidaritat del poble urgellenc cap al poble veneçolà davant d'aquesta tragèdia que ha manllevat moltes vides i que encara pateix aquestes incerteses, desapareguts, destrucció que veiem a la tele, no? Per tant, què menys que poder dir estem aquí i us ajudarem com puguem, començant per 4.000 euros que farem durant aquesta setmana de donació al Fons Català de Cooperació, amb el fons d'emergència que tenim per aquestes qüestions. I després, amb persones del poble veneçolà d'aquí de casa nostra, farem un punt de recollida per poder portar temes de primera necessitat, de necessitat bàsica, que això ja farem publicitat, ja direm amb què s'ha de col·laborar, bàsicament, per organitzar-ho bé. Per tant, mostrar-nos la solidaritat i ara, a part de posar-nos a disposició, comencem a fer petites actuacions, petites coses per poder posar el nostre gra de sorra per pal·liar aquesta tragèdia.
0: El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament continua fent un seguiment de l'evolució de la situació sobre el terreny a Veneçuela i està valorant les possibles vies de col·laboració per donar una resposta coordinada a aquesta emergència humanitària. I la trobada amb els acordionistes del Pirineu ha encetat una nova etapa després d'assolir el mig segle d'història en guany el músic i investigador Artur Blasco, que va impulsar l'esdeveniment per primer cop l'any 1976 a Arsèguel, passa el relleu a Cati Plana, que des d'ara n'assumirà el lideratge musical i artístic. Del Consell Comarcal de l'Alt Urgell han expressat aquest canvi i han acollit aquest divendres la presentació de la 51a edició de la trobada, en què Cati Plana ha manifestat la il·lusió i la gratitud que suposa per a ella substituir Blasco al capdavant d'aquest esdeveniment.
3: Jo només volia expressar la meva il·lusió i la meva gratitud per aquest relleu que agafo amb ganes, amb il·lusió, també amb prudència, perquè ara aquest enguany estic veient realment com funciona la trobada d'acordionistes des d'un altre punt de vista. Jo hi he participat moltíssims anys, des que tenia 10 anys com a acordionista, com a músic, com a intèrpret, i és això, ara estic amb una altra tessitura, però això, encantada de la vida.
0: Tot i aquest canvi al capdavant de l'organització, Artur Blasco seguirà presidint l'associació que organitza la trobada, a la qual ara s'integren tant Plana com també Jordi Blasco. El fundador i ànima del que ja és el festival folk més veterà dels Països Catalans ha parlat amb orgull de la seva successora.
4: La Cati és la persona més referent de tot Catalunya de l'acordió diatònic. Jo sempre dic que la història de la música de Catalunya guarda com a mínim dues pàgines en blanc per parlar d'ella. I us diré perquè està fent una tasca callada, amb molt sacrifici, no sé com ho aguanta, està sembrant per tot el territori de Catalunya un nivell de gent musical d'acordió diatònic que dona pas també a que aquesta gent, alumnes d'ella, coneguin l'univers de la música. A través de l'acordió han descobert moltes altres coses. I ella ha aconseguit i està aconseguint, amb una feina molt callada, que no és espectacular, però molt important, està aconseguint sembrar que ens deixa el país amb un jovent d'alt nivell musical. Gent jove que fa uns anys no havien sentit parlar mai de música per les deficiències dels sistemes d'ensenyament general del nostre país.
0: El programa complet de la 51a trobada es presentarà el 9 de juliol vinent, però en aquesta presentació de divendres passat ja se'n va avançar que inclourà una desena de concerts entre el 24 i el 27 de juliol. També es va detallar que, a diferència d'altres edicions, aquesta vegada les actuacions quedaran circumscrites a l'Alt Urgell, estaran repartides entre Arsèguel, La Seu i Castellbòs. La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, ha reivindicat la implicació de la institució i del seu personal en la trobada al llarg de molts anys.
5: Aquesta nova etapa, no?, que després de mig segle de vida de la trobada dels acordionistes, havent arribat al cim d'una manera esplendorosa, el camí continua, però evidentment el camí continua amb unes forces renovades, amb unes noves energies, amb uns nous protagonistes que al final han de garantir aquesta continuïtat d'un esdeveniment que ha situat no només Arsèguel i l'Alt Urgell, sinó un instrument com és l'acordió diatònic al centre d'una història realment rellevant i realment impressionant i que ens permet aquesta tasca tan valuosa de recuperar aquesta memòria que hauria pogut perdre's, aquesta memòria col·lectiva del nostre passat, dels pobles del nostre passat, i que tot això al final ens ajude a poder construir un futur amb unes arrels molt més sòlides. I per això és tan important i pel Consell Comarcal és un orgull poder continuar acompanyant en aquest viatge que durant molts anys hem fet al costat de l'Artur i poder-lo fer també al costat dels nous lideratges que avui ens presentarà l'Artur.
0: Per part de l'Ajuntament de la Seu, la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, ha ressaltat que la trobada no només és cultura, sinó també història.
6: El relleu que ve fort, segur que sí, i sempre s'innova, idees noves, serà un èxit total. Llavors, des de l'Ajuntament sempre donarem recolzament, ens tindran allà al costat a tot aquell esdeveniment, no només a la trobada, a tothom que posi en valor el territori, l'orgull, i en particular la trobada d'acordionistes, no només perquè és cultura, sinó perquè és història. És un esdeveniment que parla de qui som i de cap a on anem. Per tant, moltes gràcies per la feina feta, la que esteu fent i la que vindrà per fer, i molt d'èxit, és que segur que en vindran molts i molts.
0: La directora d'IDAPA, Amàlia Sanz, ha recordat els inicis del certamen. També posava l'accent en l'impacte que han tingut tants anys de procés de recerca i recuperació de l'acordió diatònic.
7: Me'n recordo una vegada que em vas explicar que et va despertar aquest interès per investigar a partir del fiter de Canelles, del Ricard Montaner, que el vas veure actuant aquí a la Seu, tocant, no?, aquí a la Seu, i tot això vas pensar que era un instrument, no?, que tenia que ja no hi era i que tenia que estudiar-se i prosperar en aquest món del nostre Pirineu, perquè havia estat important. I bé, aquí tenim el resultat, no? Tenim al costat de l'Artur la Cati Plana, que és, diguem, una mica l'estirament de tot aquest procés de recerca i d'instauració de l'acordió diatònic al nostre Pirineu.
0: Recordem, doncs, aquesta 51a trobada entre els dies 24 i 27 de juliol. I dic que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha inclòs els recs de l'Olla i de Segalers a la Seu a la primera fase del nou pla de modernització d'infraestructures de rec arreu de Catalunya. Preveu una inversió de fins a 3.000 milions d'euros repartits en 15 anys, des d'ara i fins al 2040. La modernització del regadiu és una prioritat, així ho expressava el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
8: Presentar i explicar l'estratègia regadius 2025-2040. Què vol dir això? És les prioritats en inversió en regadius a Catalunya, el que hem de fer els propers 15 anys. Un volum d'inversió de 3.000 milions d'euros, d'acord, en els propers 15 anys, que ha de servir, a més, per modernitzar més de 200.000 hectàrees a Catalunya. Com sabeu, la meitat del regadiu a Catalunya en aquests moments no està modernitzat, per tant, hi ha molta feina a fer, principalment el 50% de la xarxa de regadiu de Catalunya que no està modernitzada, que encara reguen a manta, i després hi ha projectes aquí d'aigua regenerada, d'aigua d'algun de desalació. Pel Penedès, per exemple, és un projecte que utilitzaria les aigües de les depuradores, com també el rec de Riu de Canyes, i d'altres, com tot el tema de la conca del Ter, el Muga, el Fluvià, Girona, aquí sí que són projectes de modernització. I, per tant, adaptem una solució a cada lloc.
0: I parlem ara de la gerent del Consorci a l'Urgell-Cerdanya, Mireia Font, que ha rebut un dels reconeixements dels Premis Somos Líders, que impulsa el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern espanyol. Font ha estat distingida per la seva gestió del programa Líder a l'Alt Urgell i la Cerdanya. El lliurament s'ha dut a terme a Jerez de la Frontera, Andalusia, en el marc d'una trobada sota el lema Som Líders, connectant el futur real. I Salvador Illa i Xavier Espot han conversat sobre el projecte de tren tramvia i el reforç de l'aeroport d'Andorra a la Seu. El president de la Generalitat i el cap de govern han oficialitzat el nou pla de treball 2026-2030 que amplia la cooperació transfronterera a àmbits com la seguretat, el català, la cultura i afers socials. A la reunió a Barcelona també s'ha parlat del projecte de la zona especial a Organyà. Així ho explica Xavier Espot.
9: La zona econòmica especial d'Organyà també n'ha parlat i s'està avançant bé, ja s'està treballant doncs, en el model econòmic i fiscal d'aquesta zona econòmica especial i evidentment doncs, també doncs, moltes altres qüestions que ens ocupen, llengua i cultura, afers socials, cooperació sanitària, gestió de residus.
0: La trobada s'ha marcat en un calendari intens de relacions institucionals i empresarials en què Catalunya i Andorra. Per cert, Xavier Espot, que també ha demanat al govern espanyol que s'agilitzi l'obtenció de permisos de residència i estudis per a andorrans. El delegat de l'Estat a Catalunya s'ha compromès a millorar aquest tràmit arran de les queixes per les dificultats per rebre les targetes. El cap de govern d'Andorra també ha plantejat que el nou sistema entri i èxit tingui en compte els desplaçaments aeris. I dic que prop del 100% dels alumnes de l'Institut Joan Brudieu a l'ESPAU han aprovat. Un total de 82 estudiants del centre urgellenc han obtingut l'accés a la universitat i un d'ells ho ha aconseguit amb un 8,90. Les notes mitjanes de selectivitat, d'expedients i de mitjana definitiva han quedat lleugerament per sota de les referències de Catalunya i de la demarcació de Lleida. En parlarem demà als nostres informatius. En successos, els bombers han extingit la represa d'un incendi a la serra de Gurpa, Tremp. El foc s'havia iniciat dimarts passat. Efectius del GRAE han rescatat també un escalador ferit en una via al Pedraforca. I han trobat un excursionista mort al pic de Baborte. El cos sense vida va ser localitzat dissabte en un lloc de difícil accés a prop del cim, dins del municipi d'Alins. A la recerca hi van participar efectius dels GRAE de la Seu d'Urgell. I s'ha denunciat un pescador furtiu i reincident a l'estany de Flamis ella, a la Llodorre. L'home havia capturat en un dia 22 truites, 10 vegades més de les permeses per persona i dia, i la meitat d'exemplars superaven la longitud mínima autoritzada. I Sergi Gorriz ha estat tercer al Campionat de Catalunya Juvenil de Pesca de Salmònids. El representant de l'Alt Urgell havia obtingut aquest mateix resultat a la primera fase, el Pont de Suert, i ha estat segon a l'última fase, aquest cap de setmana a la Seu. El club urgellenc també hi han competit Òscar García, acabat cinquè, i Brian Smith Cano, que ha estat desè. Genís Traguany, del Ribagorçana, s'ha proclamat campió. I el futbol i el futbol sala de la Seu han culminat la temporada històrica amb la nit dels campions. A la gala de la federació, la Seu Futbol Club ha rebut la Copa de Campió de Segona Catalana i alhora ha obtingut el Premi Jocnet. També han recollit els seus títols l'Atlètic Club La Seu com a guanyador de Divisió d'Honor i de Segona Cadet i el Futbol Club Pirineus com a campiones de Segona Aleví. L'acte ha comptat amb la presència aquest cap de setmana de Xavi Alís, nou directiu de la Federació Catalana de Futbol. Fins aquí aquest butlletí vespre de Ràdio Seu. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat i a les xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram, també en imatges. Res més per ara. Molt bona tarda. A les 8 connectarem amb Catalunya Ràdio.
10: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: 1.000 jugadors,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que hem coincidit i cadascú amb el seu, no? Però sí que és veritat que es nota moltíssim. Aquest equip del Marroc, sí, com t'he dit abans, és que, Jordi, és futbol i juguen els millors. I el Marroc té, igual que qualsevol país, pues té grandíssims jugadors. Mm. Alguns arriben i uns altres per una cosa o per una altra no. Però hi ha molt de talent. Aquest talent va també pas, per exemple, jo penso que i he viscut, gràcies a Déu, molts anys per la capacitat mental, no? que poden tenir els jugadors. I això per mi és si no el més important, pot ser una de les coses més importants, no? que deu tenir el futbolista, no? Per tot. Ara mateix, pues, pensem que nosaltres quan jugàvem, Gerard, pues, no teníem redes socials, no teníem mòbils, i ha canviat molt. Ara els nanos tenen que estar molt, molt ben preparats. I, clar, jo no sé com funciona ara la història, però sí que és veritat que si un sap d'on ve, sap on pot arribar. Després arribarà o no, però tens que tenir els peus a terra com teníem nosaltres abans.
2: Doncs el Mohamed El Yagoubi, que ens ha fet aquesta radiografia del futbol marroquí, que aquesta nit aspira a plantar-se als vuitens de final. Per fer-ho, l'equip dels Agraf, Brahim, Bouadi, Unahi i Saibari, el marroquí nascut a Catalunya, haurà de tombar la Holanda de Koeman i de De Jong, i posats a triar avui que acabi content el Moja. Moja, moltíssimes gràcies i una abraçada. Ja convidareu, ja sí. Quan convoqueu aquest sopar, ja un convidareu.
3: Una abraçada, Moja.
0: Un petó molt gran, Gerard, Jordi, una abraçada molt gran i moltes gràcies.
2: El Mundial, que té aquestes coses que et permet parlar amb gent que val tant la pena com el Moja, i que ens ha fet passar-nos de frenada. Ara em renyarà l'Agnès i també em renyarà el Fitó, perquè ja ha començat la segona part del Brasil-Japó.
4: Sí, un parell de minuts d'aquesta segona meitat, de moment amb 0-1, encara victòria parcial del Japó. Ha fet un canvi Ancelotti al descans, no ha entrat Neymar, ha marxat Lucas Paqueta. No he acabat de veure quina de les dues cames era la que anava a coix.
2: Les dues.
4: Però canvi molt ofensiu d'Ancelotti, perquè marxa Lucas Paqueta, que és un migcampista, entra Endrick, que és un davanter. Per tant, ara mateix, quatre davanters al camp al Brasil. A part d'Endrick, doncs Ryan, Cunha i Vinícius.
2: Ara ens hi fixarem on juga Endrick.
4: Juga Endrick a la banda dreta.
2: És que no està jugant al Lío.
4: Correcte. I Ryan l'ha tirat enrere.
3: No, i Vinícius per dins, perquè juga molt per dins. Vinícius, no?
4: Sí, fa una mica el que vol.
2: Vinícius juga amb l'hidrola.
5: Sí.
2: Bé, doncs amb quatre davanters i amb només dos migcampistes, això també és molt d'Ancelotti, com les ulleres i com el Portunyol, intentarà aixecar aquest partit, que ara mateix té perdut. Avui fregant el rècord mundial, 10 minuts de retard sobre l'horari previst. Avui el patrocinant el Moja, el Gerard i el Fitó, que no para d'explicar-nos detalls d'aquest Brasil-Japó.
5: Sempre dels altres.
2: Agnès Marquès, bona tarda.
5: Bona tarda, com esteu? Bé,
2: avui vens amb un look molt així com molt estival, no molt formentera.
5: Bueno, dius, escolta, un sempre s'ha d'intentar posar en la millor de les situacions,
2: ja
5: pensant, que sigui venint a treballar.
2: Això mateix, sí. Ben pensat.
5: No, pels que ens estiguin escoltant, només vaig de blanc, res
2: més. Però és un look com molt, sí, com molt d'anar per, jo què sé, per Menorca, no?
5: Per la tarda, sortir a la tarda,
2: sí, a fer el passeig,
6: a fer la posta de sol.
5: Ja pot ser.
2: Vaja, a mi no m'hi veureu de blanc sencer, ni a Formentera, ni a Caldes de Malavella.
6: Però a Formentera sí, que t'agradaria.
2: Sí. Però
6: la
2: fulla també m'agrada i no vaig aquest look tan estival que tampoc em quedaria bé. En fi, a les 10, Catalunya nit, amb quins continguts?
5: Doncs mira, aquest retard de 10 minuts ens ha permès tenir dades actualitzades que ens arriben de Veneçuela. Oficialment la xifra de morts ara mateix és de 1.719 persones. És una actualització que va molt, molt lenta. Hem de tenir en compte que les Nacions Unides mantenen que la xifra de desapareguts supera els 50.000. I ara tenim sobre la taula una altra dada que ens fa la mida en la dimensió de la tragèdia. Hi ha gairebé 16.000 persones

0: que no tenen casa, que han perdut casa seva. De Venezuela n'informarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, en Joan Biosca, que ha aconseguit arribar a la zona zero del sisme, que és allà on hi ha els centenars d'edificis a terra. Lògicament, a mesura que van passant les hores i els dies, l'esperança de trobar supervivents sota la runa d'aquests dos terratrèmols doncs, cada vegada és més difícil, però encara hi ha alguna història de rescat i en parlarem amb en Joan Biosca. Què més? Ampliarem també aquesta informació, que és que l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la SEPI, de la Societat Espanyola de Patrimonials, Belén Gualda, i una vintena altra de persones per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Per tant, aquí és un cas que agafa una nova dimensió. Aquest matí, aquesta empresària, Carmen Pano, ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. Ampliarem, per tant, aquestes dues apunts de notícies sobre el cas Leire i també posarem sobre la taula una altra xifra. Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya. Recordeu que quan va començar el procés, el govern espanyol va posar sobre la taula una xifra molt, molt inferior. Va calcular que regularitzarien unes 500.000 persones. Doncs bé, les peticions arriben a 1.300.000. És tot un procés que s'ha de veure finalment en quantes s'acaben acceptant, etc. Però sí que la realitat, diríem, de les peticions queda molt, molt lluny de la imatge i de la xifra que es va donar en un principi. Amb el procés a punt d'acabar, juristes, també entitats, alerten del col·lapse per aconseguir cita a la Policia Nacional i denuncien que la falta d'hores disponibles ja ha aixecat el mercadeig de cites, que passa sempre també en aquest tipus de situacions, lamentablement. I per acabar, tindrem en Toni Padilla, avui amb contracrònica també del Mundial, amb el bon paper que estan fent les seleccions africanes. El que totes menys una...
1: 9 de 10 han passat a 700. És veritat que la primera de les 9 ahir se la van carregar, però vaja, sí, 9 de 10 moment... és espaterrant. Sí.
2: Hi ha 3 europees fora. Que han quedat...
1: Clar, també n'hi ha més. També n'hi ha més, però no. 9 de 10 és un registre històric. Sí,
0: a veure quantes passen aquesta d'ara.
1: Unes quantes menys.
0: Fa la pinta.
1: Avui ho veurem amb el Marroc-Holanda, que és Marroc és una de les més potents. A veure què diu el Padilla.
0: Què vas posar a la porra? No es pot dir.
1: Sí, tinc un 1-1 i passa Marroc a penals. Això no ho diu la porra, però...
0: La porra és un
1: 1-1, però jo crec que passarà a Marroc a penals. Marroc es va carregar a Espanya a penals al Mundial de Qatar.
2: Exacte, fa 4 anys, sí.
1: Per exemple.
0: Tot pot passar.
1: A les 10, Catalunya a nit, amb Toni Padilla, però sobretot amb Manel Alias i amb la formentarenca Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
0: A vosaltres.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
1: Amb Sonia Oleart, però abans, Arbusà, alguna cosa més des de Chattanooga?
4: No, res més, que abandonem ara la Villora School, que, per cert, Víctor Muñoz, del català de l'Osasuna, ara al Liverpool, s'ha entrenat ja avui amb el grup. No crec que el veiem dijous, però bé, bones notícies per De La Fuente.
1: Li cauen tots els extrems, Víctor Muñoz, sí, sí. Jeremy, Nico Williams, que fa pinta que no torna a jugar al Mundial. En fi.
4: Sí, per això que agrairà tenir Víctor Muñoz, no sé si dijous, però si passa temps, doncs avui tens.
1: Molt bé, doncs estarem pendents de la selecció espanyola, que insisteixo, dijous juga contra Àustria aquests 16ens de final. Gràcies, Roger.
4: Adeu.
1: Fito, a punt. Vaja, jo l'he vist dins, de marcar Brasil.
5: N'ha tingut una claríssima la selecció canarinya. L'ha tret el porter del Japó, Suzuki. Una bona centrada des de la banda dreta. Remata enrere cap al punt de penal un jugador del Brasil a la frontal de la petita. Crec que és Cunha, si no, Casemiro.
1: Ha rematat de cap.
2: Exacte, claríssim.
1: El porter de Japó ha rematat de cap. I la treu amb l'esquena. Hosti,
5: sí.
1: És el joc dels disbarats, sí. Però no ha entrat.
5: Després de molts rebots ha estat Casemiro, qui ha rematat amb el cap, i dos rebots pràcticament a la línia. Ho ha intentat a la contra del Japó, el partit està bonic ara mateix, però està traient aigua el Japó, està colant molt al Brasil.
2: Lògicament,
5: en aquests...
1: Si això continua així, acabarà 2-1, que és com res a la...
2: No et pensis, no. El pronòstic
1: correcte.
5: De totes maneres, 9 minutets d'aquesta segona meitat, dues ocasions ja molt clares pel Brasil, però segueix guanyant el Japó. Brasil 0, Japó 1, minut 55 pràcticament de partit.
1: Ara sí, Sònia, què hem de recordar d'aquesta primera hora de Tot Costa Inoblidable?
6: Entrevista a Pau Covarsidis a la concentració de la selecció espanyola, un Covarsidis test, satisfet, adaptat, diu que està en un bon moment, que veu a Lamin i Amal molt bé i que tant de bo es trobi a Messi a la final. Avui ja amb el Roger Arbusà, que la Gelma està de vacances, no sé si s'ha quedat per allà, però després de tants de dies segur que li vindria molt de gust fer un soparet amb Ral de Vinyó, la raça rústica de porc de casa nostra.
0: Que ben trobat.
1: Ben jugat.
6: Que us regala el primer que truqui 93207474, un pack d'espatlla curada llescada perquè la Sònia Gelma, si vol, pugui disfrutar-ho durant un bon àpat de pa on sigui ara en aquestes merescudes vacances.
3: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
1: No podrà trucar per aconseguir l'espatlla llescada de Ral de Vinyó, però mentrestant Casemiro va fent feina, eh?
5: Sí, perquè acaba d'empatar el Brasil, una jugada que defineix el que és aquesta selecció brasilera, centrada de Gabriel Magalhães amb l'esquerra, des de la frontal de l'àrea, i remata pràcticament a un pam de la línia de gol Casemiro, que ara sí, Suzuki no hi pot fer res. El celebra Casemiro, per tant, ara sí...
7: El 6-7.
5: Sí, el 6-7, sí.
1: El gest el reconec, però exactament què vol dir?
5: No vol dir absolutament... No vol dir absolutament res.
7: Jo no.
1: No?
5: No, no, crec, jo tampoc ho tinc clar, però no vol dir res, però sí que està molt de moda el gest aquest amb les dues mans amunt i avall.
1: Va fer gràcia perquè Márquez ho va fer quan va guanyar una cursa, però no tenia ni idea de què volia...
5: Doncs és exactament això.
1: I què volia dir? Bé, bon gol de Casemiro, molt de Casemiro, que és un excel·lent rematador de cap, i també molt bona la centrada enroscada al segon pal de Magalhães, el Brasil que ho empata.
5: Sí, sí, ho empata al minut 11 de la segona part, 1-1, gol de Casemiro, per tant, mitja horeta encara llarga per acabar de definir doncs, qui es classificarà.
1: No sé si la Sònia encara és per aquí. No, ha dimitit.
6: Sí.
1: Et faltava alguna cosa per explicar-nos?
6: No, res
1: del Popa,
6: més.
1: Ja està. Mira, doncs aprofito jo per explicar-vos que aquest dijous, el 2 de juliol, és la nit solidària del Relat Solidaris. Ja sabeu, aquest llibre que anualment una colla de periodistes del nostre país fan a benefici d'alguna entitat solidària. La d'aquest any, apadrinada per l'Eric García, és a benefici d'Avant Neurologia, i també anualment es fa una nit solidària amb actuacions. En aquest cas serà a la sala Almodós Bar de Barcelona. Si voleu anar, els dos primers que truquin al 93-201-7474 s'enduen una entrada doble per la nit solidària del Relat Solidaris, valgui la redundància.

0: No, ara no podrem perdre de vista el Brasil-Japó perquè el Brasil està desencadenat.
1: L'acaba de tenir Vinícius, una jugada maquíssima per la banda esquerra. De fet, ha tirat un túnel a l'extrem del Real Madrid per marxar de la seva marca, ha entrat dins de l'àrea, un retall, i amb l'exterior del peu dret ha intentat superar Suzuki, però si no m'equivoco la toca i la pilota que va al pal, ara veurem si la toca, sí, és una aturada de molt mèrit de Suzuki que aconsegueix que la pilota vagi el pal, però Brasil ara sí, sent Brasil, posant les coses molt complicades al Japó. Minut 58 de partit, 1-1, però la selecció de Carlo Ancelotti que pressiona, que ho està fent passar malament a la selecció nipona.
2: Se li farà llarg, al Japó.
1: Sí.
3: Crec que sí.
0: A mi ja us dic que mitja horeta em sembla correcte per...
2: Però tu també per la porra, ja et veig, estàs satisfet.
0: Sí. A més, gol de Vinícius ja seria la quadratura del...
4: I has dit que passava als penals?
0: Marró.
4: No, marró. Ah, sí. I aquí és... Has dit empat, no?
0: Si passa penals és que han d'empatar.
4: No, però ho sé, però qui has dit que passava?
0: Marroc.
2: No, però no,
0: aquí Brasil 2-1.
2: 2-1 Brasil.
4: Val.
0: Ara ja és molt evident que passa el Japó està traient aigua de la barca, no? Sí, sí. Tenen l'aigua al coll. Després d'una primera part en què han viscut i han competit més que bé. Mentre el Fitons vigila aquest partit, en línia,
2: correcte.
0: De Casemiro en el gol brasiler, obrim plana a Barça. Laia Tudel, bona tarda.
5: Anem.
0: Ramon Salburri, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: És que he sentit abans el Salmurri que la Tudel, però ja actuen els Tudurri. Laia, demà, 30 de juny, per tant, tancament d'exercici a tot arreu, però evidentment també a Can Barça, també últim dia del mandat de Rafael Juste, perquè dimecres prendrà possessió Joan Laporta. Què hem d'esperar d'aquestes últimes hores d'exercici 25-26 pel que fa a matèria d'operacions pendents, etcètera, etcètera?
7: Mira, et diré que venen dies una mica complicats, d'aquells que t'agraden, per explicar l'actualitat econòmica del Barça. No dies complicats per l'economia del Barça, sí per explicar-ho.
0: Defensora de les causes feixugues. Ara.
7: No, però ara entendràs per què us ho dic, això. Doncs perquè últimament, quan tu fas consultes de l'exercici econòmic al Barça i de què ha de passar per tancar en positiu, de l'1-1 de la Lliga, tot això, les respostes diríem que són flexibles, que no hi ha res blanc o negre, d'acord? D'entrada, aquesta idea de que demà es tanca l'exercici econòmic és cert, com conceptualment, però vaja, també hi ha, aquí entra aquesta idea de tot és flexible perquè es tanca demà, però sempre els auditors donen uns dies, hi ha un marge per acabar de tancar operacions pendents. I per tant, la fotografia que tinguem a 30 de juny de l'economia o la situació econòmica o l'exercici del Barça, econòmic del Barça, no és la fotografia final. Això d'entrada. Llavors, poden quedar operacions pendents, com per exemple, i operacions que el Barça ja està treballant i que les necessita. Mm-hmm. Per exemple, els famosos milions que queden per ingressar dels seients VIP de New Era, que queden aproximadament uns 30 milions d'euros per cobrar, doncs s'espera, perquè ho està treballant el Barça, que aproximadament la meitat d'aquests 30 els pugui ingressar en aquest exercici econòmic. Això ho ha explicat avui el company Adrià Soldevila, el que t'hi jugues a la cadena SER, que ha parlat de que el Barça pràcticament tenia ja tancat aquest acord amb que cobraria aquests diners mitjançant una empresa de Singapur. Bé, doncs això és una de les qüestions que estan acabant de tancar. Un cop estiguin tancades, veurem si doncs, el Barça pot ingressar aquests diners. Una altra operació, per exemple, pendent, és una que fa dies que n'estem parlant, que és el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, que el Barça ha de cobrar 11 milions d'euros d'entrada perquè és que demà s'acaba aquesta sessió i aquestes condicions a la sessió que tenia el Barça i el Mònaco per aquest traspàs d'Ansu Fati. I el Barça sí que espera demà fer oficial o que es pugui tancar ja aquest traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i cobrar aquests milions.
0: Però quan dius que demà s'acaba la sessió, vols dir que si no ho tanquen demà es trenca l'acord o no necessàriament?
7: No es trencarà perquè està molt avançat i estan negociacions. Es podria, o sigui, si el Barça es posés ferm amb això, diria, doncs bé, s'acaba, doncs acaba aquesta condició i te'n demano més. No serà així, perquè està molt avançada.
0: Vols dir que el que estava estipulat era durant la sessió i que un cop venci la sessió el Barça podria posar unes altres condicions.
7: bé, la clàusula acabava... Sí, el...
0: Val, no, clar, no, no t'havia entès.
7: Però vaja, no estarem en aquest escenari.
0: Vaja, és que tampoc més d'11 no ens en pagaran, vull dir que...
7: Sí, però vaja, no, el Barça espera tancar-ho amb aquestes condicions.
0: Fitxar-lo.
7: Amb aquestes condicions. Llavors, si es tanquen aquestes operacions, realment ajudaran a l'exercici econòmic. Però, tot això vol dir que... si no es fan aquestes operacions es podria tancar un exercici econòmic en negatiu i que per tant podria ser que no tingués l'1-1 al Barça? Doncs sí i no.
0: Bravo.
7: Sí a la primera.
0: Busquem el tall de Luis Enrique. Puede ser que sí i puede ser que no.
7: No, però ho explico molt ràpidament. Sí, vull dir que sí que es contempla dins del Barça l'opció de que l'exercici es pugui tancar en negatiu. I això... que, no, que l'exercici es tanqui en negatiu no penalitzaria l'1-1.
0: És
7: a dir, tot i tancar en negatiu l'exercici, tant fons del Barça com fons de la Lliga ens han confirmat que no és una condició indispensable per entrar a l'1-1 i que el podrien tenir de tota manera, que això és el que segueixen defensant i tenint clar des del Barça, que aquesta condició de l'1-1 la tindran aquest juliol. Ara bé, el fet de tancar l'exercici en negatiu podria dir pocs milions. Tampoc ara ens pensem que si tanques un exercici econòmic cada cop i volta doncs se te'n va molt. Això sí que ho condicionaria, però vaja,
0: clar.
7: Tampoc ens estem movent en aquest escenari.
0: Per tant, tot i que demà avanci el dia i no tanquem el tema Ansu, no cal que posem cap cronòmetre dramàtic en marxa enrere, eh? No passarà res, l'1-1 està garantit.
7: Això és el que ens expliquen.
0: D'acord.
7: Tot i que insisteixo que l'operació d'Ansu...
0: Fas bé de protegir-te amb això, és el que ens expliquen.
7: Expliquen
0: després
7: avui,
0: de 5 anys d'experiències.
7: Per això és que quan avui estava parlant de tot això, dic, mare meva, això m'està sonant. Però no, en general transmeten tranquil·litat, tant des del club com, insisteixo, des de la Lliga. En principi, el Barça ha d'estar a l'1-1. Una altra cosa és com es tanqui l'exercici. Però l'operació d'Ansu sí que és cert que s'espera que es tanqui demà. Veurem l'operació de Niuera, aquesta potser per més llarg.
0: Molt bé, doncs esperarem amb aquesta tranquil·litat suposada que ens transmet la Laia Tudel del calendari de la setmana. Sabem que demà a les 9, que dius, no, per fer-ho a les 9 pots fer a les 7, presenten la nova equipació de la temporada i dimecres ja presa de possessió. Tenim algun detall d'aquesta presa de possessió de la porta?
7: Quan dius a les 9 podria ser a les 10, perquè ho dius?
0: No, he dit a les 10, no, volia dir a les 7.
7: Ah, sí.
0: Va, però les 9, em sembla tardíssim per no poder fer... Jo és que ja l'he vista i bé, tenia ganes de dir-hi la meva, però clar, si és a les 9 no em va bé.
7: Però tu sempre pots dir la teva.
0: No, però m'esperaré. Home, m'esperaré que l'ensenyin, igual la canvien.
7: Sí, bé, demà és la presentació, sí, d'aquestes presentacions de samarreta maques que fan al MACBA, del Museu del Centre de Barcelona, a les 9 de la nit, en un acte doncs, que serà, com sempre...
0: Maca és la presentació, no la samarreta, vols dir?
7: No. Bé, ja en parlarem.
0: Val.
7: Jo
4: no t'agrada la
7: sí, sí, no li agrada les imatges
0: no,
7: que ha vist.
0: No.
7: Les imatges que circulen, vaja, que algú les haurà pogut veure, són franges verticals blaugranes més primetes i degradant una mica el color. Bé, ja veurem demà quina és la definitiva
0: no és
7: i com queda.
0: Això no és un degradat. A mi m'agraden els degradats i això no és un degradat.
7: Bé, no és
0: però,
7: un degradat
0: però això en parlarem demà o fins i tot dimecres.
7: Sí, exacte. Això per una banda i l'altra, la presa de possessió, doncs sí, és dimecres al matí a l'auditori, s'espera doncs, que sigui la presentació ja posada de llarg, la presentació oficial de tota la nova junta directiva de Joan Laporta, que presentarà aquells 5 cares noves que ja es van anunciar durant les eleccions del Barça.
0: Molt bé, doncs dimecres sabrem, si no ho sabem abans, qui compondrà i en quins càrrecs aquesta junta directiva que hi ha... Bé, el Salmo ja fa dies que ens va explicant que aquí podem estar distrets. Salmo, Ter Stegen a l'Ajax, què? Com ho tenim, això?
3: Doncs negociació en marxa.
0: Crec que no hi ha cap novetat d'última hora, però l'Autet i l'Anaïs no volien parlar de res més que no fos Ter Stegen avui. Dic, doncs, posem-los al dia.
3: Bé, no era tant de Ter Stegen, no? El que...
0: No, és veritat.
3: Sobretot tu i l'Anaïs volia comentar, sí. Però bé,
0: no tinc res més a dir.
3: No entrarem. A veure, negociació en marxa. Negociació en marxa per la sortida de Marc-André Ter Stegen. Marxarà, s'ha dit, a l'Ajax i res no es torça. L'interès de Mitchell i de Jordi Cruyff en Ter Stegen acaben de convèncer el futbolista i ara queda el més complicat de tot, que és, diguem-ne, allò que paga cadascú, perquè Ter Stegen, com ja saps, té una fitxa molt alta, l'Ajax no la pot assumir tota, el Barça és conscient que haurà d'assumir una bona part, veurem què vol dir aquesta bona part, i si Ter Stegen renuncia o no a una part del seu salari, cosa que sembla realment poc probable.
0: Bé, doncs veurem com evoluciona. És que, clar, aquesta operació no puc evitar pensar que és evident que no el volem aquí, però que la palmada econòmica serà descomunal.
5: No, doncs com ho era amb la sessió al Girona.
0: La palmada econòmica era altra. Clar, però el tema de Girona era mitja temporada, semblava així una mica per sortir del pas, i el Mundial... Clar, això és una cosa que sembla més estable i deixar-t'hi... Vaja, és que... Clar, no em puc imaginar què et pot pagar l'Ajax, que és un equip que aquest any...
5: Tampoc és un any...
0: Entrarà a Europa si hi entra...
5: Exacte, és dels millors anys del
0: club. Això ja, sense anar a la part de l'Anaïs, que jo comparteixo, que és que jo crec que és un risc anar pel món amb Stensner de segon porter, cosa que no vol dir que t'hagis de quedar a Ter Stegen, però clar... És que si l'has de pagar gairebé sencer...
4: És que quin sentit té haver de pagar pràcticament la fitxa d'un jugador per cedir-lo amb un altre quan tu no vas sobrat de talent en aquesta posició?
5: L'ecosistema al vestidor pot quedar més solventat.
3: Et pot sortir bastant més car quedar-te'l.
4: Jo és que crec que al final, amb totes les coses que...
0: Més car segur que no. Pitjor pot ser. Que et generi un escenari que no vols, indesitjat pot ser, però més car és impossible.
5: Jo quin poso a la pell de Flick? I penso que l'entrenador vol tenir un vestidor sa, un ecosistema competitiu, però i alhora, doncs, evidentment... Xesny és un risc? Sí, us ho compro. Jo us ho compro, que és un risc. Però jo probablement el correria, aquest risc. No sé, abans de tenir un ambient una mica
0: promès dins el vestidor... El més important, tu el correries, i Flick és evident que també.
4: Sí, sí, clar.
0: Flick ho fa amb totes les conseqüències. Exacte. Jo crec que ell assumeix que si et quedes sense Joan dos mesos com l'any passat, el que passa és que l'any passat t'hi vas quedar entre octubre i novembre. Si et quedes a l'abril, no és el mateix, però, escolta, a vegades, ves, qui no s'arrisca no pisca. Ell creu que per una banda el beneficia que Ter Stegen no hi sigui, i si tenim mala sort amb Joan Garcia, doncs prendrem mal. Això, Salmo, no fa pinta que s'hagi de tancar de manera immediata, o potser si la cosa s'hi quadren els interessos de les tres parts?
3: No descartis res. A priori et diria que no, perquè no deixa de ser... O sigui, la clau de tot això és quan està disposat a assumir el Barça. I això és el que marca, entre altres qüestions, el timing d'aquesta negociació. Jo crec que l'Ajax, pel que sé, té uns límits bastant clars i bastant marcats, i si el Barça doncs decideix que ho resol per la via ràpida, doncs haurà de fer una operació tipus Girona, o si en tot cas el Barça prefereix esperar, a veure què passa. No crec que sigui tant una qüestió de la voluntat de totes les parts, sinó de la posició del propi Barça.
0: Molt bé, doncs veurem. Pel que explica la Laia, no hi ha pressa en aquests termes de necessitem ingressar o tancar operacions, per tant el Barça pot pensar i pot calcular aquesta operació, que per altra banda sembla que va ben encaminada, perquè el més important que és que el jugador l'accepta, sembla que és una prova superada. El Salmo, el que ja tenim col·locat, no de manera oficial, però serà així, és Lewandowski, eh?
3: Sí, fa tota la pinta que se n'anirà a Chicago. Ha acceptat la proposta de l'equip de la MLS. Dies enrere va anar a Chicago a conèixer les instal·lacions, a conèixer el club i a respirar també una mica la ciutat, i finalment ha acabat acceptant la proposta de Chicago Fire i s'unirà a la Lliga Nord-Americana.
0: Molt bé, on es trobarà amb Messi, amb Griezmann, no estarà malament.
4: Està en volada.
0: La MLS d'aquest any, segons com, si el Barça no troba nou, potser ens haurem d'abonar a la MLS i tot per veure...
4: S'emporta la família sencera cap a Chicago, que era un dels temes que dius, home, Aràbia potser no, però Chicago
0: sí. Chicago és una ciutat
4: Chicago
0: xula,
4: està bé.
0: No, tot el respecte no és Barcelona, però no s'hi viu
4: però
0: malament.
4: No és Aràbia.
0: I sobretot si tens el contracte de Lewandowski, segur que no s'hi viu malament. Per cert, abans d'acomiadar-vos, com que tenim de vacances el Barça reservat, Laia, em permeto fer-te una recomanació de podcast, en aquest cas de videopodcast. Vasos Comunicants, el podcast que fa el Jofre Llombart, que en l'últim capítol parla amb Gabriel Martínez, el dircom del Barça.
7: Ah, he vist algun fragment a Instagram, m'ha sortit, sí.
0: És prou intel·ligent per no ficar-se en grans bassals, però parla una mica de tot. A mi em crida l'atenció la seva opinió sobre el community manager de l'Atlètic de Madrid. En fi, una miqueta de el Flick i el seu anglès i les seves expressions. Vaja, que és un personatge que normalment no l'escoltem perquè òbviament no fa declaracions, però que val la pena escoltar-lo. No, jo, tu has vist clips, jo te'l recomano íntegre. Ara que tens temps sense Barça
7: sense
0: reservat.
7: Sense reservat.
5: Sí. No, i tant, ho faré. Has donat festa a l'organet.
0: Sí, hauríem de posar l'organet, ja tens raó.
7: Sí, hauríem de portar algun petit reservat, encara que n'hi hagi reservat, i que soni l'organet i explicar alguna cosa.
0: Les portes del Tot Costa que estan obertíssimes a l'organet, ja ho saps.
7: Sí, ja ho sé, ja.
0: Molt bé, doncs aquí estarem esperant l'organet. Tudurri, Laia Tudel, Ramon Salmurri, gràcies.
3: Que vagi molt bé.
0: Fitó, com tenim el setge de Brasil?
1: Doncs ara mateix, a minut 73, segueix l'empat a 1. Brasil, que ho intenta, sí que és veritat que ha baixat un puntet aquest setge a la porteria del Japó. Ha fet canvis també el seleccionador japonès Moriyasu, però queda un quart d'horeta una mica més. Brasil intentant capgirar el marcador. Brasil 1, Japó 1.
0: Abans de tancar, evidentment sense perdre de vista aquest tram final del Brasil 1, Japó 1, Sònia Oleart, hem de constatar, perquè avui s'ha fet oficial, que la Lliga F ha aprovat l'entrada de Pau Gasol com a inversor amb una injecció econòmica de 55 milions d'ecos.
8: Sí, la proposta ha rebut llum verda en una assemblea extraordinària en què han votat els 16 clubs i en què s'ha confirmat que la xifra total es repartirà en els propers 4 anys. No serà, però, fins demà, quan Pau Gasol i Beatriz Álvarez, la presidenta de la Lliga F, presentaran l'acord entre les dues entitats davant de tota la premsa per donar-ne els detalls de com es concretarà tot això. Fins ara han explicat aquesta inversió té com a objectius el desenvolupament comercial de la competició, posicionament internacional, creixement i consolidació d'un model a llarg termini tant per la Lliga com pels clubs. La primera aposta de Pau Gasol, recordem, va ser a la Women NBA, la Lliga de Bàsquet Professional Femenina dels Estats Units. El món del futbol es va estrenar entrant a l'accionarat del Bay Football Club, un club de la Lliga Nord-Americana, que van fitxar, no sé si recordes, Àlex Blaurana, Assisat Oshoala.
0: Per favor.
8: Sí, ara ja no hi juga allà. Ah. Però sí, va ser un dels primers fitxatges que van fer quan va entrar Pau Gasol. En aquesta assemblea també s'ha exposat l'evolució del creixement de les audiències de la Lliga F, que ha arribat als 7 milions i mig d'espectadors, amb un 11,2% d'increment respecte a la temporada anterior, i ara en els propers dies s'obrirà el procés de comercialització dels drets audiovisuals de la competició per les pròximes temporades, però vaja, no serà fins demà en què tindrem tots els detalls de amb què es concretarà tot aquest volum de diner que posarà aquests 55 milions l'empresa de Pau Gasol per tirar endavant aquest projecte.
0: Doncs,
8: i quina implicació tindrà ell, diríem, en el dia a dia.
0: Ara que ja sabem que aquests 55 milions es reparteixen en 4 anys, sí, que continua sent molts diners, però evidentment és més repartit, ara demà estarà bé saber en com es vehiculen aquesta inversió i en què pot incidir, que és el que interessaria en que la Lliga F deixi de ser el Barça, una mica el Madrid i para de comptar. Però ara estava pensant aquest augment d'audiències, aquests 7,5 milions d'espectadors, m'agradaria saber quants corresponen a partits del Barça, que com a mínim a casa nostra cada cop que es televisa un partit en obert per TV3 fa unes audiències extraordinàries, sigui Champions, sigui Lliga o fins i tot Copa de la Reina. En fi, que demà en parlarem, demà tindrem més detalls i més explicacions. Sònia, fins ara.
8: Fins ara.
0: Gràcies al Gerard Tautet i a l'Anaïs Martí. Si ho voleu, us podeu quedar a veure el final del Brasil, aquí no ens feu cap nosa.
5: Va, doncs potser sí,
0: veus? Ja ho sabia.
5: Sí, si no, el cotxe ara m'ho perdré.
0: Ja ho sabia jo. Vinga, amb el Fitó pendent farem una pausa i mentrestant anirem parlant d'altres coses, per exemple, motos. Ara venim.
9: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
11: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
12: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.

0: Les 9, moment per repassar el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, que ha tingut de tot. Canvi de líder, nou guanyador de Gran Premi, els germans Márquez fent bons resultats, encara que no hagin pujat al podi, informació de mercat. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Marc Márquez va arribar sent a 40 punts de Bezzecchi i en surt a 40 punts de Jorge Martín.
2: Sí, sobretot per aquella fortíssima caiguda de Bezzecchi a la primera volta de diumenge, a 190 per hora, en un dels revolts més perillosos del calendari. Sicaus va passar per l'hospital i miraculosament està bé, però com deu estar del cap amb la mala ratxa que porta. Jorge Martín és el nou líder, fent tercer a Assen, al davant les dues Aprilia Trackhouse, amb Bogura i Raúl Fernández, i l'Aprilia, que és la millor moto, a falta que Marc Márquez recuperi la plena forma. Primera victòria d'aquest japonès. Ogura feia 22 anys de la darrera d'un japonès, aquell es deia Makoto Tamada, va ser l'any 2004 al Gran Premi del Japó. El que dèiem, els germans Márquez, d'entrada, una estratègia amb el pneumàtic tou que els va anar prou bé. L'Àlex va acabar cinquè i el Marc setè, només que el Marc s'havia estat cuinant una cinquena posició, i un contacte amb Dijan Antonio a l'entrada de la xicana li va impedir el final. Per explicar aquell incident, segons els comissaris, podeu fer memòria, recordeu aquell incident també de Rossi i Márquez el 2015, al mateix punt, en les mateixes condicions, amb la mateixa conseqüència, només que ahir Dijan Antonio va fer de Márquez i Márquez va fer de Valentino. I pel que fa al mercat, doncs els catalans Viñales i Rins amb un peu i mig fora de MotoGP. Viñales ha estat molt agressiu durant tot el cap de setmana amb els directius de la seva marca, KTM, els quals acusa de fer-lo fora del Mundial. Falten anuncis, a partir d'avui no n'hem tingut cap, per tant interpreto que a partir de demà o aquesta setmana en tindrem alguna altra, i la pròxima cursa és la setmana que ve al Sachsenring, territori Márquez, serà la darrera cursa abans de les vacances.
0: Damià, és pitjor a efectes de Mundial sortir a 40 punts de Martín que a 40 punts de Bezzecchi?
2: No, jo crec que no canvia res.
0: No canvia, és igual de complicat o de s'equip.
2: És igual de complicat.
0: Molt bé, doncs el tro de Cervera, que ara té una fita nova, o la fita és la mateixa, 40 punts, però amb una cara diferent, o en aquest cas una moto diferent a la qual perseguir, segurament a Sachsenring la cosa anirà bastant millor.
2: Hauria de guanyar els 37 punts claríssimament.
0: Molt bé, doncs...
2: No, vull dir que no hi ha una altra discussió possible. Després la realitat és una altra, però aquesta discussió no... O sigui, aquí no... Ni 32, ni 31, ni 25, 37.
0: Doncs no parlem més. No cal ni que hi anem. Fins ara, Damià.
2: Fins ara.
0: No deixem les dues rodes, però ara sense motor. En ciclisme, Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda.
0: Ja hem entrat en setmana gran, setmana sí. De gran depart. Dijous farem un tot costa especial des de la presentació del Tour i de la gran depart al vell mig de la ciutat de Barcelona. I aprofito per recordar-vos que les tres primeres etapes d'aquest Tour es podran seguir per TV3 i també en paral·lel per l'antena digital de Catalunya Ràdio, entre altres amb la narració de l'Isaac Vilalta. Isaac, anem coneixent llistes o alineacions o equips que participaran en aquest Tour, i es confirma malauradament una notícia que vas avançar aquí a Catalunya Ràdio.
3: Sí, que Marc Soler no hi serà. 8 edicions consecutives del Tour de França, havia disputat el de Vilanova, esperava fer la novena, però vaja, ho vam dir ja fa unes setmanes, teníem bona font, estava clar que el Marc no hi podria ser, i per tant Pogacar no tindrà Marc Soler, un fidel en les seves victòries, al seu costat. Per cert, l'UAE amb un equipàs, sense el Marc Soler, però al costat de Pogacar amb Del Toro, Velens, McNulty, Adam Yates, Vermeers, Nils Pollitt i Félix Groscharner.
0: Permet-me la salvatjada, ara em mataràs, però és que tenim Pogacar, si m'hi posessin a mi, que no sé pedalar, també seria un equipàs.
3: Sí, no, tens raó, però té grandíssims aspirants al podi en les etapes de muntanya, i té tractors, que si vols anar a una fira de tractors d'aquestes que fan per aquí al país, pots trobar-nos quants en aquest equip.
0: Per tant, Marc Soler no, sí que tenim algun català confirmat al Caja Rural, eh?
3: Sí, també havíem avançat que com a mínim n'hi hauria dos, i de fet n'hi haurà dos, el Joel Nicolau i l'Abel Balderston, a més de l'Àlex Molinar, que és neerlandès, a la fitxa és neerlandès, però ell, la seva mare és catalana, ell bona part de la infància la va passar a Olot, ha tornat a viure a Olot, parla un català perfecte, per tant, dos i mig, diríem en aquest equip.
0: Un d'aquests catalans, ara l'esmentava l'Isaac, és el Joel Nicolau, que hi va fer segon al Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta. El primer, el guanyador, també és català i respon al nom de Marcel Camprubí i el tenim en línia. Hola, Marcel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encantat d'estar aquí.
0: No, encantats nosaltres de rebre el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta, superant el Joel Nicolau. Bé, és la teva primera victòria professional. Entenc que no t'ho esperaves, o sí?
1: No m'ho esperava, la veritat. Sempre intento confiar, no?, amb les meves opcions, sempre que faig una cursa, però el campionat d'Espanya és una guerra molt, molt especial, perquè al final el Caja porta 20 corredors, el Movistar 20 més, el Ken Farma també, i és molt tàctica, no? I nosaltres ja amb el Pinarello 36 érem 4, i al final estàs en desavantatge numèric en un circuit com el d'ahir, però bueno, al final vam poder jugar les nostres cartes i el vam poder portar cap a casa.
0: Isaac, li vols fer alguna pregunta al Marcel?
3: Marcel, felicitats. No sé quin gust té guanyar-li al Joel Nicolau, perquè crec que sou bons amics, entreneu sovint junts, eh?
1: Així és. Allà a Andorra som veïns i és un tio, un crac, em cau superbé, sempre suma molt, així suma molt. I per un costat superbonic, estar disputant la carrera junts i poder-lo guanyar. I per l'altre també sabia una mica greu, perquè va tenir un fill... I bueno, veure el problema de meta també em va saber greu.
0: Vols dir que tu, ella et cau molt bé, però tu avui concretament tu potser a ell no li caus tan bé, no?
1: No ho sé. No, jo crec que, no, jo crec que també s'alegra molt. Però sí.
0: Escolta, en perspectives de Tour, ara que entrem en setmana, en tens, quina situació tens tu en el teu equip?
1: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran. I res, jo estic super, super motivat i al final jo soc de Barcelona, surt de casa meva, em conec les tres primeres tres etapes, com heu dit, al detall, i estic molt bé de forma.
0: Doncs, i és tonteria, coneixent-te també les primeres etapes, tenir-te de suplent, no?
1: No, perquè al final tot té un perquè, s'han pensat molt les coses, les preparacions, els rols per apujar el Tom, i ja s'ha compromès l'equip amb ser els corredors. No entenc que si són circumstàncies difícils, no és que hi hagi cap corredor, diguem-ne, mig que el pugui substituir. Per tant, o sigui, entenc la posició de l'equip, encara que a mi em faria molta il·lusió i, evidentment, ells ho saben, no?
0: Isaac, remata-ho tu.
3: No, una curiositat, de quin barri ets de Barcelona?
1: Soc del barri gòtic. Del centre, al costat de Jaume I de l'Ajuntament.
0: Doncs allà ja,
3: és complicat, que allà surti un ciclista.
0: Sí, això no va dir.
1: Exacte.
0: Quina rutina segueix un suplent? És a dir, tu podràs estar pendent del Depart gairebé concentrat per si passa alguna cosa, o estàs a casa teva i fas el que tu vols i podràs anar a veure la sortida com un aficionat? Com ho viuràs, això?
1: No vas amb l'equip, però sí que estic fent, diguem-ne, les coses molt bé a nivell de tot, descans, nutrició... si saps que algú està malalt, doncs no acostar-se gaire pel que pugui passar. I és una pena perquè em perdo la gran part, perquè me'n vaig a competir, estrenar el maillot al Sibiu Tour, a Romania.
0: Ostres.
1: Però també em fa molta il·lusió al final poder estrenar el maillot.
0: Clar, evidentment. Ara toca lluir-lo. Sí, sí.
1: Doncs totalment.
0: El Marcel Camproví, barceloní del Raval, que hauria pogut veure passar, com qui diu, el Tour, l'arrencada del Tour des de casa seva, però ho canviarà per el gust de poder estrenar el seu mallot de campió d'Espanya de ciclisme en ruta a Romania. Marcel, doncs ha estat un plaer parlar amb tu i moltíssimes felicitats i a gaudir d'aquest mallot durant el proper any i esperem que siguin amb moltes més victòries professionals.
1: Moltíssimes gràcies. El plaer ha sigut meu.
0: Isaac, alguna cosa més?
3: No, que res, falta confirmar l'alineació, per exemple, del Q36.5, l'equip del Marcel Camproví, que com ens ha dit ell, d'entrada no hi hauria de ser, i falta confirmar també la del Movistar. Mm. Veurem si és finalment el Roger Drià, que també és de Barcelona, ell és de Vallvidrera, seria l'altre català que de moment tenim amb un interrogant per saber si participa en aquest Tour de França.
0: Molt bé, doncs serà setmana de ciclisme en vena, anava a dir aquí al Tot Costa, però en general a Barcelona i a Catalunya, com ho mereix l'ocasió, i l'Isaac Vilalta en serà protagonista. Gràcies, Isaac.
3: Una abraçada.
0: Una pausa i rematem. Hem de parlar encara de tennis i de bàsquet. Ara venim.
4: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
7: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
7: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: El tot costa, Damià, per repassar el la que és la primera jornada de Wimbledon.
1: Sí, el número 1 mundial, Jannik Sinner, ha sobreviscut en aquesta primera ronda, però ha hagut de disputar 5 sets contra el serbi Miomir Kecmanovic, el qual en el cinquè ha acabat vencent per 6-3. Ara s'enfrontarà el portuguès Nuno Borges. De la resta de partits del dia, doncs, que l'espanyol Rafael Hoder ha eliminat el britànic Félix Gil i que l'hongarès Urkas ha eliminat el noruec Casper Ruud. En categoria femenina, la número 1 mundial, Arina Sabalenka, s'ha de fet fàcil d'una Sèrbia, Kostovic, 6-2, 6-3, Naomi Osaka també passa Jessica Pegula, demà debuta Serena Williams contra, 44 anys, contra l'australiana Maya Joint, i la Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
2: Doncs n'estarem pendents d'aquests dos debuts, de la catalana i de la tenista més llorejada de la història.
1: Per cert, qui guanyi 4,2 quilos. Individual, masculí o femení, 4,2 quilos.
2: Déu-n'hi-do, no està malament. I abans d'acabar amb el Brasil-Japó a l'afegit, empatant a un, ara ho rematem, Fito, però vull saludar, perquè la tinc en línia, un dels reforços més destacats de l'Uni Girona de cara a la temporada vinent. Ella és de Bescanó, ha jugat molts anys al València i ara torna a casa. Caral Casas, bona tarda.
3: Hola, molt bones.
2: Què tal, com estem?
3: Molt bé, de vacances.
2: De vacances.
3: De vacances està molt bé.
2: I tant, bé, i aviat tocarà posar-s'hi i ja no s'estarà tan bé, però tornaràs a jugar amb l'equip de casa, que suposo que és una il·lusió, no?
3: Sí, no, bueno, tot i estar de vacances sempre no es deixa mai d'entrenar, també ho hem de dir. Sí, la veritat és que molt, molt, molt il·lusionada, com tu dius, i molt, molt feliç de tornar a casa després de 20 anys.
2: Com s'ha gestat aquest retorn? Perquè tu a València, a part de que heu guanyat la Lliga aquesta última temporada, vaja, és que crec que dient que ets una institució em quedo curt. En quin moment prens la decisió de canviar el València per l'Uni?
3: Uf, no sé dir-te exactament el moment. No només va ser per part meva el fet de no seguir València, però bueno, al final el meu representant, bueno, jo el ser de Girona, van mirar opcions, perquè tampoc ens deien res de València, i evidentment jo tenia ganes de seguir jugant, encara em veig amb ganes, sobretot, que és el més important, i també físicament em veig bé. Llavors, evidentment, l'opció de si era sortir a València era tornar a casa, la primera opció, evidentment, per la plantilla, l'equip que hi ha, l'entrenador que hi ha, i perquè és casa, no? Al final era 100% la primera opció. Si no era possible, hauria de mirar altres coses, però ho tenia claríssim.
2: Dius l'entrenador, que serà el mateix, Roberto Íñiguez, però dius la plantilla, que no la coneixerà ni la mare que la va parir respecte a la temporada passada.
3: Bueno, al final, bueno, hi ha un bloc nacional que, bueno, al final són jugadores, el que jo he vist de plantilla, són jugadores que 100% ho donaran tot a cada partit. Les ganes no faltaran, evidentment, com tot. Com totes les temporades, doncs, hi haurà altibaixos, hi haurà moments que bueno, doncs, que seran més durs, potser, però estic convençuda que tant les jugadores que han sortit de plantilla com l'entrenador, no hi haurà mai falta de ganes a cap partit. Llavors, això és el primer punt, el primer pas, i crec que és bastant important.
2: L'Uni ha fet història aquesta temporada arribant a la seva primera Final Six a l'Eurolliga. Des del teu punt de vista, per on passen els objectius de l'Uni? Fer-se encara més forta a Europa? Recuperar l'hegemonia a nivell estatal?
3: Bueno, a nivell nacional, diguéssim que porta molts anys estant allà dalt, no? A lo més alt de la taula, i jo crec que aquest és l'objectiu principal, bueno, això, ser un dels equips temuts, no? Diguéssim, a la Lliga Espanyola, i evidentment el que han aconseguit aquest any amb el tema de la Final Six d'Euroliga ha estat fantàstic. I evidentment, tant de bo, seria genial poder-ho repetir, cosa que és molt complicada, perquè al final l'Eurolliga és molt complicada, però bueno, si ho han demostrat aquest any, per què no fer-ho un any més, no? Llavors, bueno, jo crec que els objectius són aquests. Principalment la Lliga Espanyola, està allà dalt, o inclús això, aconseguir títols, no? Lluitar-los almenys, i doncs això, si es pogués repetir seria fantàstic.
2: Doncs els objectius de l'Uni, que ara també passaran, entre d'altres, per les mans d'una gran del nostre bàsquet, la Caral Casas, que ha tornat a casa, i nosaltres avui volíem rebre-la com es mereix. Caral, gràcies, una abraçada forta i sort.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Minut i mig, i les 9, no hi haurà pròrroga al Brasil-Japó.
4: No, perquè a falta d'un minut per acabar el partit, Gabriel Martinelli ha fet el 2-1, per tant, Brasil es classificarà per als vuitens de final. Queden res, queden segons per acabar el partit. Brasil 2, gol de Gabriel Martinelli, Japó 1.
2: Veus, rodonet. Gràcies, Joan. Oleart, remata-ho.
5: El Lleida Ponent, format per penyistes de Lleida, disputarà la propera temporada de la quarta catalana, un cop el jutge ha desestimat la petició del club lleidatà de mantenir a la Lliga Elite, on pertocaria per mèrits esportius arran dels problemes econòmics. I, sisplau, ja podeu recuperar l'entrevista que hem fet avui a Pau Covarsí, aquí al Tot Costa.
2: Gràcies, Sònia.
5: Adéu.
2: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornarem demà amb més esports, amb més Tot Costa. Fins aleshores, feu molta bondat. Lluís, al Brasil li ha anat d'un pèl, eh?
6: Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bona nit, us informa Manel Elias. La xifra de morts pel doble terratrèmol de Veneçuela puja a 1.719 persones. Segons l'últim balanç, també hi ha 5.000 ferits i 15.000 persones que han perdut casa seva. Milers de voluntaris i veïns de les zones afectades continuen esperant l'ajuda del govern i intenten ajudar en la recerca de desapareguts com poden. L'enviat especial de Catalunya Ràdio, Joan Biosca, ha arribat a la localitat de Càtia Lamar, una de les més properes a l'epicentre del doble sisme.
2: Càtia Lamar solia ser una localitat de la costa del Carib veneçolà a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, un espai idíl·lic, aigua turquesa i moltes palmeres. Ara és una zona devastada i arrasada. Voluntaris com en Daniel i la Paola, que s'han desplaçat fins aquí per ajudar els damnificats.
3: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
2: Reclamen més ajut a les autoritats veneçolanes i ja tenen por, asseguren, de brots epidèmics. Les condicions en les que estan, en les que es troben, són precàries, amb molta por i molta angoixa.
1: Més notícies, Marc Güell.
5: El parlamentari republicà Carles Campuzano i el congressista Francesc Marc Álvaro presenten el seu nou projecte polític, Esquerra Democràtica. És una plataforma en què els promotors volen eixamplar l'electorat d'Esquerra cap al centre liberal. Barcelona, Àlex Giral. Robert, bona nit.
6: Bona nit. Sí, els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes, radicals i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica dels partits del procés. Francesc Marc Álvaro i Carles Campuzano.
7: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, i ho diem clarament. Però no renunciem a l'ideal.
8: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
6: La vocació d'Esquerra Democràtica és anar sempre de la mà dels d'Oriol Junqueras. Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Gairebé 17.000 abonats d'Endesa de l'àrea metropolitana de Barcelona estan sense llum des de 6:15 de la tarda. La incidència afecta veïns de Barcelona, sobretot al barri de Sants, l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà de Llobregat. Un cable proper a la subestació de Collblanc ha provocat un petit incendi que ha acabat afectant un dels transformadors. Ara com ara, no hi ha cap hora prevista per restablir el servei.
5: Un home ha resultat ferit en un tiroteig aquesta tarda al barri de la Mina. La policia ha rebut l'avís a 6:15 de la tarda d'un testimoni que ha sentit diversos trets i quan els Mossos hi han arribat han trobat al terra restes de bales. Després dels fets, l'home s'ha dirigit al centre d'atenció primària amb ferides compatibles amb trets per arma de foc. Els Mossos han obert una investigació i estan buscant l'autor d'aquest tiroteig.
1: I els 6 morts en el tiroteig del nord d'Alemanya són treballadors d'un centre d'atenció i protecció de mares i infants de la localitat d'Estada. Les víctimes són 4 dones i 2 homes. La policia ha detingut el suposat autor dels fets, que és un home de 45 anys, i 2 persones relacionades amb ell. Segons els investigadors, el mòbil del crim seria una disputa per la custòdia d'una nena de 3 mesos.
5: Les motos estan implicades en el 30% dels accidents greus a Lleida, tot i que només suposen un 3% del trànsit. El Servei Català de Trànsit es planteja ampliar aquesta demarcació, les marques de traçat en revolts perillosos i aposta per la formació Lleida Pere Joan Álvarez.
9: Durant la presentació d'un estudi del RAC, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos que ja funciona a la Collada de Toses i al Moianès.
10: Tens la moto a la carretera, sembla que hi ha un interès per conduir la moto, i aquí ara estem parlant de la infraestructura, però nosaltres el que veiem és una necessitat important també de formar aquests motoristes.
9: Per a Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
1: I I ara els esports, Damià Aguilar.
11: Brasil és la primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Victòria dels brasilers 2-1 sobre el Japó amb gol de Martinelli al descompte. Partit disputat a Houston. A 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai, a Foxborough, Massachusetts. A les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc, a Guadalupe, Mèxic. El Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions. Els clubs de la Lliga Femenina de Futbol aproven per majoria en l'Assemblea General l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros en 4 anys del grup de Pau Gasol. A la primera ronda del torneig de tennis de Wimbledon passen els dos números 1 mundials, l'italià Jannik Sinner, eliminat en 5 sets el serbi Kecmanovic, i la bielorussa Marina Sabalenka, eliminat la sèrbia Kostovic en 2 sets. En ciclisme, a 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip UAE confirma Tadej Pogacar. El Caja Rural confirma els catalans Abel Balderstone i Joel Nicolau. I l'ala pivot letó Marcis Steinbergs es desvincula del Kitzanàs Manresa i fitxa pel Múrcia.
0: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants s'hereda.
12: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
0: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
0: Veu com creixen els seus oients màgics.
14: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
0: I posa la pell de gallina.
15: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.

0: al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Els robots poden ser feministes?

0: Si sou d'una certa generació, us mireu els robots encara amb certa prevenció. Potser el robot que més estimeu és la Rumba, aquell que es treu, que us treu la pols a casa. Particularment, jo recordo una pel·lícula de finals dels 80, que es deia Cortocircuito, on un robot tenia el poder de llegir-se tots els llibres del món rapidíssim. I vaig pensar, quina meravella, tu. Des dels 80 ha plogut molt. Ja fa anys que hi ha robots que serveixen per fer cirurgies, que ajuden a persones amb dificultats, però també hi ha tot un negoci de robots amb finalitats sexuals on els robots són humanoides i el client principal són homes. Si a l'enginyeria robòtica la majoria són homes que han començat a fabricar, què suposa que volen fabricar? Si les dones durant anys no han tingut referents, els hi fa por acostar-s'hi? Avui coneixerem una de les pioneres de la robòtica al nostre país, que és Alicia Casals.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat.

m'encanten els robots aquí a Catalunya Ràdio, però com som humanes, ens encanten també les cançons tranquil·les. Ja ha començat l'estiu i es nota, però fa tanta calor que somiem amb la primavera, que torni. I aquesta cançó és de Rigoberta Bandini, cançó de la primavera.

0: Benvinguts, benvingudes a les Dones i els Dies. Rigoberta Bandini parlar-nos d'humans, però nosaltres avui volem parlar de robòtica. Hem convidat a l'Alicia Casals, que és enginyera industrial, informàtica també, catedràtica de la UPC. Ara està jubilada, aparentment, però ja us dic jo que no atura aquesta dona. I és presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. En els últims anys ha centrat la seva activitat en la robòtica mèdica per la cirurgia d'alta precisió. Alicia Casals, bona nit, com
1: Hola,
0: estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Escolta'm, bueno, tinc moltes preguntes.
1: Doncs endavant.
0: Et vam entrevistar en aquest programa fa 6 anys, ja al principi de Les Dones i els Dies, i ens deies que encara les dones eren minoria a la robòtica. Està canviant la cosa.
1: Encara.
0: Encara estem així, eh?
1: Sí, sí.
0: I què passa?
1: Molt exagerat. Bueno, les dones comencen a estudiar, sí, ciències, matemàtiques i tal, però la part més, bueno, o quan vas evolucionant i quan vas avançant als nivells de recerca i tal, doncs vas deixant-ho. Potser també...
0: creus que ho deixen...
1: Que fa un cert respecte, una mica més... l'enginyeria més dura, potser. Però, en canvi, té unes aplicacions tan àmplies, tan socials i tan... No? A part de les que són més industrials, més dures o més, inclús... si parlem de drons violentes... o no, o artístiques.
0: Sí.
1: Però... poden fer altres coses totalment socials.
0: Meravelloses, no? De fet, per exemple, ara abans d'entrar comentàvem que és un robot social. Un robot social, per exemple, pot fer companyia a nens amb autisme. Mm-hmm. Per exemple, parlar amb ells, fer xocs amb ells, que d'alguna manera doncs, ells potser els hi costa tenir relació amb altres persones i, en canvi, amb un robot s'hi senten més còmodes.
1: Sí, i pots també... domesticar el robot, programar el robot de cara a que es comporti d'una manera i que orienti d'una manera sense tenir doncs, un moment que pot tenir la persona d'una reacció que no toca. I això pot ser molt més programat i molt més...
0: Clar, estem parlant, de, per exemple, per als nens autistes, per criatures, però també per persones adultes, potser en un futur...
1: La companyia, ara mateix, pel tema de

0: companyies és un aspecte important, és molt important. S'estan instaurant i cada vegada n'hi haurà més.
1: Sí.
0: De fet, els robots de companyia van començar al Japó amb la idea això de que hi hauria molta gent gran i que la soledat sabem que és una dels problemes de la gent gran, i van estar molt pensant quan aquí ni se'n tractava, no era un tema que ens preocupés, però ja que tenen també molt envelliment i no tenen immigració i tal, doncs era un problema, diguem, que mirant el futur preocupava, i es van estudiar molt, no?, des de l'aspecte estètic, des de l'aspecte psicològic, com les persones interaccionaven amb els robots, no? O com seria com la manera de que la persona no rebutgés, perquè en molts casos dius, no, un robot no, jo vull una persona. Doncs has de trobar un equilibri, perquè evidentment no és dir un robot substitueixi una persona i ja no la tenim mai més relacions amb persones, no? Sinó que veure com complementa, sobretot doncs, amb el que és més rutinari, el que és més constant, no?
1: Potser que et doni, per exemple, les pastilles que et prens cada dia.
0: Exactament.
1: Aquestes coses que necessites potser un assistent i que no necessites, en aquest cas, una persona. Això sembla ciència-ficció, i de fet jo crec que la ciència-ficció, no sé si ha fet bé o ha fet mal, perquè també la ciència-ficció se'ns ha dibuixat també com un món molt d'homes. I per tant, jo crec que em sembla que tu, quan vas començar a estudiar aquesta carrera o a imaginar-te que podies estudiar enginyeria i més tard robòtica, era més o menys l'any 72, i tu mateixa no t'ho creies que podries fer aquesta feina.
0: Sí, i entre altres coses la robòtica no existia, o sigui que no ho podia pensar ni existia, no?
1: Però per què pensaves? Perquè era allò, els enginyers és una cosa d'homes? Hi havia aquesta idea encara?
0: Sí, per descomptat. És que estem parlant de fa 50 anys.
1: Sí, no passa res.
0: I la mentalitat era molt diferent. I jo mateixa, Vull dir que
1: veus... Tu vas pensar, si estudio això no trobaré nòvio.
0: No.
1: Ja en tenies,
0: No,
1: has fet cara de ja en tenia.
0: No, el vaig trobar estudiant, precisament.
1: Ah, d'acord.
0: Estudiant enginyeria el vaig trobar. No per les relacions, sinó pel que veus al costat. I inclús l'educació al col·legi, les nenes tenien ja una educació que potser les ciències tampoc les tractaven tant, perquè com que et dedicaries a la casa i tot, doncs...
1: Sí.
0: Però ja ho vius amb naturalitat, perquè és el que veus al teu entorn, no?
1: Clar, tu per això tenies una família on sí que hi havia homes que havien estat enginyers.
0: Sí, tinc oncles enginyers, el meu avi que era enginyer, però... No sé, no veig molta influència perquè tampoc era el dia a dia i el constant, no era la vivència, no?
1: Perquè vols dir que no parlaves gaire amb el teu tiet de si feia, o amb el teu avi, si feia no, tal o qual, no?
0: No.
1: Si tu eres la neta, amb les nenes no es parla de màquines.
0: No sé de què parlaven ells, però...
1: Ja.
0: En aquest temps també hi havia molta separació entre els grans i els petits, no és com ara que hi ha molt més diàleg, era més tractar-te de nena.
1: Clar.
0: I no...
1: I no parlar d'enginyeria, ni molt menys, no? Però com quan ho dius a casa, per exemple, que vols dedicar-te a l'enginyeria, què?
0: Doncs satisfacció.
1: Sí,
0: Sí, sí. A casa era com... Perquè l'enginyeria és difícil i és com un repte important. No, molt bé, en aquest sentit. Ni em van inclinar per una cosa ni per l'altra, però això doncs, era...
1: Clar, però m'imagino en aquella facultat de minories poc, devia ser 5 o 6 per classe.
0: Les classes, la classe de 200 potser n'hi havia 4 o 5, però la classe de 40, les classes de pràctiques, moltes vegades et trobava sola.
1: Ja. I quina impressió et va fer allò?
0: Pues em va fer la impressió de passar d'un col·legi de nenes a un col·legi de nens.
1: M'he colat.
0: Quasi.
1: I com...
0: Però molt bé.
1: Molt bé, perquè clar, has tingut tota una trajectòria fantàstica, però m'imagino que certes pors, també cert sentiment de...
0: No, un cop em vaig decidir, vaig entrar, veus que l'entorn és diferent, i és diferent realment, no?
1: Sí.
0: I et sents ben tractada, et sents diferent, i això també fa que potser la intensitat de la relació que tens amb els companys no és la mateixa, no? Perquè...
1: Vols dir que potser en certes converses tu no hi entraves, o tenien un altre món, o què?
0: Bueno, no, si hi ha una conversa no... normalment fas grupets i parles i tot, i bueno, no sé.
1: Vols dir que estàveu a part les noies, potser, parlant entre vosaltres, o no?
0: Tampoc, perquè no les veies gaire.
1: Clar, no les veies, d'acord. Te les havies de pintar l'oli.
0: Jo me la... Jo, sí, bueno, que, sí, que les veia. Sí. La que les veia, no? Però vull dir que clar, tenia clar, molta no... més companyia masculina que de dones, no?
1: Però aquí, per exemple, ens expliquen moltes vegades a la ràdio que fins i tot ara, a les noies que estudien enginyeries, en una classe on eminentment hi ha homes, els hi costa, per exemple, fer preguntes. Perquè se n'enriuen, perquè no l'estan tan bé, perquè es troben alguna vegada algun professor que no els tracta de la mateixa manera que tracta els altres companys. Uh-huh. Sembla molt antic, però això estic parlant d'ara, eh? Vull dir, sí. Això ens ho han explicat aquest últim any estudiant joves, no? Uh-huh. Llavors, no sé, tu, clar, en aquella època potser tenien més respecte.
0: Sí, jo crec que respecte, sí que alguna vegada amb algun professor jo que dius senyor Casals, perquè clar, no...
1: Quan et parlaven de senyor, tu?
0: Bueno, en el moment que dius de la llista, avui parlarem, pregunto a no sé qui, doncs et dius senyor Casals, si està ple d'homes i només hi ha una dona, doncs penses Casals és un... No?
1: És un senyor,
0: és
1: sí.
0: És un senyor, no? Llavors, sí, al sortir jo va ser com estrany, però no sé, jo sóc bastant... no sé, diria impàvida o el que sigui, que potser reaccions que pugui tenir un altre o percepcions, mm-hmm. que potser hi ha hagut aquesta relació diferent i tal, però potser no l'he notat.
1: Perquè tu estaves pel número allà.
0: Sí, no
1: estaves per perdre el temps.
0: Vull dir que a vegades inclús sí. Et diuen, ui, mira, ha passat això, i dius, ai, és que ni me n'hi he donat o ni li he donat importància. No?
1: El que passa que sí que ens comentaves que potser síndrome de la impostora o tenir por de no fer-ho igual de bé que els teus companys, bueno, això sí que ho havies tingut.
0: Bueno, això passa sempre no amb la carrera, sinó amb qualsevol cosa, no?
1: Sí.
0: Per exemple, si
1: però és un tema d'inseguretat.
0: Si un dia aparques malament, el dona tenia que ser, saps?
1: Sí. Però tu t'han dit, dona, que havies de ser si el robot era d'una altra manera o què?
0: No.
1: Ah, d'acord.
0: Això no.
1: No, però sí que hi ha com inseguretat en moments.
0: No sé, no em sento com a inseguretat o dir... No, sí, no pots fallar, eh? Ho has de fer bé.
1: Exacte,
0: perquè
1: no pots fallar.
0: Perquè si no, serà perquè ets dona.
1: Uh-huh. Eh? No pots fallar mai si ets dona. Uh-huh. Així,
0: sí,
1: eh?
0: Això sí. Uh-huh.

0: parlant amb Alicia Casals, enginyera industrial i especialitzada en robòtica. Com arriba la robòtica a la teva vida? I sobretot, quina era el primer imatge que tenies sobre la robòtica, tu? Perquè, clar, si venies com jo, que només coneixies el cortocircuito, quin era?
1: Ciència-ficció, però tampoc potser es parlava tant de robots, no?
0: I com hi arribes? Què és el que t'agrada? O en aquell moment t'emociona i dius, jo vull anar cap aquí?
1: M'ho porta el grup de recerca on estàs, no? Nosaltres estàvem treballant amb, en el càrning d'informàtica, electrònica, processat d'imatge, i va ser el company, el meu cap, que va intuir que la robòtica, que encara no existia, d'alguna manera existia al Japó, però
0: clar,
1: aquí no.
0: Tu vas estar al 1990 a l'equip on vas ser els primers a estudiar robòtica a Espanya.
1: Sí.
0: 1990,
1: va començar, vam començar una mica abans, sí. Allà a esbrinar què era, no? Inclús, doncs, vam començar a fer els primers cursos al Col·legi d'Enginyer, que feien els cursos de postgrau, quan encara la robòtica no existia, clar, però es començava a parlar, no? Hi havia els primers robots a la SEAT i aleshores la gent necessitava aprendre que era un robot, no? I nosaltres també, perquè tampoc no teníem encara prou coneixement, no? I per tant, vés a buscar llibres, perquè no hi havia internet, clar, vés a buscar llibres, a veure algun llibre que parli de robòtica i anem entrant en el tema i aprenent i ensenyant, perquè era el que demanava la societat en aquell moment, no?
0: Clar, tu ara has parlat de la SEAT, que la gent s'imagina en aquells robots, aquelles màquines, aquells braços,
1: exacte,
0: que van allà a posar les rodes i tal.
1: Jo
0: has vist que soc superespecialista en robòtica, clarament, però després vosaltres vau anar a buscar usos terapèutics i mèdics a la feina que fèieu. Llavors, per exemple, doncs, les laparoscòpies, no? per veure l'estómac, per operar, per fer doncs, operacions de traumatologia. Això és amb el que heu estat treballant tots aquests anys.
1: Sí, de fet, vam començar, clar, pensant en la indústria, perquè tampoc altra cosa no s'ocorria, però sí que quan vam començar a veure l'aplicació de la tecnologia en l'àmbit doncs, de la discapacitat, que va ser el primer, vam començar a treballar per una persona cega, a fer-li un teclat específic, quan només hi havia Braille, però havíem de fer una adaptació perquè puc treballar a la Facultat d'Informàtica, precisament. Aleshores es va obrir una mica aquesta idea de dir, bueno, si estem treballant amb robòtica, no podem fer robòtica en aquesta línia. I llavors vam començar per fer un robot assistencial que era un braç que ajudava una persona a menjar, una persona tetraplègica, una persona que no pot utilitzar els seus braços.
0: I aquesta idea
1: va ser el començament.
0: Clar, i aquests objectius o aquestes idees també, com d'ajudar els altres, aquí dius que és on hi ha més dones en el món de la robòtica, quan hi ha dones en el món de la robòtica, moltes van cap aquí, eh?
1: Sí. De fet, jo donava classes de robòtica a la Facultat d'Informàtica. Quan vam fer un màster de bioenginyeria on hi havia robòtica mèdica, doncs vaig veure en canvi l'aula. De la proporció d'homes i dones que hi havia.
0: De sobte hi havia moltes dones,
1: exacte,
0: no?
1: Sí.
0: Clar, no n'hem parlat encara, però, per exemple, hi ha robots sexuals, això és un altre món, però, clar, jo sempre penso que molts, com que és un món d'homes, habitualment, són els que s'han dedicat, per exemple, a crear robots sexuals. Però si igual que passa amb la intel·ligència artificial, les dones no hi som en aquesta intel·ligència artificial que es crea, si en la robòtica no hi som, també és perill, hi ha un perill de que allò que creem no ajudi les dones.
1: Evidentment, en tots els equips és bo que hi hagi persones dels dos sexes perquè ens complementem, no? I evidentment.
0: Clar, ens complementem i també perquè si no estarem fent potser...
1: Una visió, tens clar, només una visió, no?
0: Sí, i robots potser sí per mirar un estómac, però no robots per doncs, fer una cirurgia d'un úter, no?
1: Sí, clar. Sí.
0: Això us està passant? Ja veieu aquest viatge, per exemple, en ciència o què?
1: Sí, bueno, potser ja s'ha fet molt primer. Potser uns dels primers també eren robots que operaven la pròstata.
0: S'han operat abans la pròstata que,
1: diria que, sí.
0: Que les vagines, eh?
1: Potser diria que sí.
0: Potser fa pinta de que sí.
1: Els primers que he arribat, perquè no m'hi havia plantejat, ara m'ho planteges tu, però sí, quan vaig veure uns dels primers robots allà en el camp de la cirurgia era per
0: la pròstata.
1: Sí. I bueno, després ja ha anat sortint, perquè amb la periscòpia, quan hi han començat aquestes tècniques, ja s'obre el camp i en principi un robot doncs ja pot fer una cosa o l'altra, no? Sí que...
0: Al final tu, la màquina pot fer de tot, però sí que és curiós que primer es comencés amb les pròstates,
1: sí, sí,
0: que és el que passa molt sovint en el món mèdic. Tu has muntat una empresa que... De fet, n'has muntat tres d'empreses, i no sé si tot això també ho vas tenir en compte, o sigui, quan has anat fent els teus projectes. Ara en tens una, sobretot, que és la Rob Surgical, que és, em deies que treballen 50 treballadors.
1: Sí, sí.
0: O sigui que no t'has quedat només en el món de la universitat, sinó que has volgut muntar empresa.
1: En el moment... Bueno, una mica t'hi trobes, eh? Jo diria que moltes coses no ha sigut tant una cosa que et programes que faràs, sinó que en un moment donat veus que el que estàs fent té aquesta possibilitat, no? Clar que pots dir, no, jo ja estic a la universitat, tinc la meva feina i no m'embolico, que és una opció, o l'altre que dius, ostres, ja que he fet això, que és tan xulo, pues, m'agradaria veure-ho realment, que no es quedi aquí al laboratori, sinó que estigui fent servei de veritat.
0: I hem d'entendre que l'Alicia Casals era la directora d'aquesta empresa, o la fundadora, directora?
1: Bueno, som un equip.
0: La colla,
1: sí.
0: I quantes...
1: Una mica.
0: Hi ha més dones o no a l'empresa? O costa?
1: Com sempre, depèn de les àrees.
0: També,
1: No, hi ha més homes. Però sí, no hi ha algunes dones, però són majoritàriament homes. Quan es tracta això de mecànics electrònics, informàtics, majoritàriament. Mm-hmm. Sí que hi ha unes quantes dones, però majoritàriament homes. O la part més d'administració, la part... Sí, és on hi ha més homes.
0: És així, encara estem amb aquests esquemes.
1: Sí, i és... Bueno, però és perquè... Ja ve d'abans, o sigui, el fet és que no en trobes, perquè moltes vegades, inclús, no, quan vols fer un projecte, no, demanaves un projecte, finançament per un projecte, et diuen, ja has tingut en compte de posar dones, dic, però és que no en trobes en el nivell que necessites. Per què? Pues perquè s'han caigut pel camí per un motiu o altre.
0: Però un motiu o l'altre, que pot ser la conciliació, és a dir, que volen ser mares, potser, perquè jo no sé si a tu, per exemple, la qüestió de ser mare, si creus que en algun moment et va tallar la carrera o va ser difícil.
1: Jo
0: no?
1: Estava disposada a tallar la carrera, però, bueno, al final ho vaig compaginar, però vull dir que en el moment aquell que tenia una prioritat de tenir fills, el que passa que era l'època que dèiem a les superwomans, i al final t'espaviles i fas una mica de tot, no? I vas seguint, però...
0: Però clar, moltes, a lo millor, potser sí que van voler tirar per aquest camí,
1: hagués
0: i llavors vol dir que la seva carrera se menor.
1: Hagués pogut ser.
0: Ja.
1: Hagués pogut ser perfectament, perquè realment, si a mi em fas triar, hagués triat, doncs, ser mare. I el que passa, bueno, també estàvem en un moment... Clar, de vegades comparem amb ara, estàvem en un moment de creixement a la universitat, sap? Ara potser tenia el problema diferent de soledat, perquè era un grup petit, estàvem creixent i potser les dificultats que vaig trobar és que tens poca companyia per anar tirant endavant, sobretot perquè vam començar amb la facultat d'informàtica, que era nova, que no hi havia gent. I anava
0: creixent. Però soledat en quin sentit? Parles de
1: pocs companys.
0: D'acord.
1: De pocs companys, perquè era un centre nou i encara doncs, amb un creixement. Però era amb creixement, o sigui, el meu problema no era competir. Tenir amb qui parlar, compartir més, no?
0: Però clar, és...
1: I que a vegades ho compares amb els temps actual, que és com molt més competitiu, que si no fas això així, si els altres et passaran al davant, en aquells moments era més... quan tingui aquests mèrits, podré arribar aquí.
0: Clar. O sigui, que potser a dia d'avui, si fossis enginyera ara, t'hagués quedat pel camí.
1: Potser m'hagués quedat pel camí perquè... clar, que també la meva educació i els meus conceptes eren diferents. Vull dir, ara penso diferent. No sé si fos ara jo... amb aquest món més competitiu seria més lluitadora en aquest sentit de dir,
0: hauries...
1: jo haig d'arribar aquí.
0: Clar, o potser hauries decidit no ser mare per no tallar la teva carrera, que crec que també és una aposta que fan moltes dones.
1: També, no sé si ho hagués fet, no crec, però podria ser.
0: Mai se sap.

0: Parlant amb Alicia Casals, aquesta enginyera especialitzada en robòtica, la seva primera tesi doctoral, l'any 78, era sobre com reconèixer objectes. M'imagino que ara ho veus i...
1: Sí, fa riure.
0: I et fa riure, no?, pràcticament, amb tot el que has fet fins ara i amb tot el que ha evolucionat aquest món, sobretot.
1: Amb el que ha evolucionat, perquè el que llavors era una proesa, ara és allò que amb el telèfon apretes un botonet i surt, saps? Ah. O molt millor.
0: I ara ja estem veient intervencions a distància, em refereixo a intervencions quirúrgiques. Tu has pogut veure, m'imagino, coses molt importants que fa uns anys no ens podríem ni imaginar, oi?
1: Uh-huh. Efectivament.
0: A veure, fes-nos una mica...
1: D'entrada, quan vaig començar a estudiar, ja no m'imaginava la robòtica, ja no m'imaginava. I quan vam començar en robòtica... ni t'imagina, vull dir, la robòtica era això, la fàbrica fent cotxes o fent uh-huh. o muntant electrodomèstics. No t'imaginaves que entraria en el món mèdic, que entraria en el món especial, potser una miqueta més, però en molts altres àmbits. Parlar d'un robot social, un robot que et faci companyia, un robot que ajudi en l'operació, això és que no hi cabia en el cap, no?
0: I clar, parles de tota aquesta època, d'aquest món acadèmic, on tu vas haver de lluitar i no fallar mai, perquè, com dèiem, això eres de les poques dones. Vas sentir a vegades allò que hi havia a la lupa sobre teu, a l'hora de... Aquí parlo de la investigació i del moment aquest de la universitat, perquè el món de la universitat sí que encara hi ha el senyor catedràtic, que és el que ocupa, jo crec, molt espai en les càtedres, i aquí sí que és difícil, vull dir, que és difícil trobar un lloc.
1: Sí, bueno, jo penso que depèn de l'entorn que et trobis. A la universitat potser hi ha hagut menys que l'entorn industrial. Aquesta diferenciació sí que hi ha molta gent que s'hi ha trobat. Jo m'he trobat en un entorn que no m'ha posat pegues en principi, almenys visuals, no? I m'he sentit tractada com una altra.
0: Però suposo que també estàs amb altres noies més joves. Ara, per exemple, a l'empresa de robòtica, i et deuen explicar potser coses que s'han trobat.
1: Sí, trobes de vegades i et sorprèn, perquè dius, pues la meva vida ha sigut diferent, no? Perquè, perquè l'entorn ha sigut diferent, perquè la història ha sigut diferent, i potser per com m'ho he pres jo, no? Tant per la manera de ser com per... M'he tornat, diguem, si vols, feminista amb el temps, perquè abans...
0: No, que això t'ocupés.
1: Jo et diria que he passat de que quan em vaig casar la il·lusió de fer el primer dinar al meu marit el primer dia i que no entri a la cuina perquè jo sóc la senyora de la casa, i ara arribo a casa i què hi ha per sopar? Vull dir que ha anat canviant volatinament, però ha anat canviant... No?
0: Bueno, aquest és el trajecte de moltes dones, no?
1: Però la meva era això, jo sóc la senyora de la casa i jo faig aquestes coses, no? I el senyor farà el que li toca al senyor. Yeah. Vull dir que jo mateixa anava amb aquesta mentalitat i d'alguna manera penso que ho tenim una mica dintre tots, no? Ara, clar, ara es parla, no es parlava, no?, d'això de les dones, de preocupar-te per les dones.
0: I igualment tu estàs, per exemple, agraïda, no?, m'imagino, del canvi, agraïda a totes les que van venir després i les que han fet revolució.
1: Clar, jo penso, a vegades dius, bueno, estàs aquí, estàs entre tants homes, dic, pues jo no, com que no he trobat impediments, clar, de vegades penso, ostres, això és gràcies a que les que hi havia abans s'han vestit d'home per anar a la universitat, perquè si no podien entrar. S'han fet això, han lluitat contra no sé què, han lluitat i jo, pues, ho he anat fent, però no m'he sentit que lluitava, no? Segurament no ha sigut, però no m'ho he sentit massa.
0: Ho has anat fent. Potser sí que hi havia gent que et tenia enveja, no? M'imagino, també.
1: Hi havia gent que o enveja o dir que fa aquesta aquí, però com que el meu entorn no ha sigut així, doncs ja
0: ho has pogut compensar d'alguna manera.
1: Sí.
0: Clar, la presència de dones en aquest món encara és molt elevada a la resta d'Europa que aquí, o la cosa s'està equilibrant en el món de la robòtica? Pues... Estem aquí especialment fumudes
1: en general, a tot arreu. Perquè de vegades busques i penses, has de fer un comitè, has de fer d'allò, i penses en dones per tot arreu, i també costa, no estem pitjor que altres llocs.
0: Clar. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt que ens explicaves, que és que tu vas començar potser a interessar-te per la enginyeria per unes ganes d'entendre com funcionaven les coses, com funcionava el món. Potser aquí també hi ha una feina de la pedagogia a les escoles, no? Per què no creiem en aquesta curiositat de pensar, un cotxe no va sol. Com, per què un cotxe treu fum? I per què un cotxe pot aconseguir tal velocitat o què li passa quan l'aconsegueix, etcètera, no? Potser hem de començar a fer-nos les preguntes més bàsiques.
1: Sí. O potser és una mica genètic, perquè la meva mare, per exemple, que va ser mestressa de casa, la germana gran d'11 germans i per tant ha estat tota la vida fent de mare des de que era joveneta, sí. I després amb 5 fills, en el fons tenia vocació d'enginyera.
0: Sí, com saps això?
1: Perquè li agradava i quan podia anar amb l'avi, amb el seu pare, sí. I que li expliqués coses i tal, no? I realment... I per tant penso que igual hi ha algú...
0: Hi ha una llavoreta aquí genètica.
1: Que m'ha passat.
0: Sí, eh?
1: Que m'ha passat...
0: Però recordes alguna anècdota ella... de la teva àvia dient aquesta sopa té menys centímetres cúbics que l'anterior?
1: Jo no.
0: Faig broma.
1: No. Què va. No, en absolut. Ja dic, no veia l'enginyeria a la vida quotidiana, si no era... Dius, bueno, i el que veiem per fora, dius, de màquines que veus? El que veiem era únicament els cotxes, perquè dit a les fàbriques tampoc sabíem què passava, no? Vull dir, ara tens molta més visió del que passa, però vaig triar enginyeria també dintre d'un desconeixement enorme. D'on anava, eh?
0: Però també és un permís per somiar, no, l'enginyeria? Perquè a més estem parlant del robot, que encara a dia d'avui ens sona una cosa molt, molt del futur. Portem ara ja 50 anys treballant-hi pràcticament amb robots. Hem arribat a fer unes coses, estem al principi del camí.
1: Sí.
0: I per tant això hauria de ser engrescador, no?, per molta gent.
1: Sí que ho és. Sí. Bueno, ja es veu ara, i els nens a les escoles fem l'aula de robòtica i fem robòtica, no?, perquè ja es veu que... Ja, és bo, perquè també és un mitjà que et permet entrar a la tecnologia d'una manera divertida, no? No una màquina avorrida, sinó...
0: Sí, aquesta fama que teniu els enginyers i les enginyeres de ser un rotllo i superavorrits i tal, mentida.
1: De vegades et dius, sí, et semblen que som uns caps quadrats.
0: Es veu clar la telecogresca, no?, que porteu anys fent-la i és imbatible, és la festa més bèstia que hi ha dels universitaris.
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Déu-n'hi-do,
1: A mi em van, un dia que tenia tota la pissarra plena, em van entrar a la classe uns vestits de romans i em van borrar tot el que hi havia escrit.
0: Sí.
1: De la telecogresca. Em sembla que era el dels primers anys que es feia.
0: Escolta, i quan, ara que estàs jubilada, perquè clar, això no ho pots deixar, o sigui, aquesta passió per la robòtica no es deixa d'un dia per l'altre, què fas a casa? També fas invents o què? T'hem d'imaginar, bueno, inventant coses?
1: Segueixo una mica... Bueno, vull seguir veient com evoluciona tot, menys fent, però sí. Veient.
0: Però l'empresa encara hi estàs una mica vinculada, oi?
1: Sí, però ja estic més des de la part de govern i de decisió, no? Ja estic treballant.
0: Com portes el tema de l'autoritat, que és un tema també fumut per les dones, de vegades?
1: Bé,
0: com el portes amb bé, eh?
1: Em sento respectada.
0: Molt bé. Doncs, Alicia Casals, moltíssimes gràcies per aquest viatge per la robòtica que ens has fet. Necessitem dones per la robòtica,
1: I
0: oi?
1: Tant,
0: perquè
1: tant.
0: Tu els hi donaràs feina,
1: no,
0: oi?
1: I a més, de vegades potser hi ha una certa recança perquè dius... és això, fer màquines i tot, i dius, si té una part social i d'aplicacions impensables, que dius, és molt maco.
0: Doncs Alicia Casals, enginyera industrial informàtica i catedràtica de l'UPC i, evidentment, una de les masters commanders d'aquesta empresa que es diu Rob Surgical, on ara totes les dones de Catalunya estan enviant currículum, ho saps, no?
1: Sí.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: Hi, I'm Madonna.
3: Ha fet de la provocació la seva bandera.
4: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
3: I de l'ambició, el seu motor.
4: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
3: Va desafiar les normes.
4: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
3: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
7: Els tarats ens trobem en el camí. I en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
6: On es va assajar, això?
7: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va
6: veure allò
7: com una aparició.
8: Imagina't, és una visió.
7: Va deixar els faros oberts, i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
6: Als Estats Units això acaba amb trets.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: La millor hora del dia.
9: Tot fa la mateixa olor de sempre.
10: Cinema.
11: Estem en una situació crítica.
10: Sèries.
12: This is the most dangerous period I've ever seen.
10: Documentals, plataformes.
13: Vinga, va, selfie i marxem.
10: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
14: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
10: Memoritzeu la cara del nostre home. La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
14: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
15: Jo em quedo aquí. No diré res. Jo em quedo aquí.
5: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
16: Don't tell my mom, don't tell my dad. I've been driving down to LA with my...
0: Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
17: Mira, ja ho deia al principi del programa, que tu te'n recordes d'una pel·lícula, Irene Pujadas?
18: Quina?
17: És una pel·lícula una mica vintage per tu. És de finals dels 80,
18: aviam,
17: que es deia Cortocircuito, que hi havia un robot que podia llegir llibres superràpid i es podia llegir tots els llibres del món superràpid. Clar, es passava les pàgines així i ho sabia tot.
18: Epa!
17: I jo vaig veure allò i vaig dir, jo vull un robot d'aquests... O sigui, jo vull ser aquest robot.
18: Tu vols ser aquest robot, no vols, exacte, que llegeixi per tu, tampoc.
17: No, jo vull ser aquest robot, em va semblar meravellós.
18: Yeah,
17: perquè
18: yeah,
17: anava dient, oh, ai, sí, ja sé com s'acaba, ui, no sé què, ara...
18: Però ho disfrutava o no?
17: No ho sé, això, hauríem de preguntar, era un robot. Irene Pujadas, escriptora, ja ho sabeu, aquesta dona fantàstica que ve de tant en tant a recomanar-nos llibres.
18: Llibres, teca.
17: Que heu de llegir tranquil·lament, apassiguadament, sota un llimoner, si voleu, aquest estiu, sota una figuera.
18: Exactament, sí. Avui portem una tria de llibres per llegir durant aquests mesos, que això em fa gràcia perquè no t'he deixat de ser una manera de romantitzar l'estiu, no? Com si encara tinguéssim estius d'aquests de tenir dos mesos de temps.
17: Però tenim aquest somni, no? D'aquells estius de quan érem petits que comptàvem formigues. Com... Això ja s'ha acabat, però, o no, diu Ferran Badia que no s'ha acabat, que vingui aquí a l'estudi que ens ho expliqui. Està content perquè ve de fer vacances una mica. I bé, però la gent normal allò té una setmana, dues, i corrent, i els nens, i no sé què, la Carmanyola i tal, i no és tan...
18: Sí, totalment, però jo crec que igualment s'ha d'aspirar a tenir, no? Bueno, a mi m'agrada tenir com coses de... d'aquella gent amb aquest estiu. Total, que portem quatre llibres, que són per quatre tipologies d'estius diferents que podríeu passar. Un estiu seria... O sigui, són quatre llibres. Un per gent que se'n vagi de creuer, o per gent que treballi en creuers o en el sector del turisme o en coses similars. Un per gent de ciutat que se'n vagi a pobles. Un per gent que efectivament tingui el plaer d'avorrir-se sobiranament durant molt de temps i experimentar el pas del temps. I un altre per gent que es quedi a Barcelona.
17: Mira, canviem música perquè així jo podré tossir, que és el que faig últimament.
19: I'm a cruise ship designer.

0: Comencem pels creueristes, aquesta gent que tenen diners, però després agafen virus estranys. Jo no vull dir res.
1: Exacte. En cas que penseu en anar de creuer, en cas que sigueu d'aquesta gent fascinant i estranyíssima que se'n va de creuer...
0: Has vist aquella pel·lícula del Triangle de la Tristor?
1: Sí, bueno, meravellosa pel·lícula.
0: D'acord, per gent que va de creuer a l'estiu.
1: I, de fet, hi ha un altre llibre molt mític sobre la vida dels creuers, que és una crònica del David Foster Wallace, que es diu Una cosa suposadament divertida que no tornaré a fer...
0: No li va anar bé amb ella.
1: Que no li va anar gens bé. Bueno, el llibre és meravellós, s'ha de dir, però avui us en porto un altre. Es tracta de la novel·la L'Odissea, de Lara Williams, publicada a Angle Editorial i amb traducció de l'Albert Pijuan.
0: Escolta, un títol ambiciós, L'Odissea, jo em pensava que em parlaries d'Homer, però la cosa és d'anar-te'n al cap de setmana de creuer. O al cap de setmana o els dies que tinguis.
1: Sí, L'Odissea explica la història de la Ingrid, que és una dona que treballa en un creuer de luxe enorme, d'aquests que tenen 40.000 botigues i piscines amb tobogans i spas i cinemes i casinos per dins, no? D'aquests llocs completament fastuosos. I el tema és que el cap del creuer és una mena de gurú que parla com si tot ell fos una mena de manual d'autoajuda i que obliga els treballadors a fer coses cada cop més xungues per demostrar el seu compromís amb la feina.
0: Escolta, està pintant bastant bé la cosa. Per cert, que no ho he dit, 932017474, si algú ens vol recomanar un llibre per aquest estiu, perquè nosaltres tots som orelles i tots som llibretes per apuntar. Que sigui bo, que sigui bo el llibre. O sigui, no, nosaltres penseu que tenim 2 dies de vacances, podem aprofitar-ho bé, això. Escolta, aquesta novel·la del creuer,
1: L'Odissea. És una novel·la guapíssima que toca diversos temes. D'una banda, doncs això, no? La vida dels creuers des de la perspectiva dels treballadors, que al final és una feina estranyíssima, com extremadament monòtona, no? I llavors també doncs, aquesta mescla de saturació i de buidor, que són aquests no llocs absolutament capitalistes, no? I això, també hi ha com molta crítica a una cultura del treball que és religiosa.
0: Però la cultura del treball de les persones que han anat allà i estan de vacances o dels que pobres estan treballant allà fent d'hostesses i de cambrers.
1: Dels que estan treballant a dintre, és a dir, com el cap, que és aquesta mena del cap del creuer, que és aquesta mena de gurú estrany, els hi fa fer com proves per demostrar que ells estan com compromesos per treballar, no? Llavors, aquí es genera com tota una dinàmica molt,
0: molt xunga. Sí, una mica treballador del mes del McDonald's, eh?
1: Exacte.
0: Escolta, la protagonista, què tal? Com és aquesta protagonista?
1: I la protagonista és aquesta noia que es diu Ingrid, que és un personatge molt interessant perquè sempre està com basculant una mica entre la submissió i la ràbia. És una novel·la amb molta ràbia femenina que sempre és un tema que ens interessa això molt, no? Com aquesta barreja de a vegades és molt submisa i de cop i volta té com uns prontos bastant importants. És una novel·la molt fosca que sovint frega com el grotesc i a més la Lara Williams és com molt bona també com caracteritzant tots els espais del creuer, les feines que han d'anar fent els treballadors, no? Per exemple, un dia han de fer manicures, un altre dia estan a la botiga de souvenirs, han d'anar fent les diferents feines.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Ja m'he cansat, jo, ja.
1: És una molt bona novel·la, de veritat.
0: I tot això t'estàs marejant o no?
1: No t'estàs marejant, però t'estàs empatxant. Sí que hi ha com una cosa... T'estàs empatxant i alhora et sents buit per dintre. La Lara Williams, l'escriptora, és una escriptora anglesa de Manchester i us la recomano moltíssim. És una dona que escriu molt i molt bé, que construeix personatges femenins molt ambivalents, molt interessants, i també ha escrit altres llibres, però traduït, diria que només en té un altre, que és una novel·la que va publicar a Blacky Books, que es titula Les Devoradores, que va d'un grup de noies que fan com vida normal, però que de X temps queden per fer un banquet de menjar absolutament grotesc i excessiu, i és una novel·la bastant interessant, també.
0: Doncs escolta, ens encanta aquesta dona, Lara Williams, Angle Editorial, aquesta novel·la que es diu L'Odissea, no confondre amb la d'Homer, i és això, agafar un barco i que passin coses
1: passen
0: mentre
1: coses.
0: Estan les ungles.
1: Exactament.
0: Quina por. I jo...

0: mateix.
1: No ens cansem mai de sentir Guillermina Mot en aquest programa.
0: És que és una dona meravellosa.
1: I escolta, mira, saps que avui hi ha hagut un moment de telepatia que tu desconeixes? Aquest llibre del que em parlaràs ara, sí? Que es diu No vingueu al poble a reposar de Marc Camps,
0: sí.
1: Jo el vaig veure i vaig dir, ostres, m'agradaria portar aquesta dona, perquè fa bona pinta aquest llibre.
0: I tant.
1: Doncs resulta que la cosa es va traspaparar, no hi vaig pensar més, i vull rebre un correu que em diuen, ei, escolta, que t'agradaria convidar la Marc Camps, i jo, ai, no, ho sento, no me'n recordava més, però ja acabem aquesta setmana el programa, tal, tal. I després veig que tu em parlaves.
0: Mira, doncs escolta.
1: M'has salvat la papereta.
0: Escolta, perquè em meravellós.
1: Em sap molt de greu no haver portat la Marc Camps, ens haurem de portar-la al setembre.
0: I tant.
1: Esperem que no agafi cap creuer i que torni al setembre.
0: A ella estaria molt bé portar-la al setembre, però mentrestant, durant els mesos d'estiu, avui...
1: Exacte, ara la podem començar
0: ara,
1: a llegir.
0: Ara la recomanem, exactament.
1: Així fem un club de lectura.
0: Exactament. Aquesta recomanació seria per la gent de ciutat que fugi a algun poble, especialment dedicat als barcelonins que pugin cap a terres gironines i empordaneses. Es tracta d'un llibre que es titula No vingueu al poble a reposar, de l'escriptora i periodista Marc Camps i publicat a edicions de la L Geminada.
1: I escolta, t'anava a preguntar si era ficció o no era ficció, però ja l'he obert i ja veig aquí Guillem Terribas, que és el llibreter de la 22.
0: Sí.
1: I ja començo a veure aquí aquestes coses i dic, home, doncs no sembla que sigui...
0: Però, ficció.
1: Ficció, però mai se sap.
0: Es tracta d'un llibre de no ficció molt literari, perquè realment és un assaig, és una carta d'amor de la Marc Camps a la seva terra. Això és així. I és un llibre en què Marc Camps, que ella és de Celrà, escriu sobre el seu tros de món, especialment les Gavarres i la zona de, que vindria a ser com l'Empordà del Gironès, Celrà, Bordils, Flaçà, i analitza com la seva zona i una mica com l'Empordà en general han estat ocupats per gent de ciutat que va als pobles a desconnectar, a connectar amb la natura, a descansar, i que bàsicament compren segones residències o s'instal·len al poble sense tenir en compte ni les tradicions ni les maneres de fer del poble i de la gent que hi viu.
1: Sí, sí, com els expats i com mil coses.
0: Exacte, sí, de fet hi ha un moment molt interessant.
1: De fet, jo crec que l'Empordà, en aquest sentit, pateix bastant.
0: Pateix moltíssim, sí, sí. I ella aquí, de fet, aporta com moltes dades al respecte, per exemple, sobre els problemes d'habitatge. I hi ha un moment bastant interessant en què explica que quan algú compra moltes cases en un poble vell i fet malbé de l'Empordà, diguem, en el passat, la gent sempre deia, oh, estan salvant el poble, no? Quan en realitat, si això passés a la ciutat, que un sol propietari concentrés mogollon de pisos, seria clarament una cosa terrible, no? Llavors, bueno, és interessant perquè la Marc Camps és una escriptora molt intel·ligent, amb molta sensibilitat i textura a l'hora d'escriure, i aquí barreja, d'una banda, doncs, moltes cites literàries sobre la seva zona del món, inevitablement Josep Pla hi té un paper importantíssim, i jo crec que ella fins i tot s'amara una miqueta en el seu estil, i llavors hi ha moltes anècdotes sobre la història de les Gavarres i una mica de crítica a aquest èxode urbà que està matant els pobles i posant una miqueta a la sordina, només perquè no volen tenir postals on anar a passar el cap de setmana.
1: Ara la frase crec més repetida, gràcies també a l'Estrella d'Am, és que ens anem a l'Empordà aquest cap de setmana, ens anem a l'Empordà aquest estiu.
0: És que s'entén completament l'odi, és així.
1: Jo no vull dir res. I llavors... Escolta, quina, a part de temes que toca, o sigui, quines qüestions surten també en el llibre?
0: Clar, d'una banda, és això, és una carta d'amor de la Marc Camps a la terra on viu i una defensa d'aquesta terra, i llavors parla de coses com molt concretes, per exemple, doncs, problemàtiques com el fet de tallar accessos públics de camins perquè els nous propietaris els volen fer privats, una mica la folclorització de lo rural, no? Fins i tot de parlar de paraules que a ella li semblen objectes, com la idea de món rural, la idea de territori, o el tema dels veïns que es queixen pel soroll de les campanes, que, per exemple, aquest capítol és guapíssim, perquè ella explica que...
1: Li ha agradat, ho veieu, que li ha agradat.
0: Sí, sí, m'ha agradat molt. Ella explica que a Celrà, per exemple, l'any 1936, el comitè antifeixista va retirar les campanes i un camió amb les lletres de la CNT i la FAI les va portar fins a Granollers per convertir aquestes campanes en munició, no? I que en aquella època el president del comitè antifeixista era un tal Josep Vilert i Quintana. I la cosa és que a dia d'avui és justament el net d'aquest home el qui vol recuperar el toc de campanes manual al poble, no? I llavors també també parla molt d'on s'han fet les campanes de cada poble, de l'ofici de fondre campanes i d'una escola de campaners que s'ha creat a la Vall d'en Bas. Vull dir, hi ha com detalls realment molt interessants. No us espereu gens un llibre pamfletari, perquè no ho és, sinó que és un recull d'història i d'històries molt ben trebat i molt ben detallat, que justament demostra perquè cal preservar el caràcter de tota aquesta... de cada zona del món, bàsicament.
1: Jo crec que no vingueu al poble a reposar, tant de bo el pogués escriure també gent de diferents parts de Catalunya, perquè jo crec que al Delta de l'Ebre ara podríem parlar també d'això, sí, d'aquesta gentrificació que hi ha, etcètera. No?
0: Sí, de fet, ella també parla en algun moment com de la pugna Catalunya Vella, Catalunya Nova, i com al final les dues Catalunyes que, diguem,
1: estan
0: fumudes
1: pel mateix.
0: Sí, sí. Doncs... no vingueu al poble a reposar, molt recomanat.
1: Meravellós, Marc Camps, no vingueu al poble a reposar, al setembre haurà de tornar a venir perquè ens haurà d'explicar aquí en directe. Mare meva, quina afanyada, se m'ha acumulat això.

0: ara ja hem guillotinat tots els pixapins que van als pobles, i no només pixapins, perquè jo crec que en el cas de l'Empordà, de fet, hi ha gent de Barcelona que hi ha anat, però sobretot jo crec que hi ha molt estranger que s'estan anant a viure allà, estan comprant cases.
1: Sí, clar, a Girona, amb el ciclisme,
0: perquè
1: tot
0: només
1: plegat.
0: Cal agafar un dia l'AVE Barcelona-Girona i som les úniques d'aquí del Rostoll, eh? Vull dir, sí, sí. És bèstia. Escolta, aquí estàs una mica pesadeta, t'he de dir, eh? Em vols el tornar tercer... a recomanar una novel·la que ja em vas recomanar?
1: El tercer llibre que... Sí, sí, i aquí estic i no pararé. Estem en directe.
0: Sí,
1: el tercer llibre
0: sí,
1: que...
0: Sí, sí, és que t'ho dic així, ja.
1: Sí, ja, he decidit que volia insistir, realment. El tercer llibre que us recomano seria més per un estat d'esperit concret, que seria el de monotonia absoluta. És per aquella gent que pugui tenir 2 mesos en què oblidi que existeix el pas del temps.
0: Exacte, o sigui, comptar formigues de veritat, oi?
1: Exacte.
0: Per aquests que compten formigues, els encantarà El volum del temps?
1: Sí. Es tracta d'una novel·la que es diu El volum del temps, de l'escriptora danesa Solveig Vale, publicat a Anagrama i amb traducció de la Maria Rosic. I és, bueno, és un llibre meravellós en què, bàsicament, la protagonista es queda atrapada a un 18 de novembre. Ella es desperta un 18 de novembre, fa la seva vida, es desperta l'endemà i torna a ser 18 de novembre.
0: Però, perdona, això és la vida de la rutina. Per què l'hauríem de llegir l'estiu?
1: Perquè l'estiu hi ha com aquesta cosa, que pots perdre prou el temps com per fixar-te en els moviments petits de les coses, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: I perquè és un projecte de 7 llibres. És a dir, aquesta escriptora ha escrit El volum del temps 1 i escriurà El volum del temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre parlant d'aquesta protagonista que es queda atrapada el 18 de novembre. És una novel·la molt filosòfica, a la Montse li genera bastanta angoixa, com quan en vam parlar en el seu moment, el 18 de novembre passat, que vam fer un especial sobre aquesta... Un especial, una secció.
0: Sí, un especial.
1: Sobre aquesta novel·la en vam parlar.
0: Et dic una cosa, els 7 volums no me'ls llegiré, però algun caurà.
1: Jo crec que per insistència et llegiràs el primer.
0: Demà vaig a la llibreria i me'n compro un.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara m'enganxaré i veuràs tu.
1: En tot cas, això és un projecte molt interessant, amb moltes implicacions filosòfiques. Realment veus aquesta protagonista movent-se pel temps, movent-se per l'espai sense temps, perquè sempre estan al mateix temps.
0: El dia de la marmota.
1: I veiem com intenta continuar formant part de la humanitat, no? Encara que n'estigui expulsada, en certa manera. El volum del temps, apunteu-lo.

0: I pels que no podem sortir de casa, que potser ens haurem de quedar a Barcelona amb clau i ferrallat, què?
1: Exacte. Pels que us quedeu a Barcelona, en aquest cas, els que visqueu a Barcelona, sigui perquè esteu treballant, perquè no podeu marxar enlloc, o perquè no voleu marxar enlloc, perquè l'estiu a vegades realment és terrible. La gent als aeroports, la calor, les implicacions ètiques de tanta mobilitat, vull dir que Barcelona és terrible, però si tens algun refugi climàtic tranquil i controlat, pots estar-hi ben a gust, també. I en aquest cas, en cas que us quedeu aquí, podeu fer una mica d'exploració local i llegir El Raval a deshora, de la Júlia Bacardit.
0: Que és una recopilació de cròniques, que aquesta col·laboradora del programa fa a la revista Núvol, i és una manera de veure la ciutat que ja coneixem, però d'una altra manera.
1: Exacte. La Júlia Bacardit té una capacitat completament innata i molt ben entrenada per xerrar i fer-la petar amb gent de tota mena, i en aquest cas ella explora diversos personatges del que ella descriu com la perifèria del centre, que és El Raval. I llavors, hi trobareu tota mena de personatges. En cap cas són unes cròniques escèptiques i neutrals, sinó unes cròniques molt sobre la vida de la vida, que diria Catherine Mansfield, que hi ha en aquest barri, no? Com tota la gent que hi ha, els croissants del forn de la plaça del Pedró, els drogues, perdularis, batusses policials, persones concretes que han arribat aquí o que fa generacions que hi són, i gent amb qui la Júlia comparteix taula de bar o un banc a la Rambla del Raval o una trobada a la matinada.
0: El Raval a deshora, de Júlia Bacardit. Moltíssimes gràcies, Irene Pujades. Jo et volia recomanar un llibre, però un altre dia. Ho deixem aquí, les lectores
1: aquí
0: i oients del programa. Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem parlant del llegat culinari de les nostres mares i àvies amb l'Anna Vilaró del restaurant Can Vilaró, que és una meravella, això. Demà a les 9 de la nit. No, és que anava molt brillada.

0: La gran quantitat d'edificis enrunats han desbordat la capacitat de les autoritats i dels equips d'emergència que busquen supervivents a Veneçuela. Encara hi ha més de 50.000 persones desaparegudes. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, és ja a la zona més afectada, la de La Guaira, i ha comprovat com els voluntaris intenten suplir les mancances com poden.
1: Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres.
0: La xifra provisional de morts ha pujat aquesta tarda a 1.719. Hi ha més de 5.000 persones ferides i gairebé 16.000 han perdut completament la casa.
3: Catalunya nit. El cas Leire ha agafat avui una nova dimensió amb una vintena més de persones imputades. La més rellevant, Belén Gualda, l'actual presidenta de la SEPI, la Societat Industrial de Participacions. D'altra banda, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros. Era el preu per negar que havia entregat milers d'euros, 90.000 en efectiu, a la seu del PSOE. Tot plegat, més munició per al Partit Popular.
4: Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El nombre de persones que han demanat la regularització extraordinària a Espanya ha superat de molt les previsions. Es parlava de 500.000 i han sigut més d'1.300.000. Demà acaba el termini per presentar la documentació i caldrà veure quantes persones reben finalment el permís de residència. Pedro Sánchez ha insistit que el resultat serà positiu per al conjunt de la població.
5: Un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
3: I atenció, perquè aviat potser ens acostumarem a veure un element nou a les platges catalanes. De moment s'implantarà a Tarragona. S'ha autoritzat que la Guàrdia Urbana utilitzi drons per controlar el bany.
6: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà que tingui que denunciar.
0: És dilluns, dia que el Toni Padilla ens porta històries del Mundial que ens fan aprendre futbol i també moltes altres coses. Avui ens parlarà de l'èxit del futbol africà en aquesta primera fase del torneig. 9 de les 10 seleccions del continent han passat de ronda. I això malgrat casos com el del Congo, on el futbol ha estat motiu d'alegria, però el país està afectat per la guerra, la pobresa i també el brot d'Ebola. Avui, per cert, el Brasil s'ha convertit en la segona selecció classificada per als vuitens de final, patint perquè el gol de la victòria l'ha fet al minut 95.
3: Amb Toni Padilla, també amb els nostres corresponsals, farem la volta al món.

0: La lletra d'aquesta cançó, La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi, és una de les 10 que opten al Premi Cerverí. Ho explicarem en el Temps de Cultura, que avui ens porta a la inauguració del Festival Grec. Arrenca l'edició número 50 amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals, dirigida per Marta Pazos.
1: Faré la volta al món.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja ha admès més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de Catalunya Ràdio ha pogut arribar fa una estona, fa unes hores, a una de les zones més afectades del doble sisme. Joan Biosca, bona nit.
2: Manel, què tal? Bona nit.
1: Ets Joan a la localitat de Cati a la Mar, un municipi costaner de vacances que era idíl·lic, però que ara mateix és la imatge de la destrucció.
2: Sí, imagineu-vos Torredembarra, Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonge, Lloret de Mar, Blanes, el municipi de la costa catalana que més us agradi. Completament arrasada la línia de costa, edificis turístics, apartaments de cap de setmana, d'estiueig, els que no han quedat ensorrats, i que hauran o bé hauran de ser
1: no podem seguir amb claredat aquesta connexió amb el Joan Biosca. Intentarem recuperar-la de seguida que puguem. Sí que podem escoltar, però, dos testimonis que ha recollit el Joan d'aquesta feina desesperada que els voluntaris estan fent tan bé com poden mentre veuen que l'Estat, el país, és incapaç d'assumir

0: Vam fer aquesta connexió amb una antena d'aquestes Starlink. Uh-huh. Si no és per aquest sistema, no podríem estar fent aquesta comunicació. Sí, les tasques, se direu, una grua de fons. Estan intentant aixecar vigues d'un edifici aquí a Catia la Mar, que es creu que encara podria haver-hi persones en vida, i és que després de 5 dies es complica, diuen els experts, però els veïns de Catia la Mar no volen tirar la tovallola. Han passat per aquí els equips internacionals de recerca i també d'ajut, però han marxat a altres punts, potser més crítics, però ells insisteixen, i també parlàvem amb un altre veneçolà voluntari que ha vingut aquí a ajudar com podia.
1: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
0: Més de 430 edificis es calcula que han caigut en aquesta zona de la costa del Carib veneçolà, i també molt a prop d'on estem fent aquesta connexió ja s'està muntant un campament, no sé si dir-ne de refugiats, de veïns afectats, de víctimes dels terratrèmols. Escenes de nadons plorant, fa molta calor, som al Carib veneçolà, i hi ha molta por, Manel, a epidèmies i també a brots de malalties.
2: Sí, efectivament, aneu tots amb mascareta, oi? Aquí a la zona aquesta més afectada, eh?
0: Sí, sí, perquè la pols que hi ha de tota la runa, de remoure les restes dels edificis, i fins i tot també en algun moment, jo no ho he notat massa, però ho ha dit un dels metges que està per aquí ajudant, que també hi ha olor a cossos en descomposició.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix, després d'un viatge molt llarg i complicat. Tenim el Joan Biosca explicant-nos aquí a Catalunya Ràdio com estan avançant aquestes tasques dramàtiques per intentar trobar persones sota la runa. Gràcies, Joan, bona nit.
0: Bona nit.
3: Catalunya nit.
4: Demà, 30 de juny, acaba el termini de presentació de sol·licituds per a la regularització extraordinària de migrants a l'estat espanyol. Des de mitjans d'abril, ara fa dos mesos, s'hi han acollit més d'1.300.000 persones. Cèlia Forment, bona nit.
5: Bona nit.
4: El ritme de sol·licituds, ara que queden ja poques hores, perquè es tanqui el termini, s'ha accelerat.
5: Sí, només des de dissabte fins aquesta tarda, de fet, ja se n'han registrat 30.000 i s'ha arribat a un total d'1.340.000 sol·licituds. D'aquestes, n'hi ha que esperen resposta, que pot ser favorable o no, com explica Jennifer María Núñez, que va venir d'Honduras i viu al Ripollès.
6: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
4: Gràcies, que mentre estan a les comissaries de la Policia Nacional, on s'estan tramitant els documents necessaris, estan col·lapsades.
5: Sí, l'últim pas del procés de la regularització demana registrar les empremtes dactilars a les comissaries, i un cop fet això es pot aconseguir la targeta d'identificació per estrangers, el TIE. Però el problema és que el nombre de persones que estan en aquesta fase supera de llarg les places que la Policia Nacional obre en cita prèvia. Quim Claveguera, responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocats de Barcelona, explica per què aquest coll d'ampolla.
7: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIEs. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació, diguent, doncs, que no pateixi la gent, que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin tres mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
5: Demà està previst que el president espanyol, Pedro Sánchez, participi en una jornada sobre migració, juntament amb alguns ministres, però aquesta tarda ja ha assegurat que el procés de regularització repercutirà a les arques de l'Estat.
8: Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
5: El govern espanyol va preveure al principi del procés que més de 500.000 persones es beneficiaran de la regularització.
2: Gràcies, Cèlia, d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat. Se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions, que ha començat avui a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Ens ho explica des de Girona la Núria Paraire.
9: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb control. condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza

0: al Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
1: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
0: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
2: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
0: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
3: Doncs bé, parlant de processos de regularització, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots en les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Radio, Feijóo ha assegurat que el president espanyol ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Per la ministra portaveu Elma Saiz, el líder popular està desesperat. Els sentim a tots dos.
4: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
5: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.

0: A punt d'arribar a un quart d'onze, el cas Leire agafa una nova dimensió avui. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda. També unes altres, una vintena més de persones, 24 en total en concret, per les presumptes irregularitats de contractes públics d'aquesta causa. I ho fa a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que veu com a sospitoses algunes operacions en les que al darrere hi hauria Santos Cerdán, Txell Vallespí.
1: La nova llista d'investigats pel cas Leire és llarga i a noms destacats. El jutge Pedraz cita la presidenta de la CEPI, l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques, i també càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies, com Inusa, Mercasa o Forestalia. Pedraz investiga suposades irregularitats en contractes públics i comissions il·legals. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la CEPI.
0: El govern espanyol ha volgut treure-li ferro, mentre tot això ha passat el dia, Txell, en què l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant el jutge Santiago Pedraz que la van intentar subornar perquè no digués que havia entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE.
1: L'empresària ha assegurat que l'advocada de Coldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrat, a Madrid, i ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. També apunta que l'advocada, que s'ha querellat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Avalós i de Coldo. I mentre això passava a l'Audiència Nacional, al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i el Partit Popular l'havia citada perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si sabia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
2: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
1: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama.
3: Ja, doncs bé, aquest vespre el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades.
4: Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El cas és que el Partit Popular també té el seu propi cas de corrupció als jutjats, el cas Kitchen, que ja està a la recta final. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per a l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per a l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia.
3: En clau estrictament política, avui Junts ha negat tenir nous vincles amb el Partit Popular. De fet, avisa que no pensen deixar enrere el procés, mentre que els partits d'esquerres no s'ho creuen i sí que veuen un acostament entre les dues formacions. Els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen als juntaires que han de girar full. Àlex Giral Robert.
5: Sí, en la seva estratègia d'apropament a Junts, els populars han instat un cop més la formació independentista a donar per tancat aquest cicle polític. Els de Puigdemont, però, ho han descartat i reiteren que la via és la de trobar un substitut per a Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que entre els socialistes s'està començant a valorar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i la cap de files dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i, precisament, el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre, i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
5: En canvi, com apuntaves, el bloc de l'esquerra no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP, a qui la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
8: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijó amb la senyora Nogueras.
9: Me parece d'una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
5: Els socialistes sostenen que si de veritat el PP vol passar de pantalla, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
0: I en clau econòmica, avui el govern espanyol ha anunciat que està decidit a anar retirant la rebaixa d'impostos a la benzina per als consumidors progressivament fins a eliminar-la del tot a l'octubre. Per als professionals, això sí, es mantindrà. Considera que ja se n'ha obtingut l'efecte esperat, que era frenar la inflació estancada en el 3,2% els últims mesos. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
10: Bona nit. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Els pagesos i els transportistes mantindran l'actual rebaixa fiscal. Una decisió que, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha pres per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
11: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
10: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat a frenar els preus.
11: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
10: I és que la inflació es manté en el 3,2% per tercer mes consecutiu, una situació que permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 0,4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, impulsat pel consum privat i la inversió, i preveu que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. La presentació del quadre macroeconòmic engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, tot i no tenir, a hores d'ara, el suport parlamentari suficient per tirar endavant uns nous comptes públics.
3: El mateix govern, via decret, ha aprovat avui que els treballadors públics puguin accedir a la jubilació parcial fins a 3 anys abans, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. L'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades l'any passat quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat ara al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir.
0: El govern espanyol ha anunciat també per aquest juliol un gran paquet de mesures en matèria d'habitatge. Rafael de Ribot.
12: Doncs sí, l'executiu ha avançat que hi haurà algunes que serviran per mobilitzar l'habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Sainz, destaca la pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%, la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga extraordinària dels lloguers i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus, entre d'altres. Tot això s'inclourà en un decret, com dèiem, que haurà de convalidar el Congrés.
13: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema com el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
12: Caldrà veure què hi diuen aquests grups. De moment n'ha parlat el portaveu del sindicat de llogateres, Carmel Carafó, que troba a faltar coses en el paquet de mesures que s'ha anunciat avui.
14: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
12: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi pugui acollir tots els llogaters.
3: 6 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ara està ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutjat de Mataró que porta la investigació. El jove, a qui diversos testimonis van veure com calava foc, ha de fer un tractament psiquiàtric i, posteriorment, haurà de tornar a comparèixer als jutjats. A Mataró, Marta Vallès.
15: El foc començava divendres a 12:15 del matí i en menys de 2 hores s'havia fet la detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Ahir va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
16: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
15: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer un tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions, els Mossos el tornaran a detenir i portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellacs. El Codi Penal contempla penes de 3 a 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: I en relació als focs, avui ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet, bona nit.
17: Hola, bona nit. Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i un cop avisats els equips d'emergència mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
18: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, aquí truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest polsador pues, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
17: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors i caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
19: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
17: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
3: El govern ha autoritzat la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. D'aquesta manera es vol acabar amb els salts de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el d'ara fa uns dies que va acabar amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
20: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
21: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
20: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
16: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
20: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
3: Fem ara una pausa per la publicitat, res, minut i mig, i de seguida reprenem el Catalunya Nit amb la Crònica Internacional.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
22: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
23: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
24: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolles.
27: Jo.
26: Moment,
27: jo,
26: Xuriguera, tu vols
27: jo,
26: fer d'aquest, eh?
27: Jo faig el personatge.
26: Bueno,
27: no us sap greu.
26: La festa comença,
27: sí.
26: I és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
27: Ei,
26: Xuriguera. Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que ha saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
28: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passa un minut de 11:15. El Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament que el mandatari de la Casa Blanca va ordenar de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. El període de sessions de l'alt tribunal nord-americà acaba ara i avui s'han conegut decisions importants judicials que afecten a Trump, Ignasi Abad.
1: Sí, com per exemple aquesta que deies, amb la decisió presa pel Suprem, l'alt tribunal acaba amb la jurisprudència vigent els últims 90 anys des del 1965, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar sense motiu els màxims responsables d'agències governamentals adscrites a l'administració, que teòricament són independents, sense haver-ho d'argumentar. En aquest context és destacable, però, l'excepció que fa el mateix Suprem amb la Reserva Federal, que és un òrgan que considera, podríem dir, doblement independent, o que ha de gaudir d'una independència protegida, no? A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, que sí que, diguem, el seu acomiadament queda avalat per aquesta decisió, l'alt tribunal rebutja la decisió que va prendre Trump de fer fora la governadora de la FED, de la Reserva Federal, Lisa Cook, pràcticament fa un any. Ella està lluitant als tribunals justament aquest acomiadament i ara, per tant, tindrà via lliure per fer-ho. Un altre revés judicial que ha rebut el president avui mateix, el Suprem rebutja el seu recurs contra la condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll. Ell el van condemnar per abús sexual i va recórrer aquesta sentència, l'ha perdut i haurà de pagar 5 milions de dòlars a la seva víctima. Finalment, el màxim òrgan judicial dels Estats Units està prenent moltes decisions, demà encara se n'esperen més. Continuarà permetent, per exemple, els vots per correu perquè puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el mateix segells del sobre on s'ha dipositat la bústia, diguem, és del mateix dia dels comicis. Una derrota pels republicans que havien impugnat aquesta decisió, especialment significatiu a pocs mesos de les eleccions de mig mandat.
2: Ens fixem ara en el que ha passat a Alemanya, concretament al nord-oest del país. En un tiroteig hi han mort 6 persones i diverses han quedat ferides. Els fets han passat a la ciutat de Stade, això és a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. Berlín, Jordi Regàs.
3: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
4: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
3: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.

0: Andy Barman, que probablement serà el primer ministre del Regne Unit, proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el país. Barman també ha promès mesures per reindustrialitzar el Regne Unit, més habitatge públic o una reforma de la prestació de serveis essencials. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde. Londres, Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
2: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
1: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
2: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
1: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal. Això en un discurs ple de referències a la ciutat que Burnham ha governat durant prop de 10 anys. L'anomenat rei del nord vol agafar el model Manchester per transformar el Regne Unit.
3: I aquest és el so d'una de les multitudinàries manifestacions anti-immigració que han tingut lloc a Sud-àfrica i que es preveu que tinguin una rèplica demà a gran escala. Txell Garrigó, bona nit.
4: Bona nit. Si és la data límit perquè han fixat els grups xenòfobs perquè els immigrants en situació regular abandonin Sud-àfrica, voluntàriament, ho diem entre cometes, perquè els culpen dels problemes econòmics del país, també del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Avui eren centenars els immigrants que marxaven del país per por que les protestes de demà desfessin termina una onada de violència.
5: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
6: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
4: L'executiu sud-africà ja va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i han posat també en alerta màxima la policia. Sentim Tami Ntuli, és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
7: Han desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
4: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent ja a Sud-àfrica, darrerament també amb víctimes mortals i diversos països, com per exemple Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia, ja han optat per repatriar centenars dels ciutadans.
0: Gràcies, Txell. I un apunt per tancar la crònica internacional, i és que la conservadora Keiko Fujimori ha guanyat les eleccions presidencials del Perú amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima al 50,1% dels vots, o que és el mateix, 49.000 vots de diferència per a favor seu.

0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica.
1: És una associació que vincularan el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors asseguren que cal fer autocrítica del procés per restaurar la confiança de la gent en els partits i no caure en populismes.
2: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
3: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la en força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
1: En l'acte de presentació aquest vespre a Barcelona hi ha assistit la número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemany i altres membres de la direcció.
4: El govern comença els tràmits per desdoblar la carretera C13 entre Lleida i Balaguer. Era una reivindicació històrica del territori perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
5: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Ara la C13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
6: Balaguer és la única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que no tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
5: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via, amb un format 2+1, però finalment s'apostarà per 4 carrils.
0: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya ni en casos excepcionals, tot i que la DGT ho ha autoritzat.
1: El govern espanyol ha aprovat una modificació de la norma que entrarà en vigor l'1 d'octubre i que permet habilitar el voral per la circulació de motos a una velocitat no superior als 30 km per hora i en cas de necessitat. Tot i això, el director del Servei Català de Trànsit, que és qui té l'última paraula en l'aplicació d'aquesta norma a Catalunya, ho ha rebutjat. Ramon Lamiel n'explica els motius.
7: Necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
4: Més d'11.500 abonats d'Endesa de l'àrea metropolitana de Barcelona continuen a hores d'ara sense llum pel tall que pateixen des de 6:15 de la tarda.
1: Aquesta incidència afecta veïns de Barcelona, sobretot del barri de Sants i les Corts, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues i Cornellà. Un cable proper a la subestació de Collblanc ha provocat un petit incendi que ha acabat afectant un dels transformadors. Els treballadors d'Endesa continuen fent maniobres a la subestació per alimentar els clients per vies alternatives. Es preveu que el servei es vagi establint de forma progressiva.
8: Catalunya nit.

0: La 50ª edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo. Anem cap al Grec a veure com estan en aquesta primera funció. Marta Vives, bona nit.
1: Bona nit. El muntatge inaugural del Grec sempre és la prova de foc del festival i enguany la celebració dels 50 anys demanava alguna cosa que també fos una declaració d'intencions i avui, nit d'estrena, també de reivindicacions. Per exemple, quan una Marta Pazos de broma damunt l'escenari ha reclamat a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que retorni al paral·lel a les vedets. Això, una estona després que la Marta Pazos, de veritat, a micròfons de Catalunya Ràdio, digués la intenció d'aquest espectacle.
2: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2000 años todavía sigue en pie y siga congregando a tantas personas, porque es de las pocas cosas que hacemos en comunidad.
1: I, de fet, l'òpera dels Tres Rals és una celebració del teatre perquè la posada en escena és espectacular. 12 intèrprets, orquestra en directe sota la batuta de Dani Espasa i perquè té un missatge clar, un clam a l'autenticitat i a no rendir-nos en una escenografia tota grisa on destaquen les puntes de color. És per això que la tria d'aquest clàssic del cabaret més macarra ha tornat amb força a un festival que ja el va acollir el 2002, ara però sota la mirada de Marta Pazos. Brecky i Weil no decepcionen ni amb la contundència del seu discurs voraç contra el capitalisme i el nazisme que tant en ressona avui en dia. Estem just a la mitja part. De moment ja hem comptat un defalliment a causa de l'aixafogor i moltes picades de mosquit, però hem entrat de ple en aquesta història que ens submergeix entre dos mons aparentment antagònics, com són el de l'alta cultura, l'òpera, i a la de la més underground, el cabaret. Al teatre grec s'hi respiren aires de celebració, amb la música de Kurt Weill.
3: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo. Joder,
4: y dale, dale, con pau.
5: I ara cap al cinema, perquè les directores i guionistes de Chavalas, Marina i Carol Rodríguez Colás, estrenen divendres als cinemes Hermanos. La Montse Pujol ja l'ha vist i ha parlat amb les dues cineastes.
6: Hermanos ja és el segon film en què les dues germanes de Cornellà de Llobregat treballen plegades i aborden com viuen els adolescents d'ara en un barri perifèric de Barcelona i les vivències que tenen quan s'endinsen en ambients que no són els seus. Marina Rodríguez Colás afegeix que com a fills d'immigrants estrangers, els protagonistes d'Hermanos es troben amb més dificultats.
7: Els conflictes jo crec que són una mica més complexes, tant per els fills d'emigrants, nosaltres som d'emigrants nacionals, de gent blanca, ara per els protagonistes de la nostra nova pel·li són fills d'emigrants del nord d'Àfrica, sobretot llatinoamericans, i jo crec que la complexitat és més gran i el context també és més complex, sobretot per l'extrema dreta que està movent tota Europa, no?
6: I Carol Rodríguez Colás explica on van trobar els seus protagonistes, dos dels quals no tenien experiència com a actors.
8: Vam parlar amb molts adolescents d'instituts per escriure el guió i després el càsting, vam fer un supercàsting per tots els instituts de Barcelona i voltants, per escoles també de teatre, fins que vam trobar dos dels nostres protagonistes, els vam trobar a un institut del costat de casa nostra.
6: Hermanos, tres amics de la infància, fills d'immigrants marroquins i llatinoamericans, van a una festa a la part alta de la ciutat on viuran diverses situacions que els faran descobrir que no és fàcil d'escapar-se dels prejudicis i les expectatives.
7: I en aquest context també, que estem parlant ara de la meritocràcia, de la música que senten, del discurs mediàtic, que és que pots aconseguir tot el que vulguis i intentant esborrar, no, els privilegis de classe, jo crec que en aquest punt, aquests adolescents en la pel·li se n'adonen que si tu no vens d'una classe determinada no pots aconseguir depèn què coses. No, tu no tindràs una casa com piscina si vens d'un barri de, classe treballadora i els teus pares segurament han hagut d'emigrar i han hagut de començar de zero.
6: Marina i Carol Rodríguez Colàs han treballat juntes a Xavales, com hem dit, que va guanyar la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga, i Hermanos, però ara han explicat que els seus pròxims projectes aniran per separat. Marina Rodríguez Colàs farà una pel·lícula sobre com viuen les persones grans de més de 80 anys i Carol Rodríguez Colàs vol fer un film de ciència-ficció.
0: És dilluns, de fet és l'últim dilluns de la temporada regular i ara hi posem la mirada de la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo.
9: Aquesta nit em permetreu que estigui una mica més melancòlica que de costum, perquè marxem de vacances. I us dic adeu i gràcies. I també, ai, perquè és el meu aniversari. Una data escandalosa, que diria pla. Però si voleu que us digui la veritat, fer anys és una alegria. Estic sana, em va tot molt bé, no puc ser més afortunada. El que em posa melancòlica, com us deia, és aquesta arribada de l'estiu on tu has de passar bé per nassos. I si no marxes de viatge no sé on, i ho has d'ensenyar, ets un infeliç. I has de tenir un cos de cine i molts amics, una casa no sé on, una parella, nens ideals. Has de fer i tenir moltes coses, vaja, a mi em sembla esgotador. I estareu amb mi, que, a veure, hi ha qui es burro tota la vida, però en general, quan fem anys, se'ns van treure les tonteries. I només volem estar tranquils amb els qui estimem. Oh, sol, que s'està de meravella. I no ens cal enfaristolar-nos de tenir més que el veí. Ja us desitjo un estiu senzill, calmat, ben lluny de la gent cool, ben arrecerats en la sobretaula i la cultura i el silenci.
5: Doncs felicitem a la Marta Riezo, la retrobarem la temporada que ve, i David Obach, bona nit.
10: Bona nit.
5: Escoltem la primera de les veus del món de l'esport. Avui Pau Cubarsí, declaracions al Tot Costa, parla de Lamine Yamal.
11: Ell s'esforça al màxim, ho intenta donar tot, i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
10: Parlant de Lamine Yamal, que ha estat titular en els dos últims partits de la selecció espanyola, només no ho va ser en el primer. Dijous, torn per als setzens de final a la selecció espanyola contra Àustria, Cubarsí, un dels nou catalans del combinat espanyol. Avui, més partits de setzens, s'ha jugat fa una estona al Brasil 2, Japó 1. Molts patiments per als brasilers, que s'han classificat amb un gol al temps afegit del partit. Ara tenim en joc l'Alemanya 0, Paraguai 0, minut 18 i mig de joc. I a les 3 de la matinada hi haurà el Països Baixos Marroc. Us afegeixo un apunt del Barça. Ja és oficial que Robert Lewandowski fitxa pel Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. És el seu nou destí un cop desvinculat del Barça.
5: Chicago Fire.
10: Fire, no Bulls, Chicago
5: aquest
10: Fire.
5: No el coneixia, aquest no el coneixia, veus? Molt bé, gràcies, David.
10: Fins demà, vosaltres.
5: Falten 11 minuts per les 11 i, de fet, continuarem parlant del Mundial de Futbol, perquè avui ens visita, com cada dilluns, Toni Padilla. Bona nit.
12: Bona nit, com esteu?
5: Doncs bé, aquí, pendents
12: de... Quina
5: energia,
12: Sí,
5: sí, ja està bé.
12: L'energia del Mundial.
5: Acabar amb un, clar que sí. Escolta, ara ho dèiem, aquí hi ha alguns equips que han anat patint, per exemple, el Brasil, però ha passat. Tu avui, per això, ens vols destacar el paper dels equips africans d'aquesta primera fase del Mundial,
12: Sí, hi havia 10 seleccions africanes classificades per la fase final d'aquest Mundial i 9 han aconseguit superar la fase de grups. És una fita mai vista. De les 10 seleccions, només una, Tunísia ha punxat i va quedar eliminada, però les altres han aconseguit superar a torn i molt meritori, assumint que, per exemple, algunes d'elles eren realment seleccions modestes, com Cap Verd, que era el grup d'Espanya,
5: sí,
12: i va sorprendre que van per davant d'Uruguai. Per tant, és un Mundial, de moment, amb molt ritme africà, 9 a la segona ronda, tot i que una, de moment, ja ha caigut, que és Sud-àfrica, eliminada ahir per Canadà.
5: Alguns oients deuen pensar, home, clar, però han ampliat amb 48 equips, això potser ha jugat a favor dels africans, o què?
12: Sí, no. És a dir, l'ampliació de seleccions a la fase final permetia que hi haguessin 10 seleccions africanes, 9 fixes i una a través de playoff, però llavors t'has de classificar per la segona ronda. De fet, Àsia, que també era molt beneficiada i tenia més seleccions que mai, de les 9 seleccions asiàtiques, només 2 han aconseguit superar a la fase de grups. Japó, ja eliminada per Brasil, i llavors l'únic supervivent que quedada d'Àsia és Austràlia, que tots sabem que geogràficament és Oceania, però competeix futbolísticament com si fos asiàtica. Per tant, té molt de mèrit el que ha fet el futbol africà.
5: Doncs va, cap al futbol africà, i de totes les seleccions, aquí ens agrada posar-hi context, tu li poses avui a la República Democràtica del Congo, que quan en parlem aquí els informatius és perquè acostumem a parlar de guerra, de violència, de pobresa...
12: Estic molt content. Necessito la samarreta de la selecció del Congo. La selecció que ara mateix necessito que guanyi el Mundial. La República Democràtica del Congo, la gran, no la Congo-Brazzaville.
5: Tu vas amb el Congo, eh?
12: Sí, a mort, també. Jugaran contra Anglaterra, aquell dia sent un Congo l'any menys. Més perquè, perquè és una selecció d'un estat que ha patit molt. No és el primer cop que juguen un Mundial. El 1974, a Alemanya, fa molt de temps, van jugar-lo. Llavors es deien Zaire, perquè, òbviament, era l'època de la dictadura de Mobutu Sese Seko, aquest dictador sanguinari que, amb el suport dels belgues i la CIA, doncs va dominar aquest estat, li va canviar el nom, es deia Zaire. En aquella primera participació en un Mundial no van aconseguir cap punt, en una època en què el dictador feia servir molt l'esport per justificar-se, aquest doncs, sport washing que es diu, no? Recordem que un dels combats de boxe més importants de tots els temps, aquell duel entre Muhammad Ali i George Foreman, es va fer a Kinshasa, la capital del Zaire, en aquell moment, perquè Mobutu va voler-ho. Doncs un any després, la selecció debutava un Mundial, es va classificar, però el primer partit el va perdre 9-0 amb Iugoslàvia. I el que s'explica és que Mobutu personalment va trucar a la concentració alemanya, va dir, si tornem a perdre per més de 5 gols contra el Brasil, potser no veureu mai més els vostres familiars. Els va amenaçar, els jugadors, que torturarien tant els familiars
5: com
12: els
5: futbolistes.
12: Van quedar 3-0, van perdre, van salvar la pell, però van jugar sota molta pressió, van passar molt malament, i és una història tràgica del futbol mundial.
5: Perquè els torturaven.
12: Alguns d'aquells jugadors van acabar sent torturats per ser opositors, per no obtenir bons resultats. Malauradament, el futbol té històries tràgiques. L'Iraq, que també ha tornat aquest any un Mundial, havia debutat el 86 i la meitat de l'equip va ser torturat per l'Hussein Udai Hussein, el fill de Saddam Hussein, que era el president de la federació. Doncs el fill va torturar fins i tot personalment els jugadors. És a dir, molt dur. Per què ens agrada a vegades el Mundial? Doncs perquè veus que terres que pateixen poden tenir alegries. Per exemple, actualment el Congo té diferents focus de violència. Al sud, al Kasai, hi ha violència, però sobretot la zona dels Grans Llacs, la zona del nord i sud de Kivu, a la frontera amb Ruanda, hi ha una guerra, hi ha una milícia amb el suport del govern de Ruanda que té ocupades moltes ciutats, entre elles la ciutat de Goma, una de les més grans, on està prohibit portar la bandera congolenya, i aquest dia hem vist com la gent surt al carrer amb la bandera del Congo, per tant, celebrant el futbol i convertint-m'ho en una eina d'oposició política. És un estat fallit, que porta molts anys passant-ho malament, i les imatges d'aquesta gent que normalment ha de fugir, ha d'emigrar, doncs tenint una alegria gràcies al futbol és bonic.
5: A més, deia abans, en parlem per guerres, pobresa, darrerament també pel brot d'Ebola que estan patint.
12: Sí, és una terra molt rica en diamants, en mines, en vegetació, i justament per això doncs, sembla ser que és maleïda, no en té sort, i fot cullerada, i hi ha moltes guerres, i de fet l'autor dels gols de la classificació, el Joan Buissa, ho explicava així.
13: El meu missatge a l'afició és donar gràcies, ja que vagis on vagis, hi ha aficionats que ens animen. Estimen el nostre país, estimen el que representem i la nostra selecció. Significa molt per nosaltres defensar aquest equip. No és fàcil viure al nostre país, tenim violència, tenim una guerra a l'est del país. Cada cop que portem la samarreta, pensem en ells, en la nostra gent. Seguim endavant per ells, volem la pau i pensem molt en ells. Venim de lluny, venim del no-res, i ara som aquí, a un Mundial. És molt especial, especialment per la gent que ens segueix a casa i amb el canvi horari ens segueix a les 2 de la matinada.
5: Quin missatge, eh?
12: Sí, és això, és que va ser una guerra molt oblidada, perquè porta tants anys que sembla que no interessa a ningú, però cada dia moren centenars de persones a la República Democràtica del Congo amb una sèrie de conflicte bèl·lic que no s'atura i que les grans potències occidentals miren cap a una altra banda. Això ha provocat que bona part dels futbolistes són criats també al futbol europeu, perquè són fills de gent que va fugir. Molts són nascuts a Bèlgica, molts són nascuts a França, alguns al Regne Unit. El mateix autor dels gols, el Joan Buissa, va néixer a un barri, una banlieue molt humil de França, ho va passar molt malament i ha fet una història personal increïble. El 2021 ell és pare d'una criatura i un dia una dona, sembla ser que amb problemes psicològics, intenta segrestar el nadó. Ell s'hi oposa, defensa la seva filla, i la dona li llença àcid a la cara, als ulls, i va provocar que durant 6 mesos no tingués visió. Va estar a punt de perdre la visió, òbviament era el final de la seva carrera futbolística, per sort se'n va sortir, i ara és el gran heroi marcant els gols que han permès que la República Democràtica del Congo passi la fase de grups i sigui la rival d'Anglaterra.
5: Recordo que aquí al Catalunya Nit, quan hi havia la Copa d'Àfrica, que també s'ha jugat fa pocs mesos, vam parlar d'un aficionat congolès, amb l'Èlia Borràs, la nostra col·laboradora, que es va fer famós perquè reivindicava la figura de Patrice Lumumba, el líder independentista assassinat, veient el partit vestit com ell i fent la figura d'estàtua amb un braç alçat. Com li ha anat?
12: Doncs mira, es diu Michel Kuka Mbolandinga, el coneixen com a Lumumba Bea, que en llengua local vol dir Lumumba viu, i és cert que és un aficionat que té una gran semblança física amb Patrice Lumumba, i per això va començar a anar als partits de la selecció imitant una estàtua d'aquest líder, recordem el gran líder de l'independentista que va aconseguir la independència del Congo respecte a Bèlgica, persona molt d'esquerra, socialista, assassinat pels serveis secrets belgues amb la col·laboració de la CIA. Això és clau, per què? Perquè si hagués entrat al territori dels Estats Units hauria estat reivindicant la figura d'una persona assassinada pel govern dels Estats Units, o amb la col·laboració del govern dels Estats Units, i molt d'esquerres. Llavors, què ha passat? No li han donat el visat. No ha pogut anar a veure aquests partits, però com el Congo va jugar un partit dels tres a Canadà, sí que va poder anar allà. A Canadà sí que hi va poder anar, però amb el partit contra Anglaterra no hi podrà anar, ho mirarà des de Kinshasa, des de la capital, perquè el govern de Donald Trump no vol que entri una persona que reivindica una figura molt incòmoda. Recordem que Patrice Lumumba, escollit democràticament primer president del Congo, va ser assassinat i el seu cos encara no ha aparegut.
5: Doncs, com sempre, històries que ens fan veure el futbol d'una altra manera. Toni Padilla, bon estiu.
12: Bon estiu.
5: La temporada que ve hi tornem, no?
12: Jo encantadíssim.
5: El renovem, home, doncs, renovem. Sí, no? Sí, oficialment.
12: Que bé, mira, com els futbolistes renovant, no?
5: Va, queda firmat. Merci.

0: que la nit farà molta calor.
1: Es veu que sí.
0: Això és un missatge del Néstor Gómez. Bona nit.
2: Hola, molt bona nit. Doncs sí, una altra calorada intensa tindrem aquesta propera nit, la cinquena nit tòrrida consecutiva, la que esperem a la façana costanera, i no només a l'àrea de Barcelona, que aquesta nit no ha baixat el termòmetre al centre de la ciutat als 27 graus. Doncs espera que aquesta propera nit sigui tan càlida o més que la que hem tingut aquesta darrera, i s'espera que des de l'Alt Empordà fins al Baix Penedès, és a dir, tota la Costa Brava, tota la costa central i part de la Costa Daurada, doncs tinguem aquestes temperatures que costarà molt que el termòmetre baixi dels 25 graus. Sense cap mena de dubte, una nit de mal dormir, i si volem apaivagar aquesta calor, doncs ens posem a ballar, o com a mínim, o almenys hem de sortir fora a la fresca, o no sé què hem de fer, però o aire condicionat, que aquesta seria l'altra solució. I tot això en un darrer dia de mes de juny, que estarà encapçalada pel sol, amb algunes nuvolades, això sí, a partir del migdia, les que creixeran al Pirineu, que, igual que avui, sí que deixaran alguns ruixats i algunes tempestes. No seran tan fortes. Avui han deixat 71 litres a Santa Coloma de Farners, i bàsicament tots ells en una hora. I això sí, l'efecte clar d'aquest aiguat ha provocat que la màxima de Santa Coloma de Farners saltés dels 36 graus als 18. És a dir, una bona refrescada amb aquestes tempestes. I seria l'únic sector que tindrà, diríem, unes temperatures agradables allà on plogui, perquè la resta del país, el mes de juny, s'acomiada amb unes temperatures encara més altes que les d'avui. Un petit repunt el que tindrem demà, amb aquestes temperatures de 35-36 graus, i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè no es descarta que s'arribin als 40 graus a Móra d'Ebre i també a Tortosa. Afortunadament, de cara a els primers dies de juliol, dimecres i dijous, les temperatures es normalitzaran per aquestes dates.
3: En doncs resum, esperem en juliol,
0: sí,
3: en candeleta.
2: Només els primers dies, perquè després tornen a pujar, però ja ho dic.
0: Doncs en resum, anava a dir, desitgem bona sort a tothom per aquesta nit.
3: I tant.
2: Efectivament.
0: Sí, gràcies.
3: Que vagi bona molt bé, Néstor.
2: Adéu. Bona nit.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que s'està jugant a Boston, Massachusetts, l'Alemanya, Paraguai. És el tercer partit dels setzens de final del Mundial. Mitja hora de la primera part, de moment, empat a 0 entre Alemanya i Paraguai. No hi ha gols, hi ha hagut més oportunitats per als alemanys, més domini dels alemanys, però de moment empat a 0 en aquest tercer partit dels setzens de final del Mundial entre Alemanya i Paraguai. Aquesta tarda s'ha jugat el Brasil 2, Japó 1. El Brasil ha començat perdent i ha fet el gol de la victòria al temps afegit. O sigui que la selecció brasilera d'Ancelotti ha patit contra el Japó. Alguns ja ho preveien. El Japó s'ha avançat a la mitja hora de joc de la primera part amb un gol de Kaisho Sano. La primera part ha estat equilibrada, però a la segona part el Brasil ha augmentat el ritme i Casemiro ha empatat abans del quart d'hora de la segona. El Brasil ha tingut opcions i al temps afegit Martinelli, el jugador de l'Arsenal, ha fet un molt bon gol per donar la victòria al Brasil i classificar-la per als vuitens de final. I aquesta matinada hi ha un partidàs. És a les 3 de la matinada, aquí a Catalunya, però és un dels plats forts d'aquesta eliminatòria de setzens de final. El partit entre els Països Baixos i el Marroc, que jugarà a Monterrey, a Mèxic. Com es viurà un partit a les 3 de la matinada a Terrassa, a la ciutat de Saibari, el golejador marroquí? Doncs anirem a Terrassa per comprovar-ho. Pau Cubarsí ha passat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio, és un dels millors centrals del Mundial, de moment, escollit en l'11 ideal de la primera fase per Opta. Ha dit que està gaudint molt de l'experiència del Mundial i que fitxaria per al Barça un jugador de la selecció espanyola. Aquí, doncs ara li preguntarem al Roger Bosà, perquè Pau Cubarsí no ha volgut explicar-ho al Tot Costa. Potser el Roger Bosà té alguna pista. A la concentració de la selecció espanyola avui hem vist entrenar per primera vegada Víctor Muñoz, l'extrem barceloní que acaba de fitxar pel Liverpool. Ha jugat aquesta temporada a l'Osasuna, era mig propietat del Madrid, ha fitxat pel Liverpool i havia anat convocat al Mundial. Ha anat convocat al Mundial, però de moment no ha pogut debutar per culpa de les lesions. Potser hi arriba a temps. De moment s'està entrenant. Espanya jugarà dijous a les 9 contra Àustria en els setzens de final, a les 9 del vespre, hora catalana. Els partits de dimarts dels setzens de final seran a les 7 de la tarda, Costa d'Ivori, Noruega. Això demà, eh? Demà dimarts, a les 7 de la tarda, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, en ple club de la mitjanit, França, Suècia. I de matinada, Mèxic, Equador. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El club de la mitjanit, amb Xavi Campos.

0: el Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada nit de Mundial de dilluns a divendres a les 11 per recollir tota l'actualitat mundialista, que és molta. Edició del dilluns 29 de juny, és el dia 19 de Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que ens escolteu, ens sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és als Estats Units des de fa uns dies seguint el Mundial. Roger, com estàs?
1: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: On pares?
1: Ara mateix a Chattanooga, un altre cop. Bé, de fet, no m'hi he mogut, eh? Hem anat a la Baylor School avui, al centre d'entrenament de la selecció espanyola, que també és Chattanooga, és a les afores, i ara sóc a l'hotel.
0: I el dia ha estat profitós a Chattanooga?
1: Per tu? Sí, perquè hem parlat amb un jugador de la selecció espanyola, que és del Barça, és català, Pau Cubarsí. Ara el sentirem, ara en parlarem, però bé, hem estat amb ell i l'hem tingut al tot costa.
0: No ens ho diguis ara, ens podràs resoldre la incògnita sobre quin jugador de la selecció espanyola que no juga al Barça fitxaria per al Barça Pau Cubarsí? Ha dit que en tenia un al cap, però que no preferia no dir-ho públicament. Després, a veure si has pogut treure-li, d'acord? També tenim amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: L'Andy Franco és a la producció, el Salva Pou és a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio i al control central i tenim l'Andrea Martínez. I també hi ha el Joan Fitó. Joan, bona nit.
4: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Més enllà del Mundial han passat més coses aquest dilluns. Per exemple, Lewandowski és de fa una estona oficialment nou jugador del Chicago Fire de la MLS.
4: Sí, jugarà als Estats Units al tram final de la seva carrera. Després de deixar el Barça aquest estiu als 37 anys, firma Lewandowski per dues temporades amb el Chicago Fire i no serà el primer jugador del Barça que hi jugui allà.
0: Saps quin va ser
4: no,
0: el primer?
4: No, m'has posat la trampa i ho estava buscant ara, portava 10 minuts buscant-ho.
0: Risto Stoikov.
4: Imagina.
0: Fa uns quants anys. El Barça i l'Europa, Joan, jugaran un amistós aquest estiu.
4: El 24 de juliol, a porta tancada, en una hora encara per determinar, i a la ciutat esportiva Blaugrana. És un duel històric per l'Europa que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça.
0: Que no fos l'última vegada aquella final de la Copa Catalunya que li va guanyar l'Europa al miniestadi del Mas. Tu encara no jugaves a l'Europa fa 30 anys.
3: No, ja m'hagués agradat, però encara no.
0: Però potser és aquest partit, no?
3: Segur.
0: Recordes que li van guanyar, crec que va ser el miniestadi, una final de la Copa Catalunya al Barça de... al sí, Barça de Fanjal, crec que va ser. O sigui, no faria 30 anys,
4: sí,
0: però...
4: Sí, fa 30 anys jo en tenia dos.
0: Doncs... I l'Àlex d'Albas encara no jugava a l'Europa.
3: No jugava, però no en tenia dos, tampoc.
0: No. Alguns més, no? La Lliga F, la Lliga Femenina, ha aprovat la inversió de més de 50 milions d'euros del grup inversor que lidera Pau Gasol.
4: I demà en coneixerem tots els detalls, però la idea és impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
0: Enzo Maresca és oficialment el nou entrenador del Manchester City.
4: Signa per 3 temporades. Avui el Chelsea, paral·lelament, ha fet un comunicat, paral·lelament al comunicat del Manchester City, explicant tot el sarau amb Maresca, perquè l'italià n'era l'entrenador, va comunicar el desembre que volia marxar al City, el Chelsea el va acomiadar tot plegat, acabat amb Xavi Alonso al Chelsea i Maresca sent el substitut de Pep Guardiola.
0: Això és que Maresca al desembre sabia que Guardiola marxava.
4: Sí, va comunicar al Chelsea que volia ser el relleu de Pep Guardiola i el Chelsea el va acomiadar.
0: I han hagut de pagar una indemnització important,
4: uns quants
0: milions d'euros, eh? Em sembla que hi ha hagut 17 milions d'euros, que és una barbaritat.
4: Una bajanada, sí, sí.
0: Sí, sí. Farà bé Maresca al City o la petjada de Guardiola és massa profunda, Ricard, Àlex?
5: Jo crec que ho farà bé, però la petjada de Guardiola és massa profunda.
0: És massa profunda, no?
3: Estic d'acord, home. A mi em sembla un bon entrenador, Maresca, però és que estem parlant del que, almenys per mi, és el millor entrenador que he vist mai.
0: Aquesta, atenció aquesta, el Madrid de bàsquet vol fitxar Pedro Martínez com a entrenador.
4: Sí, és notícia de fa pocs minuts, notícia que avança en diversos mitjans de Madrid. Pedro Martínez pagarà la seva clàusula al València, 1 milió d'euros, per canviar València per Madrid. Hi ha hagut canvis en l'estructura blanca, doncs bé, sembla que l'aposta és el tècnic de Badalona, que deixarà València per aterrar a Madrid. El Madrid, per cert, també vol a Jaime Pradilla, que té una clàusula d'1,5 milió d'euros, per tant, calés de Madrid a València.
0: El Tour... La Grande Part ja és aquí i els equips comencen a confirmar integrants per començar dissabte amb la crono per equips sobre els carrers de Barcelona.
4: El nom principal és el de Tadej Pogacar com a referència. Fa

0: clubs assembleistes, la federació ha donat suport a les modificacions reglamentàries i al nou pla de competició per a la pròxima temporada. Una trobada celebrada aquest vespre a Sant Cugat del Vallès ha estat la d'avui, l'última assemblea de Joan Soteres com a president de la Federació Catalana.
1: Prega final de temporada. Això és el club de la mitjanit. Cada nit mundial, de dilluns a diumenge, a Catalunya Ràdio. Sabeu que escoltar la ràdio i sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: En joc, l'Alemanya-Paraguai a Boston, empat a 0 al minut 39 de la primera part, Joan.
1: Sí, de moment, clar domini de la selecció alemanya, 80% de possessió per als de Nagelsmann, però sense ocasions molt clares. Destaca, sobretot, avui, de l'11 d'Alemanya, la suplència de Jamal Musiala, que havia estat titular als tres primers partits, avui s'ha quedat a la banqueta.
0: I Sané encara és
1: titular. Sané encara és titular, sí, sí.
0: Sané és una obsessió,
1: sí, sí.
0: Una gran convicció, més que obsessió, de Nagelsmann, perquè els primers partits no va estar gaire encertat, però l'ha mantingut sempre el 11.
1: Avui ha apostat per Undaf, el davanter centre, sí. Juguen Sané amb Havertz i Wirtz a les mitges puntes, s'ha quedat fora Musiala.
0: Ricard, Àlex, com esteu veient aquesta primera part de l'Alemanya-Paraguai?
2: Per mi molt decebedora, Alemanya. Potser el pitjor partit, molt encallada, guanyant el mur paraguaià, que avui sí que ha sortit el millor mur paraguaià. Ja és el quart partit i ja està tot greixat, no? Com el primer partit contra els Estats Units. El partit que imaginàvem, l'oportunitat més clara per mi del Paraguai al primer minut,
0: sí,
2: en un córner.
0: Sí, sí.
2: I Alemanya està ballant-se permanentment. Si fa una pinta d'empat a zero o això...
0: Doncs avui, aquesta vegada, no he posat empat a zero a la porra.
2: Ja m'ho vas dir, però hauries d'haver apostat, perquè no estarà gaire lluny d'això, eh?
0: Ja. De moment.
2: De moment, sí.
0: Li he posat un 3 a 1, o sigui, gairebé ja descarto.
2: Sí, jo he posat un 3 a 0. Jo també pensava que el mur avui no... Però per això et dic que Alemanya... Jo m'imaginava que, com el dia del Curaçao, serien capaços d'encadenar atacs, donar-li molt ritme al partit, i el partit s'està jugant al ritme que vol el Paraguai, això és molt perillós per a Alemanya. Tot i això, fixa't que els dos partits de setzents fins ara s'han decidit el temps afegit.
0: Sí, sí,
2: el
0: temps afegit.
2: Vull dir que molt igualat tot.
0: Ahir el Canadà-Sud-àfrica, gol de Canadà, el temps afegit, i avui el Brasil-Japó, gol del Brasil, també el temps afegit. Àlex, tu com estàs veient Alemanya i Paraguai?
3: Encallada, i em dona la sensació que Alemanya ha anat de més a menys, no? Ja a l'últim partit de la fase de grups ja la vaig veure també una mica trepitjada, sobretot a l'hora d'atacar, que és el que em fixo jo més, amb les seleccions que han de ser dominant, i aquesta part no m'està agradant. Sí, m'ha agradat que Nagelsmann ha tocat sistema, no? Com deia el Joan, ha sortit amb doble punta, i per tant està atacant diferent, està fent aquesta sortida de 3, està fent l'amplitud amb Wirtz a una banda, Sané a l'altra, intentant atacar amb un de Havertz, però de moment li està faltant creativitat. Jo no crec que tardi massa.
0: Gol de Paraguai, Joan.
1: Sí, gol de Julio Enciso, una bona jugada per la banda dreta de Paraguai, centrada de Matías Galarza, molt tensa la centrada, posa el cap a Julio Enciso, el jugador de l'Estrasburg, i fa el primer de la selecció del Paraguai. Al minut 42 salta la sorpresa perquè perd una de les favorites per guanyar el Mundial, perd Alemanya 0, Paraguai 1, 42 de la primera, gol d'Enciso.
0: Bona centrada des de la dreta, molt tensa, com deies, i apareix al punt de penal Enciso per rematar de manera seca, no ha pogut fer res Neuer. I al minut 42 de la primera, Ricard, Àlex, que de moment sí, sí. Paraguai aconsegueix la sorpresa.
2: Mira, una altra pilota aturada, és un córner i després una segona jugada. En les dues accions de pilota aturada que ha tingut el Paraguai ha quedat perill. En primer minut, molt bé l'acció de 2 contra 2 i molt desatesa Alemanya la defensa, perquè hi ha dos jugadors al voltant d'Enciso que ve de cara al punt de penal. El Paraguai fent el partit perfecte, el que havia de fer, i Alemanya està ballant-se contra un mur. Si la cosa pintava 0-0, imagina't amb 0-1, Alemanya ha de trobar recursos, i per mi el pitjor és que un Dafja és al camp. És a dir, que...
0: Tenen el davanter del Newcastle, que és Tantanal, que juga molt bé a futbol. Sí, i que cal si Paraguai encara fa més ferma la seva defensa, són centímetres per poblar l'àrea.
1: Enciso, que és l'únic jugador de l'11 de Paraguai que juga a Europa. La resta juguen fora d'Europa. Enciso juga a l'Estrasburg, Brasil, Argentina i a la MLS la majoria, però Enciso és l'únic que juga a l'Estrasburg.
0: El seleccionador del Paraguai...
1: Gustavo Alfaro, argentí.
0: Aquest ja fa temps que corre per la selecció paraguaiana, diria.

0: tant, i tant.
1: Argentí, has dit, eh?
2: Sí.
0: I de nom, Gustavo Alfaro.
2: Gustavo Alfaro, 63 anys, argentí.
0: Molt bé. Doncs a veure com continua aquest Alemanya 0, Paraguai 1, a punt d'arribar al descans de moment. Hi ha sorpresa en aquest partit dels setzens de final, perquè cauria Alemanya contra Paraguai, que sempre és un rival molt, molt dur, i quan es posa per davant ni t'ho explico. Aquesta tarda també ha tingut un rival molt dur al Brasil, amb el Japó. Alguns ja ho preveieu. El Brasil ha guanyat 2-1 al Japó, a Houston. El partit ha estat emocionant, el Brasil s'ha endut un bon ensurt, però ha sabut reaccionar, que també té mèrit. Primera part, equilibrada, gol del Japó a la mitja hora. A la primera part, el Brasil li ha costat molt atacar bé, a la segona part la cosa ha canviat, el Brasil ha augmentat el ritme, Casemiro ha empatat de cap abans del quart d'hora, i el Brasil ha continuat atacant, s'ha lesionat Casemiro i Paquetà, són lesions musculars, ara mirarem de saber quin és l'abast, i el temps afegit, quan pintava pròrroga, molt bona passada a Bruno Guimarães a l'interior de l'àrea per Martinelli, que fa un molt bon control i encara una definició de més qualitat. En algun moment, Àlex, Ricardo, ha pensat que el Japó es carregava el Brasil?
3: Sí, jo pensava que estava obert, que es carregava, no, perquè estic d'acord amb tu, que m'ha agradat molt la reacció del Brasil de la segona part. O sigui, crec que el partit li penjava d'un fil, la primera part havia estat molt equilibrada i s'havia jugat el que havia volgut al Japó, li havia tret espais i al Brasil li costa molt contra espais reduïts, Vinícius no podia córrer, no podia rebre amb avantatge, i el Brasil se sentia incòmode, però crec que ha reaccionat molt bé, perquè com li passa a Alemanya ara, quan una favorita està contra les cordes en una eliminatòria és quan es veu la capacitat que pot tenir per competir. I Ancelotti crec que encerta amb els canvis, apareixen els migcentres arribant des de la segona línia, molta centrada lateral, fan mal de seguida al Japó, i la segona part del Brasil m'agrada molt. Fins i tot amb l'1-1 aconsegueixen tenir l'ambició d'anar-hi. Una cosa que m'ha agradat molt del Brasil els últims dos partits és la pressió alta. Vinícius, Mateus Cunha, d'una recuperació de Tanaka, sobre Tanaka, neix el 2-1. El Brasil està trobant elements que no formen part de la seva identitat històrica, i crec que la segona part és un avís per navegants, perquè el Brasil no té molt talent, però comença a saber què vol, i Ancelotti està connectant amb els jugadors del Japó. Crec que s'ha espantat una mica, ja l'he passat en els anteriors mundials, i ha faltat atreviment a la segona part, perquè, clar, ha tirat enrere per mi massa aviat, quedaven massa minuts.
0: Els han empès, no, també? O sigui,
3: Sí, però fixa't els canvis. Els canvis són dos carrilers que eren extrems per dos carrilers que eren defenses, un central, el canvi al mig camp entre Tanaka, que és un mig centre recuperador, Machino apareix com a segona punta, que és un jugador més aviat per despenjar pilotes. O sigui, tots els canvis han estat allò de protegir-nos i abrigar-nos, perquè així fem patir el Brasil. Però el Brasil ja havia canviat de marxa, ja tenia altres recursos.
0: Àlex?
4: Sí, per mi, Brasil de dues cares, una molt limitant a la primera i una bona a la segona. Jo a la primera part sí que he pensat que el Japó tenia serioses opcions de tirar endavant, Per mi, Ancelotti ha plantejat molt malament el partit a la primera part, i a la segona ell mateix ho ha corregit, no? Sabeu que em fixo molt en la manera d'atacar, i més en els equips que han de ser dominant. L'atac posicional del Brasil ha estat un drama, la primera part. És a dir, no té cap sentit que els extrems vagin per dins i qui faci l'amplitud siguin els laterals davant d'una defensa de 5.
0: Més estàtic que posicional,
4: Sí, sí, estàtic, posicional, em refereixo a camp contrari, sí, no? És a dir, Vinícius el teníem per al carril de dins, Douglas per al carril de fora, a la dreta passava exactament el mateix amb Ryan a dins i Danilo per fora, i el Brasil no ha trobat la manera ni de fer mal, i després Japó jo crec que sortia amb molta facilitat. Aquesta pressió que diu el Ricard, que estic d'acord, sí, que ha millorat molt des de l'entrada de Cunha, a la primera part ha funcionat poc.
0: Ha trobat bé la pilota al Japó a la primera part, i li donava sentit al joc.
4: Sí, sí, sí, i ha jugat fluid, i ha tingut un parell de xuts, més enllà del gol, que el gol amb Danilo una passada cap a dins no es pot fer mai de la vida, però la segona part ha canviat absolutament la pel·lícula, entre altres coses. Primer, perquè hi ha hagut els canvis, no? Com deia el Ricard, Cunha ha anat al mig del camp, diguéssim, ha entrat Hendrick, però sobretot per el canvi aquest de posicionament. Ha passat a atacar amb els extrems per fora i els laterals en els carrils de dins. I fixa't que la primera part hi ha una dada que és brutal, que és que Vinícius i Ryan no han fet ni un sol 1 contra 1, ni un sol intent de 1 contra 1 en tota la primera part.
0: Perquè estava molt per dins, no? O sigui, no rebien de cara, sense avantatge.
4: Sí, sí, si repasseu el partit veurem a Vinícius per al carril entre el lateral i el central, per dins, i Douglas a l'exterior. I en canvi la segona part ha estat absolutament canvi radical, els ha canviat de carril, és a dir, ha fet l'error que et deia, jo crec que l'ha corregit, i entre els dos han fet 7 regats bons, superadors, i 10 centrades. Ara ho deia el Ricard, el primer gol arriba amb una centrada, el segon arriba amb una pressió, però és perquè ha enfonsat literalment el Japó, i a mi m'ha agradat també la segona part, tot i que evidentment el component del tot o res doncs, ha fet que acabés patint.
0: Sí, és que el que passa és que quan una defensa és molt tancada i et deixen atacar per fora, el que és preferible és que qui ataqui per fora, qui pugui atacar, si et deixen atacar per fora, és el jugador que tingui més qualitat, i normalment tenen més qualitat els extrems que els laterals.
3: I més en el cas del Brasil.
0: I més en el cas del Brasil. És que això, molts equips s'encallen i el que has de buscar és quan al Barça li passa això, la mina ha de jugar el més obert possible, perquè rebrà més vegades i amenaçarà, sobretot, a la defensa rival que haurà d'anar a buscar-lo. Si rep Koundé, doncs el risc, faig el paral·lelisme amb el Barça perquè la gent que ens escolta segurament el té més present, el risc és inferior, que si rep Koundé obert, que no passi, si rep la min. El que passava avui amb la banda esquerra del Brasil, si rebia el lateral ben obert o si ha rebut com a la segona part Vinícius, que déu-n'hi-do el Mundial que està fent Vinícius. A mi m'està convencent força.
3: Sí, sí, notable. Avui, com dèiem, a la primera part no ha aparegut per una qüestió de context, però la segona ja s'ha desinhibit, s'ha alliberat, ha fet una molt bona jugada que li ha aturat Suzuki amb una mà fantàstica. Però sí, sí, bé, és que jo crec que les grans estrelles
0: estan complint.
3: El notable te l'estan traient gairebé
0: sí,
3: totes.
0: Sí, sí, Àlex, Vinícius és el jugador més desequilibrant d'aquest Brasil.
4: Absolutament, i jo et diria que entre els tres més desequilibrants del món, no? Té la capacitat de generar per si sol, és a dir, podríem parlar de molts jugadors importants, de Haaland, etcètera, etcètera, però dels pocs que tenen capacitat de rebre en parat i generar, et diria Vinícius, Lamin, Dembélé, poca cosa més.
0: I no està fent el tonto, no li estic veient gestos típics de Vinícius, que estem ja farts d'aquesta manera
3: no
0: de comportar-se.
3: Perquè no s'està frustrant, no?
0: Pot ser.
3: Perquè jo crec que com
0: però ets molt centrat en el joc. Bé,
3: sí, sí, jo crec que no està entrant en la frustració. Està molt positiu perquè tinc la sensació que se sent còmode.
0: Joan, descansa l'Alemanya-Paraguai.
2: Sí, amb victòria parcial de Paraguai. S'ha avançat amb gol d'Enciso al 42. Ho ha intentat després del gol, un parell de corners, però sense acabar de definir. Per tant, de moment, sorpresa, el descans. Perd Alemanya, Alemanya 0, Paraguai 1.
0: Roger Arbusà, com s'ha seguit a la concentració de la selecció espanyola en territori nord-americà, Chattanooga, Tennessee, al Brasil-Japó?
1: Mira, no s'ha seguit massa, eh? Sí que el teníem posat allà al Media Center, al centre de premsa de la selecció espanyola, però no s'ha seguit especialment. Sí que he sentit algun crit amb el gol del Japó i del Brasil, l'1-1, i també el de la victòria, eh? Però és que la gent tenia molta feina i realment li hem fet poc cas a aquest partit.
0: O sigui, no has percebut ganes d'eliminació d'una selecció gran que
1: no,
0: pot ser potenciar
1: no
0: el rival de
1: no
0: la selecció
1: no
0: espanyola,
1: massa.
0: En aquest cas.
1: No.
0: Has pogut trobar l'abast de les lesions de Casemiro i Paquetá?
1: Sí, mira, Casemiro té molèsties a l'adductor, està sí. Pendent de proves, encara no li han fet.
0: L'han canviat el temps afegit.
1: Sí. A la selecció brasilera esperen que només sigui una sobrecàrrega, veurem, i Paquetá sí que pot ser més greu, de fet. Ell ha marxat plorant, he vist unes imatges que ell pràcticament plorava. Són molèsties darrere la cuixa, el bíceps femoral, i sí que podria ser més preocupant, però vaja, que també està pendent de proves i veurem com està.
0: Ancelotti ha parlat després del partit, ara el sentim, ha dit que ha vist força bon nivell del seu equip, de la seva selecció aquesta nit.
5: Tenemos muchos recursos, no banco, no campo, es bon que los jugadores individualmente están a un bon nivel, trabajan juntos.
0: A bon nivell, veu els seus jugadors i el seu equip Ancelotti, que se'l notava satisfet després d'aquesta victòria. Pel que heu comentat, Ricard i Àlex, o sigui, s'han d'extreure des del punt de vista brasiler més conclusions positives per la reacció que no pas negatives per la primera part, que ha estat massa plana.
3: Per mi sí. Per mi el Brasil va resolent algunes qüestions i tot i que encara es fan usos com el que ha explicat l'Àlex a la primera part, crec que ha crescut molt en algunes assignatures. Mateus Cunha li ha donat molta vida, la pressió funciona, Vinícius està sent molt intuïtiu i jo crec que el Brasil va sumant confiança i autoestima, perquè tot això que ha passat avui, això és una injecció de confiança.
0: Sí, sí, ets capaç de superar una dificultat important.
3: L'estrès de sentir-te contra les cordes, que és el que li passa a Alemanya, i veurem si Alemanya és capaç de seguir el mateix camí.
0: Sí. Àlex, Mateus Cunha, avui volies parlar aquesta nit de Mateus Cunha, és molt específic. Si fa un gol als vuitens de final, tenim l'espai Mateus Cunha al club de la mitjanit, t'ho garanteixo, t'ho prometo.
6: D'acord, d'acord. És que jo crec que hi ha hagut un abans. Parlem de molt d'Olisee, que hi ha hagut un abans i un després de, des de que Olisee ha ocupat aquesta posició de mitja punta. Jo crec que hi ha un abans i després en Brasil des de que entra Mateus Cunha, que avui, a la segona part, l'hem vist més mitja punta que no nou.
0: Uh-huh. I al Japó, com es deu haver viscut aquell gol a la mitja hora de partit que els avançava? Deuen haver criat el gol, els japonesos?
2: Era tard, allà.
0: Era tard, sí, era de matinada. Matinada,
2: sí, de matinada. Matinada.
0: A veure, podem establir comunicació ara amb el Japó, amb un català que hi viu i treballa gràcies al futbol, al Japó, és el Marc Vilajosana. Marc, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: I gràcies per atendre'ns a aquesta hora, que és per tu. T'has quedat despert per veure el partit del Brasil-Japó?
7: Així és, sí. Aquí ja puc estar, ara és un quart de cinc, però sí, era necessari veure aquest partit.
0: El Marc Vilajosana és d'Ullastrell, havia jugat al planter del Barça, i des de fa un temps, des de quan ets al Japó?
7: Doncs mira, ara fa tot just 15 mesos, poc més d'un any.
0: Un any i escaig, ara fa
7: sí,
0: un any i mig.
7: Any i escaig.
0: I al Japó estàs fent de responsable d'una acadèmia de futbol a Osaka, és així, oi?
7: Ah, així és, exactament. Porto tota la part de metodologia d'aquí d'una acadèmia, de metodologia Econo, aquí a Osaka, al Japó.
0: I t'has quedat despert per seguir el Brasil-Japó, per obligació o per devoció?
7: No, per devoció. Al final, igual que m'he quedat a veure el Japó, també he vist diferents partits del Mundial. Evidentment, amb la diferència horària és complicat. Imagino que també igual que aquí a Catalunya. Sí. Però bueno, sí, tots els que intento veure, la veritat és que encara n'he pogut veure bastants.
0: Avui anaves amb el Japó contra el Brasil, entenc.
7: Anava amb Japó, sí. Al final ha sigut a l'últim moment un mal resultat, però la veritat és que ha sigut un bon partit.
0: L'has vist guanyat, el partit pel Japó, a la primera part, sobretot?
7: Sí, home, jo sincerament tenia clar que Japó podria competir, perquè al final sí que he vist molts partits de la selecció japonesa, el havia vist prèvi al Mundial i tenia clar que podria competir, però al final sí que és cert que el pes de l'escut o de la història de Japó en aquests moments claus la veritat és que es nota i això sí que ja Japó no ho té a dia d'avui.
0: El Brasil té aquesta història, aquesta jerarquia, i ha imposat aquí aquest pes sobretot a la segona part. Escolta'm, et consta si al Japó, a tot el país, tu ets Osaka, però a tot el país s'ha seguit el partit molt moltíssim, tot i les hores de matinada?
7: S'ha seguit, sí, em consta que sí. També és cert, s'ha de dir que, de fet, aquí al Japó no és, el futbol no és l'esport principal, ni tan sols, és el béisbol, però sí que està en un constant creixement, el país està invertint molt en futbol, i dintre de les possibilitats, la veritat és que s'ha seguit molt, la gent, molts dies hi ha dies previs amb samarretes, ja des d'abans de començar el Mundial, i la veritat és que l'expectativa de fer un bon paper era alta aquí al Japó.
0: Tu deies que esperaves que plantegés molta resistència al Japó contra el Brasil, que plantegés molta cara, i tenies la sensació que la gent al Japó també s'esperava aquest paper contra el Brasil o hi havia certa sensació d'inferioritat?
7: Jo, sincerament, amb la gent que havia parlat, sí que creien, evidentment, sempre hi ha aquesta petita esperança de donar sorpresa, sí que eren conscients de que, evidentment, no eren favorits, però de fet van jugar, havien jugat un partit de previ al Mundial, 3 o 4 setmanes abans del Mundial, i havia guanyat Japó, aquí a Japó havien guanyat 3-2, i crec que aquest partit, sincerament, els hi ha passat factura, perquè crec que des d'aquest partit Brasil els ha pres una miqueta més en sèrio i el factor sorpresa no ha pogut ser en aquest cas.
0: Les hi ha faltat ben poc. Escolta'm, els japoneses i japoneses tenen la fama, potser és un tòpic, de ser molt respectuosos, no és un tòpic, és així.
7: És
0: no
7: així.
0: Se la veu. S'han sentit gaire celebracions de matinada amb el 0-1 del Japó a la mitja hora de joc?
7: Cap ni una. La veritat, ni quan hi ha hagut el gol, ni sincerament ja no ho esperava. Sí que he pensat, dic, aviam si hi haurà alguna, jo què sé, algun crit, algun petard, però evidentment no. No, això aquí ja bon es porta.
0: Quina hora era de la matinada?
7: En el moment del gol, mira, devia ser prop de les 3 de la matinada. Prop de les 3 de la matinada.
0: I la gent, tot i que seguís el partit, s'ha pogut contenir per no fer una celebració respectuosa, eh? Molt típic.
7: Segur que sí.
0: Molt típic japonès. Escolta, Marc, demà treballes
7: segur
0: o què?
7: Segur que sí. Demà treballo, sí. Tard, perquè treballo de tardes, però demà, demà toca.
0: Doncs podràs descansar.
7: Tinc temps, sí.
0: Descansa. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. I que continuïs feliç, et veu feliç al Japó, eh?
7: Estic bé. Està sent una bona experiència, tant a nivell professional com personal, i la veritat és que l'aprofitaré al màxim fins que duri.
0: Gràcies, Marc, bona nit.
7: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Marxem un moment i quan tornem mirarem cap al pròxim gran partit del Mundial. Alemanya està perdent contra Paraguai al descans.
2: 0-1.
0: 0-1. Sí. I d'aquí a unes hores, una mica més de 3 hores, un altre gran partit.
8: El Mundial al Club de la Mitjanit.
9: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
11: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
12: 4 de gener de 1933.
11: I el número de la sort, el
12: 6.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Som el dia.
14: Som la nit.
15: Som dos programes amb el mateix objectiu.
13: Saber què està passant.
14: Què ha passat.
15: I també per què ha passat.
13: Tant a casa
14: com al món.
15: Què ens fa diferents?
13: El ritme. Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
14: Perquè al Catalunya nit som pausa.
15: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: A tot hora
14: i a tot arreu.
8: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Som diferents.
8: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
0: Un minut per sobre de 2:15 de la nit. Aquesta versió, Salva, és diferent a la clàssica del Dai Dai de Shakira, que és la cançó del Mundial. És novetat d'avui, però és la mateixa cançó, és una versió més tecno, no? Més discotequera. Doncs aquesta matinada d'aquí a unes hores, a les 3, a Catalunya, a Monterrey, a Mèxic, a jugar al Països Baixos Marroc. Un dels plats forts dels setzens de final d'aquesta nova eliminatòria que estem descobrint en aquest Mundial. Ahir crec que ja vau comentar, Ricard i Àlex, que veieu més opcions gairebé per al Marroc que per a una selecció més històrica com els Països Baixos de Ronald Koeman, oi?
3: Jo vaig dir 60-40.
0: 60-40 pel Marroc. I l'Àlex, no recordo el percentatge?
6: Jo vaig dir 55 per Països Baixos.
0: Ah, mira, encara. Però va ser l'únic, d'ahir al Club de la Mitjanit que li va donar un percentatge superior als Països Baixos que no pas al Marroc. El partit... És d'aquells partits que teniu moltes ganes de veure aquesta nit?
3: Tantes que intentaré quedar-m'hi.
0: Sí?
3: Sí. Mira que no ho he fet gaire, he recuperat el matí, però aquest em fa la sensació que he de fer l'esforç.
6: Sí, igual. Per mi és el gran partit d'aquests setzens, no? Després ens aniran sorprenent, esperem que positivament, però per mi és el cara a cara més igualat i el de dues seleccions que cada una d'elles podria ser campiona perfectament.
0: Us imagineu un partit a l'estil de la primera part del Brasil-Marroc, que Marroc tenia la pilota, dominava, i el Països Baixos amb Koeman a la banqueta, que ja sabem que és una mica més reactiu, sense tenir gaire problema per cedir la possessió, el domini a la selecció del Marroc?
3: Sí, potser sí. Jo també m'imagino un partit bastant obert, d'anada i tornada. Crec que a Holanda li interessa una mica el caos i al Marroc li interessa una mica més d'ordre. Veurem qui s'imposa. Mhm.
6: Jo imagino, jo la possessió bastant més igualada que aquell dia, no? Aquell dia tinc la sensació que Brasil va seguir una mica el pla d'Ancelotti, no? De guardar-se en bloc mig per poder sortir, amb Igor Thiago a dalt, i en canvi crec que aquests Països Baixos crec que estan amb la fletxa cap a dalt. Crec que a l'eix central amb Van Dijk, amb De Jong i amb Gravenberg, crec que tenen més capacitat per tenir la pilota i que li discutiran al mig del camp del Marroc, que és sensacional.
0: Pinta apassionant aquest Països Baixos, Marroc, a les 3 de la matinada. Intentarem seguir-lo. Novetats d'últimíssima hora als dos equips, a les dues seleccions, Joan Fitó.
2: Doncs mira, la prèvia, respecte de tots dos entrenadors, Koeman diu que el Marroc és el pitjor rival que els podia tocar en aquesta ronda. Ha parlat de duel tàctic. A l'altra banda, Mohamed Ouahbi ha assegurat que no es conformarà a competir, diu que no volen només competir, sinó que l'objectiu és eliminar els Països Baixos. El Marroc baixa coneguda tot el Mundial d'Abde, la resta tots disponibles, igual que els Països Baixos, no té baixes Koeman, però sí que hi ha un dubte, que és que Gakpo ha perdut un fill que esperava,
0: sí.
2: Ha optat per quedar-se al Mundial, per tant, podrà jugar el partit, però amb aquest punt de tristesa que li queda després de perdre un fill, estava la seva dona de 5 mesos embarassada.
0: Sí, em sembla que l'esperaven pel setembre,
2: sí.
0: Un cop dur,
2: sí, és un cop
0: està molt, molt avançada. Sempre és dur, però quan avancen les estacions, doncs sí, encara és més cruel. Hi haurà un canvi a la selecció alemanya, entrarà Goretzka. Goretzka, per reforçar el mig del camp, recordem el resultat, el descans en aquest partit entre Alemanya i Paraguai.
2: Que perd a Alemanya per 0-1. S'ha avançat al 42 de la primera meitat Paraguai amb gol d'Enciso, i com deies ara, intentarà Nagelsmann canviar el rom del partit. Entrarà Goretzka, veurem per aquí.
0: Veurem si li funciona. Joan, tu ets de...
2: Jo de Terrassa.
0: De Terrassa. I sí. El golejador de la selecció del Marroc en aquest Mundial, que es diu Ismael Saibari, és de...
2: També de Terrassa.
0: Nascut a Terrassa.
2: Sí.
0: I va viure fins als 6 anys. Quina relació manté Saibari amb Terrassa?
2: A veure, ell hi va néixer, però va marxar molt ràpid. La família era d'Almeria, va aterrar a Terrassa per qüestions laborals, per tema de feina, i als 6 anys van trobar feina, el pare va trobar feina a Bèlgica i van haver de marxar. Sí que és cert que Saibari va començar a jugar a futbol al Camp Parellà, d'un club de barri de Terrassa, un club que ara mateix està tercera catalana, i és on Saibari, que ara el tenim al Mundial, doncs va fer els seus primers passos jugant a futbol.
0: I no era l'únic de la família que va començar a jugar a futbol
2: a
0: Terrassa?
2: No, perquè tenia un germà gran, l'Akram, que... A veure, això s'acostuma a dir, ho deien dels germans Rubio, que el bo era sí. el gran, el que no va arribar, però deien, les llengües que coneixen la família Saibari, deien que el germà bo dels dos era la Kram, que a dia d'avui juga, però juga a la quarta divisió de Bèlgica.
0: A veure si ho descobrim. A Terrassa ens espera el Sharaf Dinar Belave. Sharaf, bona nit. Sharaf, bona nit. A veure, quina relació tens tu amb Ismael Saibari?
16: Fa molts anys, la família de Saibari, quan vivia aquí en Camp Parellada, éramos vecinos, muy amigos del padre, hablamos de vez en cuando, y la verdad, para mí es un honor ver a un niño de un barrio que se llama Camp Parellada, ha podido triunfar, ha podido llegar lejos y ha podido disputar en la Mundial.
0: Sharaf, ¿tú más o menos tens l'edat de Saibari, de Ismael?
16: No, que va, jo soc molt major, 45.
0: Tens veu de jove,
16: Que... Gràcies, eh?
0: Escolta'm, el coneixes des que va néixer, pràcticament.
16: Sí, te puedo contar, porque para mí, claro, yo he visto al hermano que se llama Akram, que está unos 4 años, 3 más mayor que Ismael, y jugaba muy bien el fútbol, incluso... Le fichó la DAM siendo jugador de Benjamín en Camp Parellada. Después, pues, salió el Ismael, no sé, cosas también de la vida, ¿no? La cosa curiosa que yo, cuando eran pequeños, no puedes ver Ismael sin pelota en la mano o en el pie. Tienes que ver o en el campo o en el parque, siempre está con la pelota en el pie, aparte la madre de los dos, siempre venía a animarlos.
0: ¿Eh? I tu l'has seguit tots aquests anys quan s'ha anat convertint en futbolista d'elit?
16: Sí, hablamos, porque también un amigo mío es amigo del padre, y este amigo se ha ido a vivir en Bélgica, o sea, estamos en contacto.
0: Ell va marxar molt jovenet, nen, 6 anys,
16: Ismael. No, sí, molt petit,
0: molt petit. Però ja li veia, tu el veies jugar a futbol i pensaves, ostres, aquest noi juga molt bé, o era millor el seu germà? Això diuen a Terrassa, que el bo era el germà.
16: Sí, porque era pequeño, sí, porque el Ismael era más pequeño que la Akram.
0: Sí, 4 anys, no?
16: Sí, entonces el otro jugaba bien. Estoy diciendo que en aquella época, que no había tantos medios como ahora, ya vienen a buscarlo desde la DAM. Este barrio da un montón de jugadoras y jugadoras buenas, ¿sabes? Porque Vicky Lozada también es del barrio, ¿no? La ex capitán de la selección del Barça. Alberto Luque.
0: Albert Luque, sí. Camparellada, Terrassa, sí.
16: Bueno, no, ya hablo del barrio de Camparellada.
0: Sí, del barrio de Camparellada, Terrassa, sí. A Saibari l'esteu seguint, i al Barroc l'esteu seguint molt intensament en aquest Mundial?
16: Sí, mucho, claro, hombre, muchísimo.
0: I quan va fer-li el gol al Brasil el primer dia, es va celebrar moltíssim allà o què?
16: Hombre, a ver si hace otro hoy a Holanda, ¿no? Es un de la Holanda.
0: Sí. Tu et quedaràs a veure el partit? És a les 3 de la matinada.
16: Home.
0: Sí?
16: No, sí, clar que sí.
0: I demà treballes o no, Xaraf?
16: Sí, també.
0: A quina hora entres?
16: Sí, a les 8.
0: A les 8, o sigui, aquesta nit no dorms, pràcticament.
16: Bueno, no pongáis el programa para que no me escuchan por si me quedo dormido o algo.
0: Ah. Xaraf, no et preocupis, home, que valdrà la pena. Tu ets nascut al Marroc?
16: Sí.
0: La teva selecció és al Marroc, evidentment.
16: Bueno, el Marroc i una mica també a Espanya.
0: Ah, sí? Per Ramin?
16: Sí.
0: Però vaja...
16: Hombre, tu pensa que también tengo familia aquí, mis hijos nacidos aquí, entonces, bueno, ya...
0: Ja t'entenc,
16: bueno,
0: ja t'entenc.
16: Quieres o no, pues te coges un poco de cariño también, ¿no?
0: Clar. Escolta'm, però fins on t'arribes a imaginar el Marroc en aquest Mundial? L'últim al Qatar va arribar a semifinals. Ara fins a on?
16: Sí. Si guanyem hoy, va ser más fácil llegar más lejos. Si no, pues... Claro, porque también os toco con una selección fuerte, que es Holanda.
0: Sí.
16: Escolta, hay dos jugadores que están con España que son de Terrassa también, lo sabes, ¿no?
0: Marc Pubill.
16: I Dani Olmo,
0: sí. Bon examen m'estàs fent, Xaraf.
16: Sí.
0: Sí. I al Marroc hi ha un altre noi que es va... que va néixer i va créixer a Vic, a Manlleu.
16: Sí, el Mimone.
0: Sí.
16: No, el Mimone sí, que se nació en Vic y jugó 3 años en el pueblo antes de marcharse a Alemania. También tenemos a Shadi Riad, que nació en Mallorca, pero sí. La mayoría de su familia son de Terrassa.
0: Ets orgullosament terrassenc. Doncs intenta aguantar aquesta nit per seguir el partit.
16: Sí, no, si m'ha parlat de Sabadell, Shadi Riad jugó un any en Sabadell, en el juvenil.
0: Escolta, ets una enciclopèdia del futbol terrassenc, ja ho veig.
16: Home.
0: Sí.
16: Al final el futbol uni tot el món, no? És un idioma, no?
0: Ets la pura demostració. Xaraf, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit.
16: A vosotros, y disculpa el tempo, de verdad.
0: No. Gaudeix molt del partit entre la teva selecció, el Marroc i els Països Baixos. Sort!
16: D'acord, i la pròxima vegada parlem en català, eh?
0: Vinga, et prenem la paraula, gràcies.
16: Sí, que vas bé, adéu-siau.
0: Adéu. El coneixes de Terrassa, tu, el Xaraf?
2: Sí, hem coincidit alguna vegada a Terrassa, sí.
0: Joan, ja ho dèiem, que
2: és
0: de Terrassa.
2: Doncs... Sí, allà, bueno, el pavelló de Camparellada de bàsquet i el camp de futbol estan enganxats, jo sóc de bàsquet, ell de futbol, i alguna vegada ens hem trobat
0: molt
2: allà.
0: Molt bé, com continua l'Alemanya-Paraguai?
2: Doncs exactament igual, acaba de començar la segona meitat, ha fet un canvi. Nagelsmann, ho comentàvem, ha entrat Goretzka, se'n va en Metge, per tant, canvia la sala de màquines, 4 minutets mal comptats d'aquesta segona meitat, segueix perdent Alemanya 0, Paraguai 1.

0: Aquesta cançó es diu Kids, és de MGMT, és un superèxit de fa ja uns quants anys. Kids són nens i Paco Bercy encara és un nen, 19 anys, però actua com un veterà al Mundial. I aquesta tarda ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Roger Rosat, tu l'has tingut molt a prop, com l'has vist?
1: Doncs l'he vist molt content pel somni que està complint, per com ho està fent, que ho està fent molt bé. Ell se sent bé, ho ha dit. I l'he vist alegre. A més, ja m'han dit que allà dins de la selecció espanyola, la concentració, l'estan veient diferent, més deixat anar, molt rialler, molt bromista, desencadenat, m'han dit fins i tot. I venia de fer una altra entrevista a Cobercí al diari Marca i ha agraït moltíssim fer-la amb nosaltres, perquè ha pogut parlar en català i així que l'he vist molt més tranquil. I de fet m'ho ha dit, que havia parlat català perquè vinc a parlar en castellà i m'està costant molt dir-ho.
0: Li costa, expressar-se amb naturalitat en castellà. No és la primera vegada que passa i crec que ho havia explicat públicament en alguna concentració de la selecció espanyola. Ha dit que pensant en el Barça fitxaria algun jugador de la selecció espanyola, oi?
1: Sí, en Costa li ha preguntat si fitxaria algú pel Barça i ell té clar que sí, però s'ho ha volgut guardar per ell. I després en Costa li ha preguntat per Oyarzábal, ha tret el nom d'Oyarzábal, que jo crec que anava per aquí, Xavi, no m'ho ha dit després, no m'ho ha volgut dir. Jo crec que va per Oyarzábal, és que si no em surten els números. Potser Grimaldo, ara que Cucurella ja no pot fitxar pel Barça, no ho sé, jo crec que sí que és Oyarzábal, tot i que quan en Costa li ha plantejat, ell ha defensat Ferran.
2: La veritat que no hi havia caigut mai, perquè també som molts del Barça, jo crec que estem molt, molt complets, però potser sí que algun hi hauria.
3: Però no me'l diràs.
2: No, me'l quedo per mi aquesta vegada, va.
3: Va, t'ajudo. L'altre dia Gavi deia que Oyarzábal, com que encara de moment no tenim nou.
2: Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim. I de moment em quedo amb el Ferran, sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar dalt.
0: Cobercí no va arribar a coincidir amb Messi al Barça, és que va debutar en 16 anys i encara era nen infantil quan Messi va plegar l'any 2021, però clar, Messi és el Mundial. El camí de la selecció espanyola i el de l'Argentina no es podran creuar fins a una hipotètica final. Roger, què està veient en Messi en aquest Mundial, Pau Cobercí?
1: A veure, Cobercí flipa també amb el que està fent Messi. És que es porten 20 anys de diferència, Són 20 anys i a mi m'explota el cap pensar que es poden trobar. A més, en una final passaria el mateix amb Lamine, a més que tindria una càrrega simbòlica encara més grossa. Cobercí al·lucina amb el que està fent Messi, però clar, és que també al·lucinem tots amb el que fa Cobercí. Ell ho porta amb normalitat, li agradaria, diu a Cobercí, trobar-se amb Messi, però ell el que vol per sobre de tot és guanyar aquest Mundial amb Espanya.
2: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc, que la gent estigui contenta i sobretot intentar competir-lo i guanyar-lo.
0: És Pau Cobercí aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio amb el Jordi Costa i el Roger Arbosà des de Chattanooga. Què us està semblant de moment, Ricard, Àlex, el Mundial de Pau Cobercí? T'han destacat, l'estan destacant moltíssim a nivell de premsa que segueix la selecció espanyola.
4: Bé, jo crec que en general l'equip espanyol en defensa ha estat millor que en atac i ell, doncs, a la seva manera, silenciós però efectiu, sense equivocacions, molt conscient del que necessita l'equip d'ell, donar velocitat a la sortida de la pilota i el defensa guanyant duels, que és una cosa que és gairebé obligatòria.
0: Empata a Alemanya.
3: Sí, una centrada des de la banda esquerra que ha pentinat molt bé Kai Havertz des de la frontal de la petita. El porter no s'esperava que la pentinés Havertz i acaba al fons de la xarxa. Per tant, reacciona la selecció alemanya, reacciona el conjunt de Nagelsmann. Minut 54 de partit, 9 de la segona. Alemanya 1, gol de Havertz, Paraguai 1.
0: No és el primer gol de Havertz en aquest Mundial, diria que és el quart. Mira, mira la classificació de golejadors del Mundial, és bon gol, la centrada està, crec que és de Florian Wirtz des de l'esquerra, que m'ha canviat l'estil de les que fa Fermín al Barça, i la pentinada de Havertz amb tota la intenció del món s'anticipa, pentina la pilota i la clava a tocar del pal. De moment, el canvi de Goretz, que no sé si ha incidit gaire o no en el joc, però Alemanya ha aconseguit empatar aquest partit contra Paraguai.
3: És el tercer gol de Havertz, en va fer dos contra Curaçao.
0: El primer dia, el dia de la golejada d'Alemanya, en va fer dos Havertz, doncs avui aquest més important, el de Kai Havertz, el davanter de l'Arsenal, que no sé si algun dia havia explicat que el van oferir al Barça quan era juvenil. I era juvenil de Leverkusen. Busevic, us recordeu de Busevic, aquell croat que ara estava al Hajduk Split? Doncs era com vistaire del Barça a la zona de Centre Europa i el va recomanar, venia pràcticament de franc, però clar, no es van atrevir a fer el pas, era un nen, 17 anys, o sigui, però vaja, després ha tingut carrera Kai Havertz. Àlex, a tu què t'està semblant el Mundial de Pau Cubarsí?
5: Brutal, brutal. Mira, el que hem de ressaltar primer de tot és que només hi ha dues seleccions que no han encaixat de moment, és Mèxic i Espanya, i això, com deia el Ricard, ja parla molt bé defensivament de la selecció espanyola i per tant d'una línia que potser moltes vegades no és la que mirem més. Cubarsí ha jugat tots els minuts, això no és casualitat, em sembla que és un escollit per com entén el futbol, per com el veu des del punt de vista mental, com entén cada situació. Mira, avui mirava, quan m'has dit que tractaríem aquest tema, i de les 294 passades que he intentat, només ha fallat 5. Ha fet 16 recuperacions i la sensació que ha estat endollat i connectat sempre. A mi em sembla un central que quan juga a la dreta és insuperable, i l'únic que penso en clau Barça és que, sisplau, a Flick no li passi pel cap una altra vegada doncs canviar-lo de perfil, perquè a l'esquerra també ho fa molt bé, però a la dreta és immillorable.
0: Sí, de fet, aquesta temporada del Barça va haver alguns moments de dubte, sobretot abans de la consolidació de Gerard Martín en el perfil esquerre dels centrals. A partir d'aquí, Cubarsí va recuperar el seu nivell i la solidesa que en els dos, tres primers mesos de temporada no va tenir. Heu vist algun central de nivell superior a Cubarsí en el que va de Mundial?
4: Difícil, així, de cop al bot.
5: A mi m'està agradant molt el Mundial de Van Dijk, també.
0: I el de Bèlgica, què va recomanar el primer dia?
5: I el de Bèlgica, que ha jugat els dos últims partits i Bèlgica ha anat cap amunt, però no arriba al nivell de Cubarsí. Jo diria que no hi ha cap que estigui per sobre de Cubarsí. Com a molt Van Dijk, jo crec que està similar, però vaja, no.
0: Més novetats a la selecció espanyola. Roger Rosà, Luis de la Fuente ha dit que Nico Williams no està lesionat.
1: Sí, diu que al final no, que es pensaven que estava lesionat i que no, que és una sobrecàrrega, ho ha dit a Ràdio Nacional Espanyola. La mateixa Federació Espanyola, de fet, va dir que era una lesió a l'adductor de grau moderat, i el jugador va dir que era dels pitjors dies de la seva vida quan va saber que estava lesionat. La informació que tenim, o que teníem, és que eren dues setmanes aproximadament, però avui De La Fuente, en aquesta entrevista, ha dit que no és una lesió, que no podrà jugar dijous, això segur, però vaja, que pot ser que el puguem veure després, perquè és una sobrecàrrega només.
0: O sigui que si Espanya aconsegueix superar Àustria dijous a les 9 del vespre en aquest partit de 7 de final, Nico Williams potser sí que està disponible per jugar als 8 o bé contra Portugal o bé contra Croàcia. Marcos Llorente ha estat titular en dos dels 3 partits fent de lateral dret. Avui ha fet roda de premsa, oi?
1: Sí, li han preguntat per la seva relació amb Lamine Yamal dins del camp. Això n'hem parlat força aquests dies, de com s'ha de relacionar amb Lamine Yamal, si el perjudica, si no, com és jugar amb ell, quines diferències també hi ha entre jugar a l'Atlètic de Madrid o jugar amb la selecció espanyola, i ell ha explicat tàcticament què ha de fer i què no ha de fer també perquè Lamine Yamal tingui més avantatge.
6: Lamine también es un jugador que tampoco necesita mucha ayuda, a veces incluso es peor porque le estás llevando un jugador más para que le defienda, ¿no? Y a veces es mejor darle el balón y quedarte esperando para que él se juegue el uno contra uno y no atraer también al que te está defendiendo a ti hacia él y que ya sean dos para frenarle, ¿no? Entonces, pues en esa búsqueda de que sea lo mejor para él, porque es el jugador que marca las diferencias y bueno, pues hay momentos en los que hay que subir, momentos en los que no, que hay que dejarle más espacio para que juegue ese uno contra uno y momentos que sí son para doblar. Entonces, pues hay veces que se elige subir o no.
0: Àlex, això ho has comentat tu més d'una vegada, sí, al voltant del lateral que acompanya Lamine Yamal, però fins i tot ho has comentat, i crec que en negatiu, respecte a Marcos Llorente, quan han coincidit a la selecció espanyola, que a vegades s'hi apropa massa a Lamine Yamal.
5: Per mi sí, per mi va ser molt evident, sobretot davant de Cap Verd. L'última titularitat tampoc ho va fer del tot bé, i es nota que probablement deuen haver tractat aquest tema, eh? Per mi és un jugador, és el lateral de més nivell, eh, que té la selecció, és un jugador amb unes possibilitats enormes, però que encara li falta una mica aquesta comprensió del joc, i està bé que ho digui. Això és la teoria, i després la pràctica s'ha d'aplicar, no? És a dir, ell té capacitat de doblar per dins i per fora, però s'ha de fer en el moment on Lamine realment ho necessita, que és quan té ajudes defensives. Quan no, acostar-se, com deia, doncs és perjudicial, i quan no te li acostes és important donar-li una opció de passada, que això Marcos Llorente moltes vegades no ho fa.
0: A mi em costa d'entendre que Eric García, que Arbu, està entrenant tots els dies com a lateral dret, eh?
1: Sí, sí, sí, De La Fuente l'està provant de lateral. La idea inicial potser era més de central, perquè se'n van dur quatre, Cubarsí, Laporte, Pubill i Eric. Els laterals drets eren Llorente i Pedro Porro, però pel que sabem aquests dies el prova de lateral dret. No ha jugat cap minut, però sí que sabem que pel cap de La Fuente passa aquesta idea, que jugui de lateral, tenint en compte més com de bé es relaciona amb Lamine Yamal.
0: Ricard, tu creus que acabarem veient en aquest Mundial a Eric García algun minut i algun minut al lateral dret a prop de Lamine?
4: Si no hi ha accidents, crec que no.
0: No, eh?
4: Perquè jo crec que De La Fuente té les coses bastant clares de quin és el seu grup, quin és el seu equip, i Pedro Porro, Marcos Llorente han estat apostes molt sòlides. I jo crec que a Eric li resol temes al lateral dret, li resol l'eix de la defensa, si hi hagués un accident fins i tot al mig centre. Però crec que el veu com una alternativa, com un complement. Està bé el que diu el Roger, que vagi focalitzant a la banda dreta, que és on potser té més problemes, no? Perquè on pot aportar més si els laterals no se'n surten amb aquesta química amb Lamine Yamal. Però crec que el Mundial o és molt llarg i hi ha algun accident, o si no, potser Eric té, si té minuts, puguin ser pocs i testimonials.
0: Roger, el partit contra Àustria, qui té més opcions de jugar al lateral dret? Marcos Llorente, Pedro Porro o Eric García? Tu què creus?
1: Jo ara mateix veig més a Marcos Llorente.
0: A Marcos Llorente, repetint. Tot i que les dues experiències, vaja, a mi no m'han convençut gens, però vaja. Us deixo marxar, que acabarem fent la prèvia dels partits de demà dimarts amb el Joan Fito i seguint aquests minuts de l'Alemanya-Paraguai, que de moment va a empat a un. Gràcies, Roger, fins demà.
1: Adeu.
0: I gràcies també al Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, una nit per ser al Mundial, al Club de la Mitjanit, aquí a Catalunya Ràdio. Fins demà.
4: Bona nit, Xavi.
5: Fins demà, bona nit.

0: De setzens de final de demà. Abans, continua en pataula Alemanya-Paraguai, eh?
1: Sí, minut 62, Alemanya 1, Paraguai 1.
0: Partits de setzens de final de demà, dimarts, al Mundial, a les 7 de la tarda. Hi ha el Costa d'Ivori-Noruega. Amb quina última hora per als dos equips,
1: Joan? Doncs mira, tots dos han sumat 6 punts a la primera fase. A Costa d'Ivori només un dubte, el lateral dret Wilfred Singo, que va patir molèsties musculars. A Noruega, en principi, tornaran tots els habituals. Van descansar contra França, per tant, veurem a Haaland a l'11. Únic dubte, el de Julian Reyerson, lateral del Dortmund, també amb problemes musculars.
0: I veurem Diomandé, aquest extrem iborià, un dels jugadors preferits de l'Àlex Delmas i una de les sensacions de la primera fase del Mundial, amb una capacitat de desequilibri molt i molt important. A les 11, a aquesta hora s'estarà jugant el partit, estarà en el descans segurament. A les 11 de la nit demà hi ha el França-Suècia.
1: Sí, la principal novetat és la de Didier Deschamps, el seleccionador francès, que va perdre la seva mare fa uns dies, va tornar a França per poder-la acomiadar contra Noruega. Guy Stéphane va ser el tècnic francès, però ja torna a ser a Nova Jersey amb l'equip. Marcus Thuram no jugarà, és baixa per lesió, també és dubte, i això és un problema per Deschamps. N'Golo Kanté, amb problemes musculars, per tant, veurem si el migcampista francès doncs pot jugar demà contra Suècia.
0: Va veure quina davantera utilitza demà Didier Deschamps, Mbappé,
1: Olise, Dembélé,
0: sí. I hi ha el tema de Doué i de Barcola. Thuram, has dit que
1: Thuram no jugarà. És
0: Thuram
1: baixa.
0: No baixarà. No jugarà. I demà de matinada, la matinada de dimarts a dimecres, a les 3 de la matinada, com el partit d'avui entre els Països Baixos i el Marroc, hi ha el Mèxic-Equador, una de les tres anfitriones.
1: Sí, i una de les seleccions preferides també dels aficionats. Evidentment, demà jugaran a l'Estadio Azteca. Raúl Rangel, si n'hi ha una novetat gegant, tornarà a ser el porter. Recordaràs que Aguirre va donar l'opció al Memo Ochoa, va jugar 12 minutets contra la República Txeca. En principi, el porter titular és Raúl Rangel i tornarà a jugar. Demà, com et deia, partit a l'Estadi Azteca, pràcticament 90.000 persones, que són les que hi caben, la majoria mexicans, esperant doncs el que serà una cita importantíssima per ells, perquè tenen un Mundial a casa.
0: Sí, però tenen un rival complicat com és Equador, que va guanyar a Alemanya
1: sí,
0: a la tercera jornada de la fase de grups quan s'ho estava jugant tot, i que imposa un ritme infernal als partits. Tenen un físic privilegiat els equatorians. És un partit interessant, aquest, potser no tant com el d'aquesta matinada, però també serà interessant el partit de demà a la nit entre Mèxic i Equador. Gràcies, Joan.
1: A tu.

de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui, com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa, i avui el Salva Pou ha escrit We Are One, la cançó oficial del Mundial del Brasil del 2014, ara fa 12 anys, que van tirar endavant el raper nord-americà Pitbull, la cantant Jennifer López i la cantant brasilera Claudia Leite. We Are One, aquesta és la cançó, va ser la cançó oficial del Mundial del Brasil l'any 2014.

aquí ho deixem. Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure. De moment, l'Alemanya 1, Paraguai 1. Alemanya 1, Paraguai 1. De moment ha aconseguit empatar Alemanya. I a les 3 de la matinada, aquest Països Baixos, Marroc. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'Estat espanyol. En dos mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest mateix dilluns, el president del Partit Popular Espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots en les pròximes eleccions generals a través de l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Ho ha dit en una entrevista a Es Radio.
3: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2.5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
1: Més notícies, Oriol Pujador.
4: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Anxon Alonso.
1: Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja ha admès més de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa. Un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes, el Daniel, ha explicat a 3 Catinfo que la situació és crítica.
5: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb l'escrutini ja del 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix 49.000 vots de diferència amb el seu rival. La presidenta electa diu que és conscient que governarà un país dividit políticament.
6: Vimos este resultado con gran responsabilidad. Y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
1: La Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà diàriament amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. Es tracta d'una eina autoritzada pel govern arran de la mort de 3 joves a la platja de la Rabassada. Els sotscaps de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que els drons ajudin a reduir un problema endèmic.
7: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.

0: Inauguració oficial aquesta nit del Festival d'Estiu de Barcelona, el Grec, que aquest any celebra 50 anys d'història. El festival ha estrenat en l'emblemàtic Teatre Grec de Montjuïc la versió de Marta Pazos de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i Kurt Weill.
1: L'obra dramàtico-musical de Brecht i Weill té direcció musical de Dani Espasa i un repartiment encapçalat per Nau Albet, Miriam Mucles i Eduard Farello. El muntatge és una crítica marxista al sistema capitalista i Marta Pazos ha explicat a Catalunya Ràdio per què volia tornar a posar en escena aquest espectacle grec.
2: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2000 años todavía sigue en pie y siga congregando a tantas personas, porque es de las pocas cosas que hacemos en comunidad.
0: I els esports, nova jornada del Mundial de Futbol amb classificació partida pels vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens amb un gol a temps afegit del partit.
1: Ara hi ha un partit en joc a la segona meitat, en concret al minut 72, Alemanya 1, Paraguai 1.
0: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati a Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs.
1: En paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem segur que, tal com ha avançat 3cat.info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, a l'Alcaja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderstone i Joel Nicolau.
1: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
6: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
7: Per orelles fines i cors oberts.
6: Jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
7: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
6: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
6: Però què pensava que era la intel·ligència?
8: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
9: No, en falta una.
8: Ah, clar, la del tot costa.
9: Doncs som-hi, convocatòria.
10: Ahora viene lo bonito, atacantes.
9: Marc Crosas.
8: Natàlia Arroyo.
9: Gemmarí Dongu.
8: Bruna Vilamal.
9: Damià Abella. Ion Vaquero.
8: Ilia Sánchez.
5: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
8: al tot costa.
10: Momento, seguimos.
5: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.

0: invisible al costat del ventall. Fa molts anys ho vaig veure durant un viatge al Japó. Als llocs turístics venien les tovalloles amb els emblemes dels temples i vaig pensar, aquests japonesos són uns exagerats, com carai hem de comprar una tovallola de souvenir? Fins que vaig veure com tots els homes de negoci, sobretot, tocats i posats, amb el seu vestit, amb les tovalloles al coll perquè eviten que la suor segueixi el seu camí avall i entri per dins les camises regalimant des de la cara. I quan una cosa és útil, doncs es canvia d'opinió i no passa res. I avui aquesta mini tovallola ja ha sortit de la bossa. Primer mentre esperava l'autobús, a la parada, perquè, tot i buscar l'ombra, la calor m'anava perseguint. Quan ha arribat el bus, m'he assegut, m'he eixugat la cara, que ja estava suada, tot i que feia poca estona que havia sortit de la dutxa, i després el ventall i l'aire condicionat del transport han acabat de fer-me sentir còmode fins que he arribat a destí. Després de camí de tornada, he decidit anar fent visites estratègiques a botigues i supermercats que he utilitzat com a refugi climàtic i, de passada, comprar iogurts i quatre coses més. I la tovalloleta, us ho asseguro, ha estat l'enveja d'uns quants que s'han adonat avui de la seva gran utilitat. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 11 minuts, última nit de dilluns a dimarts de la temporada de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Així que, si és l'últim dilluns a la nit que voleu trucar, ja ho sabeu, el 93-201-7474, que després la setmana que ve no hi serem, no podeu trucar per explicar-nos, per preguntar, per contestar o per queixar-vos o per felicitar qui vulgueu. Ja ho sabeu, podeu trucar al telèfon del directe o deixar-nos els missatges de WhatsApp, que és el que feu, el WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148. I avui no hi tenim gaires, però tenim un primer missatge, aquest sí que és amb àudio, que és una pregunta que ens fa la Lourdes, i és aquesta.
2: Per fer una consulta, aviam si algú ha vist un programa que fan a la televisió, que surt el Risto Mejide, i van portar una persona de la banca. I es veu que va haver-hi una polèmica, i aquí em surt que, i jo no sé parlar l'anglès i ho diria malament, però ho deletrejaré, és I d'Inés, M de moble, E d'Enric, D de dia, I d'Inés, A d'Antoni, T de Teresa, E d'Enric. Després separat és E d'Enric, D de Dinamarca, G de Girona i E d'Enric. Això és Immediate Edge, llegeixo així, però ja dic, no sé anglès. Doncs aquest programa, va sortir dient en Risto Mejide, no ho sé, perquè jo no tinc tele ni el vaig veure, però per saber a veure si això que hi ha de veritat, perquè es veu que és un sistema que la IA et fa com unes inversions a borsa o no sé a on, però més o menys t'indica on pots invertir i ella ja t'ho fa tot, i bueno, i aquí hi ha una sèrie de comentaris que la gent es forren, vaja, vull dir, es treuen diners a punta pala. Voldria saber si algú em pot informar sobre això, quan hi ha de mentida, que suposo que tot, i si hi ha alguna cosa que és veritat.
0: Gairebé m'hauria de tornar a escoltar, Lourdes, per acabar d'entendre tot el que acabes d'explicar, perquè jo no havia sentit mai ni aquest programa, ni que hi hagués un programa que et faci guanyar diners, i realment, si algú en té més dades, jo sé que he pres nota de l'Immediate Edge, si algú sap de què està parlant, i si realment això és una altra enganyifa de les grosses, com probablement deu ser, o no, doncs mira, el 93-201-7474, i que ens tregui de dubtes, especialment a la Lourdes, que és que ha fet aquesta pregunta. Va, que ens truca el 93-201-7474, l'Anna, des de Mallorca. Bona nit, Anna.

0: Hola, soc no Joana.
1: Ah, Joana.
0: Sí, Joana, sí.
1: Perdona, doncs no, mira, l'Anna... Ai, l'Aina...
0: No, Joana, l'he dit jo malament. És que no me surt molt bé el català i potser l'he dit malament.
1: Que
0: jo.
1: No, dona, és perquè no, ho entès malament l'Aina i he posat Anna.
0: Ja, és
1: Anna,
0: igual, sí,
1: ja està.
0: És igual.
1: Joana,
0: sí.
1: Com estàs?
0: Bé, bé, i tu?
1: També, sí. també. Bé.
0: Molta de calor. Aquí fa molta de calor.
1: Ja m'ho penso, eh? Ja m'ho penso.
0: És horrorós, ja. És horrorós.
1: Perquè no, a més teniu dormir, més humitat, no? També?
0: Sí, tenim molt d'humitat, sí.
1: Mare
0: sí.
1: meva.
0: Aquí, bueno, jo no sé quin estiu no tocarà passar aquí.
1: No, no ho sé.
0: No sé. Jo me moriré, me pareix.
1: No, dona, no. Dona, no.
0: Escolta, mira.
1: Digues.
0: Ahir, estava mig dormida quan me vaig, quan me, hi havia, no sé si era una doctora o una senyora que deia d'un prebiòtic que anava bé per la psoriasis i van donar crec que un nom
1: la doctora Bou, sí, la Lola Bou, sí.
0: Que estava mig dormida. Jo només que tenc un poquet de psoriasis en els cols dret,
1: sí, sí.
0: Però de fa més de 30 anys
1: i només amb un, eh?
0: Que el tinc. Mm. I només un en el col dret tenc com un si per un ciuró, o si un ciuró, saps que és un ciuró, no?
1: Sí, bé, tant, ciuró. sí, una cosa.
0: Sí, a vegades han anat i a vegades surt, però sempre el tenc. I m'he comprat de totes les... Ara la darrera pomada que em va comprar em va costar res, una cosa tot petitona, 60 euros.
1: Mare meva.
0: A la farmàcia, que la va cercar en el YouTube. En el YouTube,
1: sí.
0: I que deia molt bé. I bueno, no
1: t'ha fet res.
0: I jo estava mig dormida quan va sentir algo d'un probiòtic. Jo mai m'he tomat de probiòtic i jo no sé si vas sentir mal, vas escoltar malament o si me podeu dir...
1: Clar, va ser una conversa que vam tenir amb la doctora Bou, però la podem... A veure, o la pots recuperar o si no l'Aina intentarà buscar-t'ho. Perquè sí que hi ha un moment que parlem de diferents malalties,
0: sí.
1: De la pell i tractaments i tal, i sí que em va fer referència i recordo que va dir un nom estrany, però no em vaig prendre nota.
0: Sí, però... algo de pro, com començava per pro, però...
1: Sí,
0: ah,
1: sí.
0: Que tu no me'l pot dir. No
1: ara
0: pot
1: no,
0: dir.
1: Perquè no, perquè és, ah. Això és de la conversa que vam mantenir ahir, clar, no és una cosa que jo tingui en el guió, sinó que ho va dir ella.
0: Clar, sí, vale.
1: Llavors, o tu t'ho tornes a escoltar, o ara l'Aina intentarà, perquè ja l'estic veient amb els cascos posats, que vol dir que està intentant, sí, escoltar-ho, a veure si pren nota d'aquest medicament i aleshores, sí, te'l diem per antena.
0: Vale.
1: D'acord, Joana?
0: I de molt bé.
1: Molt bé, perfecte.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, que vagi
0: adéu,
1: bé.
0: Marta.
1: Adéu,
0: Marta.
1: Adéu, bona nit. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
2: Bona nit. Mira, he sentit aquesta senyora pel comptador vostre, contestador, i això és una estafa.
1: És una estafa, això de la immediate age.
2: Sí, això és una estafa. Mira, t'explicaré. Jo tinc Instagram i Facebook, i ja fa setmanes que jo vaig fer un vídeo alertant d'aquesta estafa. Mira, no, aquestes no, altres. Són de països latinsamericans,
1: sí,
2: que es fan passar que Déu t'enviarà calés, que si Déu t'ha aprovat papers, tot això són estafes. Ojo, que ningú no apreti ni el cor vermell ni l'enllaç que et diuen, perquè et treuen els calés de les cartilles i dels bancs i de tot.
1: Mare meva.
2: Vale? I això vaig fer un vídeo alertant. Ningú en fos cas. Alguna senyora gran que foti això, que tingui mòbil i apreti això, li trauran tots els calés i després s'aixemaran sobrenat amb uns enllaços, que després els que tinguin enllaçats amb el mòbil, també els familiars o qualsevol d'això, els hi trauran. Bé, i ara aprofitant això del terremoto aquest, també, si poses amén, també no sé què, també treuen calés, posant amén.
1: Amén?
2: Això és... Sí, posant amén, sí. Surten gent latinos que s'han inventat això del terremoto. I jo ho veig cada dia.
1: Ah, bueno, d'acord, ja sé. Que volen recollir diners per Venezuela.
2: Ningú,
1: i... Clar, sí.
2: Que ningú faci res d'això. Que ho ignori totalment la gent gran i no gent gran. Són estafes. Aquesta una, dos. Aunque sigui tard, felicitar els Peres de tot Catalunya.
1: Sí, senyor.
2: Que vaig estar i a tu, felicitar-te per la primera gran temporada de la nit dels Indurants.
1: Carai, molt bé, gràcies, carai, escolta'm.
2: I espero que l'any que ve ho superis i que passis un bon estiu. No sé on vas de vacances, espero que et diverteixis, que t'ho passis bé.
1: Procurarem descansar i procurem fer una mica de tot.
2: I després, sí, personalment, et convido a la inauguració de la meva exposició del dia 21 d'agost a Can Barbany.
1: Molt bé.
2: Vale, jo,
1: ja estaré jo treballant, obro, tu, ja estaré treballant. Ara, ja, no no m'ho recordis.
2: Jo obro el dia 1, que és un dissabte d'agost, i la tancaré el 16 de setembre. I és la posició més visitada de tota la Festa Major.
1: Molt bé.
2: A Can Barbany.
1: A Can Barbany, aquí a Granollers, eh?
2: Sí, és una botiga de 131 anys. Aquesta botiga la va fundar el senyor Joan Barbany, que va jugant amb el Mano Granollers a 11, que jugava al camp municipal del carrer Giró en aquella època.
1: Carai.
2: Vale? I abans de vindre aquí jugava amb el Barça. I va vindre aquí, i el seu germà, l'Eduard Barbany, tenia l'altra botiga de Can Barbany a la plaça de Porxada, al costat de l'Ajuntament, i també hi es moria. I ell, a l'altre germà, havia jugat amb bola 11, amb el... Ai, però no, amb bola 7, a la pista Tetuán, que ja no existeix, amb descobert, i jugava el seu germà allà, amb bola 7, quan d'això. I els seus germans ja no hi són. I, bueno, i el fill que porta la botiga, pues, aquest ha sigut entrenador i tot. I que és una família molt, molt coneguda.
1: Perfecte.
2: I això, i bueno,
1: molt bé, Francesc, doncs, gràcies per tot. Moltes gràcies. I gràcies per la recomanació del tema de l'estafa. Que vagi molt bé, bon estiu.
2: Sí. Vale.
1: Gràcies, adeu-siau. La Irene, des de barri de Sants, a Barcelona, bona nit.
3: Bona nit, Marta, i tothom, vostès, tots, la gent que l'escolta. Mira, jo truco per despedir-me, que sento que ara aquesta setmana s'acaba, perquè com que hi ha dies que no ho sento, perquè m'adormo.
1: Per si un cas avui ja es despedeix, no?
3: Sí, sí. I llavors me diria saber quan torna a començar, perquè la trobaré a faltar.
1: Ai, dona, no. Sí. No, jo també us trobaré a faltar una mica, ja us ho dic ara, eh? Però tornem, mira, tornarem el diumenge, crec que és 30 d'agost, diria que és 30.
3: Sí.
1: Diumenge a la nit. Que ja seria per nosaltres dilluns 31, tota la programació comença el dia 31, però nosaltres com que sempre comencem abans, perquè anem a les 12 de la nit. Punti sobre l'agenda, diumenge 30 d'agost has d'estar a les 12 de la nit a escoltar la ràdio. A veure quina n'expliquem.
3: Pues moltes gràcies.
1: Irene, però
3: molt interessant la seva posada. I bueno,
1: doncs moltes gràcies. Gràcies. Jo li recomano que no es perdi l'últim dia. Que procuri no dormir-se, perquè farem una festeta. I llavors, uns aquí i els altres des de casa.
3: Està bé. Ho vaig sentir l'altre dia.
1: Sí, sí. No se la perdi, no se la perdi.
3: Que és dijous, eh?
1: És dijous a la nit, correcte. D'acord?
3: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Irene. Bona nit.
3: Bona nit a tothom.
1: Adéu-siau.
3: Bona nit, Marta.
1: Adéu, adéu. Hi ha gent que ja s'acomiada per si un cas els altres dies s'adorm. Perquè dic, home, l'últim dia no us adormiu, que si no, tot el que estem preparant, qui ho escoltarà? No, no pot ser. A veure, altra gent que ens heu deixat missatges al WhatsApp del programa, però en format escrit. Diu l'Encarna, voldria saber si algú l'han operat de cataractes a Sant Rafel, que entenc que és l'hospital. En Manel, des del Vendrell, diu, soc professor de secundària jubilat. Els darrers 13 cursos vaig ser professor en un institut de Vilafranca. Aquest curs se celebra el 50è aniversari del centre, Institut Alt Penedès. Diu, el pròxim dimarts, dia 30, hi ha un dinar d'aquesta celebració en un restaurant de Vilafranca. Doncs bé, i ara ve la queixa. A professors jubilats que vàrem ser molt actius en el centre no ens han convidat a participar, es queixa el Manel. Diu, és una queixa que vull fer pública perquè no correspon a una institució pública com aquesta. Doncs, Manel, queixa feta. En Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, diu, la meva anècdota del dia. Vaig néixer, ens diu el Lluís, el 1950, i avui, a l'Avinguda Diagonal, a prop de Catalunya Ràdio, una noia estava fent enquestes i m'ha preguntat, tens més de 35 anys perquè pugui fer-te unes preguntes? I ens diu que va néixer l'any 50. Diu, jo no he sabut què contestar, mala vista o piloteig? Pregunta el Lluís. Per cert, que abans que ens trucava la Joana des de Mallorca parlant del tema de la psoriasis i això que va dir la doctora Bou a l'entrevista d'ahir, i ho ha trobat i m'ho ha escrit aquí amb un missatge que diu psoriasi, els probiòtics estan molt estudiats, com a únic tractament no, Joana diu, però són un bon complement. La doctora Bou no va dir cap nom concret. De fet, hi ha una pregunta que va fer sobre la psoriasi una oient i va dir que havien recomanat un complement alimentari que es diu Proviasor, que això devia ser, Joan, el que devia sentir. Un complement alimentari que es diu Proviasor. Però vaja, abans de prendre res, i trobo que hauries de consultar-ho amb algú, perquè aquestes coses s'han de fer. 932017474, gràcies a l'Aina, perquè s'escolta l'entrevista i he anat a buscar aquest tros mentre estava tenint les trucades. Vull dir que tenim dues mans i dues orelles i una boca, però a vegades fem tres coses alhora. La Núria ens truca des de Sant Andreu a Barcelona. Bona nit.
4: Sí, jo també truco amb temps per desitjar-vos bones vacances.
1: Carai, avui.
4: Com bé dit l'Aina.
1: Molt bé.
4: I que condeixin, que passen molt de pressa.
1: Sí, però saps què passa? Que m'hem passat molt de pressa tota la temporada. Llavors, no, espero que no em passi tant de pressa l'estiu, perquè si no, malament rai, eh?
4: Doncs ja. espera't, que encara serà pitjor.
1: Ah, sí? D'acord, gràcies. Ja.
4: Les vacances passen volant.
1: Sí, és veritat. Però a mi la temporada, senyal que m'ho he passat bé, també m'ha passat volant. Vull dir que...
4: Home, és que, sincerament, no és per sol la pilota. Però una temporada molt maca.
1: Ai, que bé. Anava a dir, pensava que anaves a renyar. Home, sincerament, dic ai, què dirà ara?
4: No, home, no.
1: Doncs molt bé, jo me n'alegro.
4: I aquest noi que hi ha hagut ara, ai, com es diu, m'ho ha dit l'Aina?
1: El Domènec, sí.
4: També és maquíssim.
1: Molt maco, i tant, som un gran
4: equip. Li vaig dir tot.
1: Molt bé, molt bé.
4: Dic, gràcies, Santa del Roser. Bueno, Catalunya Ràdio és Catalunya Ràdio.
1: Sí, senyora, i ja està, molt bé.
4: I apa, que us ho passeu molt bé.
1: Núria, moltes gràcies.
4: I fins la tornada.
1: Molt bé, però que continuem la setmana, eh? No ens deixis, eh? Que continuem tota la setmana.
4: No, jo ho seguiré escoltant.
1: D'acord, molt bé. És
4: el
1: per
4: que passa
1: avui
4: és
1: ja ens
4: que...
1: Avui ja ens deixes bon estiu.
4: Exactament.
1: Perfecte.
4: Per si no puc.
1: Molt bé. Gràcies, Núria.
4: A vosaltres.
1: Bon estiu, una abraçada.
4: Un petonàs. Adéu.
1: Adéu.
4: Adéu.
1: La Isabel, des de Barcelona, bona nit.
5: Hola. Escolta'm, mira, era per preguntar-te a veure si algun ignorant ho sap, perquè jo tot i anant amb 60.000 metges, ningú m'ho ha tret. Jo tinc el síndrome sec.
1: Sí.
5: El síndrome sec, sí. Jo sempre tinc els ulls secs, doncs sempre bueno,
1: sí.
5: La boca seca,
1: sí,
5: que
1: sí, sí.
5: Sempre contínuament tinc que estar... bevent aigua, o amb un caramel, o amb alguna... Però sempre tinc que tindre alguna cosa a la boca perquè m'estimula la saliva.
1: Sí.
5: Jo pregunto a veure si hi ha algun ignorant que sàpiga alguna cosa, perquè jo ja li dic.
1: Ho ha provat tot i no funciona res. Sí, sí.
5: Uah, totes les especialitats. I qualsevol metge que va, li dic, escolti, vostè sap què podria perdre.
1: I... No et diuen res, no. Sí. Algun altre oient ho ha preguntat una vegada i van dir un petit remei que ara no recordo, però segur que algun ignorant se'n recorda i ens el pot recordar, Isabel. D'acord?
5: Doncs jo, com estic escoltant la ràdio fins a l'última hora, doncs ho tindré.
1: Molt bé.
5: Però demà, avui és l'últim dia.
1: No, tota la setmana. Fins dijous a la nit estem aquí.
5: Ah, fins al dijous.
1: Sí,
5: vale,
1: sí, sí.
5: Doncs a veure si tinc sort.
1: I del botó, perfecte, sí, sí.
5: Molt bé.
1: Isabel, moltes gràcies. Bona nit.
5: A vostè. Adéu-siau. I bones vacances.
1: Gràcies, igualment. Adéu.
5: Adéu.

0: Dimas de Pau.
1: A veure, en aquesta última Illa de Pau de la temporada us proposem viatjar, però d'una manera peculiar. Sortirem del Segrià i acabarem voltant per tot el món. Seguirem en Lluís, un veí de Sudanell, de 68 anys, que va deixar una feina estable que no el feia feliç per poder tenir més temps per fer el que l'apassiona, viatjar en moto tot sol. En Lluís ha visitat 4 continents, sempre a dues rodes i buscant especialment els deserts, i s'ha enamorat d'Àfrica. Allà s'hi ha jugat la vida, però alhora ha après a buscar-se la vida sense wifi i sense visa. I ha viscut moments incomparables. Diu que passar una nit al desert amb la panxa buida i el dipòsit buit, però contemplant les estrelles, és pura felicitat. En Lluís li ha explicat per què viatja i com viatja la nostra companya Judit Perpinyà.
2: Lluís, com és que un dia decideixes abandonar el que molta gent pensarà que era un carmelet de feina de funcionari i decideixes posar-te a vendre motos i cotxes?
3: Bueno, pues molt senzill. Tot agrada que parlem d'illes de Pau. Pues jo buscava una illa de Pau a la meva vida. Mira, jo tenia un empleo que tothom envejava menys jo. Llavors un dia vaig decidir que passant la vida embargant a la gent i subestant els events i fent els expedients administratius de premio, pues no és el que jo volia per la meva vida. Primer era funcionari, depenent de la Diputació. Després vaig passar a ser funcionari de la Tesoreria General de la Seguretat Social de Madrid. Perquè nosaltres estem a un departament que encara existeix, que és molt temido, que es diu URE, Unidades de Recaudació Ejecutiva. Quan t'arriba una carta de la URE, t'agafa la cagalera. Perdona l'expressió. Pues jo era funcionari d'elles.
2: Tu un dia dius, d'això en tinc la pipa plena d'embarcar
3: sí,
2: la gent.
3: Sí, està fins als collons. Ai, perdona, que sou molt mal parlat. Mira, jo arribava el diumenge a la tarda i la meva companya, no ara de la meva dona, perquè les dones no són de ningú, la meva companya em deia, t'està canviant la cara. Dic, sí, ja penso que dilluns he d'anar, tinc un tio que li he d'anar allà, li fotre el cotxe, o... i em canviava la cara. I llavors acabés vivint amargat. Sí que molta gent fa d'això el seu modus vivendi i era el meu, però un dia vaig decidir que no hauria de fer això. I em vaig dedicar a una altra cosa que fins llavors era la meva passió.
2: Quina era?
3: Les motos.
2: Anar amb moto, arreglar motos?
3: No. Arreglar, també, perquè no sóc mecànic, però sé de mecànica. No, viatjar en moto, viatjar en moto. Aquesta és la meva passió tota la vida, de ben petit. No sé si és un gen de naixement, si vaig néixer agafat un manillar, no ho sé, però de ben petit, sí. Sempre vaig començar a l'assiento al darrere, i quan vaig poder, il·legal, ja vaig començar en moto sense carnet, uns anys, com això ja prescrit ja es pot dir, i llavors quan jo vaig sense carnet, doncs en moto, sí. M'apassiona en moto.
2: A tu l'etiqueta que millor et defineix és aventurer?
3: No, en absolut, no m'ho diguis. No, saps que és un aventurer? L'aventura és aquella persona que té en una família amb un sou de 1.000 euros amb 6 fills. Aquella és l'aventura. I no m'agrada, m'ho diu molta gent i no m'agrada. Jo sóc un motorista i un viatger. M'agrada viatjar. Per mi viatjar és una escola, una universitat.
2: On t'has anat del món?
3: Bueno, he anat a 4 continents, he anat pues, a Europa, per d'allà es comença, a Àfrica, la meva estimada Àfrica. M'encanta Àfrica. A Àsia, Amèrica, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, me falta Austràlia.
2: Sempre que viatges has estat en moto?
3: Sí, sí, sí.
2: Si convé portar la moto a destí i agafant-la des d'allà?
3: No, o les llogo allà, o depèn. Les compro, les vull comprar i vendre. Fem totes les formates que pugui bé, sí, sí.
2: No t'agrada l'etiqueta d'aventurer, ens ha quedat clar.
3: No, no.
2: Però va ser una aventura també fer de motorista dels càmeres de la Vuelta Ciclista a Espanya o de motorista del casament de la infanta Cristina Iñaki Urretangarín a Barcelona?
3: Va ser una aventura maca. Durant 11 anys jo vaig treballar a la Vuelta Ciclista a Espanya portant els càmeres de televisió espanyola. Un dia vaig rebre una trucada perquè havia la boda de la infanta Cristina, penso que es deia, no?
2: Sí,
3: i l'Urretangarín aquí a Barcelona.
4: Mientras el vehículo que conduce a la infanta doña Cristina hacia la catedral sigue avanzando por la montaña de Montjuïc.
3: I buscaven, sobretot, 4 o 5 motoristes per portar els càmeres. Tot el que veieu en moviment, pues, se grava des d'una moto, no? I ara em van llogar a mi, i primer els vaig dir que no, i després van pujar el caché, i pues, al final, pesco a bon català, els vaig dir que sí. Lo de la infanta i la boda aquella és per fer un llibre, eh? de les comèdies que havia per allà dins, clar, portàvem una acreditació que ens permetia accedir a tot arreu. I bueno, ja hi ha uns anècdotes importants. Qui portava la moto era secundari, a la Volta a Espanya no. Allà era una escola molt dura i exigent.
0: Estamos contentos de haber empezado antes para que puedan seguir esta bonita etapa de montaña en la Vuelta Ciclista a España. Juan Carlos.
5: Exactamente 64 corredores lo que hay en este grupo donde va el líder.
3: La gent se pensa que allò tot és jauja. Ah, no, els motoristes encara avui, i alguns han saltat el Tour. A mi també em van venir a buscar pel Tour, però que estava encara com a funcionari no em van donar vacances ni vaig poder anar, no? Que va ser del top, em va sardant molt. Però bueno, allò era una escola de motorisme, eh? Rodar pors de muntanya, ploguent, o el temps que fos. Pit avall, entre cotxes, entre ciclistes, sense tocar ningú, amb el tio de darrere de peu com un pal. No és fàcil. No és fàcil.
2: Allà també vas aprendre coses?
3: Allà vaig aprendre molt, la vida s'aprèn contínuament, però allà vaig aprendre molt, molt, molt. Allà vaig aprendre solidaritat entre els motoristes, mos deixàvem un pam, i fotem una moto al mig. Llavors el ciclista era sagrat. No vaig tombar mai un ciclista. Una vegada, per no tombar ciclistes, vaig cometre un error, potser el segon any, així que era una mica partillo. Estava canviant-me, que estava ploguent a bots i a barrals, i vaig parar la moto en un lloc inadequat. No vaig valorar lo ràpid que venien els ciclistes i va ser enxocat a la meva moto. Jo al veure, m'havia adelantat, vaig tirar la moto, la vaig petegar a la cureta i no va passar res.
2: De totes maneres, aquí dius que vas aprendre moltes coses perquè n'aprens sempre, dius, però no seria la teva illa de pau haver fet no. Les curses ciclistes o haver fet el casament de la infanta. Quina és la teva illa de pau?
3: Viatjar en moto, sol, pels deserts, conec molts deserts, molts, i també per un lloc que a mi m'apassiona, un continent, que és Àfrica. Els deserts

0: Explica'm en algun que hagis anat.
1: Deserts. Jo he anat, comencem per Àsia Central. El desert del Gobi, a Mongòlia. He estat al desert de Núbia, a Sudan. He estat al Wadi Rum, a Jordània. He estat al Sahara, per descomptat, un munt de països, Argèlia, Túnez, a Marroc. Després he estat al desert de Utah, als Estats Units. A veure, me'n vull deixar cap. El de Cape, és el que es diu, a Iran. El de Akakus, el del Murzuk, els oasis d'Ubari, a Líbia. Potser me'n deixo algun.
0: I què tenen els deserts d'especial?
1: Els enganxen, els deserts són màgics. Mira, viure al desert... Per mi, la gent que viu al desert té tot el meu respecte. Allà aprens molt, perquè tu, si vols aprendre, has d'anar a llocs on les cultures viuen en un medi inhòspit, perquè han d'aprendre. Perquè si no aprenen i no s'adapten, desapareixen. Vale? Nosaltres ara vivim en una ciutat en què tot és fàcil. Saps per què? Nosaltres no ens adaptem a res. Adaptem tot a nosaltres. Com? Paganini. La ciutat et diu, tu no pensis. Tu paguem i jo faig per tu. I als deserts no. Allà pagar no val res. Sempre dic que a mi m'agrada viatjar molt als llocs on ara es diu fora de les zones de confort. Per a mi, una zona de confort és on és, on funciona la visa i el wifi.
0: És a dir, tu busques llocs sense
1: no
0: visa
1: res,
0: i sense wifi.
1: T'has despavilat, tu.
0: És a dir, tu busques viatjar sol en moto,
1: sí,
0: amb les condicions més extremes, que seria un desert, perquè allà aprens com en lloc del món.
1: No t'ho pots imaginar. Allà, un error pot ser fatal. Però, en canvi, aprens coses que no sabies que tenies tu. Ho minimitzes tot. Conceptes com el concepte problema, allà té un altre significat. Hosti, me vull comprar l'Audi, l'iPhone 9 que ha sortit. És que aquest cotxe més maco que ha sortit ara me'l vull canviar. Tinc un problema. No, un problema no és això. De vegada, al desert, un bon amic, un viatger que venia amb mi, em va dir... Que era doctor. I em va dir, Lluís, gràcies per fer veure el desert, per ensenyar-me aquesta cultura, aquesta gent que viu aquí, en lo mínim, de lo mínim, de lo mínim. I em va dir, saps què he entès? Que saps què és un problema? Un problema és el que hi ha en una planta d'oncologia infantil d'un hospital. Allò és un problema, també són gilipollades. El desert aprens això. Al desert, moltes vegades, veus nòmades pastors, que quan s'acaba la pastura, el ramat, van a un altre lloc, i a un altre lloc, aquí, comprem un pis, comprem una casa i tal, ens arrelem, ells no s'arrelen. Ells saps que tenen hospitalitat, tenen uns valors. A mi no m'han fotut mai cap malifeta. A mi m'han robat la cartera una vegada, saps on? A la muntanya Montjuïc. Allí me la van fotre. Però allà m'han fotut mai res, al contrari.
0: T'has sentit acollit sempre?
1: Totalment, jo he dormit amb ells, he dormit dins en Jaimes de Berevers, m'han ajudat, he tingut problemes i ells estan per mi, sense res a canvi, eh? Ai, gent que tenia poqueta cosa, gent que pobres tenien lo mínim de lo mínim de lo mínim. Però t'ho donen tot, ho comparteixen, sí. És una altra cultura, un punt de vista de les coses molt diferent. Jo el recomanaria a molta gent fer un viatge i anar a conèixer un desert, ¿vale? És que la gent pensa que al desert no hi ha res. El desert pares a pixar i apareix un paio. Sí, és així. Hi ha gent, viu gent, passa que la gent s'adapta. He vist coses una vegada, ens van fer una foguera uns nens. Argèlia, al desert, la meva companya de vida, també és motorista. I teníem fred a la nit. El canvi tèrmic del desert és molt gran, llavors a la nit fa fred. I ens van fer una foguera i ens van fer una lliçó. O sigui, fent una foguera ens van fer una lliçó. Llavors fer una foguera amb dos penques de palmeres seques. Nosaltres com l'havíem fet? S'han fotut les penques allà, s'han fotut foc. Els 15 minuts, només hagut.
0: Sí.
1: I s'hi van ficar un trosset. Quan s'anava pagant quasi del tot, un altre trosset. Una lliçó. I vaig dir, mira, tio, aquella foguera va durar. Allí vam estar un parell d'hores.
0: És per coses com aquestes que t'agraden.
1: Aprens coses. Vaig estar en un càmping, entre comilles, en unes cabanyes de palla, i com que allà bufa sempre el vent, van fer un sistema perquè la sorra no entrés dins. Saps com? Un petit laberinto.
0: Perquè no pogués passar l'aire canalitzat.
1: Es queda. Mira, en un altre oasis d'Argèlia, que es diu Inxalà, és al sud, hi ha moltes dunes i són mòbils, dunes que el vent es fa cal... Allò. Llavors, com que van tirant, es mengen les cases, es mengen edificacions, i desapareixen. Aquella gent se queden sense casa. Però no tenen màquines, res, per llimpiar-ho. Llavors, 20 anys després o 30, aquella gent s'han mort, i els hereus i tal, doncs ja hi havia unes lleis que regulaven la propietat d'aquelles cases 20 anys després, quan sortirien.
0: Que emergirien de la sorra una
1: altra vegada. Clar, perquè la sorra va corrent, i llavors la casa torna a quedar. No es tombe, perquè ho fan poquet a poquet, i són d'adobe, són fortes i tal.
0: A tu et fascinava, això?
1: És maco, home, això.
0: I has viscut coses boniques, tu, al desert.
1: Molt boniques, i dures, també.
0: I cosa, ara anava a dir, coses dures?
1: He estat a punt de quedar-me alguna vegada i tal, però bueno, això passa tot arreu. El capellà del meu poble, amb tot el meu respecte, que no té ni moto ni carnet, que no li passa mai. Però a mi sí, no? He viscut coses molt boniques. Pensar que he fet amistats. Una vegada em vaig quedar, i som quedat sense benzina, perquè allà tens una benzinera i no hi ha benzina. És que Àfrica és així, no? Llavors vam estar 3 dies vivint a casa d'un senyor que ens va veure allà parats, ens va portar a casa seva, ens va ficar allà, doncs, molt humil, dormint al terra, i enviava, tenia diversos fills. Cada dia enviava un fill, anava tornant a la benzinera perquè quan arribés la benzina al camió ens avises a nosaltres. Això t'ho fan aquí a Espanya? No. Això hi ha mil coses. T'explicaria coses que no em venen, donar-me aigua, aixopluc a casa moltes vegades, ajudar-me a reparar la moto, he tingut averies, anant sol.
0: Has tingut por?
1: Ara m'has fet una pregunta important. Saps què és la por? La por és un pegamento que te'n pega el terra i no et deixa avançar. He tingut por, clar. La por a vegades també és un mecanisme de defensa, no? Que fa que no siguis extremadament agosarat i llavors siguis imprudent, saltis la barrera, no? Sí, sí, clar que tinc por. Però la por la tens més després, quan és recapacitat. En aquell moment, no ho sé, això t'hauria de dir un metge, no sé si és la adrenalina que generem o què, en aquell moment no he tingut por, quan he tingut un problema gordo. He tingut necessitat de solucionar-lo. Després he tingut por.
0: Quin és el teu viatge sol top?
1: Vale, quan vaig fer 50 anys, vaig fer un viatge per Àfrica, vaig cruzar de Ciutat del Cabo al Cairo i del Cairo a Lleida. Sol, en moto.
0: Tu dius a vegades que has comès alguns errors, segurament perquè anaves acompanyat. Quan anaves sol, n'has comès menys.
1: Correcte.
0: Com s'explica
1: això? Sempre t'ho dic, això, sí, és molt senzill. Quan vas acompanyat, et relaxes més i comets més errors. I aquella tensió i aquells reflexes que tu tens a flor de pell quan vas sol, quan vas acompanyat, els rebaixes. I això fa que cometis més errors. A més, hi ha dues formes de viatjar pel món. En grup o en tot el món, o sigui, sol. Al món hi ha gent, tu estàs sol quan tu vols. No m'he sentit mai sol. Jo he dormit sol al mig del desert, davall d'una aloneta en la meva moto, apoyada allà en el cavallet, i em foto allà al davall, i era l'home més feliç del món. I no em feia falta pastilles per dormir, eh? Dormia com un nen petit, veient el cel com una formatgera entre els estels. Hosti, aquí la gent, vienen les làgrimes de Sant Jaime, no tots cap a la muntanya a veure-ho. Allà en veus 200 en una nit, cada nit. El que no he fet una nit al desert no sap de què estic parlant. La Via Làctea, la gent no l'he vist mai. L'he vist
0: allà sí.
1: Desenes de vegades. Tot un xorro d'estels. Clar, és brutal. Fots allà a dormir. Si hi ha alguna cosa, sopes, si no, pues no sopes. Gaire.
0: A Àfrica hi vas trobar un amic amb qui encara tens contacte?
1: Sí, un anglès. Un anglès poliomielític que feia 5 anys que voltava sol pel món en moto. I ens vam trobar a Nairobi. Per circumstàncies, i vam compartir viatges i encara mantenim ell. Va tenir una vida bonica complicada i llavors va aparèixer a Lleida a casa meva, amb la moto. Vam estar junts a casa, evidentment. Això és la màgia de viatjar sol. Això, quan vas en grup, et tanques amb el grup, no passa mai. Quan viatges sol, sí, perquè, hòstia, t'obres. Home, si no ets un tio que ets un talós, que no diu res a ningú, no? No és el meu cas.
0: No te n'han passat de verdes i de madures a Àfrica, sí. Segur que sí.
1: He corregut els riscos. Va acudir en mi aquest amic meu d'inglès, que vam estar junts la setmana. I ens van sortir uns elements prop de Somàlia. Saps que Somàlia, doncs, va ser un país complicat, encara ho és avui. Llavors, allà hi havia molts mercenaris que anaven a luchar a Sudan. Vaig cruzar a Sudan també, a Sudan. Va haver guerra fins que es va partir, no? Bé, doncs molts anaven a luchar per pasta. I quan hi anaven, com que anaven caminant, com sigui, doncs tot el que treballen es resaven. Si convé pelaven un tio, bueno, gent sense escrúpols, no? Molts d'ells, inclús, drogats. Allà hi ha una droga que aquí no coneixeu gaire, que es diu cat. És com unes fulles de coca, però unes plantes allà a Somàlia, al nord de Kenya, Etiopia, que es diu cat. I van tots flipats, amb les boles aquí a la boca, unes baveres verdes. Hi ha un tio flipat amb un fusell, peligro. I bueno, doncs sí, ens van parar, van tindre un moments d'usos. Però bueno, van tremolar les cassoletes dels genolls unes hores després. Ni va sortir bé, resumim-ho així. Mira, la major part de vegades que els europeus en països maldits del tercer món tenen problemes és culpa nostra. Per la nostra prepotència, pels nostres complexos de superioritat i per una falta d'humilitat. T'explicaré un cas. A Mozambic jo anava en la moto sol, no rotllo, vec un poblado i un foto pel mig de les cabanyes en la moto. al collons. Van sortir els machetes a la mà. Llavors em vaig donar compte que l'havia cagat. El que havia de fer és aparcar la moto abans, baixar, treure amb el casco, saludar-los i cap problema. Bueno, pues va estar a punt de tenir un problema. Sí, sí. I Àfrica t'he fotut unes cures d'humilitat. Mira, Àfrica mai et deixa indiferent. O t'enganxi o no et tornes mai més.

0: Cada dia, en un dia, pots estar al cel i a l'infern. Un dia. Pots estar al matí, això em passava. Pots estar al matí pletòric, t'aixequis jo amb bon esmorzar, no sé què, tal i qual. Durant el dia t'has perdut, t'has fotut amb un merder, t'has pallat la moto, estàs suant com un berro, t'has quedat sense benzina, sense aigua, i a la nit tens un bon lloc. És una muntanya russa, és una muntanya russa.
1: Algú pot pensar, jo ja l'entenc, que viatjar sol és una escola, però algú també dirà, cal anar amb moto? Es pot viatjar sol, anant en cotxe, anant...
0: Les sensacions que et dona conduir una moto no te les dona cap cotxe. Estàs en contacte amb la natura, tu sents les coses, olores les coses, sents el fred, sents la calor, estàs hiperactiu. Mira, amb un cotxe, quan ara pugem amb un cotxe, els cotxes que hi ha avui en dia, no, fiquem la temperatura, la musiqueta, la climatització en bisona, que no ho entres mai, aquestes tonteries, la siento el nostre d'allò, llavors tot el nostre reflex se baixa, se rebaixa, i relaxem. Sensacions poques, no sé, que portis un cotxe d'alta gama, no?, que fas el cabellet per ahí. Val, amb una moto, la conducció de la moto és molt activa, està sempre en marxa. Llavors, els que hem anat tota la vida en moto, i això m'ho va dir un doctor, tenim uns reflexos superiors al resto de la gent. No soc superior, tinc algú que es pensa que és aquest paio. No, a veure, entenem-ho bé, Però com que estem contínuament en alerta, però els reflexos els tenim molt més bons. I tenim un àngul de visió, tu amb un cotxe no te'n donaràs compte, el teu àngul de visió s'acaba els dos muntants del vidre.
1: Sí.
0: Amb la moto no, la pantalla del casco fa més de 180 graus, més del que giren els ulls, no tens topes.
1: Lluís, moltes gràcies.
0: A tu.
1: Viatjar sol, amb moto, especialment en deserts i per l'Àfrica, és l'illa de Pau de Lluís.
0: És la gran illa de pau i d'ensenyament.

0: Doncs la darrera illa de Pau, abans de vacances, justament algú que la seva illa de Pau és viatjar sol i amb moto. Ara passant 2 minuts de 3:15 de la matinada, temps per oferir-vos el darrer capítol. També aquesta setmana ens repetim una mica, però tot és l'últim del Tercera Generació.
1: Tercera Generació.
0: Últim capítol de l'espai Tercera Generació, a la nit dels ignorants. Les últimes 3 setmanes hem conegut el projecte intergeneracional de salut que uneix la gent gran de Sallent i els alumnes del PFI d'Esport de l'Institut Llobregat. N'hem parlat amb una de les usuàries, l'Eugènia, de 78 anys, i els joves David i Joan, de 17, el professor responsable de l'assignatura, en Xavi, i la infermera del CAP de Sallent, l'Ester. Totes les parts valoren positivament aquest projecte de fer exercici físic al Parc de la Salut per fer moure els usuaris, reduir la soledat no desitjada i fomentar els vincles socials amb els més joves. L'Institut espera que el curs que ve es pugui tornar a repetir la iniciativa, diu en Xavi.
2: Home, espero que sí. No sé qui hi haurà, però espero que sí. Ja portem 3 anys doncs, fent aquest projecte i quan arribo al setembre i sé que continuo, doncs el que faig és posar-me ja en contacte amb l'Ester i les persones del CAP que se n'encarreguen per engegar-ho doncs, tan aviat com sigui possible. És més, nosaltres també ens posem, bueno, fem reunions cada final de curs doncs per any a any anar millorant. Tema horaris, tema que vingui més gent, tema doncs, poder millorar-ho tot. Si plou, què fem?
0: Aquest PFI de l'Institut de Sallent dura 1 any i permetrà que els alumnes puguin encarar el seu futur com a estudiants.
2: Sí, això del PFI són uns graus de formació professional que duren només 1 any i que representa que és un curs pont per treure's un títol equivalent a la ESO, que és l'educació obligatòria. Llavors, amb això doncs, els permet o encarar-se al món laboral o poder fer un cicle formatiu, com ja han dit els alumnes.
0: Ara ja, amb el curs acabat, esperem que la nota que els ha posat en Xavi, el David i el Joan hagi estat satisfactòria, com ells demanaven. Tots dos tenen molt clar com han de continuar les seves vides els pròxims mesos.
3: Bueno, a l'estiu, disfrutar una mica de les vacances, si sorgeix algun treball o algo, bueno, pues estar-hi i aprofitar-lo per fer uns diners i bueno, després a l'hivern un grau mig d'electromecànica.
4: Jo, doncs, aquest estiu treballar, entrenar i per allà al setembre amb un grau mitjà d'esports.
0: Fins ara, en Joan i en David han compartit aula a Sallent, municipi on viuen. Però el curs que ve, on hauran d'anar a estudiar?
3: Jo m'inscriuré aquí al de Sallent i a la Satània Manresa, perquè, bueno, també ens han recomanat inscriure'ns a més d'un lloc per ser precautius.
0: Per ser un cas, no entreu en un lloc, però...
3: Clar, per tenir més oportunitats.
4: Jo, en teoria, aniré a Sant Joan de la Virtut de Vilatorrada, que està al costat de Manresa, i si no m'agafen allà, doncs aniré a Manresa a la Júbia.
0: I aquesta gent jove que encara no teniu carnet de conduir, quan heu d'anar als altres pobles a estudiar, com ho feu?
3: Bueno, hi ha els autobusos que, bueno, treus la targeta de la T-Mobilitat, que és bastant assequible, perquè, bueno, pagues 40 euros cada 3 mesos i, bueno, et serveix com per viatges il·limitats per aquí amb la companyia de l'Alsa. És molt còmode i, bueno, a vegades sí que és veritat que els horaris fallen bastant, sol ser a les tardes, per sort, però al matí va bastant bé.
4: El mateix, que el mètode de transport més fàcil quan ets menor i no tens carnet de conduir ni moto ni res, doncs serien els autobusos.
0: I després d'aconseguir els vostres graus, voldreu treure-us el carnet de conduir?
3: Sí, bueno, estaria bé, no? Per poder ser més independents i no tinguer que dependre tant de si l'autobús vindrà o no, si em pot portar l'amic, el pare, la mare... I això, al final, és una mica la independització perquè ens hem fet grans.
0: I tu, David?
4: Jo estic en ell, diguéssim. Estic traient el carnet, ja.
0: Tu t'estàs traient el carnet de...?
4: Conduir, de cotxe.
0: De cotxe?
4: Sí.
0: I quan el tinguis, tindràs un cotxe a prop per poder-lo fer servir o te l'hauràs de comprar?
4: Bueno, per això he de treballar aquest estiu, per comprar-lo.
0: L'Eugènia ja ens ha dit que l'any que ve vol continuar anant al Parc de la Salut de Sallent a fer exercici amb la gent jove. Als seus 78 anys procura fer moltes activitats perquè, malgrat que té la família a prop, a casa, tota sola, no s'hi sent gaire còmoda.
1: Tinc els fills a prop i els nets també, i no estic sola, però sí.
0: Però a vegades s'hi sent.
1: A les nits. De dia no, tinc els nens i estic molt bé. Però a la nit, quan arribo a casa, i faig moltes activitats, faig labors, faig moltes coses al casal. Però quan arribo a casa...
0: La casa li cau a sobre.
1: Tot a sobre. I per això també em va molt bé. Al dematí ja penso, ai, mira, dilluns ja tinc d'anar al gimnàs. I ja... I vaig fent.
0: No li agrada la nit, ni tampoc admetre que la vida un dia s'acaba. Tot i que la seva neta li ha donat una lliçó que recordarà sempre.
1: Home, a mi em fa molta por la mort. En principi, veig que això se va acabant. Això és com un centímetre que vigiles i vas vigilant i ja arribes. A mi em fa por la mort. Però l'altre dia la meva neta, que té 10 anys, jo li vaig dir, dic, em fa molta por morir. I diu, àvia, diu, això és un cicle de vida. I vaig quedar ben distreta. Veus, ella ja, no sé, va dir, doncs esclar, naixem, vivim i morim. Ho tenia clar, jo no ho tinc tan clar.
0: Però està clar que, tot i que un dia o un altre tots marxem, cada vegada hi ha més persones centenàries. Escolteu què en pensen en Joan i en David.
3: Bueno, és algo que a tothom li agradaria, no?
4: Sí, jo m'imagino els 100 i 120.
0: 120? Sí. Sí que et va la marxa. I què, continuaràs fent esport?
4: No? Sí, jo crec que podria arribar fàcilment als 100.
0: Ells ho tenen força clar, però l'Ester, la infermera, no tant.
5: No sé, els que tenim ara centenaris han passat moltes coses, eh?
0: Això.
5: I la selecció natural també és important. Ells ho tenen tot molt més fàcil i jo ja parlo per mi que passo a la meitat, no? I no sé jo si arribaré als 100 anys.
0: Ara bé, si voleu una recepta fàcil i entenedora de com hem de viure per arribar a fer 100 anys i considerar que hem tingut un pas feliç per aquest món, escolteu les reflexions del Joan i en David.
3: Sí, bueno, l'important és ser feliç, riure i sempre estar content, perquè quan estàs amargat al final et pots acabar trobant malament i sempre que l'estat mental sigui positiu sempre ajuda molt. I hi ha gent que, de fet, el meu tiet també, quan va passar pel càncer i tot això, com que era un tio molt positiu i això, estava sempre content, doncs és com que va canviar alguna cosa. Uh-huh. Ho va retrasar bastant.
0: I tu, David, creus que tens sentit de l'humor?
4: Sí, jo crec que has de ser feliç, has de valorar tot. I jo valoro els meus dies, quan arribo a casa per la nit, els valoro pensant si aquell dia m'he rigut molt o no. I si veig que m'he rigut molt, doncs sé si sóc feliç o no.
0: Doncs vinga, cada nit abans d'anar a dormir, veure el termòmetre del riure com l'hem tingut. Però avui, abans d'arribar a la 1 de la matinada, si voleu riure, podeu riure, perquè això és gratuït. Però tenim pendent una cosa, que és que la Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, ens va demanar, per una nit com aquesta, poder escoltar una cançó que es diu, intentaré pronunciar-ho bé, Yann Koch, de Charles Aznavour, per celebrar el seu aniversari, així que per molts anys, i aquí tens el teu regal.

Un regal per la Maria Rosa, que ens ho demanava perquè és el seu aniversari, sí que per molts anys, però un regal per tots els oients, perquè quina cançó tan bonica del Charles Aznavour ens ha fet escoltar. O sigui que el regal ha estat per tots, moltes gràcies. Va, que arribarem a la una de la matinada i us dic avui per última vegada, us recordo, vaja, perquè ja ho he dit fa uns quants dies, que dijous a les 12 de la nit, que per nosaltres ja serà divendres, farem el darrer programa d'aquesta primera temporada amb una servidora al capdavant i que volem que sigui una festa. Per això ens hem decidit a fer el programa en públic per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. Evidentment, aquell dia podeu continuar trucant al 93207474, com sempre. Però, si encara voleu venir, tenim encara alguna plaça, poquetes, perquè hem omplert bastant, podeu escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir i, molt important, necessitem el nom complet i el número del DNI. Si al final hi haguessin més persones que cadires, doncs fem un sorteig, però si no, demà tanquem ja i amb la decisió de les persones que hagin demanat de voler venir, doncs l'Aina us comunicarà a cadascú de vosaltres doncs que us esperem el dijous a les 12 de la nit per celebrar aquest últim programa de la temporada. Res, que arribem a la una de la matinada, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius, però no marxeu a dormir, perquè ens queda la segona hora de la nit dels ignorants, amb més preguntes, amb més respostes i més coses per explicar-vos, com sempre. Així que, fins ara mateix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent viva sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3Cat Info ha explicat que la situació és crítica.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots aquells que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE.
1: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 centímetres al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui el 2,6% aquest any.
3: Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran.
1: El videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Els analistes creuen que GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any i superar així les xifres de l'última entrega. La Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà diàriament amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit.
3: Es tracta d'una eina que ja ha autoritzat el govern arran de la mort de tres joves a la platja de la Rabassada. El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
4: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
3: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada.
1: Esports, nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 els setzens amb un gol al temps afegit del partit. Ara tenim en joc l'Alemanya-Paraguai. A la segona part de la pròrroga el resultat és d'empat a un gol.
3: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. En paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028.
1: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal i com va avançar a 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
3: Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El el quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolles.
7: Jo faig el personatge.
6: Bueno,
7: no se sap greu.
6: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre... Amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
0: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: una de la matinada. Ui, que dono un cop al micro i tot. Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara mateix hi tenim en David, que ens truca des de Rialp. Bona nit, David.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Està bé que riguis només començar la conversa. Està molt bé, això.
1: Sí.
0: Està molt bé.
1: Bueno, estem bé. Estem bé després d'aquest dia d'aquesta calor tan intensa.
0: I... Ostres, sí. Aquí a muntanya també, durant el dia deu ser horrorós, eh?
1: És fotut.
0: És fotut.
1: Perquè...
0: La nit ja no tant, però de dia...
1: Bueno, i aquest dia és... La setmana passada, sobretot, va ser de dia i de nit.
0: Sí, de nit també? No refresca ni la nit? Mare meva, anem bé.
1: No, jo he dormit amb les portes de casa oberta i les finestres i no.
0: Mare meva.
1: No hi havia manera.
0: Ja. Bueno,
1: però bueno.
0: Ja està, ja que... ho passarem, no passa res, ho passarem.
1: Sí, tenim un riu aquí al costat.
0: Per això, escolta'm, si no, escolta'm, de peus cap al riu i se't passa el fred, ai, la calor, se't passa la calor.
1: Sí, perquè és curiós, perquè la temperatura de l'atmosfera és altíssima, és molt forta. Pots al riu i l'aigua està gelada.
0: Ja, sí,
1: és
0: sí.
1: Curiós.
0: Però a mi m'encanten aquestes aigües tan fredes, a mi. Jo sóc d'aigua freda. És xulo. Està bé. Les aigües que són fredes a mi m'agraden. Hi ha gent que li agraden més calentonetes, però a mi m'agraden fredes. Molt bé, David.
1: També.
0: Doncs escolta'm, què ens volies desitjar? Bon estiu o què?
1: Bueno, us volia primerament, pues, donar-vos les gràcies

0: estem molt bé al Pallars. I a més, ara, aquesta setmana, ens ha arribat el Guardiola, aquí al poble.
1: Ah, sí? A veure si ens, sí, ens estaràs fent una exclusiva ara, David, a veure, explica'ns què fa el Guardiola aquí.
0: El Guardiola vindrà, però no sé si vindrà avui o demà.
1: Ja.
0: Però cada any a Rialp es fa un, com es diu això, un campus de futbol.
1: Ah, clar, sí, sí, sí.
0: Per nens petits.
1: Sí, i llavors bé.
0: Que volen ser futbolistes. Mhm. I ho promociona, doncs, amb Pep Guardiola, i suposo que molta més gent, no? Perquè he vist aquí en Ricard Torquemada i, bueno...
1: Clar. Doncs el tindreu per aquí i encara portarà més gent. Vull dir que si tenies, sí, poca feina, encara en tindràs una mica més.
0: No, però és curiós que... No sé, que és maco, no?, que vinguin aquí, jovent, i tinguin les seves il·lusions i tal.
1: Clar.
0: I després només volia fer una petita reflexió d'aquelles que... Poder no toquem, però avui crec que la tinc a fer.
1: Digues.
0: Amb tots els aspectes del món, amb tothom, eh? Com pot ser que a dia d'avui, de la manera que tots som conscients de que la vida val el que val, i que tots som el que som, vull dir, som el que fem, no que els altres diuen que som, i la persona és el que fa a la vida. Llavors cadascú fa el que fa per les situacions en concret. No per les obligacions o per les circumstàncies. Com pot ser que un tio com el Pato Donald i entri en un país, se'n pot dir indiferentment que fos un dictador o no fos un dictador, no? Com a Venezuela, no? Arriba allà, a fer home, el portem a una presó, molt bé, tots contents, i a dia d'avui aquesta gent estan dissats a la mà de Déu.
1: Sí, sí, sí, sí. Com pot ser? Tu ho has dit.
0: Com pot ser això?
1: Sí, sí, ara ho estàvem parlant durant el butlletí també amb els companys amb l'Aina i l'Oriol, i hi ha llocs del terratrèmol on no hi ha anat cap autoritat ni cap exèrcit ni ningú a ajudar a fer res. Res, de res, de res.
0: Claro, però...
1: Ho estan fent ells.
0: És molt trist.
1: Sí,
0: és molt trist perquè com a... O sigui, penso jo, igual ara diré una bestiesa, però deixa d'estar de protocols i de gilipollades. Tu envia la gent allà i quan estiguin allà ja falta els papers.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: Sabria com dir-ho, però sí. Porta la gent allà.
1: Sí, sí.
0: Perquè després de 3-4 dies, què trobarem allà?
1: No, ara ja ho diuen els testimonis, els que fan ja diuen que hi ha cada vegada menys possibilitats. Sí, sí, tota la raó, David, tota la raó. En fi.
0: Bueno, penso que és una mica trist.
1: Però està bé que ho hagis dit. Doncs aquestes coses també s'han de dir. Doncs, David,
0: vale,
1: moltíssimes gràcies.
0: Però a partir d'aquí també no vull acabar amb aquest dol. Us felicito per tota la companyia que m'heu fet tot l'any i ens veiem aviat.
1: Sí, senyor. Doncs aquí t'esperem, David. Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada. Bona nit.
0: Adéu.
1: En Ramon, des de Bonastre, bona nit.
2: Bona nit. Malta, aviam, volia fer un parell de preguntes, però una, de fet, pràcticament me l'han contestat el primer que ha trucat.
1: Sí.
2: Perquè cada 2x3 m'estan entrant al mòbil missatges que si fiques 10 o 30 euros, al cap d'una hora de 300, que al cap d'un mes és milionari.
1: Sí, i tant, i tant.
2: Això ara és una estafa, però descarada. Era saber si algú, per resultat, ho havia provat o algú, però... Bueno,
1: és una estafa. Jo... És una estafa, ni cas, Ramon, ni cas.
2: Sí, no, ja.
1: T'ha quedat clar.
2: I encabat volia preguntar una altra cosa. Tinc el... A veure, aquí ens estic, hi ha molta calça a l'aigua.
1: Sí.
2: I suposo que és això. I del vàter en el vàter, que entre la cisterna i, diguéssim, la part de baix, doncs deu estar embossat el forat que hi ha o alguna cosa, i surt molt poca pressió, i costa molt de deixar.
1: Sí.
2: A veure si alguna manera... si tindrà que desmuntar el vàter o tindrà que comprar en un. De que això es pugui desembossar.
1: De treure la calç de tot això.
2: Dels forats que diguéssim que comuniquen entre la cisterna i la part de baix.
1: Entre la cisterna i la part de baix, d'acord.
2: Sí,
1: doncs a veure si hi ha algun manetes que ens ho sàpiga dir, Ramon.
2: A veure, potser hi ha algun producte o
1: sí.
2: Alguna cosa, però... Va, això és una cosa que no es pot netejar perquè està dintre el vàter.
1: No, està clar, està a la part... Sí, ja l'entenc.

0: Doncs a veure si algú ens sap respondre això, Ramon.
1: D'acord, i bones vacances.
0: Moltes gràcies, sí, igualment. Molt bé. Adéu-siau, bona nit. Adéu, adéu. Doncs va, que tenim manetes que saben fer de tot, segur que també saben arreglar el que demanava el Ramon. Ara és un quart de dues de la matinada i demana pas la Sílvia Andrés.
2: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
3: A Barcelona, el juliol és sinònim de festival grec. El teatre, la música i la dansa es converteixen en els protagonistes de les nits d'estiu de la ciutat condal. Enguany, el grec commemora una xifra rodona. Fa 50 anys. Hem parlat amb la directora del Festival Grec, Letizia Martín, per saber com ha plantejat una edició tan especial.
4: Des del primer moment, la responsabilitat de tenir els 50 anys va ser un repte, perquè jo volia que per un costat no afectés de part dolenta la programació, o sigui, que el fet de ser l'aniversari no es mengés tota la resta de la programació, però no podíem ignorar tampoc. Doncs trobar l'equilibri entre l'aniversari i el fer una edició amb totes les seves característiques d'una programació, un festival d'estiu que dura un mes.
3: La directora del festival afirma que al teatre grec ens esperen moltes emocions.
4: No m'arrisco massa si dic que qualsevol de les nits al teatre grec és venir sense dubte a tenir una nit molt especial, sigui de dansa, tant amb el Pelo com amb Teresa Kessmaker, com amb Tau Dance, sigui teatre. L'estrena la fem a l'Òpera de Tres Rals de la Marta Pazos i el Dani Espasa, i serà una nit molt especial. El repartiment és un somni. Tenim concerts molt especials, des del Raúl Refri fins al Gerai i el Sebastián Tellier.
3: La programació del festival s'expandeix des de la muntanya de Montjuïc a tota Barcelona amb 99 espectacles. Els 50 anys del festival es commemoren amb uns curtmetratges sobre els orígens, una festa i un espectacle molt especial a la Sagrada Família, Arrels de Llum.
5: Unter Haifisch, der hat Zähne, und die trägt im Gesicht.
3: El grec 2026 ja fa els seus primers passos. L'obra inaugural és l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht. El muntatge està dirigit per Marta Pazos, amb Dani Espasa com a responsable musical. Marta Pazos presenta els elements claus de l'obra.
6: En el que la música, el cuerpo, la palabra y la imagen hablan de el poder del dinero, de la violencia y del deseo con una lucidez que sigue siendo absolutamente contemporánea, ¿no? La obra fue escrita por Bertolt Brecht en 1928. Y ahí nos invita a mirarnos de frente y a preguntarnos también hasta qué punto las estructuras que Bertolt Brecht denunció siguen gobernando hoy en nuestras vidas.
3: La Marta Pazos explica com es fe un muntatge al teatre grec.
6: És un espacio muy especial y la puesta en escena y la escenografía han querido recoger y dialogar mucho con este espacio y con su arquitectura.
3: Centrem ara l'atenció en el veritable solista del festival, que s'erigeix com orgullós protagonista de les nits de juliol a Barcelona. Sense ell, el festival grec no seria el grec. I aquest no és un altre que l'amfiteatre que dona nom al festival.
7: No, I don't worry about the weather.
3: Volíem saber més coses del teatre, recordar una mica la seva història, però també teníem curiositat per saber com es cuida i com es manté. Hem enfilat cap al Teatre Grec de Montjuïc, on ens esperava Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona, l'ICUP.
8: El Teatre Grec és un d'aquests secrets, una d'aquestes joies que tenim a Barcelona, que molts coneixem, però no tothom. No tothom coneix aquest petit secret, aquest petit racó, que és una part fonamental del teatre que s'ha fet a la ciutat i a Catalunya en els darrers 50 anys.

0: d'alts i baixos, però que sí que és veritat que ara fa 50 anys, a l'any 1976, quan els actors i les actrius d'aquesta ciutat ocupen aquest teatre per reivindicar no només el teatre, sinó la cultura i el paper de la cultura en la transformació del nostre país, doncs neix un festival, i és el festival que en els últims 50 anys ha significat aquest teatre, que en té gairebé 100.
1: Benvinguts al primer vestíbul. En nom dels companys i propi, moltes gràcies.
2: El Roig i el Blau, 1985.
1: Com ha estat això? Tan joves.
0: Com totes les coses que ens envolten ara aquí on som. Montjuïc va ser urbanitzat el 29 amb l'exposició del Universal del 29, amb el Palau Nacional, amb tots els palaus firals, amb el poble espanyol, amb les fonts màgiques, amb l'estadi olímpic i també amb aquest teatre d'inspiració grega que formava part de l'urbanització de la muntanya, de la conquesta de la ciutat. Hi van haver-hi estadis, palaus, i també hi va haver-hi teatre grec. Em ve al cap, no?, doncs tota la inspiració classicista d'aquells anys, és a dir, si busquem les columnates que hi ha per tot Montjuïc, tot el projecte de Le Forestier, hi ha elements d'inspiració clàssica, i un teatre grec és un element d'inspiració clàssica, no?
3: El teatre grec el van dissenyar i construir l'any 1929 els arquitectes Ramon Reventós i Nicolau Maria Rubió. Està situat en una antiga pedrera de la muntanya. Esteve Caramés fa aquesta reflexió.
0: Per tots els veïns aquí de la Satàlia i del Poble Sec, aquests que tenim aquí al davant, això és un parc. Això, el teatre grec, és un parc, de fet, és Parcs i Jardins qui el conserva tot l'any com a parc, que igual doncs, que els Jardins de Forestier, és forma part del parc. El cel és blanc de tanta part. Té unes instal·lacions que no és només la part que veiem, que és aquest amfiteatre tan bonic, sinó que també és el seu subsol, els camerinos, el túnel que hi ha sota, no? I que és una part, aquesta sí que totalment desconeguda.
4: Les estacions venut aquí!
2: Santa Joana dels Escorxadors, 2004.
4: Mauler no s'hi troba ni un sol bou a Chicago. Ens has de concedir una pròrroga.
5: Tot segueix igual com estava, menys
4: o me'l carrego.
3: L'amfiteatre hiverna per florir de nou al juliol amb tota la seva majestuositat, tot i que també al llarg de l'any acull algun acte concret. L'amfiteatre és, en certa manera, un espai viu que cal cuidar.
0: Tenim moltes infiltracions d'aigua. Com sabeu, el parc doncs, té moltes aigües freàtiques i quan plou doncs, hi ha moltes infiltracions d'aigua que van cap a baix i tenim molta humitat aquí en aquests espais, hi ha molta humitat. I aquesta humitat també fa doncs, que tota la paret de rocallosa que hi ha al fons de l'escenari i que tots qui hem estat aquí veient teatre o dansa doncs, en un moment o un altre ens hem quedat mirant-la, més o menys vegetació segons els anys, doncs aquesta paret rocallosa també té moltes infiltracions d'aigua. Evidentment, doncs ara, els tècnics de Parcs i Jardins, doncs abans que comenci el festival, venen, la miren, l'asseguren que tot estigui conforme i que tot estigui bé, però hem de conviure amb l'espai natural que és aquest parc. La part que no es veu en aquesta part del camerinos, doncs home, nosaltres sí que hem de tenir cura doncs, de les instal·lacions, de tot l'any, de les cadires, no?, cadires que estan allà sota, que estan guardades durant tot l'hivern i que, clar, que pateixen d'aquesta humitat i que quan arriben aquí a l'estiu i les traiem amb la calor, doncs es dobleguen molt perquè hi ha hagut tanta humitat, aleshores es dobleguen i aleshores la gent es queixa molt que ostres, aquestes cadires van molt enrere, no? Però perquè hi ha hagut aquesta humitat i ara aquesta calor de tot l'any, no? Jo crec que la cosa més important que té aquest amfiteatre és que és un espai clàssic, és un espai obert, però que és un espai que s'adapta a tots els projectes que tenim, no? Justament aquest darrer any, des del setembre passat, el servei de bar està obert tot l'any, no? I això també doncs, ha millorat molt la conservació, perquè el fet doncs, que hi hagin uns serveis que es donen durant tot l'any l'any, doncs també fa aquest manteniment sigui més curós.
4: Si voleu tornar a veure les vostres dones, els vostres llits, les vostres...
2: Jerusalem, mantes, 2019.
4: Ja podeu agafar els vostres avisos, les vostres reunions, els vostres reformatoris, les vostres pallisses, la vostra salut pública i la vostra puta seguretat social. Ho empaqueteu tot i us ho foteu pel cul, m'heu sentit?
3: Però si parlem del teatre grec, hem de parlar dels meravellosos jardins que ens donen l'entrada. Uns jardins construïts també en motiu de l'exposició universal i dissenyats per l'enginyer francès Nicolas Forestier.
0: Els jardins del teatre grec són gestionats pel Departament de Parcs i Jardins. Nosaltres, els de Cultura, els de l'Institut de Cultura, venim aquí ara a muntar el festival, però qui està tot l'any fent el manteniment del jardí en ell mateix són els jardiners de Parcs i Jardins. Són una continuació dels jardins de Forestier que tenim just aquí sobre, no? Però és que, doncs, el que són és una terrassa meravellosa sobre la ciutat, no? Ara mateix estem, doncs, aquí mirant la Sagrada Família a través d'un carrer de la Satàlia amb una imatge bucòlica de Barcelona, no? Jo crec que molta de la màgia d'aquest espai és que continua sent un jardins i un teatre molt pels barcelonins i les barcelonines.

0: Esteve Caramés és el director de programes de l'ICUP, però volíem saber, més enllà de la faceta professional, quin era el seu primer record personal al teatre grec.
1: I jo era un nen, crec que, no sé si l'any, doncs, 86 o 87 vaig venir a veure el Mikado de Goll de Gom, i jo era un nen petit que em portaven els meus pares al teatre amb els meus germans, i veure el Mikado i aquella bogeria que van fer els de Goll de Gom va ser com, mare meva, i tot això, no? I jo sempre ho he dit, jo m'he enganxat al teatre de petit sempre quan em portaven aquí al teatre grec, on els meus pares els agradava, i el record, és veritat que és un record molt, molt, molt infantil i molt llunyà, però que jo crec que és un debut molt important, i sí, i de repent doncs un dia et trobes treballant a l'Institut de Cultura i muntant aquest festival, no?
0: Esteve Caramés té un record molt especial del Mikado, però també hem volgut saber com recorda aquelles nits una de les creadores de l'espectacle i de la companyia, Anna Rosa Sisquella.
2: La nit que vam estrenar nosaltres el Mikado al Teatre Grec va ser una nit màgica. El fet de tenir el fossat obert amb una orquestra de 24 músics i una companyia de ratllant els 20 actors era emocionant. Ens endinsàvem al món de l'opereta, d'una opereta clàssica anglesa conegudíssima al món anglosaxó, que aquí a Barcelona no la coneixia ningú. La imatge de veure el Teatre Grec dempeus durant bastants minuts des de l'escenari és molt emocionant.
0: Deixem els records per tornar al present. Aquests dies la calor és intensa i tot indica que haurem d'aprendre a gaudir del teatre a l'aire lliure amb altes temperatures. Aquest és un tema que ocupa l'equip municipal.
1: A l'Ajuntament hi ha un pla clima que està atenent doncs, totes aquestes onades de calor a totes les esferes de la ciutat, i estem treballant ja doncs amb escenaris d'onades de calor més fortes de cara als propers anys, no? I estem prenent mesures al curt, al mig i al llarg termini, no? I justament és un espai adaptable, no? I no ens plantegem doncs tapar aquest espai, és un espai obert i com així va ser dissenyat, però sí, doncs protegir-lo doncs pels assajos, pels muntatges, no? I per les nits.

El Teatre Grec de Barcelona és una cita obligada per a totes aquelles persones que estimen les disciplines artístiques. Així que no se m'acut millor manera de tancar la primera temporada d'abans de l'estrena que amb aquest festival. Fins al 31 de juliol, el Grec de Montjuïc us espera. I si m'ho permeteu, abans de marxar de vacances, uns agraïments. Marta, mil gràcies, de veritat, per la confiança. Gràcies també a l'Albert Jodar i l'Oriol Fidalgo per donar forma i afinar aquests muntatges musicals. A tots vosaltres, oients, bon estiu.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
1: Ràdio. Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
2: Catalunya Ràdio.
0: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
3: Per aprofundir en tota mena de temes.
5: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
6: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
0: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Com es diu el teu fill?
8: Es diu Fortià.
7: Fortià, ja hem acabat.
8: Ja hem acabat. És que està patint una mica...
9: S'ha portat la
7: sucre. No, home, s'ho ha fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé.
10: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barcelona, molta sort.
9: Moltes gràcies.
7: Adéu.
10: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La millor hora del dia.

0: que ara passen pràcticament 4 minuts de 2:15 de la matinada i és el moment de repassar tot allò que l'Aina Agró ha decidit que s'ha de destacar del que va passar la setmana passada amb la festa entremig, el Domènec, la Romagosa, tot plegat. Vinga, aquí tenim el resum.
1: Bona nit, Marta. La setmana passada et vam cuidar al jardí els dos dies que vas fer festa. El Domènec te'l va regar ben regat, però vigila, que és dels que pot arribar a enlluernar les oients.
2: Va, vaig a posar-me a dormir i vaig a tocar, que tindràs per l'ocasió de parlar amb el senyor Domènec.
3: Doncs moltes gràcies, Fina.
2: Sí, sí. Per la seva professionalitat, que el segueixo en d'altres programes, que l'he sentit alguna vegada, eh?
3: Ah, doncs moltes gràcies.
1: Això sí, les floretes hi seran sempre que tingui bona connexió.
3: Val.
2: Mm-hmm. Sí?
3: Doncs sí, sí, val, perfecte, queda anotat.
2: Hola?
3: Sí, sí, hola. Hola, Marina.
2: Hola.
3: Sí.
2: S'ha tallat?
3: No, nosaltres t'estem sentint perfectament.
1: Abans dels problemes de connexió, la Marina, que trucava des de Barcelona, havia fet aquesta pregunta sobre l'uniforme de les infermeres.
4: Recordo que hi havia les infermeres, anaven amb uns trajes que la veritat que era molt bonic, i a més tenia nines jo que tenien el vestit de la coafia, amb el molt elegant. Mm-hmm. Fins aquí, després se'ls recollit el cabell, que sempre ens ho han dit que tenien que anar recollides de cabell. Però ara, des de quan es va canviar l'actual uniforme?
1: Respon Blanca Virós, del Centre de Recursos d'Informació i Infermeria del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
5: No hi ha una data exacta en què les infermeres dels centres assistencials de Catalunya deixessin d'utilitzar la còfia. No va ser un canvi sobtat, sinó un procés gradual, que va dependre de cada hospital i de cada escola d'infermeria. I és important entendre la còfia no només com un símbol, sinó com un element més dins dels sistemes que els infermeres han utilitzat tradicionalment per recollir-se els cabells per motius higiènics. Durant els anys 50 i 60 formava part de l'uniforme tradicional, però a partir dels anys 70, amb la transformació dels estudis d'infermeria i una nova manera d'entendre l'organització hospitalària, els uniformes van començar a canviar. El canvi d'uniforme va estar impulsat per les reivindicacions i la lluita de les infermeres per aconseguir una indumentària més còmoda, pràctica i adequada a la realitat assistencial. La còfia va anar quedant com un element històric o cerimonial. Així, entre mitjans dels anys 70 i principis dels 80, la còfia va anar desapareixent de la pràctica habitual, tot i que alguns centres la van mantenir durant més temps. Més enllà de l'uniforme, la còfia forma part de la memòria de moltes infermeres. Si voleu conèixer aquestes vivències en primera persona, al repositori Preservem la Memòria hi trobareu testimonis de professionals que expliquen què va significar per elles portar còfia i tot el que representava dins la seva trajectòria.

0: canviem de tema i parlem de tropezones en castellà, entrebancs en català, si parlem d'una cosa física. La Maria Josep, des de Torrelles de Llobregat, demanava com es diuen els tropezones que trobem al gazpacho. Ella en diu trossets de verdures, però no sap si és correcte. La Montserrat, des de Vallcarca, li va donar aquesta resposta.
1: Els tropezones té una traducció al català que m'encanta.
2: A veure.
1: Entrebancs.
2: Ah, gazpacho amb entrebancs. Boníssim,
1: sí,
2: eh?
1: Ja va sortir. Fa molts mesos
2: va
1: sortir. Jo vaig estar a punt també de trucar, però ja va algú i ho va dir-ho. Entrebancs.
0: Des del Departament d'Assessorament Lingüístic de 3CAT ens expliquen que diccionari en mà seria rostes o crostonets de pa, en el cas que sigui pa torrat o fregit. Si ens referim a trossos de verdures, l'ideal seria dir-ne dauets o trossets de verdures. Referim a trossos de verdures, l'ideal seria dir-ne dauets o trossets de verdures.

0: Si una cosa va tenir de bona la setmana passada va ser la resposta a una pregunta pendent des de fa mesos sobre els jugadors de golf. L'Àngels, des de Lleida, volia saber per què porten només un guant. Respon la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona amb l'assistència del seu consogre.
1: Els que són dretans, sí, es tenen que posar el guant a la mà esquerra, perquè quan s'agafa el pal de golf s'agafa amb la mà esquerra. És la que porta el guant. I la mà dreta es posa a sobre de la mà esquerra. Per què és així? Perquè quan li dones el cop a la pilota, si la mà rellisqués del càlcul que tu has fet, la pilota es pot desviar entre 20 i 30 metres.
0: A més a més, la Maria Rosa ens va explicar quants pals porta cada jugador a la bossa.
1: A una partida de golf, cada jugador porta una bossa amb 14 pals. I cada pal té la seva utilitat. Com, per exemple, n'hi ha un que és quan tens un arbre a prop.

0: La cantant Olivia Rodrigo va ser l'última d'aparèixer a la samarreta del Barça en un clàssic de futbol. Sobre els seguidors blaugrana va demanar al Josep Lluís des del barri d'Horta i va respondre la Núria des del barri de Sant Andreu.
1: Per què els seguidors del Barça se'ls diu culers?
2: Jo tinc 75 anys, el meu pare era molt culer i m'havia explicat que l'antic camp del Barça, a les graderies a dalt, resulta que des del carrer es veien els culs. Els culs no, vestits, però vull dir...
3: Sí, sí.
2: I llavors per això els hi van començar a dir culers.

0: acabem, com sempre, recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Patrícia, des de Barcelona.
1: Jo visc en un edifici a l'Eixample. El meu pis dona a un pati interior de l'Eixample i des de fa cosa d'un any es va aprovar a la comunitat de propietaris doncs, fer una obra de rehabilitació de la façana. Van comentar que començarien el setembre passat. No sé ben bé el per què no va començar. Després van dir al gener. La persona on tenien que posar els andamis, que és el primer pis, diguem, es va posar malalta per un tema d'operació i tal, i tampoc va començar. Total, que han començat ara el 1 de juny. La primera pregunta seria, ningú ens ha comunicat que aquesta obra començava l'1 de juny. Em refereixo a que amb les calors que estan fent, doncs hem de tenir tot absolutament tancat, tancat i barrat, perquè fan pols, tiren pedres, sorolls, a part de que han posat un andami amb la tela aquella, aquí no passa l'aire ni... Per un altre cantó. Jo vaig fer una obra fa 30 anys d'ampliació, diguem, del balcó, allò que fas que amplies una mica el menjador, mig metro, eh? No estem parlant d'una terrassa ni res, mig metro de balcó, amb alumini i tal. I tinc un aparell d'aire condicionat penjat al balcó, de fa també molts anys. Sí. I ara rebem, abans d'ahir, un mail de l'administrador que ens diu que abans del dia 29 hem de treure tant la carpinteria d'alumini com l'aparell d'aire condicionat.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

Doncs sí, hem d'ajudar a donar-hi resposta perquè no ens queden gaires dies, sinó haurem d'apuntar a coses que han quedat pendents, que són importants per començar la temporada. I clar, ens agradaria resoldre cosetes abans d'acabar-la. Però vaja, cada cosa al seu temps. Ara d'aquí 2 minuts arribarem a 3:15 de la matinada i tenim capítol de preguntes contestades.

0: Doncs va, parlem de cementiris amb música d'Isaac Albéniz, un dels personatges il·lustres que hi ha enterrats al cementiri de Montjuïc, a Barcelona, perquè mesos enrere en Joan des de Lleida demanava quantes persones hi ha enterrades al cementiri de Montjuïc i des de quan s'emporta el registre. I qui respon és Adrià Terol, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona.
1: Al cementiri de Montjuïc es porta a terme un registre de totes les persones difuntes que hi han estat enterrades des de la seva inauguració, que va ser el 17 de març de 1883. Sabem que el primer difunt va ser en Josep Fontrodona i Vila, inhumat el 19 de març, per tant, dos dies després. Ara bé, tot i que es poden consultar en els arxius, el registre no es va començar a informatitzar fins a la segona meitat dels anys 80, per tant, es fa difícil poder saber amb exactitud el número total de difunts que han estat enterrats al cementiri. Per tenir una referència, podem dir que el cementiri disposa de més de 156.000 sepultures i que en cada sepultura hi ha una mitjana de 6 o 7 difunts enterrats. A més, s'han de comptabilitzar els difunts enterrats en fossa comuna, que era una pràctica antiga habitual, i des de l'any 1990 també s'ha de dir que es va començar a incinerar els difunts, per la qual cosa també es custodien les cendres en columbaris cineraris, en jardins d'inhumació de cendres, espais d'espargiment, etc. Per tant, podríem dir que s'han inhumat aproximadament 1.300.000 persones difuntes al llarg d'aquests 143 anys que té el cementiri de Montjuïc.
0: Doncs encara una altra pregunta relacionada amb aquestes instal·lacions, perquè l'Aleix, des d'Esparreguera, volia saber d'on ve la tradició de posar xiprers als cementiris. I també ens ha contestat l'Adrià Terol.
1: La tradició de plantar xiprers als cementiris ve de l'antiga Grècia i és una combinació de simbolisme religiós, pràctic i també cultural. I això s'ha consolidat sobretot a la Mediterrània, però també s'ha estès a altres parts del món. En termes religiosos es pot dir que la forma apuntant cap al cel fa que ja des de l'antiguitat clàssica es relacionés amb la idea d'ascens, d'eternitat i també de connexió entre la terra i el cel. És per aquest motiu que en el món grecorromà el xiprer estava vinculat al dol i als espais funeraris. A més, el fet que el xiprer sigui un arbre perenne, doncs, i per tant que no perd la fulla, es va interpretar com a signe de vida eterna i resurrecció. També el xiprer té un sentit pràctic, i és que és un arbre molt adaptable al clima mediterrani, és resistent a la sequera, i per tant doncs, té un baix manteniment. A més, les seves llargues arrels creixen en vertical, no pas de manera superficial, per tant, no malmeten tant les làpides, les criptes o el paviment. I en tot això també cal destacar un sentit arquitectònic i paisatgístic que també tenen els xiprers. Celestí Barallat va ser un botànic de referència de la Barcelona de la segona meitat del segle XIX, també membre de la Junta Fundadora del Cementiri de Montjuïc, i va ser qui va escriure el llibre Principis de Botànica Funerària, l'any 1885, i és allà on ell ja remarcava que el xiprer tenia un sentit moral simbòlic, però també estètic. I ell així ho deia doncs, de les espècies vegetals en general, no? Però concretament, per Barallat, el xiprer era un arbre estructural del model de cementiri jardí, que ajudava a definir visualment i també espiritualment l'espai funerari. Per tant, li donava una funció compositiva i també paisatgística, ja que era un element d'ordre fonamental i també donava un marc arquitectònic a les sepultures.
0: Doncs trobo que ens ha fet un màster l'Adrià Terol, moltíssimes gràcies, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona, doncs per la doble resposta que li hem demanat aquí a la nit dels ignorants. Va, que abans hem posat una cançó perquè ens havia demanat una persona, però tenim encara cançons pendents que ens heu demanat en un llistat i procurarem, abans d'acabar temporada, de posar-les totes. Avui li toca el torn a aquesta, que la va demanar ja fa uns dies la Fina de Nou Barris, i és l'Ella Man Jesús, del Rafael.

0: conta per anar a dormir.
1: Apreto córrer perquè l'Anna Maria Ricard aquesta setmana ha fet de les seves i ha triat tots els noms del desig, editat per Rosa dels Vents, que va ser el meu primer llibre de contes de fa 10 anys. I avui ella ha decidit que llegirà el conte que porta per nom Helena.
2: M'he deixat les ungles llargues. Des de fa mesos, què dic mesos? Des de fa anys, des de fa una eternitat que me les mossego. I ara tot d'una han crescut, no es trenquen, me les puc llimar, i fins i tot m'he hagut de comprar alguna pintura per poder mostrar al món que sóc una dona amb les ungles cuidades. I si em pregunten com ho he fet, la veritat és que no puc contestar. Mira que havia ideat tota mena de propòsits anys enrere per aconseguir aquest objectiu, però no hi havia manera de complir-lo. En qualsevol situació acabava amb les mans a la boca, a la feina, mirant la tele al sofà, conduint, mentre esperava que sortís el meu fill de l'escola. Fins i tot era capaç de tombar una truita a la francesa mentre em mossegava les ungles de la mà dreta. Però ara no, i n'estic molt orgullosa. I ves per on aquest canvi radical a la meva vida exterior m'ha donat forces per deixar el meu home. Me l'estimo molt, sí, però ara he decidit que amb aquestes ungles tan boniques necessito sortir amb les meves amigues cada cap de setmana per sentir aquelles pessigolles de quan estàs a punt de lligar-te un tio i saps perfectament que només et durarà una nit. M'agradaria clavar suaument les ungles pintades a l'esquena de tots els homes que no he tingut des que em vaig casar de ben jove. No es poden fer aquestes coses. On vas a parar casant-te amb 23 anys, tenint un fill als 25 i mossegant-te les ungles fins i tot quan tenies contraccions? Ja n'estic tipa. Demà, quan anem a dinar, com cada dissabte, al suquet de l'Almirall, després del deliciós arròs d'en Quim, de l'ampolla de Chardonnay, que no suporto, i ell ho sap, que aquest vi blanc no m'agrada, però sempre acaba demanant el mateix. I després de decidir davant del diari quina pel·lícula anirem a veure a la tarda, li diré que el nostre matrimoni s'ha acabat. I li diré de la millor manera possible, com si fos el final inesperat d'una bona pel·lícula europea. No sé com s'ho prendrà, perquè em sembla que el pobre no té cap intenció de sortir-se'n sense mi. Però el nostre fill ja és un adolescent que fa la seva vida, jo em faig gran, i ell ja és grandet per aguantar tot sol el seu avorriment i la peculiar manera que té d'entendre i viure la vida. Les ungles llargues m'han donat la força necessària per trencar amb un present que s'esmicolava als meus peus i que jo no volia veure fins ahir. No n'he parlat amb ningú. No ho he consultat amb cap amiga ni a cap psicòleg, ni tampoc m'han tirat les cartes en un d'aquests llocs plens d'espelmes i amb una pudor d'encens que em fa vomitar. No ha calgut fer tomb sobre el coixí per veure a través de les meves mans que el meu futur, al costat d'aquest home bo, però poc tendre, nerviós i una mica agonies, fort i sa, planificador fins a tenir el nínxol net i polit per si mai passa res, seria un futur de pedra. I he decidit que aquest home que no surt de casa si no ha esmorzat cereals i un cafè sol, no ha fet el llit i no ha estès la tovallola de les mans per trobar-la ben seca al vespre, haurà de quedar-se sol a la casa de Vallvidrera perquè una servidora deixarà d'una vegada aquesta maleïda carretera de revolts que em separa de la civilització per llogar-me un pis a la mateixa Rambla de Catalunya. Vull sortir al carrer i sentir soroll de cotxes i veure passar els turistes pel meu costat, escoltar parlar la gent i deixar la calma a les postes de sol i els pocs veïns que fins ara teníem de costat per trobar-me carretades de persones al meu voltant. Vull botigues obertes a tota hora, de les que pots entrar i sortir sense que ningú et pregunti si t'atén. Buscaré un piset amb una habitació de convidats per si el Marc un dia hi vol fer cap. Però a aquestes alçades segur que prefereix passar la nit al pis compartit d'estudiants que té a Vic fins que acabi la carrera, fins i tot durant els caps de setmana. Baixaré al centre de Barcelona, tornaré a anar cada dia al gimnàs després de la feina, quedaré amb les amigues i recuperaré les que havia perdut per culpa del meu exili a Vallvidrera. I deixaré de patir per si els porcs senglars de la punyeta se'n fiquen dins del jardí i m'esguerren la gespa o els trobo nedant a la piscina. No em calen ni més jardins ni més piscines. Sortiré cada cap de setmana. Tornaré a esquiar. Em compraré una moto perquè ningú no em dirà que ja no tinc edat d'anar com una boja per la ciutat. Em pintaré les ungles cada 15 dies d'un color diferent. Em compraré roba senyida i escots vertiginosos. Recuperaré l'aire fresc a l'estiu i l'escalfor dels cossos d'altres homes a l'hivern. Vull comptar-los amb els dits de les mans i que en poc temps n'hagi perdut el compte. En faré una llista tan llarga. Recuperaré la il·lusió de la improvisació, dels riures al cinema, i deixaré les agendes tancades d'oci amb mesos per avançat i no triaré més pel·lícules que em facin plorar. Deixaré de pagar per veure futbol. Cantaré Barbra Streisand fins que em quedi afònica. Esmorzaré dreta a la cuina. Soparé amb una safata davant de la tele una simple amanida verda. I em taparé amb la manteta per veure la meva sèrie preferida, que no serà Joc de Trons ni cap zombi horrible regalimant sang. Debatint-me el suquet, reina. La seva veu m'ha tornat a la terra i de l'ensurt m'ha caigut el got d'aigua. Quan l'he recollit, m'he clavat un cop amb la pota de la taula de la cuina i m'he trencat un ungle. Merda! I l'he començat a rosegar. Quin plaer tan gran! Sec al sofà per veure amb ell un nou capítol de Joc de Trons, en pijama, sense tapar-me amb la manta i sabent del cert que 5 minuts després m'hauré quedat adormida d'avorriment mentre la Khaleesi fa o diu no sé què a no sé qui. No hi ha qui l'entengui, aquesta sèrie.
1: Ai, quina cosa és estranya. Quina cosa, que bé que ho fa l'Anna, eh? És que ho fa tan bé que només per això val la pena. Res, que arribem a les 2 de la matinada. Que no tinc les ungles llargues, eh? No tinc les ungles llargues. Me les tallo, no les tinc llargues. Arribem a les 2 de la matinada. Això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i que nosaltres acabem aquí la nostra edició darrere del darrer dilluns de la temporada de la Nit dels Ignorants. Que no vol dir que demà no tornem a estar aquí a la mateixa hora, evidentment, i que espero que truqueu al 93-201-7474 per fer preguntes, encara per dir respostes, per intentar anar tancant coses que encara han quedat pendents i que ens agradaria el màxim possible de resoldre abans que acabi la temporada. I sobretot, si voleu venir fins demà, teniu temps d'enviar els vostres noms, cognoms i DNI a labustiadignorants@catradio.cat, perquè demà tanquem la convocatòria i ja direm a cadascú si podeu venir a la nostra darrera edició i aquest programa diferent i especial que muntarem l'últim dia. Així que descanseu i fins demà a les 12. Bona nit.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil. Dels 20 cèntims actuals es passarà als 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho ha justificat per la baixada del preu del cru.
2: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
1: Les bonificacions sí que es mantindran per als pagesos i als transportistes. A més del paquet de mesures per fer front als afectats de la guerra, el Consell de Ministres ha aprovat el quadre macroeconòmic en què millora les perspectives de creixement, que ara espera que siguin del 2,6% a final d'any, mentre que les dades del mes passat confirmen que la inflació s'ha estabilitzat al 3,2% per tercer mes consecutiu. Repassem ara altres informacions en format més breu amb en Quim Balaguer.
3: Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'un 1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris.
1: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent de la crisi.
3: 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. La policia ha detingut el suposat autor dels trets, que havia acudit per una reunió sobre la custòdia de la seva filla de 3 anys.
1: La 50a edició del Festival Greca arrenca amb una nova versió de l'òpera de 3 rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Mockels i Eduard Farelo. L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons dades de l'Institut Català de l'Energia.
3: Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat el 2025. Anna Camp, directora de l'Institut, avisa d'aquest desequilibri.
4: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia, i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya, és doncs poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
3: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar a 1 gol en el temps reglamentari i a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora a 16ens de final i el Paraguai jugarà als 8ens contra el guanyador de l'eliminatòria entre França i Suècia.
3: I el Brasil s'ha classificat per a 8ens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar 1 gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a 1 gol a l'últim minut del temps afegit. A les 3 de la matinada juga l'eliminatòria entre Marroc i Països Baixos.
1: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
3: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que